0: Trentona o Vanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
1: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia Garcia i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, uf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot, sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
2: Tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun.
1: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
2: Rambla 54 és un passeig humanístic.
1: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és
2: que sí. I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manà o Torreferrera doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, no, uau. Hola a tots.
1: Bueno, hola.
5: Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta banda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs, ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i em vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? Per recuperar memòria a Google Drive.
2: Ui, ostres! Espera, que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar a vosaltres?
1: Sí.
4: Sí. Sí, Anna, digues, digues.
1: No, no, digues, digues tu, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer... ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap. Però
4: va
1: que primer vam començar per allà.
4: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda
1: i
4: va acabar desapareixent.
1: Sí, sí, sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que tu vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No, no ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara doncs, perspectiva, ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves amunt, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, i ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili García, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres, I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil.
5: Que
1: la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart, eh?
5: No ho trobaríem.
1: No,
2: aquí m'he de sumar jo també, eh?
1: Exacte.
5: Pere, no. Algun altre lloc,
2: tot el
5: ja
2: que
5: trobarem.
2: Diguem que de curt, Pere.
5: Bueno.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves Austràlia.
5: Sí.
1: Com va anar això?
5: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria, crec que no sóc el primer, eh?
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
5: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
5: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, eh? El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal. I vaig dir, va, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí, eh?
5: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, eh? Però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, eh? Però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, eh? Un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
5: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, bueno, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien doncs, unes 200-300 persones d'arreu del món, i bé, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig... el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, eh? Això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, home, va, quant de sucre. I era real, eh? Perquè, Anna, ho vam viure per Instagram. Estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals.
2: Sí, sí.
1: I després, doncs, vam conèixer la teva parella també des de la distància, doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
5: La part bona, eh? Els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores no sortien de tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats, a veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens anirem cap a Austràlia, eh?
5: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí. No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
5: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen, la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid. No? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut. I vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant.
1: Ostres!
5: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
5: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardanger, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres, i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
5: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
5: I al moure'ns també amb un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i vam dir, ei, organitzem una paella, vam penjar 4 cartells al carrer i ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, ara, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
5: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pac, si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
5: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... no? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment, intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu, el noruec, com el portes?
5: Selvfølgelig. Ingen problem. Ja hi kan snakke norsk, ja. Bueno, ara qui sap dir noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt I aquí la veritat és que no són, com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom. I després, si cal, doncs canvien a l'anglès. Però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, no, aquí, diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament. I no és un idioma tan complicat. Crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
5: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
5: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-A-S-T-A-D. Les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre. I és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt. La rodoneta de sobre és un per dos.
5: Massa específic, potser.
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... no et pica mai?
5: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme, i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració... Soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament, cara a cara, o xerrant, o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
5: Mira, vaig començar evidentment des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar en un restaurant italià, doncs, encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant... I vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant i l'última feina és un gran repte i la veritat és que està molt bé. És més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava... I és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs, estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim. Més organitzant l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
5: És un restaurant de cuina italiana. Oh. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món
1: sí,
5: sempre?
1: Sí, i tant.
5: És una
1: i tant.
5: Passada. I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm. Així que, bé, força entretingut. I pel que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, però exacte. Amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
5: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere el vidre, salmó, no? Vull dir...
5: Sí, fan salmó, fan bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la de la Hummer, de la lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llagosta.
1: Llagosta, no? Sí.
5: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid. Aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
5: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
5: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler i Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció. Mil gràcies, ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre i ara també Rambler.
5: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
5: Vinga, va, diria Hada Bada Gamla Xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
5: Una abraçada.
0: Cadena de Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim. Jo estava rere l'estudi doncs, emocionat. A més, compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius en antena, sóc un gran aficionat del món geganter. Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins a l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les 7:45 del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades. Un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera, assumeixo doncs, els meus projectes al llarg del dia. Tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo que soc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de, doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de doncs, això, tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que a més treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat, i no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots. No? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets, allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i que, com que coneixes la idiosincràsia dels municipis i de la comarca, crec que ja portes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador, dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que ell fet encara tan bàsic com del boca orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, i és normal, aquest de dir que ja soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip, però depèn dels projectes, treballo en un equip, en un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de, projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i, sobretot, la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí. A reveure.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
5: Per aquesta?
6: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: I ara l'última?
6: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi han coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès. Però, bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar. Més de 700 espècies, que la majoria són solitàries. Jo pensava que anaven en manada, saps? Que eren sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no en podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Jo escolto Rambla 54 al Prat Ràdio.
1: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre potablava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
2: Una mica, sí.
1: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta

0: Aquí, ramblejar i petar la xerrada amb vosaltres.
1: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
0: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
0: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
2: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, aquí, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
1: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre a pota blava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
2: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
1: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
2: Bueno, algunes, la veritat, no diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
0: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del pota blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
1: Ui.
0: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista.
1: M'ho han dit, M'ho han dit l'Ivan,
0: sí,
1: la Gisela i l'Arnau, m'han dit estan al costat de l'aeroport del Prat.
0: Ho anireu escoltant.
1: Escolta'm, sí, això vol dir doncs que tornen a funcionar els avions, eh?
0: Sí, sí. Les coses han sigut res momentànies.
1: Val, tornem al pollastre.
0: Que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
2: Doncs la veritat que és orgull, no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena pota blava, veus una cosa és que són el que sigui és pota blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
0: En el seu moment de parlar molt de la necessitat de garantir la fiada d'aquest pot hablar del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
2: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre està garantit.
1: Joaní, quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials, no? Clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però

0: L'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
1: És complicat per... Bueno, és complicat. En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
0: Sí, sí.
1: Ara ja n'ha passat una altra.
0: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
1: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
0: I això diari. No estressa els pollastres, aquest soroll?
1: No tant com a mi, però... No, els pollastres, per sort, no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i no... I per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava, el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no?, que ens costa el ser una granja petiteta. Però, bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
2: I, Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això. És viable la producció del Potablab actualment?
1: És viable, sí. Al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdua, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Potablab, a partir d'endavant, la raça i el que significa.
0: I el consumidor, Joan, és pretenc, majoritàriament, qui us demana aquest pollastre?
2: Ara.
1: Perdó.
0: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
2: Sí. Ara t'escoltem, ja.
0: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
1: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Potablab és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya. Bé, no és tan conegut, però sí, Potablabes n'hi ha a tot Espanya i fins i tot n'hi ha un club de mans del Potablab. No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Potablab. O sigui, que és conegut bastant lluny.
0: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Potablab.
2: Home, aquí el Prat és típic. Per Nadal, sí. Per Nadal tothom, a tots els restaurants, i on vulguis el trobes.
0: I fora de Nadal?
2: Per Nadal? Jo també, o sigui, jo que soc del Prat de tota la vida, a casa anem menjant...
0: Ui!
2: Quart avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un Potablab i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
1: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té un tast que no té cap altre pollastre.
0: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres, ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
4: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, eh? I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, em permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, o, millor dit, reclamar una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
5: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
6: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural i per això per nosaltres és important. Però és que, a més té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història. No?
5: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
6: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passavolants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes i, a part dels veïns del poble, que diu, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, sí, és un lloc concorregut.
5: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer. I
0: de fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX, en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son, que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta de Tallat, que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Bona tarda, salutacions. Benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres 7 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, per una banda, però és ben cert que a aquesta hora ja tenim algunes incidències a repassar. Malauradament parlem d'accidents. Per exemple, a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès, hi tenim un accident. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, i ja hi trobarem aturades de més de 3 quilòmetres, com et deia, a l'AP7, a Sant Cugat del Vallès i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud, dos accidents. Un a l'autopista B23, a zona d'Esplugues de Llobregat. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, aturades d'uns 2 quilòmetres. I a l'autovia de Castelldefels, un altre accident, a l'Hospitalet de Llobregat, ja arribant a Barcelona, també parlem d'un carril tallat d'entrada a Barcelona. Aquí hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. Per tant, ja algunes complicacions en aquesta xarxa viària catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: Doncs avui al Connectats parlarem d'eines. D'eines per a la gestió dels mòbils dels nostres fills amb Gerard Vilanova de TIC Activa. Continuarem amb esports i amb el podcast que es posa en marxa a Castellà del Vallès sobre l'hoquei patins. Estic en xoc del company Guillem Plans. Acabarem parlant de l'exposició Demà hi haurà lluna nova de Michael Lawton amb Eduard García, responsable de l'espai Betulia. Tot això és el que tenim preparat des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Molt bé, doncs és el moment de saber què destaca en la crònica informativa d'avui en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Els jutjats de Terrassa han decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per haver disparat contra dos guàrdies civils a Can Parellada el dijous passat. La causa està oberta per presumptes delictes de temptativa d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van tenir lloc el dia 1 d'octubre sobre 10:45 de la nit. Els agents perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de serveis. Quan es van apropar al vehicle dels sospitosos a l'àrea de servei Porta de Barcelona, a l'AP7, al terme municipal de Castellbisbal, els detinguts van intentar embestir-los amb el cotxe i es van donar la fuga. Més tard, els agents van localitzar el vehicle aparcat al carrer d'Europa, just davant del camp de municipal, al barri de Terrassa de Can Parellada, on els esperaven els presumptes agressors. Va ser allà on es va produir l'intercanvi de trets. Un agent va rebre 4 impactes de bala i l'altre un. Tot i la gravetat de les ferides, els dos es troben fora de perill. Les detencions es van produir la mateixa nit de dijous. La investigació, però, continua oberta.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Llum verda a la primera fase del pla per climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics que hi ha a Catalunya. El Consell Executiu ha aprovat les actuacions de millora en el centenar d'instituts que han prioritzat. N'hi ha 5 de Sabadell, són el Vallès, les Termes, el Miquel Crusafont, el Ribot i Serra i l'Escola Industrial. La consellera Sílvia Paneque és portaveu del govern.
3: 10 milions d'euros destinats a la climatització d'escoles, el primer paquet del global que ens ha de permetre, com saben vostès, actuar en els 2.530 centres educatius a tot Catalunya ja pel curs 2030-2031.
2: Les intervencions preveuen la instal·lació d'aires condicionats o sistemes d'aerotèrmia, així com ventilació mecànica i energies renovables. Les obres es faran de forma progressiva i la Generalitat assegura que es planificaran perquè no interfereixin en l'activitat lectiva. L'objectiu és que aquesta primera fase de treballs estigui enllestida a final de curs 2027-2028.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona, avui que és notícia. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana, un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila, una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat.
5: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça La Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
4: Agüera també ha avançat que enguany els carrers de Badalona s'il·luminaran un 20% més que en l'anterior campanya de Nadal.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral, al Prat de Llobregat. Hi tenim a Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Servei de Manteniment i Serveis Urbans estan intensificant durant aquests dies les tasques de revisió dels embornals i la xarxa de clavegueram per garantir l'absorció de molta quantitat d'aigua en poc temps. I és que aquesta ha estat una nova jornada de pluges intenses al territori i que el Prat ha deixat només durant el dia d'ahir 39,9 litres per metre quadrat. Escoltem el director tècnic d'Aigües del Prat, Jordi González.
7: Hi ha hagut unes pluges molt intenses, ha caigut molta aigua en molt poc temps i el municipi ha respost molt bé. Al final tenim una xarxa que en condicions habituals és invisible, però en el moment que ha de funcionar, perquè si no hi ha molts problemes. Bueno, s'ha demostrat clarament que la xarxa ha funcionat. És evident que amb pluges molt i molt intenses, ja només pel propi disseny de la xarxa no és capaç d'absorbir tota l'aigua, però es demostra que en el moment que baixa una mica la intensitat, l'aigua s'absorbeix perfectament.
6: Durant els episodis d'aquests últims dies han arribat a caure 80 litres dimarts passat i 120 litres aquest dissabte, 1 als 30 d'aquest mateix dilluns.
0: Gràcies, Luis. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Esquerra Republicana Castellà homenatjarà el president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. La secció local d'Esquerra Republicana celebrarà el proper dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça Lluís Companys la tradicional ofrena floral en homenatge al president, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament al fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc. L'acte, que tindrà lloc davant del monòlit, dedicat a la seva memòria, a la plaça que porta el seu nom, vol recordar la figura de Companys com a símbol de dignitat, democràcia i compromís amb el país, diuen els republicans en un comunicat. Com és tradició, l'ofrena reunirà ciutadania, entitats i representants locals en un gest col·lectiu de record i reconeixement. Volem recordar la figura del president Lluís Companys, que va haver de marxar a l'exili després de la Guerra Civil i que va ser afusillat pel règim franquista el 1940 després d'un consell de guerra sumaríssim, sense garanties processals. Convidem a acompanyar-nos en aquest acte del record i d'homenatge al president Lluís Companys, diu la presidenta local d'Esquerra Republicana i portaveu del grup municipal, Dolors Ruiz.
0: Gràcies, Oriol, i a Rubí, avui, que és notícia. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. A Rubí, Rubí Forma inicia aquesta setmana el tastet d'oficis dels programes de formació i inserció adreçats a joves d'entre 16 i 21 anys que no hagin superat l'ESO. Encara hi ha dues places disponibles. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa, apropen els participants al món professional i els poden facilitar l'accés a un cicle de grau mitjà. Els PFI inclouen diferents itineraris, com el de cuina i serveis informàtics, així com especialitats de perruqueria i comerç. La formació es desenvolupa al Centre d'Educació d'Adults Pau Casals en col·laboració amb instituts. També destaca que cada any se celebra la Setmana d'Ocupació, un espai en què es presenten els tastets d'oficis juntament amb altres opcions professionals. D'aquesta manera, els tastets s'emmarquen en una proposta més àmplia, centrada en donar a conèixer diferents possibilitats relacionades amb el món laboral. El tastet d'oficis ofereix 15 places i en aquest moment encara n'hi queden dues vacants.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat amb Sara Vella. Bona tarda.
10: Bona tarda. La percepció sobre la neteja de Sant Cugat millora segons l'última onada de l'Observatori Sociològic. Gairebé 4 de cada 10 santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró considera que els resultats suposen un punt d'inflexió positiu per al govern municipal i destaca especialment els indicadors de neteja, recollida d'escombraries i seguretat. Sentim-lo.
11: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
10: Pel que fa al nou servei de recollida d'escombraries, el 75% dels enquestats diu que el coneix i entre aquests un 46% considera que ha millorat.
12: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La relació entre els menors i els dispositius mòbils en genera cada vegada més debat entre famílies, educadors i experts. Com posar límits? Com acompanyar els fills en l'ús de la tecnologia? I, sobretot, quines eines tenen els pares per fer-ho? La Mireia Sanz, de Ràdio Sabadell, ha conversat sobre aquesta qüestió amb Gerard Vilanova, del Centre TIC Activa.
1: La nova proposta de reglament europeu que planteja restringir l'accés dels menors a les xarxes socials arriba després de mesos amb iniciatives legislatives dels estats membres que han avançat amb criteris dispars i sense una normativa harmonitzada. Almenys 8 estats, entre els quals hi ha Espanya, tenen propostes de llei en fase parlamentària, algunes de les quals, com les de França o Portugal, en fases avançades. Uns 8 països més tenen propostes d'estudi, en alguns dels quals, com Alemanya o Irlanda, a l'espera de directrius europees de Brussel·les abans de tirar-les endavant. La majoria d'estats que ja han impulsat la proposta plantegen una edat mínima d'accés a les xarxes de 15 o 16 anys per damunt dels 13 que proposa la Comissió Europea. Avui volem parlar de l'accés a les xarxes socials, de l'accés als mòbils, amb el Gerard Vilanova de TIC Activa. Gerard, bon dia, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: Com veus que, per fi, els governs, els estats estiguin plantejant la millor forma de regularitzar aquest accés dels joves a les xarxes socials?
2: A veure, ho has dit molt bé. Per fi s'ho plantegen, i això ja és una passa endavant, perquè vull recordar que portem 20 anys amb els nostres fills totalment desprotegits davant de situacions que ara ja s'han demostrat que són tòxiques i que influeixen negativament en la seva educació. Ara bé, serà això definitiu? No ho sé, a mi em sembla que són tramitacions molt llargues que fa temps que en parlem, per exemple, a Espanya, també has explicat, doncs tenim ja un tràmit, una llei per la protecció dels menors en entorns digitals. Després tenim la Unió Europea que, recollint aquesta inquietud de tots aquests 6 o 7 o 8 estats a Europa, però és que recordem que també en altres països com Austràlia doncs ja es va fer una legislació, al final s'han posat mans a l'obra. Això sí, és un camí que sembla no acabar mai, perquè no s'arriba mai a cap conclusió. Aquestes lleis no veuen mai la llum. Recordem que a Espanya doncs, hi ha una aritmètica parlamentària també complicada, és a dir, que s'està tramitant la llei, però finalment s'ha d'aprovar, i per tant, jo el que diria és que endavant, molt bé, tot això feia falta, però els pares hem de seguir atents, hem de seguir posant-nos a treballar amb els nostres fills sobre totes aquestes qüestions.
1: Clar, i aquí suposo la part una mica de l'ou i la gallina, no? Perquè, clar, estem parlant de tot això, però ningú planteja la regulació del mòbil com a tal. És a dir, han sortit moviments, a Sabadell tenim el moviment d'aixecar el cap, no?, que demana que els pares no donin mòbil a les criatures fins que acabin la secundària, fins que acabin l'ESO. Clar, aquí hi ha tot un debat, no?, que al final és un debat que l'estem fent des del punt de vista social i que no s'està regulant, però no sé fins a quin punt cal regular-lo. És a dir, fins a quin punt les famílies necessiten d'aquesta regulació per prendre decisions sobre el futur dels seus fills. Què creus que hauria de passar, Gerard?
2: Home, jo crec que hi ha famílies que ja prenen les seves mesures, però que hi ha un enorme volum de famílies que simplement no hi han pensat o que simplement hi estan en contra. Val? Per tant, jo crec que sí que fa falta aquesta regulació perquè, com deia abans, ja s'han demostrat els efectes tòxics de l'accés lliure a internet, de l'accés lliure a tecnologies mòbils. La llei espanyola, a la qual jo feia referència abans, la llei per a la protecció dels menors en entorns digitals, ja preveu el retard fins a 16 anys de la incorporació del mòbil i amb aplicació de control parental obligatòria. Per això deia que aquesta llei porta ja més d'un any de retard en la seva tramitació. Els que estem interessats en aquest tema l'estem esperant, però sembla no arribar mai. També vull recordar que Catalunya i altres comunitats autònomes ja hi ha vigent des de fa 2 cursos una prohibició del mòbil en l'entorn escolar, val? Amb la qual cosa també l'escola s'ha pronunciat sobre l'adequació, la necessitat de tenir aquest tipus de tecnologies mòbils en la vida dels infants.
1: Mm-hmm. Clar, el mòbil al final va lligat a les xarxes socials, però què entenem per xarxes socials? Perquè aquí segurament hi ha una visió diferent del que entenem alguns adults per xarxes socials al que són xarxes socials pels joves a dia d'avui, no? Que no són les mateixes que potser nosaltres estem pendents, ja sigui un WhatsApp o un Instagram, ells viuen en un món diferent, no? I segurament aquí hi ha el primer gap, no?, entre pares i fills.
2: A veure, les xarxes socials també s'especialitzen, o més ben dit, els usuaris donen una especificitat a cada una d'elles. Facebook, que va ser la primera, doncs sabem que ha quedat per franges... Estem parlant del nostre entorn, eh? Perquè en altres països del món això pot ser diferent. Però Facebook, per exemple, en el nostre entorn ha quedat reduïda al sector d'edat més gran, eh? Els que tenen potser una incorporació més tardana. En canvi, TikTok va començar aglutinant joves i ara pot ser que sigui més transversal. És a dir, tot això va evolucionant. WhatsApp és o no és una xarxa social? Home, és un servei de missatgeria, però un grup de WhatsApp certament s'assimila bastant al que és una connexió entre diferents membres. Per tant, una
1: clar,
2: xarxa deia, social.
1: Perquè com a pare pots pensar, no, el meu fill no té accés a les xarxes socials perquè no té ni Twitter, ni TikTok, ni Instagram, però sí que té l'aplicació de WhatsApp. Llavors, el teu fill clar, té accés i... o no té accés a les xarxes socials?
2: Sí, sí. De fet, WhatsApp entra dintre dels paràmetres de xarxa social, per tant, estarà subjecte també a les lleis que s'aprovin.
1: Per tant, aquí també entenc que el que hi ha d'haver, sobretot, és un acompanyament com a pares a nivell de què es pot fer i què no es pot fer en aquests espais i fins a quin punt pots tu seguir o no seguir el que estan fent els teus fills en aquests espais.
2: Evidentment, la raó, la involucració, la preocupació que tinguin els pares supera qualsevol llei, val? Perquè nosaltres, els pares, som els que tenim l'obligació de l'educació i la protecció dels nostres fills i, per tant, nosaltres decidim què entra i què no. És veritat que després hi ha una pressió social. Aquestes tecnologies existeixen des de fa molt, no només en el món adult, sinó també en el món infantil i juvenil. Per tant, els pares necessitem eines, ajudes, que ens donin raons i convicció per aplicar aquest tipus de restriccions. I, evidentment, què millor que una llei que doni suport a aquesta necessitat que tenim molts pares de frenar una mica l'accés de la tecnologia a mans dels nostres fills. Repeteixo, el cas de l'escola és paradigmàtic. Ja tenim dos cursos d'experiència en això. Si l'escola va fer aquest moviment és perquè els efectes de la tecnologia havien ja estat demostrats, en aquest cas, els efectes perjudicials.
1: Per tant, al final aquí hi ha un marc, no?, que ha de ser la legislació, que al final ens ha d'establir uns límits i a partir d'aquests límits poder-hi jugar com a població, com a famílies, en el que nosaltres considerem que hem de fer, no? Però aquí, per tant, aquesta educació per la família, per l'entorn, sobre com hem de fer ús del telèfon mòbil i de les xarxes socials, nosaltres i també els nostres fills, entenc que és clau, no?, en tot aquest debat, també?
2: Evidentment, i és que és el principal, i venim d'una barra lliure. Durant 20 anys hem tingut la consciència que això era com obligatori, que tothom ho té, que tothom hi participa, i que no fer-ho significava quedar-nos enrere, també en el cas dels nostres fills. No fa pas gaires anys que les escoles venien els seus projectes tecnològics com una cosa positiva per engrescar les famílies a matricular-s'hi. Ara, molts d'aquests projectes tecnològics estan fent marxa enrere. Dit això, l'escola és important, però la família, l'adult, és el principal. I repeteixo que les lleis que es puguin fer ens hi han d'ajudar, ens ompliran de raons, però els pares que estem a la franja d'edat de secundària, per exemple, o finals de primària, la veritat, ens ha ajudat molt, ens ha carregat de raons el fet que l'escola prengués aquest posicionament en relació al telèfon mòbil, prohibir-lo.
1: I en aquest sentit, també hi ha alguna mena de regulació de cara als adults? Perquè al final, que hi hagi aquesta regulació de cara als joves, jo llegia l'altre dia ara no recordo si era una entrevista o un article, que deia, al final està posant de manifest que hi ha una part de toxicitat al darrere, no? Com quan es començaven a fer les primeres lleis, exageren molt al voltant del tabac, no? Per tant, si realment hi ha aquest problema de toxicitat i aquest problema d'addicció, no només el generen els joves, també l'està generant en els adults, no? També ens està canviant la manera de pensar en els adults. Aquí també hi hauríem de poder anar d'alguna manera?
2: Evidentment, els adults també necessitem aquesta protecció. És més, hi ha molts plans de salut que incorporen l'accés a la tecnologia com una patologia, o més que l'accés al mal ús de la tecnologia com una patologia al nivell de qualsevol altra drogadicció. Repeteixo, no només amb menors, també amb gent gran. Els grans, els adults, home, tenim nosaltres ja l'obligació de cuidar-nos a nosaltres solets, però també necessitem defenses. Per exemple, davant de fets que estan més que demostrats que creen addicció. Estic parlant, per exemple, de l'escroll infinit, que és un algun d'aquests mecanismes que generen addicció i que aquesta llei que està tramitant la Unió Europea ja preveu prohibir en els infants, en els menors de 15 anys. Llavors, escolta'm, els adults també estem subjectes a aquests mecanismes que de vegades s'assemblen més als de les escurabutxaques que no pas els de la informació.
1: Sí, ja et dic, en aquest programa de ràdio crec que ho equiparaven, no?, el que passa amb el tabac o el que passava amb el tabac, no? Fa 40 anys no hi havia aquesta consciència social sobre el que era el tabac, no?, i tothom funcionava com funcionava, no? Doncs ara, el fet que ho posem damunt la taula, que pot tenir un problema d'addicció pels joves, vol dir que també pot tenir pels adults. I aquests dies que estem parlant de l'informe PISA, ho comentàvem l'altre dia amb la gent de la Fundació Equitat, no?, també hem perdut als adults la capacitat de lectura que teníem anys enrere. També ens ha canviat la forma de llegir el fet de tenir un telèfon mòbil a les mans sempre, els whatsapps i la manera com ens arriba la informació, no?
2: Sí, i això no té per què ser dolent. És a dir, el món avança, el món evoluciona, hi ha algunes formes d'accés a la informació, d'accés a la feina, d'accés als estudis, doncs tot això va variant i generalment la tecnologia digital ha fet una aportació molt positiva a les nostres vides. Som capaços de fer millor les coses de manera més simple, de manera més ràpida, i això, en principi, ho hem de valorar molt positivament. Ara bé, estan els menors d'edat preparats per assumir o per entrar en aquesta espiral abassegadora d'informació, inputs i estímuls? Doncs jo penso que no, que cada cosa té el seu temps, i com bé deies tu, la societat va tardar molts anys a descobrir, o més que descobrir, a manifestar els efectes tòxics del tabac o de l'alcohol, i quan ho va fer, a poc, a un ritme més aviat baix, va començar a legislar i a prohibir fins i tot la publicitat en espectacles esportius, per exemple. Uh-huh. És a dir, aquest grau de consciència va augmentant fins que arriba un punt en què ja el legislador ja ha de posar un ordre. Això és exactament el que ens ha passat els últims 20 anys. El problema, en el cas de les tecnologies digitals, el problema és que això s'hauria pogut fer molt més ràpid. Ara, després de 20 anys, ja tenim estudis que ens ho expliquen molt bé. Quin és l'efecte cerebral, social, físic de les noves tecnologies amb accés lliure en el cas dels nostres fills.
1: I al final el que necessitem també, entenc, que és educar-los en un sentit crític, no?, envers tot el que es troba en el telèfon mòbil, que sàpiguen discernir realitat de IA, no?, a dia d'avui.
2: Evidentment. No ens hem d'oblidar que per moltes lleis que surtin, que situïn l'ús del mòbil a partir dels 14, dels 15, dels 16, internet estarà allà esperant. Els nostres fills arribaran a aquestes edats i tindran un accés lliure. Per tant, tot el que es faci abans en l'entorn de l'escola i en l'entorn de la família ha de servir, i en l'entorn també de les lleis, ha de servir perquè finalment els nostres fills s'incorporin a la societat, una societat que avui dia és digital. Per tant, nosaltres tot això no ho podem amagar. Ara sí que ho podem pautar, sí que podem retardar-ho, sí que podem facilitar l'accés atenent a l'edat i a la situació de cada criatura.
1: Gerard Vilanova, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
2: Gràcies, igualment.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.

0: I ara al Connectats descobrim el podcast d'hoquei sobre patins de la xarxa Estic en Xoc, coordinat des de Ràdio Castellà. Allà hi tenim l'Oriol Ferran, que parlarà amb el Guillem Plans, el conductor d'aquest podcast.
1: Castellà agafa protagonisme en el món de l'hoquei patins. Des d'aquesta emissora ha nascut el podcast de l'hoquei patins Estic en Xoc, amb el periodista Guillem Plans. Descobrim aquesta proposta que vol seduir els amants de l'esport amb el conductor del programa. Guillem, bona tarda.
2: Ei, bona tarda.
1: Primer de tot, per què un espai d'hoquei patins?
2: Abans que res, seduir potser és massa. Començarem intentant agradar. I és molt senzill, perquè fa falta. L'hoquei patins, em sembla, si no ho dic malament, és el tercer esport a Catalunya amb fitxes per darrere del futbol i del bàsquet. Hi ha moltíssimes ganes, hi ha molta motivació, però hi ha una comunitat orfa. No està acostumada a consumir productes relacionats amb l'hoquei patins. S'hi està acostumant, perquè hi ha cada vegada més propostes i professionals, i ben fetes, també des de nivell amateur, però el que fa falta és un pas més endavant. Hi ha ganes de consumir, hi ha ganes de fer-ho, i per tant aquí ens hem de trobar. No volem salvar l'esport, perquè hi ha un clam popular que és que l'hoquei patins, com que no li fa falta encara un pas de gegant per situar-se en primera plana del que seria l'esport en general, però sí que són petits passos, doncs, per acostar-nos a aquest objectiu.
1: Quin és el to del programa?
2: El programa vol ser rigorós, perquè som professionals qui ho fem, volem fer informació de qualitat. El que no renunciem és a l'humor. Per què? Perquè és la millor manera de dir al món que no estem acomplexats. Hi ha aquest complex en el món de l'hoquei patins, de no arribem al futbol, de som el germà petit, de no ens estimem prou. La millor manera de dir no estem acomplexats i volem fer coses és riure'ns de nosaltres mateixos amb esperit crític, amb rigor, amb informació i interessar. Perquè si no fem contingut que interessi, la gent, per bona voluntat, no vindrà cap a nosaltres i ens escoltarà. Per tant, busquem temes en profunditat, protagonistes coneguts des de perspectives desconegudes, personatges anònims, perquè nosaltres volem fer un homenatge a tots els herois que mouen aquest esport, que va des del delegat fins al tio que s'està 6 hores al pavelló en el crono perquè el seu fill ha fet el primer partit i marxa d'allà a les 10 de la nit, fins als que porten al bar per guanyar 4 duros, però perquè volen formar part d'aquesta comunitat. Volem ser polèmics, no ens fa por posar el dit a la nafra, i aquesta és una manera de ser rellevant. Si ens escolten, tenim també nosaltres ganes de parlar de temes, encara que puguin ser espinosos. No tenim por i tenim moltes ganes.
1: Tot això et veig que ho expliques en primera persona. Tu has estat una persona que has estat 6 hores en un pavelló. Quina és la tasca que més t'ha tocat fer d'aquestes que narres tu?
2: Mira, jo vaig ser entrenador d'hoquei patins per 120 euros al mes, però és que per guanyar una mica més vaig agafar un altre equip, que era l'escola, que eren 50 euros. I jo, il·lusionadíssim, no m'estic queixant, perquè això és el primer pas en el món professional i, de fet, encara quan reviso l'activitat econòmica que entro a la tesoreria general, encara em surt allò i em fa força il·lusió. He estat jugador durant 20 anys, molt dolent, però amb moltes ganes, això no se'm podrà retreure mai. He estat entrenador d'hoquei base i he arribat a estar de dilluns a diumenge fent pavelló.
1: I tot això, tota aquesta època, t'hagués agradat que hi hagués un podcast com Estic en Xoc per seguir l'actualitat de l'esport?
2: M'hauria encantat que hi fos. Si hi havia propostes com aquestes, no les vaig conèixer. Sí que jo sempre he rastrejat tot el que s'ha fet sobre hoquei patins, les transmissions d'Esport 3, també les de la xarxa després, que per cert hi vaig tenir el plaer de poder-hi col·laborar. I recordo, com a anècdota, tenir gravat un Barça-Liceo que de tant en tant reclamava als pares que me'l posessin a la televisió i m'era igual, saber el resultat. Però sí, neix potser d'aquí neix i no me n'havia donat aquesta necessitat de ara, després d'haver donat tot el que he sabut des de la part esportiva, doncs ara des de la comunicació, que és aquesta intersecció, en el meu cas, que m'agrada l'hoquei, m'agrada el periodisme, anem a fer alguna cosa que uneixi les dues passions.
1: Quants programes porteu?
2: Ara en portem dos, acabem de gravar el tercer. El primer programa vam parlar amb David Cáceres, que és entrenador de l'Espanyol, més culer que l'avi del Barça. Ell va estar en el primer equip del Barça una temporada, va guanyar la Supercopa i una Lliga sense perdre cap partit de la temporada regular. Després els play-offs no li va anar tan bé a la Champions ni a la Copa del Rei. Sí, ho estic dient bé, una Supercopa i una Lliga. I el van fer fora. El van fer fora sense haver-lo avisat, ho va saber després, que era un entrenador pont, perquè ja n'és el següent. Ell havia deixat la feina i, per tant, va passar-ho molt malament. I ens ho ha explicat sense embuts, sense pèls a la llengua. El segon programa vam entrevistar a Ivan Tibau, mític capità de la selecció catalana de Macau, que abans havia renunciat a jugar a la selecció espanyola perquè va ser expulsat en una concentració. Ell era a Andorra i un mitjà de comunicació local li va preguntar: en igualtat de condicions, on jugaries, amb Catalunya o amb Espanya? I ell, una altra vegada sense embut, sense pèls a la llengua, són dues coses que ens agraden en aquest programa, va respondre que en igualtat de condicions amb Catalunya. Això ho va dir un dia a la tarda, l'endemà a les 8 li van fer les maletes i patar del cul, per dir-ho d'alguna manera. Ens ho va explicar i és el que volem aconseguir a l'Estic en Xoc, que els protagonistes se sentin lliures de parlar. A tu que t'agrada l'esport, per exemple, segur que has sentit moltes vegades els periodistes esportius que diuen: és que jo als anys 80 viatjava amb l'avió del Barça i accedia als jugadors sense que hi hagués el filtre de premsa.
1: Era molt més fàcil, que tot era més de primera persona que no ara, que hi ha molts gabinets de premsa entremig, no?
2: Passava el mateix. Doncs ara l'hoquei patins, que tant de bo duri molt temps, estan una mica en aquesta fase en què pots accedir a protagonistes de manera molt fàcil, que pots parlar amb ells, que no tenen por a que es dobleguin les seves declaracions i això se'ls pugui girar en contra, que és una mica el que ha passat amb el futbol, que si parlen, per què parlen? Si no parlen, per què no parlen? Doncs millor la segona opció, que no es foten en problemes. I de moment estan deixant anar doncs tot el que senten i per això resulten els programes tan interessants des de la meva perspectiva.
1: Clar, la teva perspectiva.
2: La meva perspectiva, què t'he de dir? És clar, sí, sí.
1: Quines respostes heu rebut de moment?
2: Mira, de moment, a xarxes és molt bona. Tenim entre els dos vídeos prop de 60.000 visualitzacions dels reels que estem fets. Això ens parla una mica del patró de consum actual. Sí que ens està costant una mica fidelitzar això a Spotify i a la xarxa Més, que encara no ho he dit, però és on es poden trobar aquests programes. Però crec que és una feina de formigueta, de mica en mica, que no només es quedin amb la primera impressió. Ara estem en un moment en què tots tenim l'encefalograma pla i una capacitat d'atenció de hàmster i no passem més enllà del reel, però si fem l'esforç crec que consumir programes com aquest doncs van més enllà dels 15, 20, 30 segons, minut com a molt, perquè ja és molt que pugui durar el contingut d'Instagram.
1: No només es fa des de Ràdio Castellà, bé, el programa sí que es fa a Ràdio Castellà, però us coordineu amb altres ràdios de l'Estat, oi? Com funciona?
2: Mira, ens coordinem amb Ràdio Sant Sadurní, Ràdio 1-1 de Lleida i Ràdio La Nova de Reus. I aquí, amb tres grans capitals de l'hoquei patins, Reus, Lleida i Sant Sadurní, hi ha Castellà, que és un bolet, que el castellà, en comparació amb ells, no és petitós, un club ara nacional, però que sí que ens serveix per estar situats a una bona zona de Catalunya, no tota, però sí per arribar a tot arreu, i això aporta pluralitat, riquesa en continguts, en perspectives, també en emocions, perquè tothom es escombrarà cap a casa i és natural i està bé que passi, però serà, doncs, per tant, més repartit. I el que sí que és un fenomen que passa i que trobo que està bé és la riquesa lingüística, perquè estic en xoc i ja d'entrada es pronuncia de maneres diferents des d'un punt que des de l'altre.
1: M'encanta el nom em va agradar moltíssim.
2: Sí, no a tothom, ha agradat. Un cop el vaig plantejar aquí a la redacció i em van mirar amb cara estranya. Després sí, després ha encaixat una mica millor.
1: A mi el semantisme, tot el que sigui humor semàntic, a mi em té el cor robat. Ja per anar acabant, anem amb el nom. Com se t'acudeix?
2: Mira, estic en xoc.

0: actualment?
1: És la pregunta del milió. Abans he parlat d'aquesta mena de complexa. El que m'han comentat sobretot és que hi ha un problema d'economia, que és que no es genera prou, que no es juga a prou territori mundial i que mai acabarà de ser olímpic. Ho va dir l'altre dia el president de la Federació Espanyola, el Carmelo Paniagua, que no sé si es vol tenir al capdavant algú que no creu en l'impossible, perquè a vegades és s'hi ha de creure perquè acabi sent possible. En qualsevol cas, sí que és veritat que li falta aquest gran pas com per que sigui un producte mainstream, per dir-ho d'alguna manera. Doncs tota pedra fa paret, i en aquesta lluita ens hi trobareu.
0: Doncs, Carme, ja veus que si voleu escoltar l'Estic en Xoc i ja està al corrent del que passa a l'hoquei patins del nostre país, cada setmana, quin dia es poden escoltar els programes hi ha un horari definit?
1: Els divendres i convidar la Carme també, si vol parlar d'hoquei patins, ella del Sant Cugat, però perfecte, ens hi entendrem. Un club que cau molt simpàtic.
0: Doncs gràcies. Estarem atents als nous programes. Que vagi molt bé. Bona tarda.
1: Bona tarda.

0: set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Soc Rocío Gómez, periodista de Ràdio Castellà i de l'Actual. Avui us vull recomanar un grup de música que és Catriel i Paco Amoroso, que vaig tenir l'oportunitat de veure'ls fa relativament poc al Palau Sant Jordi. El seu últim disc, Free Spirits, ens convida amb molta alegria i moltíssima ironia a reflexionar sobre els nostres defectes, sobre el dia a dia, però sobretot a veure la vida amb molt d'humor. Ara escoltareu la cançó Hasta Jesús tuvo un mal día, que compta amb la col·laboració de Sting. Perquè sí, perquè pots tenir un mal dia, però al final tot es pot solucionar.

0: Curs amb una exposició del tot ambiciosa. Demà hi haurà Lluna Nova, de l'artista britànic però resident a Barcelona, Michael Lawton. Una exposició d'art contemporani i abstracte que suposa un punt d'inflexió a la trajectòria de Lawton. En parlem amb l'Eduard García, que és el responsable de l'Espai Betuli. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Eduard García, responsable de l'Espai Betuli. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Martí. Què tal?
1: Molt bé. L'exposició, que es presenta com un conjunt de més de 30 obres, és Demà hi haurà Lluna Nova, de Michael Lawton. Es construeixen mons imaginaris i també cosmos personals. Com hem d'interpretar aquesta exposició? Què hi trobarem?
2: Doncs mira, justament és una exposició que presentem la nova producció artística de Michael Lawton. Michael Lawton és un pintor anglès que porta vivint a Barcelona ja molt de temps, i que ens va interessar molt la seva producció artística, per l'Espai Betuli en concret, perquè la seva producció artística, no, la del Michael, la manera que té de treballar, és amb la pintura i l'escriptura alhora. No? És que una cosa no es pot separar de l'altra, i això ens va semblar molt interessant a nosaltres, perquè, clar, com a centre de la paraula, una de les coses que busquem és les pràctiques contemporànies que treballen amb la paraula, i és el cas del Michael Lawton. L'exposició ens presenta obra nova, que això sempre és interessant, vull dir que no, que és algo nou, algo fresc, que mai s'ha vist abans, i que ens presenta doncs aquesta nova producció que està fent, que és molt diferent a lo que havia estat treballant fins ara, i que és un nou camí que crec que és com molt interessant, no? També una mica per això el títol, no? De Mayora i Lluna Nova, parla una mica d'aquest nou camí que està agafant el Michael Lawton i que és nou per ell, però també una mica que fa reflex aquest nou món que ens ve una mica, no? Perquè estem en un moment realment complicat i de molts de canvis, i ell utilitza la pintura, que ell fa pintura abstracta, per parlar una mica d'allò que no podem veure, no? I que no podem expressar en paraules, i ell ho expressa amb la pintura.
1: Precisament sobre el títol també et volia preguntar, perquè tu mateix ho has dit, Demà hi haurà Lluna Nova, pot ser un títol força enigmàtic. Per tant, estem parlant d'un nou inici a la carrera de Michael Lawton, i ho volia deixar palès amb aquest títol.
2: Sí, exacte. Ell, des de sempre, la seva producció artística, ell ha exposat a la Capella de Barcelona o a la Fundació Arranz Bravo d'Hospitalet. Ell sempre, la seva producció artística, té una certa connexió amb el que és la ciència-ficció, no? I a ell li agrada molt aquests mons, aquesta imaginar, crear mons nous, que es basa molt en literatura, i la seva producció artística, les seves pintures i la seva literatura també, perquè com que ell escriu, sempre va molt en aquesta direcció, no? Llavors, li agradava molt la imatge de la lluna, perquè realment té com a, no? Tu quan parles de la lluna ja té aquest simbolisme, no? I li agradava molt la idea de la lluna nova, d'algun nou que inicia, i que sigui com, que tinguis una idea, no? Però que tampoc t'ho digui directament, no? I la seva exposició, doncs, és això. Ella ha trobat un nou llenguatge. Ella estava fent una, com a anècdota, que és molt, molt interessant, quan vam estar parlant per fer la nova exposició, clar, hem estat un any treballant amb aquesta exposició, perquè volia que tingués com tot aquest temps perquè anigués fent producció nova. Ell em va presentar primer una exposició i ja semblava que estava tot molt tancat, i al cap d'un temps em va dir, no, he canviat tot perquè estic anant cap a un nou camí, no? I vull explorar-lo, vull treballar-lo, i necessito com buscar allò que tinc a dintre, que veig que tinc ganes de treure, no? I d'expressar amb la pintura, crec que he d'anar cap a aquest camí, no? I és cap on ha anat, i és al final l'exposició que hem acabat presentant. I per això una mica aquest Demà hi haurà Lluna Nova és en referència a aquesta nova pràctica seva, no? Aquest nou llenguatge, bueno, aquests nous mons que està creant, que es diferencien molt a el que ell estava fent. I alhora també ell fa referència, no, que la pintura que veiem és molt simbòlica, no? O sigui, hi ha com símbols. És com si estigués creant un nou abecedari. És com que ell crea nous símbols i no els ha parat de repetir, no? Hi ha, per exemple, doncs, portals, no? Com una mena de portals, de portes. Després hi ha com unes cames que es repeteixen, que també podries veure que és com una N, no? Com una lletra N. Després hi ha com uns símbols així com que semblen uns núvols, però que realment no ho són. Llavors, ell està com buscant aquest nou llenguatge, aquesta nova llengua més aviat, perquè el llenguatge segueix sent la pintura, però com que sembla que li surti com aquests símbols nous, i ell en parla, no?, que aquests símbols no li paren d'aparèixer, que ell necessita com pintar-los i expressar-los, i que aquests nous símbols parlen d'algú nou, i que ben bé ell no sap del que parlen, però que necessita expressar-los perquè sap que està parlant d'algú futur, no? Com que aquests símbols busquen entendre allò que ell no sap dir en paraules, no? Mm. És com que ell utilitza la pintura abstracta molt per això, perquè més com que ell escriu a l'hora que pinta, ell escriu i té unes idees, però després amb la pintura expressa tot allò que no pot expressar en paraules, no? Llavors aquí és una mica el que està fent, també.
1: Podríem dir que és una exposició que marca un inici d'una nova manera de sentir seva, d'una nova manera de pintar, de crear, d'això, de crear noves obres, però amb un llenguatge que per ell encara podria ser desconegut, fins i tot.
2: Exacte, sí, és molt interessant perquè... Clar, poques vegades es té la sort, no?, de treballar amb un artista en el que justament no li donguis una sala d'exposicions i ell creï alguna cosa nova, no? O sigui, com algú molt diferent a l'anterior. Que mai saps això cap on pot evolucionar, i és una mica també la gràcia de l'art contemporani, no?, d'una producció d'un artista viu que al final ell va fent i no saps quins camins agafarà, no? I ara ha agafat aquest camí i és la sort de que nosaltres aquí a l'Espai Batulli hem sigut com l'espai que és el primer lloc on ell ha començat a treballar amb aquestes noves figures. Llavors, clar, ell utilitza com aquests símbols que ell diu que són com lletres que estan com poblant tota la seva obra, no? I que abans no hi eren. Llavors, és com, ell ho veu com un nou inici, com una nova manera de començar, que ell creu que, òbviament, la seva producció artística tirarà cap allà, però que tampoc sap ben bé el que és, no? És com que a mi m'agrada molt perquè... És com que sembla que estigui com... Saps els quaderns d'escriptura, quan ets petit, no?, de cal·ligrafia, sí, que no pares de repetir les lletres. És una mica com aquesta idea, no? És com una mica... La sala d'exposicions s'ha convertit com en la seva taula de proves, no? Una mica com si fos un investigador que està investigant i està provant i està buscant, no? És una mica això el que ell ha volgut representar en aquesta exposició.
1: Fa una estona ens comentaves el procés de gestació d'aquesta exposició, que ell tenia una idea al cap i després va demanar una mica més de temps per poder acabar de reformular-la. Quin paper ha tingut l'Espai Batulli en aquest procés i en aquesta exposició? Entenc que, com deies, el fet que treballi tant en pintura com en paraules és un fet important, no?
2: Mm-hmm. Clar, doncs, home, el nostre paper d'aquí és sempre doncs, donar una mica l'espai als artistes perquè puguin desenvolupar la seva obra. Al final, nosaltres ens dirigim a aquests artistes perquè ens sembla interessant la seva producció artística i els hi donem com aquest espai perquè puguin presentar la seva obra, no? Clar, en aquest cas concret, doncs, ell a l'escriure i dibuixar, doncs, clar, ens semblava molt interessant perquè del que parla en el text és algo que tampoc veus a la pintura, no? És com que està molt bé perquè es complementen un amb l'altre, perquè el que fa és com eixamplar la mirada de l'artista, tant una altra cosa com una altra, no? Llavors, la nostra feina una mica és com acompanyar, al final. És donar totes les facilitats possibles perquè l'artista doncs, pugui desenvolupar aquesta exposició que ell busca. I, òbviament, la nostra feina també és fer-la interessant pel nostre públic, perquè, al final, nosaltres tenim un públic que és molt fidel a nosaltres i que busquem també que hi hagi públics nous. I el que nosaltres també busquem és que sigui una exposició interessant i que parli i que algú pugui sentir-se doncs, connectat amb l'obra del Michael Laughton. No? Llavors, una mica és aquest acompanyament, aquest fer-lo també conjuntament perquè ell senti que també aquest espai és seu durant aquest temps, no? Una mica, com que senti còmode en aquesta sala d'exposicions. I nosaltres també a veure què podem com treure d'ell, no? També com de, vale, què ens pot aportar l'Espai Batulli i què pot aportar els visitants i els ciutadans de Badalona, no?
1: Ara que parlaves de públic, l'exposició es va estrenar el 26 de setembre, fa un parell de dissabtes. Quina valoració n'ha fet, en fa el públic? Quin és el feedback que heu rebut? I també quina valoració en fa el propi Espai Batulli?
2: Doncs mira, la veritat és que força bona. O sigui, nosaltres, és veritat que la pintura abstracta sabem que és complicada, no? I que no tothom és molt seguidor de la pintura abstracta. Però és veritat que és una pintura molt gran, de grans dimensions, i que realment sorprèn, no? És algo que xoca al veure. Llavors, les persones que han vingut s'han quedat com molt, no?, hipnotitzades per lo que han vist a la sala, perquè realment és veritat que Jo sempre ho dic, no?, que l'art al final cadascú hi connecta d'alguna manera diferent i l'art a cadascú li parla d'algunes coses o d'unes altres, no? I en el cas de la pintura del Michael Laughton penso que és el clar exemple. És una pintura diferent, que no estem acostumats a veure, que és pintura abstracta també, però que tot i així utilitza aquesta figuració perquè tu veus coses, encara que ben bé no saps identificar què és, però tu hi veus alguna figura, no? I és aquest tipus d'abstracció figurativa amb la que juga el Michael i que em sembla molt interessant. Llavors, les persones que han vingut realment s'han sentit com sorpreses i al principi, lo típic, no?, que potser entres així com amb una mica de recel, però després vas entrant i acabes realment submergint-te i t'acaba agradant l'exposició, no? Llavors, ara per ara, estem tenint com una bona rebuda i nosaltres estem molt contents perquè ha sigut una aposta, no?, també. De dir, teníem ganes de portar art abstracte a Badalona, que molt poques vegades l'hem pogut veure. Llavors, teníem ganes de sortir una mica de la norma i de trencar una mica d'esquemes amb aquest tipus de pintura, no?
1: Doncs una exposició, una nova proposta cultural més que oferim des d'aquí, que ofereix l'Espai Betúlia, que recordem està disponible des del 26 de setembre fins al 18 de desembre. Eduard García, responsable de l'Espai Betúlia, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Doncs gràcies al Martí, gràcies a l'Eduard García per aquesta proposta que ens deixen avui al Connectats. Fins aquí arriba la història del programa d'aquest dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta de Tallat, que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
4: Ei, Ivan! Sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa, també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, uf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem, de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, I sobretot, sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa. Perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat

0: junts, ens avenim... Però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
1: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
2: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
1: Rambla 54 és un passeig humanístic.
2: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és que sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manau, Torreferrera, doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, és clar. Però és una veu que ja no hi és, a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, uau. Hola a tots.
1: Bueno, hola.
2: Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: Fantàstic. Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto... Uau!
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta banda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs, ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? Per recuperar memòria a Google Drive.
2: Ui, ostres! És que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar a vosaltres?
1: Sí.
4: Sí, Anna, digues.
1: No, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres, i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un meet, un zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap. Però
4: va
1: que primer vam començar per allà.
4: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda i va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara en doncs, perspectiva ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves a M1, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili García, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres. Ai. I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil.
5: Que
1: la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart, eh?
5: No el trobaríem.
1: No.
2: No, aquí m'he de sumar jo també, eh?
1: Exacte.
5: Algun altre lloc, ja els trobarem.
2: Tot el que diguem quede curt, Pere.
5: Bueno.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves a Austràlia.
5: Sí.
1: Com va anar això?
5: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria, crec que no sóc el primer, eh?
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
5: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
5: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, eh? El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal, i vaig dir, va, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí, eh?
5: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, eh? Però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
5: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, bueno, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien doncs, unes 200-300 persones d'arreu del món, i bé, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig... el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així, una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, eh? Això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, home, va, quanta sucre. I era real, eh? Perquè, Anna, ho vam viure per Instagram. Estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals.
2: Sí, sí.
1: I després, doncs, vam conèixer la teva parella també des de la distància, doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
5: La part bona, eh? Els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores no sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... amb un staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls complats, a veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens anirem cap a Austràlia, eh?
5: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí, no amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
5: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims 2 anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen, la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i la, com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid, no? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut, i vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant...
1: Ostres!
5: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
5: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardangar, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres, i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
5: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar 2 paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
5: I al moure'ns també amb un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i vam dir, ei, organitza una paella, vam penjar 4 cartells al carrer i ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
5: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pack, si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
5: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... no? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment, intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit, l'Ovidia parlarà català, però tu, el noruec, com el portes?
5: Selvfølgelig. Ingen problem. Ja hi ha que ens naquen hors, ja. Ja hi... Bueno, ara qui sap dir noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt I aquí la veritat és que no són, com diria aquell, els noruecs parlen directament amb Noruega tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, no, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
5: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
5: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-S-T-A-D. Les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre, i és una O. Dues A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dues A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt, la rodoneta de sobre és un per dos, diguéssim.
5: Massa específic, potser,
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... no et pica mai?
5: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme, i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament cara a cara o xerrant o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
5: Mira, vaig començar evidentment des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar a un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant... I vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant i l'última feina és un gran repte i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava... I és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs, estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim. Més a organitzar l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
5: És un restaurant de cuina italiana. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món sempre?
1: Sí, i tant,
5: una passada. I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm-hmm. Així que, bé, força entretingut. I el que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, exacte, però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
5: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere del vidre, salmó, no? Vull dir...
5: Sí, fan salmó, fan bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la de la Hummer, de la Lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llangosta.
1: Llagosta, no? Sí.
5: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid, aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
5: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
5: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler i Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció. Mil gràcies, ha estat un detallàs portar-nos avui el Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre i ara també Rambler.
5: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
5: Vinga, va, diria Hada Bada Gamla Xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
5: Una abraçada.
0: Cadena La Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a l'antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim, jo estava rere l'estudi doncs, emocionat, a més compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter, Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les 7:15 del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades. Un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera, assumeixo doncs, els meus projectes. Al llarg del dia tinc un despatx muntat a casa, on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo que sóc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de, doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de, doncs, això, de tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que, a més, treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això, reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat. I no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots. No? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets, allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i que, com que coneixes la idiosincràsia dels municipis de la comarca, crec que hi aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador, dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca a orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que ell fet encara tan bàsic com del boca a orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, és normal, aquest de dir que soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip. Però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definit així.
4: Som un projecte de, un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i, sobretot, la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí. A reveure.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
5: Ara aquesta.
6: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: I ara l'última.
6: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi ha coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès, però bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries, jo pensava que anaven amb manada, saps? Que eren sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no en podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre potablava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
1: Una mica, sí.
0: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
1: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
0: 1973.
1: Ah, molt, molt bon any, eh?
0: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Potablava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
2: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i petar la xerrada amb vosaltres.
0: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
2: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre potablava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
3: Bé, la principal diferència, la principal

0: es troba aquest pollastre a Pota Blava i el sector que el produeix? És corresposta aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
1: Home, la veritat és que sempre el pollastre de Pota Blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
0: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
1: Bueno, algunes, la veritat, no diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
2: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del Pota Blava, del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
0: Ui.
2: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista.
0: M'ho han dit, eh? M'ho han dit l'Ivan, sí, la Gisela i l'Arnau, m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
2: Ho anireu escoltant.
0: Escolta'm, sí. Això vol dir doncs que tornen a funcionar els avions, eh?
2: Sí, sí. Les coses han sigut res momentànies.
0: Val, tornem al pollastre.
2: Que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
1: Doncs la veritat que és orgull, no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus una cosa, és que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat amb el pollastre i amb el que significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
2: En el seu moment s'ha parlat molt de la necessitat de garantir la fiabilitat d'aquest Pota Blava del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
1: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, amb... i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
0: Joan, i quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials. No, clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
1: És complicat per... Bueno, és complicat. En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
0: Sí, sí.
1: Ara ja n'ha passat una altra.
0: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
1: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
0: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
1: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava, el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç

0: horts, no? Que ens costa el ser una granja petiteta. Però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
1: I Joan, la demanda és bona, o sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això. És viable la producció del Potablab actualment?
0: És viable, sí. Al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdues, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Potablab, per tirar endavant la raça i el que significa.
2: I el consumidor, Joan, és pretenc majoritàriament qui us demana aquest pollastre?
1: Ara.
3: Perdó.
2: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
1: Sí. Ara t'escoltem ja.
2: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
0: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Potablab és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya, bé, no és tan conegut, però sí, Potablabes n'hi ha a tota Espanya i fins i tot n'hi ha un club d'amants del Potablab, no et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Potablab, o sigui que és conegut bastant lluny.
2: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja, no sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Potablab.
1: Home, aquí el plat és típic. Per Nadal, sí. Per Nadal tothom, a tots els restaurants, sí, on vulguis el trobes.
2: I fora de Nadal?
1: Fora Nadal? Jo també, o sigui, jo que sóc del Prat de tota la vida, a casa anem baixant...
2: Ui!
1: Quart avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un Potablab i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
0: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té un tast que no té cap altre pollastre.
2: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, o millor dit, reclama una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
6: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
7: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural i per això per nosaltres és important, però és que a més té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per, de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història. No?
6: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
7: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passavolants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes i a part dels veïns del poble que diu, ah, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu i sí, sí, és un lloc concorregut.
6: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensar, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta, detallat que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
4: Molt bon dia i benvinguts a la tertúlia política de Cugat Mèdia. Avui, inevitablement, posem la mirada en l'avançament de les eleccions generals. Pedro Sánchez ha decidit posar fi anticipadament a la legislatura i convocar els ciutadans a les urnes el pròxim 29 de novembre. El detonant immediat ha estat el rebuig al Congrés dels dos decrets en matèria d'habitatge impulsats pel govern espanyol, unes mesures que arribaven després de la mobilització generada pel cas Mari Carmen, una dona de 83 anys desnonada a Madrid, que va tenir un fort ressò social i va tornar a situar el problema de l'habitatge al centre del debat polític. Però més enllà d'aquest últim episodi, l'avançament electoral arriba després d'una legislatura marcada per les dificultats del govern per construir majories i per les diferències també amb alguns dels partits que li havien donat suport. Per tant, avui volem preguntar-nos per què hem arribat fins aquí, qui té la responsabilitat d'aquest final anticipat de la legislatura i quin escenari s'obre ara de cara al 29 de novembre. I ho volem analitzar des de Catalunya, però també des de Sant Cugat, perquè si l'habitatge ha estat el detonant final d'aquest avançament electoral, el problema també el tenim a casa nostra. Aquest mes d'octubre, el sindicat de llogateres ha alertat de fet de 3 desnonaments a Sant Cugat en només 14 dies. Més enllà, doncs, de la batalla política a Madrid, avui volem parlar de què ens hi juguem a Catalunya, quin paper pot tenir a Sant Cugat en aquestes eleccions i quines respostes ofereix cadascun dels partits als problemes que afecten directament la ciutadania. Per parlar-ne, avui ens acompanya en Jordi Puigneró de Junts, Bernat Picornell d'Esquerra Republicana de Catalunya, Àlex Ballesta del PSC, Alfredo Berua del Partit Popular, Ariadna Sierra de la CUP i Jordi Guirado de Vox, i esperem també la presència d'Aina Balada d'En Comú Podem, que encara no hi és. Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí.
5: Bon dia.
4: Comencem pel principi, perquè creieu que hem arribat a unes eleccions, com dèiem, anticipades, i si és realment el rebuig als decrets d'habitatge el que posa punt final a la legislatura, o aquesta legislatura ja estava esgotada? Comencem per ordre de major a menor en el ple municipal. Per tant, Jordi Puigneró, bon dia, des de Junts per Sant Cugat.
6: Pues bon dia. Jo crec que els decrets és l'excusa, però aquest govern estava agonitzant des de feia temps ja, i han buscat el moment allò segurament més adequat que consideren ells per fer-ho, no? Era un govern que incapaç d'aprovar pressupostos en tota la legislatura. O sigui, un govern que no aprova pressupostos ha de plegar, ja sigui a Madrid o sigui a Valldoreix, ha de plegar. Un govern que no aprova pressupostos no pot, és la llei més important que s'aprova en un any. Això és així. Si no, quin és el teu compromís amb la ciutadania? Estar per estar? No poder tirar endavant, doncs, si tan sols la llei més important que s'aprova al llarg d'un any? Després també jo crec que aquest és un govern que, malauradament, és un govern que no compleix. O sigui, no compleix el govern del PSOE, arriba uns acords a principi de mandat, i jo crec que aquest és el seu principal problema. Si tu no compleixes amb els que t'han fet president, doncs, home, no esperis que després aquests partits, doncs, et salvin el coll. És que, clar, això és un quid pro quo. Tu fas president algú a canvi de que es compleixin una sèrie d'elements. I, certament, l'amnistia s'ha complert en el temps de descompte. Però hi havia molts altres temes que estan en l'agenda del senyor Pedro Sánchez que no s'han complert. Per tant, home, no pot demanar responsabilitat a partits que el van fer president quan ell no compleix. I per posar alguns exemples, des del sistema de finançament per Catalunya o a Català Europa, dos temes fonamentals que es van pactar en la investidura del senyor Pedro Sánchez. Per tant, si tu no compleixes, doncs no demanis que els altres compleixin amb tu. I, per tant, no entraré ja a mencionar, evidentment, altres problemes que pot tenir el govern del PSOE amb la corrupció, que això segurament ja ho faran altres partits, però, en qualsevol cas, el govern d'Espanya, un cop més, ha d'entendre que no es pot governar Espanya contra Catalunya.
4: Des d'Esquerra Republicana, Bernat Picornell.
7: Nosaltres el que veiem és que aquestes eleccions, evidentment, doncs, s'han convocat per tàctica electoral, no? S'ha esperat, doncs, el millor moment per convocar les eleccions, que això és una qüestió, doncs, que es pot entendre, perquè al final, doncs, els governs tenen aquesta prerrogativa, els presidents tenen aquesta prerrogativa, no?, de decidir quan es va a eleccions, però és evident que s'ha esperat, doncs, el millor moment per anar a eleccions i, per tant, doncs, per pura tàctica electoral. En qualsevol cas, nosaltres estem preparats per aquestes eleccions i per qualsevol altra contesa electoral, i nosaltres posem l'accent en una situació que és dramàtica. És veritat que els grans indicadors socioeconòmics, doncs funcionen, no? Doncs hi ha poc atur, etcètera, etcètera, però la situació de la ciutadania, doncs, és dramàtica, no? Òbviament, doncs, per la qüestió, doncs, que ens ocupa aquests últims mesos i anys, que és l'accés a l'habitatge, però també per un increment, doncs, de preus absolutament desmesurat, inabastable, doncs, per la major part de la població, i un conseqüent, doncs, empobriment, no?, de moltíssima gent, doncs, que treballa, que té, doncs, bones feines i que veu, doncs, que té moltes dificultats, doncs, per sortir-se'n, no? I per tant, doncs, aquesta situació dramàtica és la que ens porta, doncs, a voler defensar, no?, la ciutadania de Catalunya, i creiem que el millor per defensar la ciutadania de Catalunya és fer-ho des de Catalunya, i per tant, en partits, doncs, d'obediència estrictament catalana del país, perquè és evident, i això ho hem vist moltes vegades, que si l'obediència és estrictament de Madrid, doncs ja sabem el que passa, no?, que les polítiques doncs, tenen la lògica estatal i poc d'escoltar, doncs, el conjunt de la ciutadania i les inversions, un llarg etcètera, doncs això en podem parlar després tranquil·lament, ja sabem com funciona. La qüestió de l'habitatge és evident que és clau i fonamental. De fet, sempre expliquem, no?, que els ajuntaments, doncs, tenen una part, diguem, de la responsabilitat, però probablement no la gran part de la responsabilitat, i aquí qui ha de legislar, doncs, són els governs, doncs, de l'Estat, de la Generalitat, i per tant, doncs, el que cal és que l'Estat, doncs, ens faci un cop de puny damunt de la taula definitiu, doncs, per acabar aquest espiral, doncs, especulatiu en relació a l'habitatge, i per tant arreglar el que no han sabut arreglar, no?, el govern més progressista de la història en aquests últims 8 anys. Ja acabo amb un apunt, ja que el Jordi Puigneró, doncs, ha parlat dels pressupostos també a Valldoreix. Té raó, un govern ha d'aprovar pressupostos, però també és veritat que la resta de partits polítics han de tenir altura de mides, responsabilitat i sentit doncs, de la negociació. I crec que Junts per Valldoreix ha tingut un nul, nefast sentit de la responsabilitat i de la negociació a Valldoreix, i si no s'ha arribat a acords no és perquè no s'hagi volgut negociar, sinó perquè Junts per Valldoreix no s'ha assegut a la taula, i per tant això també cal denunciar-ho.
4: Gràcies. Al torn d'Àlex Ballesta del PSC.
5: Bé, bon dia. Jo volia aprofitar l'ocasió, com ho va fer el José Gallardo a l'anterior tertúlia, per donar el meu suport i el suport del PSC a les persones afectades pels episodis de pluges, sobretot d'aquest últim dilluns. Bé, entrant en matèria, jo parlaré una mica del context general. És evident que els decrets d'habitatge han tingut un impacte sobre, diguem, la continuïtat de la legislatura. Durant aquests 8 anys, el govern liderat per Pedro Sánchez ha dut a terme canvis importantíssims, com poden ser la reforma laboral de 2022, la reforma de les pensions, o, sense anar més lluny, una millora que ens queda molt a prop de casa, la creació del Partit Judicial de Sant Cugat amb la llei d'eficiència del Servei Públic de Justícia. Ha estat a l'alçada durant moments crítics, com la pandèmia de la Covid, la Dana de València o l'erupció del volcà de la Palma. I tot això en un context internacional molt volàtil, de l'esclat de la guerra d'Ucraïna a la guerra d'Iran, al genocidi de Gaza i al retorn de Donald Trump a la presidència d'Estats Units, que ha estat absolutament desestabilitzador. Evidentment, ho ha reconegut el president i s'ha dit en aquesta taula, a mi no em fa por dir-ho, no hem arribat a tot, hem comès errors, perquè som humans, però crec que el balanç de la legislatura, d'aquesta última legislatura i dels governs anteriors, és netament positiu, i crec que això en part explica la decisió del president, perquè un govern que ha fet reformes d'aquesta envergadura i que encara té reptes importants endavant per afrontar, doncs necessita ampliar el seu suport. Més enllà d'aquest context general, com deia, els decrets d'habitatge tombats per PP, Vox i Junts hi tenen molt a veure. L'habitatge, ja ho has dit tu, Mar, al principi, l'habitatge és la principal preocupació de moltes famílies, a Sant Cugat ho sabem perfectament, i tot i que es va negociar fins a l'últim minut, si no som capaços de prendre una decisió davant d'un problema tan important, doncs és responsable i important que decideixi la ciutadania com volem continuar.
4: Gràcies, Alfredo Berguades, del Partit Popular.
8: Sí, bon dia. Bueno, per fi, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals i des del Partit Popular ho diem sense embuts. Aquesta legislatura arriba al final després d'anys marcats per la paràlisi, la improvisació i una manera de governar més pendent de conservar la majoria que d'una estabilitat al país. Sánchez ha prioritzat sovint protegir la seva imatge i mantenir-se al poder, fins i tot quan això ha implicat cedir davant les exigències dels seus socis parlamentaris o canviar de posició respecte al que havia defensat i promès. Una manera de fer política basada en la negociació permanent amb aquells que volen destruir el país, amb pactes de despatx poc transparents i diferents canvis de rumb. El resultat és una legislatura sense pressupostos generals de l'Estat. Recordem el que deia quan estava a l'oposició, que deia que qualsevol president que no presentés hauria de dimitir, un exemple dels seus canvis d'opinió. I, per tant, en polítiques erràtiques hi ha un govern sotmès a una aritmètica parlamentària que ha condicionat constantment les seves decisions. I tot això mentre l'executiu cau, en el seu entorn, cau la greu sospita de la corrupció cap a ell, pel seu entorn, pels seus familiars, per diferents membres del govern i del seu partit. I per tant, doncs, bueno, ara et ve una nova etapa, s'obre una nova etapa, i davant d'aquesta situació, òbviament, des del Partit Popular plantejarem una alternativa basada en més Espanya, més seguretat, més habitatge, menys impostos i més ocupació. Parlant d'habitatge, té gràcia que us en recordeu de l'habitatge quan hi ha un cas puntual a Madrid, precisament governat pel PP, quan aquí a Catalunya recentment s'ha suïcidat una persona, perquè i aquí, com governa el PSC, aquí no passa res. On estan els sindicats de llogateres i on són? No, aquí no governa, aquí no governa el PP, no? Per tant, aquí tothom silenci i ningú s'ha anat a solidaritzar amb aquesta dona que es va suïcidar.
9: Això és mentida.
8: És així. És així. I per tant, menys impostos i més ocupació. El 29 de novembre, òbviament, els espanyols decidirem continuar amb aquesta... decidirem acabar amb aquesta manera de governar o obrir un nou temps polític. És el moment de posar Espanya en marxa i recuperar l'estabilitat, la responsabilitat i la confiança en les institucions.
4: Gràcies, Alfredo. Sentíem ja Ariadna Sierra replicar des de la CUP. Bon dia.
10: Replicaré, però replicaré al final perquè s'han dit una sèrie de coses que són mentida al final. Primer de tot, perquè sembla que si no, la crisi de l'habitatge no va començar divendres passat. Això, començant per aquí, que sembla que ara tot hagi vingut per aquí, i no és cert. És cert que Junts, PP i Vox van tombar uns decrets que, per altra banda, eren insuficients, que arribaven més que tard, que eren, que no canviaven el model, que eren insuficients davant de l'especulació, òbviament, però contenien una sèrie de mesures, almenys una mica importants, per protegir llogaters, frenar desnonaments o limitar determinades pràctiques especulatives. I d'això n'haurien d'assumir responsabilitats, i avui potser aquestes, les persones que representeu aquests partits, no hauríeu de parlar de l'habitatge tan lliurement, sobretot recordant, que també és cert que tampoc ens sorprèn, perquè aquí a Sant Cugat, ja que ho deia la Mar, no? Què passa aquí a Sant Cugat? Doncs aquestes coses passen. El novembre del 2025 vau votar els tres en bloc per destensionar, no? Per treure la concepció d'espai tensionat aquí a Sant Cugat. Si Sant Cugat no és un espai tensionat, quan el lloguer arriba a 1.500 euros, no sé què ho és. I també heu anat tombant totes les mesures en matèria d'habitatge que s'han anat proposant en el nostre ple. Per tant, tampoc no ens sorprèn, ara potser hauríeu de responsabilitzar-vos del que feu amb un problema tan gran com és l'habitatge. Però també és cert que Pedro Sánchez governa des del 2018 i arribem al 2026 sense haver revertit ni una mica aquesta crisi de l'habitatge totalment desbocada. I això també s'ha de dir. Igual que també s'ha de dir, i és cert, que tot això és resultat de les polítiques de dretes que el PP va estar impulsant abans de que entrés l'actual govern. Llavors, crec que aquí hi ha moltes responsabilitats i hem arribat a un punt en què tot ha estat desbocat per moltes responsabilitats de molts partits diferents. Nosaltres, òbviament, no comprem aquest marc, no? O sigui, davant de tot això, Sánchez decideix convertir l'habitatge en el detonant per avançar eleccions i tornar-nos a plantejar el debat, no? I al fer un càlcul electoral amb una cosa tan greu com és aquesta. Bueno, han fet números i han considerat que ara era el moment per fer aquesta avançada. Que greu, per altra banda, no? Nosaltres no comprem, creiem que els drets de la gent no poden convertir-se en moneda de canvi ni en un càlcul electoral. El que necessitem són eines, i sí, també coincidim, sobirania, per poder regular els lloguers, invertir el sòl i limitar l'especulació des de Catalunya. No de la manera com ho proposa Junts, nosaltres volem fer-ho de veritat. I per acabar, el sindicat de llogateres ha estat sempre amb cada una de les persones afectades. Aquí a Sant Cugat, a Catalunya, a l'estat espanyol, a tot arreu. És més, són els únics que avui haurien d'estar aquí parlant sobre què fem l'habitatge, perquè són els únics que estan al carrer plantant cara a aquesta crisi de veritat, i potser ningú de nosaltres, dels aquí presents, tenim aquesta potestat.
4: Gràcies, Ariadna. Jordi Grado, de Vox.
11: Bon dia, moltes gràcies. Mireu, nosaltres hem rebut aquesta notícia de les eleccions anticipades, no amb sorpresa, però sí que amb alegria, perquè sempre que se dona l'oportunitat al poble de poder votar, doncs és una...
6: No,
11: marc legal, clar. Sempre que es faci un marc legal, no amb referèndums o amb assemblees de barri, sí. La que està fonamentada amb el dret.
6: Sí.
11: Doncs sempre és un motiu de celebració, no? Ja li diu a la festa de la democràcia, Jordi. Doncs molt bé que parli el poble, perquè realment tothom està cansat. Aviam, tenim una persona que fins ara és president que no ha sigut la persona que ha escollit el poble, sinó que és president gràcies a una compra de vots.
5: Això
11: que, és mentida. Que ho ha pagat molt car i que ho estem pagant tots molt car. Sí, ens ha portat a una polarització de la societat i és
5: vosaltres
11: estrès.
5: No heu tingut res a veure amb això, tampoc, oi?
11: No, està clar que no, que nosaltres en aquesta petranya no hi hem participat ni...
4: Acabem d'escoltar Jordi Grado de Vox i així podrem escoltar també Ina Balada, que encara no...
11: No, jo no dic que no sigui legítim, dic simplement que la manera que ha arribat a la presidència, doncs, a molta gent doncs ens com a mínim ens molesta i ens sentim enganyats, estafats.
7: Un notatge de menjar les paraules.
4: Deixeu-lo acabar, perquè així la vostra companya d'En Comú Podem...
8: Després d'haver promès una cosa i fer la contrària, que és una cosa en campanya electoral i després la que va fer.
11: Bueno, és una persona que realment jo crec que s'ha vist sobrepassada pels escàndols. Per tot arreu doncs li exploten mil coses al voltant i ha arribat un punt, que és una persona llesta, i ha dit, escolta'm, jo salto del carro. I com sempre, com ens tenen acostumats a vostès, els socialistes, durant la història d'Espanya, doncs ja vindrà la dreta i ho arreglarà. Bueno, doncs intentarem arreglar-ho, Déu vulgui que ens facin confiança, i intentarem arreglar-ho. No serà gens fàcil, perquè ens trobem un país destrossat. Aleshores, a veure com ho arreglem, això. Però, clar, el que ens fa por a nosaltres és què vindrà després, perquè és molt fàcil saltar del carro i dir, ara que ens haurem d'apretar els cinturons i ara ens haurem de posar les piles i treballar de veritat, ens posaran al carrer els sindicats... Home,
5: en quin sentit és un país destrossat?
11: Aquesta etapa de socialisme s'ha carregat la benestar de la classe mitjana. I no ho dic jo, és que és de Vox Populi. Si vostè parla amb les persones del carrer...
5: És de Vox Populi, no ho sé.
11: Doncs
5: és que, o sigui, a nivell econòmic, si vol parlar de l'economia, parlem de l'economia. A nivell econòmic, que mira que hi ha coses a criticar d'aquest govern, i estic d'acord en això.
6: Jo crec que és l'única que no es pot criticar.
5: Si vols, parlem d'economia.
4: Sí, has acabat el teu torn, Jordi Grado.
11: No havia acabat.
4: Perdoneu, deixeu acabar Jordi Grado de Vox i escoltarem, reitero, a Ina Balada d'En Comú Podem, que encara no l'hem pogut escoltar.
11: I contestant abans el que deia abans el Bernat Picornell i l'Ariadna, parlaven tots dos de capacitat de negociació, d'altura de mires. Escolti, a nivell municipal, vostès tampoc no aproven res del que nosaltres proposem. Quina és aquesta altura? Quina altura de mires?
10: Pregunta't per què.
11: Clar, és que no només m'ho pregunto jo, els ho pregunten quasi bé 3.000 persones que ens van fer costat a les últimes eleccions i pensen, per què si aquesta gent proposa coses que són municipalistes...
10: Si estan equivocades, si no estan ben entrades, però, si no tenen un fonament...
11: No és veritat, Ariadna, sí. Més
10: ja
11: tard...
10: Ja està, i penso callar-me perquè li toca a l'Aina, que li parla. Sí.
11: Clar, gràcies. I mentrestant estic parlant jo, Ariadna.
6: Molta estona,
11: Però és perquè m'interrompiu, Jordi, m'interrompiu.
4: Intenteu ja acabar, Jordi, perquè escoltarem, perquè falten 20 minuts per a la tertúlia. Si sembla, mira, Aina Balada, sentim-la i estem rèpliques
11: després.
4: Seguim
11: i tornem a reprendre, gràcies.
9: Sí. Bon dia, perdó pel retard, m'havien dit a 2:15 i era un quart. Bé, a mi em sorprèn una mica, fins i tot... alguna visió que es té des de les esquerres i òbviament, sobre alguna dreta, de com és el context actual, polític, social, no només a Espanya, sinó mundialment, i també a Sant Cugat. Penso que les eleccions no venen només per un electoralisme, no venen només per un tacticisme, sinó que es va començar aquesta legislatura amb molt mal peu. Es va començar de la pitjor manera possible. Per què? Perquè es depenia de 7 regidors de Junts.
10: Diputats
9: de 7 diputats de Junts que han votat sistemàticament en contra dels drets més bàsics dels ciutadans d'Espanya i dels catalans i les catalanes. No ho recordem. No anem a dir mentides. Sí. Vostès van votar en contra, en un primer moment, de la revalorització de les pensions. Sí. Després, un mes després, es van arrepentir i van veure tota la...
6: Tenen idees pròpies, no?
9: Sí.
6: A veure,
9: poden tenir idees pròpies i es veu que les seves idees pròpies van en contra de la població.
6: No.
9: Vostès van votar en contra de la reducció de la jornada laboral. Ai. Recordem o no ho recordem? Vostès han votat en contra d'aquests dos decrets. Insuficients, d'acord? Insuficients. Anem a veure. Ens en recordem que el febrer del 2026 no venen d'aquests dos decrets. El bloqueig d'ajuts de l'habitatge ve des del 2024. No ve d'ara. No és que el govern hagi treballat 8 anys per l'habitatge, d'acord? És que s'ha anat tombant sistemàticament per part d'ajuts, per part d'una força independentista que ens creia en progressista, i que potser ja és hora de dir que no és progressista, que ha votat sistemàticament contra el dret de l'habitatge en el govern espanyol, ha votat totalment en contra dels drets de les persones i de la classe treballadora. I ara, què? És culpa del Pedro Sánchez que portem un govern bloquejat des del minut zero del seu inici? Perquè recordem que companys seus com el PNB han tingut molta més dignitat democràtica i han tingut molt més sentit comú que vostès. També de dretes, també nacionalistes. Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. I recordem que vostès, des del 2020, aquest govern va parar els desnonaments amb un escut social per al Covid, perquè també ens oblidem, de certes coses. I qui? Qui al febrer del 2026 va votar en contra? Junts. Què ha passat? Que ara ha votat exactament el mateix que va votar el 2026. El 2024 va impedir la proposició de llei de regular els lloguers de temporada. Amb què estem pactant nosaltres? Amb què estem pactant nosaltres? Quines creiem que és no l'aritmètica, sinó la majoria del Congrés dels Diputats? És de dretes. És de dretes i que tiren cap a l'extrema dreta, que estan acceptant discursos d'extrema dreta. I això pel PP i per Junts. Aleshores, quina és la nostra posició des de les esquerres? Què hem de fer des de les esquerres? Em pregunto.
4: Hi ha ordre de rèplica, que em van aixecant les mans. Tinc apuntat, i per aquest ordre, PP, CUP, Junts, PSC.
8: A mi fa gràcia escoltar tots els representants del segment esquerre.
4: Intentem ser, un moment, breus, perquè en tenim 19 minuts. Siguem conscients.
8: Vale. No, que fa gràcia escoltar segons quines afirmacions dels sectors de l'esquerra, no? Sembla ser que aquí les úniques polítiques vàlides, ja també s'ha dit, són les que mana l'esquerra. Els altres, doncs, no existim o estem equivocats, perquè ells tenen la veritat absoluta. Jo crec que els hi demanaria una mica més d'humilitat, perquè la realitat és que amb aquestes polítiques d'esquerra el que han fet és que s'han carregat el mercat d'habitatge, s'han carregat el mercat de lloguer. Els propietaris ja no posen els preus en el lloguer, perquè està protegint el lloguer. Sí. El que se pretenia fer els decrets que anaven l'altre dia al Congrés haguessin acabat de matar la propietat privada. I així és, i és la realitat. I doncs, com alguns ens oposem a això, no, és que vosaltres esteu al costat equivocat de la història, perquè això és el que va venir a dir l'altre dia el Pedro Sánchez en el seu speech. I per tant, i per aquí nosaltres no passem. Vull dir, nosaltres tenim el nostre programa electoral, creiem en un canvi de polítiques en l'entorn de l'habitatge, creiem que s'ha de construir més, s'ha de donar bonificacions als propietaris, s'ha d'incentivar retornar al mercat de lloguer amb aquest tipus de polítiques. Dit això, em fa gràcia que aquí des del PSC es digui que el president del govern ha estat a l'alçada. Bueno, amb l'exemple més recent en Ceuta, pues, que ell s'ha passat un mes preparant les eleccions de vacances allà a la Mareta, mentre el govern pues, tenia un problema sobre la taula que ha ignorat totalment. I per tant...
5: Mentida, també.
8: No, és així. Pregúntele a Vives,
4: Aquests,
8: aquests són els aires del president del govern. Como, hoy son las 5 y aún no he comido. Aquestes frases cèlebres que l'han fet se n'han fet un meme que és el que la realitat ha demostrat aquest personatge com a president del govern. I per cert, les lleis que actualment regeixen les va fer Felipe González, Partit Socialista Obrero Espanyol. Ha passat Zapatero, el de les joies, i ha passat ara també Pedro Sánchez. I quan se n'en recorden? Quan hi ha un cas molt concret a Madrid d'una persona que al final que va rebutjar ajuts socials de la Comunitat de Madrid, de l'Ajuntament de Madrid, però clar, la culpa és d'Ayuso. Va.
4: Torn de la cooperativa. Sí, Sierra.
10: aviam, construir més, si no es regula, no serveix de res, si no, no sé què fem aquí, no? Com hem arribat aquí si durant tants anys portem construint? És que ja prou ja també d'aquesta fal·làcia. I després, amb el tema del PSC, pitjor o millor viejo conocido, no ho sé, o sigui, estem enviant un xec en blanc també al que ha fet el PSOE en el nostre estat, que de Junts ja ens esperàvem el que és. Som els primers que portem dient que són la dreta més dreta que podem tenir, progressistes per nosaltres, menys 50. No és així. Els investim per... Uau, Aina, no esperava de tu aquest tipus de demagògia per un costat. Anem a recordar el que ha fet el PSOE en aquest temps. Anem a recordar com no han bonificat fiscals als propietaris fins al 90% i en els últims decrets fins al 100%. Compensacions públiques quan s'aturaven desnonaments. Programes en l'administració posant diners perquè el llogater pagui menys, però el propietari segueixi cobrant el mateix. O sigui, et puc fer una llista des del 2023, passant pel 2022, en què totes les mesures que han fet han sigut...
9: del Congrés.
10: Però si les mesures que han impulsat, em sembla fortíssim. Si aquesta és la proposta de Comuns, que és un xec en blanc, i endavant amb el PSOE, també tenim un problema. I jo, si un cas, em replantejaria quin tipus d'esquerra també voleu impulsar vosaltres. Perquè nosaltres ho tenim claríssim i anem de cara, això sí. Ara, fer també el triler potser també és una mica complicat.
12: Em sembla bastant injust el que estàs dient. Primera, la circumstància.
4: Àlex, si et sembla que acabem de parlar, perquè el torn de paraula me l'havia demanat també Junts i després...
10: Molt ràpid, repetir constantment que són progressistes, i això va per tots, no significa res si després el contingut, després allò que fem no és el que pertoca, i les accions parlen per si soles.
4: Jordi Puigneró, des de Junts, que m'havia demanat paraula.
6: Sí, veig que la senyora Aina Balada dels Comuns, en fi, deu ser més partidària del Manel Valls, que per això es cullen i fan alcaldes amb els seus vots, i la senyora Colau n'és un exemple d'aquestes polítiques. 8 anys governant la ciutat de Barcelona i aquests són els resultats. Jo crec que ens hem de començar a acostumar als resultats en l'habitatge, la política d'habitatge. Escolti, la senyora Colau es va presentar a Barcelona fent bandera de la política d'habitatge. I hem de començar a valorar la gent no per les mesures que proposem, sinó pels resultats que donen les polítiques. No per les mesures. Escolto la regidora de la CUP i sí, té moltes propostes, però el que cal veure és si són eficaces o no són eficaces. No, clar, és que vostè...
10: Al costat del rendista no, segur que no.
6: No ho sap això vostè. O sigui, vostè va llançant propostes, però l'únic que veiem és que les propostes de 8 anys de governs d'esquerres a Espanya, a la Diputació de Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona i 2 anys i pico a la Generalitat, el resultat que tenim és un desastre en la situació, diguéssim, que té la gent a l'hora d'accedir a un habitatge. Un desastre. Per tant, home, no ens diguin que les seves receptes són bones. Vull dir, llavors... Vostè no està en cap d'aquests governs, però, per tant, s'haurien de provar. Però, home, la dels socialistes i les comuns clarament les hem provat. Són un desastre. No, si vostè està proposant el mateix que socialistes o comuns, doncs ja sabem cap on anirem.
10: Jordi, es nota, que no
6: escoltes. No, dic si vostè està proposant, no sé si proposa el mateix,
10: Si
6: en el cas que vostè proposés el mateix, ja sabem on acabarem, en un desastre com el que tenim en aquests moments amb el tema de l'habitatge. I per acabar, miri, jo... No vull tampoc posar el Partit Socialista com una... Sí, s'ha de dir una cosa, és veritat. El Partit Socialista, amb el tema econòmic, jo crec que les polítiques macroeconòmiques que ha fet el senyor Pedro Sánchez, com a mínim així ho diuen les dades, són bones. Per tant, és evident que aquest senyor no marxa per aquest tema. Marxa perquè no té la capacitat d'aprovar uns pressupostos. Quan tu no pots aprovar pressupostos i no ho pots fer durant tota la legislatura, tu has de repensar. I per què no pots aprovar pressupostos? Perquè pel camí ha dilapidat els seus socis. Va dilapidar Podemos. Dilapida Junts. I per què els dilapida? Doncs contestin-nos la pregunta. Jo crec perquè no compleixen amb el que pacten. I aquest és el problema que té Pedro Sánchez del Partit Socialista. Que hem de ser capaços amb democràcia i amb política que quan arribem a acords d'aquesta importància com escollir un president del govern, hòstia, els acords s'han de complir. Perquè si no, després no li pots anar a demanar que, com que no m'aproves 2 decrets ara convoco eleccions. Escolti, doncs el problema és seu, no és nostre.
4: Àlex Ballesta, del PSC, que m'ha
5: demanat... Jo ho he dit l'Aina abans, és que no són 2 decrets. És que és un llarg historial...
6: Sí, però
5: llarg...
6: fa temps que quan això és així...
5: Jo t'he respectat quan estaves parlant. D'acord. Gràcies. Sí, és un llarg historial, sobretot en temes d'habitatge, que s'ha bloquejat sistemàticament. Llavors... també és molt fàcil criticar des de fora de tot, des de la CUP. Vull dir, s'ha fet el que s'ha pogut. És veritat que no hem arribat prou lluny, és veritat que s'han comès errors.
10: La Generalitat, eh? Vull dir,
5: sí, que... 2 anys.
10: Però si en parlem, les propostes, o sigui, estan fetes des d'un altre àmbit.
5: D'acord.
10: Si
5: és més senzilla la situació parlamentària del govern a la Generalitat?
10: No, però no em diguis que no hem fet propostes.
5: Doncs llavors parlem del que és possible i no parlem del que ens agradaria fer, perquè si no creem expectatives que no podrem reconciliar amb la realitat.
7: Però la derogació de lleis, no és per derogar lleis, no és necessària una majoria parlamentària, que jo sàpiga. I tampoc ho heu fet. Ni la llei Mordassa ni la Barçal.
10: Correcte.
7: Que vau dir que faríeu? Perdó.
5: Si volem parlar de promeses incompleses en els programes electorals, podem parlar de tots i de tothom. Aquí, assegut dels partits que representen la gent asseguda en aquesta taula. Jo m'agradaria no fer això. Estic molt d'acord amb l'Aina. Hi ha hagut un bloqueig constant i crec que això ens ha portat a prendre la decisió de convocar eleccions per intentar no tenir aquest bloqueig, ampliar suports.
13: Deixem acabar, sisplau.
6: Pregunteu-vos per què hi ha un bloqueig. No heu fet res vosaltres perquè hi hagi un bloqueig. Clar que...
5: Les explicacions les haureu de donar vosaltres.
6: No, és evident.
13: Què ha passat perquè hi hagi un bloqueig? Jordi, per què heu votat sistemàticament
5: exacte.
13: Contra el dret a l'habitatge?
6: Podemos ha bloquejat moltes
13: iniciatives
6: també.
13: Jordi, i Aina, que estava l'Àlex Tamani, m'havia demanat torna a parlar del Bernat, sisplau.
5: Per concloure molt ràpidament, perquè no tindré temps de respondre a tot el que s'ha dit, jo crec que seran les eleccions més importants de la història recent. Jo tinc 24 anys, no n'he viscut tantes, però és una sensació que comparteixo absolutament amb companys que hem estat parlant aquests últims dies, sobretot perquè i deixant de banda l'habitatge, que serà un punt central de la campanya, sobretot perquè l'alternativa al govern de coalició liderat per Pedro Sánchez és un govern de PP i Vox. Ja hem vist què ha passat a les autonomies, el programa electoral que porten PP i Vox, que és més, s'assembla bastant, ja s'ha votat i ja s'ha aprovat en moltes autonomies. Per tant, en fi, som l'alternativa i ens hi deixarem la pell a la campanya.
13: Bernat, des d'Esquerra Republicana, després Aina Balada, perquè ho sapigueu, i Jordi Grado, de Vox. I si ja tens, que mireu Alfredo i Jordi, de Junts, també podreu parlar, però ens queden 10 minuts.
7: M'he apuntat moltes coses, intento anar ràpid. En qualsevol cas, és veritat, hi ha hagut un bloqueig al Congrés dels Diputats, governar és difícil, és molt complicat, i si no tens doncs majories per aprovar determinades lleis, doncs efectivament se't complica molt, i coses que havies promès doncs potser no les pots acabar fent, d'acord. Hi ha coses que costen entendre, però, diguem, perquè la llei Mordassa es va criticar molt, i la Arsal ofega els ajuntaments, i vosaltres teniu molts ajuntaments del país, per tant, sabeu perfectament què vol dir la Arsal pels ajuntaments. Llavors, no haver-ho derogat, ostres, costa com a mínim d'entendre. En qualsevol cas, jo abans he parlat de defensar Catalunya i deixa'm agafar una cosa que abans l'Alfredo ha començat a dir, no? Que només hem alçat la veu a partir de que la Mari Carmen l'han desnonat a Madrid. Mire, no és veritat. O sigui, un dels problemes, justament, és que aquí a Catalunya fa molt de temps que es desnona a molta gent amb unes situacions brutals a nivell personal, a nivell social, a nivell... Exacte. Però és que nosaltres ho portem denunciant molt de temps. I que s'hagi fet gran la Mari Carmen, benvingut sigui, perquè ja era hora, però pel camí ha hagut moltes situacions molt complicades, entre ells persones que s'han tret la vida de forma injusta perquè l'anaven a desnonar. I això no ens ho podem permetre, cap dels partits que estem en aquesta taula. Llavors, el sindicat de llogateres porta molt de temps denunciant aquesta decisió. No és una qüestió nova, no ho han fet des de que ha sortit la Mari Carmen, i si... ets una mica just, saps que no és ben bé així. El sindicat de llogateres doncs, fa una feina molt important. Evidentment, els serveis socials dels ajuntaments, i concretament el de Sant Cugat, segueix fent la feina doncs, de fer els informes de vulnerabilitat, d'entendre quines són les situacions per intentar aturar aquests desnonaments, i se'n produeixen molts a Sant Cugat, se n'aturen també molts, i això hem de seguir treballant perquè... no té aturador, a menys que els nous decrets aprovats ahir comencin a aturar alguns desnonaments previstos per aquesta mateixa setmana, per exemple, per demà mateix. Aquí a Sant Cugat, l'Ajuntament amb l'Agència Catalana de l'Habitatge hem començat a fer inspeccions a aquells propietaris que no fan doncs un ús correcte dels habitatges de lloguer, ja sigui a temporada o ja siguin lloguers ordinari. I, per tant, hem d'intentar que segur que hi ha propietaris que de bona fe fan les coses ben fetes. Doncs aquest no és un problema. El drama, crec que estem parlant d'altres situacions, de grans tenidors, de persones que escanyen les persones doncs, que tenen de llogaters els seus pisos. Per cert, el Partit Socialista, que abans també dèiem, no? Perquè anem a l'arrel del problema i l'Ariadna deia una cosa que té raó, diguem, no? Només construir més no és la solució a l'habitatge. Totalment d'acord. I, per tant, durant molt de temps també s'ha construït en aquest país habitatge públic que ha acabat en mans privades i en mans doncs, de persones que han acabat especulant amb els seus pisos.
12: No sé què ve aquí el Partit Socialista, perquè ha protagonitzat les majors vendes de patrimoni públic.
7: No. Estat... Sí, sí, sí.
13: Anem acabant, que l'any
7: 85,
13: el Partit Socialista,
7: l'any 85, el Partit Socialista va acabar amb una estabilitat en el mercat de lloguer, que era amb la renda antiga, amb el decret Boyer, dient que amb la renda antiga el mercat aniria augmentava i els preus... anaven pujant. Va derogar la renda antiga, molta gent es va quedar al carrer sense possibilitat de prorrogar els seus lloguers, i avui som on som.
8: Has dit que series breu,
7: Tinguem memòria.
13: Aina...
7: No. Escoltem... Un decret del Partit Socialista que va derogar...
13: Bernat i Àlex, sisplau. Escoltarem a l'Aina, després al Jordi Grado i el que quedi,
9: sí,
13: els serveis que quedin.
9: Entrar en un govern que, lògicament, et comporta contradiccions amb molts aspectes, perquè, òbviament, doncs, no són les polítiques que tu realment faries i que realment potser sí, no, potser no ens hem quedat curts amb molts aspectes. És contradictori molts cops, però és necessari i és útil, perquè si no des del 2020, quan va haver la crisi del Covid, si no hagués estat l'escut social entre ells, estava Podem, que tant es diu, estava Podem, estava Sumar, estava el Partit Socialista, etc, i van haver partits d'esquerres que van donar molt suport, com podria ser Bildu, que també ha sigut un exemple d'esquerres al Congrés, ara estaríem parlant d'un dramatisme molt superior dels desnonaments. Aleshores, sí, òbviament aquesta no és la política d'habitatge que volem. Òbviament, la política d'habitatge que volem necessita més majoria de la que tenim. I aquí és on les esquerres, ara, en un moment tan

0: de Junts, i sobta moltíssim. Ariadna, miri, el recordem, que tots tenim gravat, tota la classe treballadora catalana té gravada la imatge del David Fernández abraçat amb l'Artur Mas, amb aquella abraçada fraterna, i però són vostès conscients que...
1: Som independentistes, també, quin problema hi ha, sempre el mateix, perdoneu, sí,
0: amb aquesta, és això on volia anar a parar, que amb la bandera...
2: No,
0: amb la...
2: perdó, jo, si voleu, un dia fem un...
0: Ariadna, volia anar a parar, aquí, que amb aquesta...
3: Amb aquesta, que si no la gent...
0: Amb aquesta bandera i amb aquest cuento porteu enganyant a tot el poble català durant molt de temps, i en canvi no hem vist progressar realment la nostra societat. Nosaltres pensem que és l'hora de canviar de veritat.
2: No poseu absolutament res, només protegiu els
3: candidats. M'havien demanat... Perdoneu, molt breument, Alfredo i Jordi Puigneró, que queden un minut per cadascú. I els tallo, eh?
4: Temes molt ràpids. El deute a Espanya ha crescut un 52% en l'època Pedro Sánchez, o sigui, dopant l'economia, les coses poden clar, evidentment. El poder adquisitiu dels espanyols en aquest període s'ha perdut un 2,5%, i la Maria José Montero ahir dient que les vagues, aquestes contra l'habitatge, en contra l'oposició, al·lucinant, i finalment preferim governar amb Vox que amb Bildu.
3: Jordi Puigneró, molt breument, i deixarem aquí la tertulia.
5: Deia la senyora Balada, escolti, la senyora Balada deu ser més d'abraçar-se amb el senyor Manuel Valls, no?, amb el senyor Cirera del PP, no?, que per això es posen d'acord per... Vull dir que, escolti, miri, que aquí cadascú... No, per això, dic, al final s'arriben acords...
6: Sí, Jordi, mira, ni el Manuel Valls ni vosaltres, així de clar t'ho dic.
5: Si vostès s'hi abracen amb...
7: Home,
5: exacte. Havia de ser, perdoni, perquè...
6: Jo sé que molesta molt,
5: perquè no fos...
7: El seu vot o no?
5: I tant.
6: El va donar.
5: Perquè no fos Ernest Maragall, alcalde de Barcelona. Home, això és una vergonya, sisplau.
6: Per tant, sí, no absoluta, Jordi.
5: Per tant, bueno, escolti, miri, jo només vull dir per acabar, i és un missatge, evidentment, a la...
7: Que l'alcalde era un alcalde d'Esquerra Republicana, eh?
5: Correcte.
3: Bernat Picornell, sisplau, un momentet.
7: I si Cirera hagués fet alcalde...
5: Estem d'acord tots plegats que el greu problema de l'habitatge no el resoldrem aquí a Sant Cugat? Estem d'acord, no? Ho dic perquè...
2: Es poden fer moltes coses, recordem.
5: Un segon. És una política tan important que afecta...
6: Podríem haver parlat amb la Míriam Noguera.
5: No, que afecta a tots els ajuntaments, que afecta no només a Catalunya, afecta també a nivell d'Europa. Aneu a mirar què està passant a Europa. És un problema global. Llavors, home, calen polítiques, evidentment, d'alt nivell, i, evidentment, a nivell municipal, doncs farem el que creguem que podem ajudar en la certa mesura. Però no posem a sobre la taula com que des de l'Ajuntament podem resoldre el problema de l'habitatge dels ciutadans de Sant Cugat, perquè això és fals i és mentida.
3: I fins aquí la tertúlia política, perquè falta un minut per arribar a les 11 del matí. Tant de bo tinguéssim més temps, perquè sou molt partits amb representació al ple municipal de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots els partits per ser-hi aquí amb nosaltres, i que els oients i els ciutadans de Sant Cugat escoltin les vostres veus, i que tingueu molt bon dia.
8: Gràcies.
3: I vostès no marxin, que els continguts continuen a Ràdio Sant Cugat. Molt bon dia i gràcies per escoltar-nos.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: ¿A qué hora supone que la mataron?
1: Verá, lleva muerta unas 6 horas. No más de 8.
0: Entre la medianoche y las 2 de la mañana.
1: Lo cual es extraordinario.
0: ¿Por qué?
1: Porque significa ni más ni menos que Mademoiselle Jacqueline está fuera de toda sospecha. Creo que me dijo Mon Colonel que Madame Doyle abandonó el salón un poco antes de las 11:45 para irse a la cama. Y que desde ese momento Jacqueline estuvo constantemente acompañada primero por Mademoiselle Rosalie y Monsieur Doyle, y luego por Monsieur Ferguson y Mademoiselle Bower, que le inyectó morfina y pasó la noche entera a su lado en su camarote.
0: Simon Doyle queda también eliminado al resultar herido en la pierna. No creo que pudiera llegar a su dormitorio.
1: No podría dar un paso, se lo aseguro.
0: Ojalá el proceso de eliminar sospechosos siga tan rápido.
1: Me temo que no será así, mon coronel. Todo el mundo en este barco sabía perfectamente que Mademoiselle Jacqueline odiaba a Madame Doyle. Lo que ha ocurrido es lo que los americanos llaman un frame up.
2: Al menos Mein Herr no puede sospechar de mí.
1: Oh, ¿por qué no? Usted tenía buenas razones para asesinarla, según pude descubrir anoche.
2: Oh, ¿con qué no soy yo? Pero eso no era motivo. Podía haberla demandado.
1: A riesgo de arruinarse, matar es más barato.
0: Y más seguro si no te descubren.
3: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany al film Mort al Nil, de John Guillermin, basada a la novel·la d'Agatha Christie, amb un repartiment extensíssim de belles glòries. Peter Ustinov, Angela Lansbury, Betty Davis, Maggie Smith, David Niven i les més joves, en aquell moment, Mia Farrow i Jane Birkin. Hem obert amb aquest film perquè avui dedicarem el nostre temps al cinquantenari de la mort d'Agatha Christie. Agatha Christie va morir l'any 1976, 2 anys abans que el cinema portés a la pantalla la seva novel·la Mort al Nil. Com sabeu, Agatha Christie és un fenomen literari universal que, amb l'excepció de Shakespeare, és l'autora amb el major nombre d'adaptacions cinematogràfiques. La seva novel·la més famosa és 10 negrets, del 1939. Se'n van vendre 100 milions d'exemplars. Està considerat un dels llibres més famosos de la història i se n'han fet diverses adaptacions al cinema. Aquesta és una escena de la versió del 1974.
4: Diga, señor.
5: ¿A qué distancia está el pueblo más cercano?
4: No hay absolutamente nada, señor, más que desiertos y montañas, en 300 kilómetros a la redonda. Lo he mirado en el mapa.
5: Tendrá que venir el helicóptero.
4: Me temo, señor, que eso no va a ser posible.
6: ¿No puede llamar por teléfono?
4: No hay teléfono, señor.
6: ¿No lo hay en un sitio como este?
4: La línea debe estar cortada, señor.
6: ¿Y automóvil? ¿No hay aquí un coche?
4: No hay coche, señor.
6: ¿Y radio?
4: No funciona.
5: Gracias, Martino.
4: De nada, señor.
3: La versió de 10 negrets del 1974, protagonitzada, com d'habitud, per tot un estol d'actors famosos. Aquí hi havia Oliver Reed, Richard Attenborough, Elke Sommer, Stefano Dran, Charles Aznavour, Herbert Lom, Adolfo Celli i Orson Welles, que hi posa només la veu. No era pas la primera versió de la novel·la d'Agatha Christie. René Clair ja n'havia fet una força digna, l'any 1945, encara que canviant el final amb actors no molt coneguts o poc coneguts, però molt bons. Per exemple, el canadenc Walter Huston, pare del director John Huston, i la gran Judith Anderson, la pèrfida senyora Danvers de Rebecca de Hitchcock. Agatha Christie, nascuda el 1890, era filla d'una família benestant que, curiosament, en comptes de dur-la a l'escola, van fer que rebés tota l'educació a casa seva, fins als 12 anys. Va ser a casa on Agatha Christie va aprendre a llegir i escriure. Als 12 anys la van dur a l'escola. Entre els 15 i els 20 va estudiar a París i després va tornar a Anglaterra. Els seus primers textos els va dur a un munt d'editorials i també revistes, i totes li van dir que no. Als 24 anys es va casar amb un pilot que es deia Archibald Christie, i d'aquí ve el seu cognom, perquè de soltera no es deia Christie, es deia Agatha Miller. El 1916 va escriure la seva primera novel·la amb el detectiu Hèrcules Poirot, però no va aconseguir que li publiquessin fins al 1920. I gràcies a que va ser un gran èxit, aquest llibre va continuar publicant. Un dels seus llibres més famosos és Assassinat a l'Orient Express. Aquesta és una escena de la versió cinematogràfica del 1974. És un diàleg entre Richard Widmark i Albert Finney, és a dir, entre un milionari nord-americà i el detectiu Hercules Poirot.
7: Perdóname, señor. ¿Haría usted el favor de darme una cerilla?
8: Sí, desde luego.
7: Gracias. Me llamo Ratchet. ¿Tengo el placer de hablar con el señor Hercules Poirot?
8: El placer posiblemente, señor Ratchet. La intención seguro. Me ha pedido cerillas. Le he dado una caja y no las ha utilizado. No se necesita mucha agudeza mental para deducirlo.
7: Es maravilloso. Siéntese, señor.
8: Solo un momento.
7: Solo un momento. Gracias. Bien, señor Poirot.
8: Poirot.
7: ¿Cómo dice?
8: Poirot.
7: Ah, Poirot, bien. Deseo advertirle que en mi país también vamos directamente al grano. No nos gusta perder el tiempo. Quiero que haga usted un trabajo para mí. Le pagaré mucho dinero. Muchísimo dinero.
8: ¿De qué se trata o cuál es, como usted dice, el trabajo que quiere que haga?
7: Señor Poirot, soy un hombre muy rico. Cuando uno llega a una posición como la mía, se tienen enemigos.
8: Solo uno.
7: ¿Qué demonios quiere decir con eso?
8: Simplemente que, como usted dice, cuando un hombre llega a una posición como la suya, se tiene principalmente un enemigo. Uno mismo, señor Ratchet.
3: Assassinat a l'Orient Express, de Sidney Lumet, basada en la novel·la d'Agatha Christie. Aquí, com en totes les pel·lícules corals, a més de Richard Widmark i Albert Finney, hi va participar un conjunt d'actors rellevants. Lauren Bacall, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, John Gielgud, Michael York, Jacqueline Bisset i Ingrid Bergman, que va guanyar l'Oscar a la millor actriu de repartiment. Aquesta, tanmateix, no és pas l'única adaptació cinematogràfica que existeix d'aquesta novel·la. Hi ha dues versions televisives, una del 2001 i una altra del 2010. Dues d'animació i una altra força interessant per a la pantalla gran, dirigida i protagonitzada per Kenneth Branagh, amb Judi Dench, Penélope Cruz, Johnny Depp i Michelle Pfeiffer. Hi ha un episodi curiós a la vida d'Agatha Christie, un episodi que sempre ha quedat en un misteri. Són els 10 dies que ella va desaparèixer quan el seu marit li va dir que volia el divorci perquè estimava una altra dona. Ella s'ho va agafar molt malament, se'n va anar de casa i ningú sabia on era. Va començar una recerca per tot el país, la premsa parlava d'ella, perquè era molt famosa, i finalment, al cap de 10 dies, la van trobar en un hotel remot, inscrita no pas amb el seu nom, sinó amb el nom de l'amant del seu marit. Els metges la van visitar i van dir que era un tema d'amnèsia, cosa que no deixa de ser molt estranya. Precisament se'n va fer una pel·lícula d'aquest fet. La pel·lícula es diu Agatha, i Vanessa Redgrave feia el paper d'Agatha Christie. També hi apareixia Dustin Hoffman. Escoltem ara una escena d'una altra pel·lícula d'una de les seves novel·les, Testimoni de càrrec. Aquesta escena té lloc al judici i és un diàleg entre el gran Charles Laughton i Marlene Dietrich.
9: Cree que no. En este país nos sentimos inclinados a tomar mucho más en serio el matrimonio. Sin embargo, Frau Helm, según parece, cuando conoció al acusado en Hamburgo, ¿le mintió usted en lo referente a su estado civil?
10: Yo quería salir de Alemania, así
9: que... ¿Le mintió usted, verdad? Diga sí o no, por favor.
10: Sí.
9: Gracias. Y a continuación, al disponer su boda, ¿mintió a las autoridades?
10: No, no dije la verdad a las autoridades.
9: ¿Les mintió usted?
10: Sí.
9: En la propia ceremonia matrimonial, cuando juró amar, honrar y obedecer a su marido, también eso fue mentira.
10: Sí.
9: Y cuando la policía la interrogó sobre este pobre hombre que se creía un esposo amado y respetado, ¿les contó usted?
10: Lo que Leonard quiso que les dijera.
9: Les contó que estaba con usted en su casa a las 9:25 y ahora dice que eso es mentira.
10: Sí, mentira.
9: Y cuando dijo que se había herido accidentalmente en la muñeca, volvió a mentir.
10: Sí.
9: Y hoy nos cuenta una historia totalmente distinta. La cuestión es saber si mintió entonces y está mintiendo ahora. ¿O es usted en realidad una embustera habitual y crónica?
3: Testimoni de càrrec, de Billy Wilder. Una molt bona adaptació d'una obra d'Agatha Christie amb 6 nominacions a l'Oscar, incloent-hi millor pel·lícula i millor director. Perquè ens fem una idea de l'abast de l'obra d'Agatha Christie, n'hi ha prou que parem atenció en el nombre d'adaptacions que se n'han fet. 188. Deixant de banda els muntatges teatrals, que han estat moltíssims, cal comptar dues pel·lícules d'animació, 8 adaptacions en forma de joc, 140 adaptacions per a televisió, en forma de telefilm o de sèrie, i 38 pel·lícules, de pantalla gran, 38 pel·lícules sobre novel·les d'Agatha Christie. És difícil trobar un autor que pugui presumir d'haver despertat tantíssim interès cinematogràfic. Els seus darrers anys van ser una mica durs pel que fa a la salut, ja que Agatha Christie tenia greus falles de memòria i es va parlar d'Alzheimer. El seu més gran èxit teatral va ser l'obra La Ratera, que es va estrenar el 1952 a Londres i des d'aleshores no ha deixat de representar-se, canviant d'escenari i d'actors, i ja ha superat les 30.000 representacions. Agatha Christie va morir el 1976 a l'edat de 85 anys i nosaltres li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Iman Triqui a les Vies de So a motiu del cinquantenari de la seva mort, que tancarem amb la sintonia de la sèrie Miss Marple de la BBC que la grandíssima actriu Margaret Rutherford va interpretar entre 1961 i 1964. Els llibres d'Agatha Christie han estat traduïts a un centenar d'idiomes i s'han venut 2.000 milions d'exemplars. 2.000 milions d'exemplars. Unes vendes que només han estat superades per William Shakespeare i per la Bíblia. El seu segon marit era un prestigiós arqueòleg britànic que va morir 2 anys després d'ella. A Agatha Christie li agradava molt la professió d'arqueòleg del seu marit. Deia, un arqueòleg és el millor marit que pot tenir una dona. Com més gran es fa, més interessat està ell en ella. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta, detallat que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
4: Ei, Ivan! Sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa, també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, uf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem, de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, I sobretot, sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa. Perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
5: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
4: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
5: Rambla 54 és un passeig humanístic.
4: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és
2: que sí. I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manà o Torreferrera doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, uau. Hola a tots.
1: Hola.
2: Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: I ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau!
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta panda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs, ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i em vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria a Google Drive.
2: Ui, ostres! Ara que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar a vosaltres?
1: Sí.
4: Sí, Anna, digues.
1: No, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un meet, un zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap. Però
4: va
1: que primer vam començar per allà.
4: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda
1: i
4: va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No, no ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara en doncs, perspectiva ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves amunt, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili Garcia, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres. I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil. Que la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart,
5: No ho trobaríem.
1: No.
2: No, aquí m'he de sumar jo també,
1: Exacte.
5: Pere, algun altre lloc,
2: tot el que diguem que de curt, Pere.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves a Austràlia.
5: Sí.
1: Com va anar això?
5: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria, crec que no sóc el primer.
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
5: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
5: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal. I vaig dir, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí,
5: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
5: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Heyman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien unes 200-300 persones d'arreu del món, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, quanta sucre. I era real, perquè, Anna, ho vam viure per Instagram, estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals, i després doncs vam conèixer la teva parella també des de la distància, doncs per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
5: La part bona, exacte. 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores no sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats, a veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens anirem cap a Austràlia, eh?
5: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí. No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
5: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen, la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid. No? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut. I vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant.
1: Ostres!
5: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
5: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardangar, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres, i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
5: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
5: I al moure'ns també en un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i van dir, ei, organitza una paella, van penjar 4 cartells al carrer i ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, ara a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
5: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pac, si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
5: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... no? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment, intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu, el noruec, com el portes?
5: Selvfølgelig. Ingen problem. Ja hi kan snakke norsk, ja. Bueno, ara qui sap dir noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt I aquí la veritat és que no són, com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, no, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat. Crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
5: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
5: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-A-S-T-A-D. Les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre, i és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt. La rodoneta de sobre és un per dos, diguéssim.
5: Massa específic, potser.
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... no et pica mai?
5: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme, i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament, cara a cara, o xerrant, o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
5: Mira, vaig començar evidentment des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar a un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant... I vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant i l'última feina és un gran repte i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava... I és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs, estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més organitzant l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
5: És un restaurant de cuina italiana. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món sempre?
1: Sí, i tant, i tant.
5: Una passada. I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm. Així que, bé, força entretingut. I pel que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
5: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere el vidre, salmó, no? Vull dir...
5: Sí, fan salmó, fan bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la de la Hummer, de la Lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llagosta.
1: Llagosta, no? Sí.
5: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid, aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
5: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas... que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
5: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler i Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, de quins records, quina emoció. Mil gràcies. Ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre, i ara també Rambler.
5: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
5: Vinga, va, diria... Hada bada, gamla xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
5: Una abraçada.
0: Cadena La Rambla, a Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a l'antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim. Jo estava rere l'estudi doncs, emocionat. A més, compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter. Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys, en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. El que passa és que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les quarts de vuit del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades. Un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera, assumeixo doncs, els meus projectes. Al llarg del dia tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo que sóc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de, doncs, això, de tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que, a més, treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat. I no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots. No? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets, allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i que, com que coneixes la idiosincràsia dels municipis i de la comarca, crec que aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca a orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que ell fet encara tan bàsic com del boca a orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, és normal, aquest de dir que ja soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip. Però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de, un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i, sobretot, la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí, a reveure.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Vale.
5: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Ara aquesta.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última.
5: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi han coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès, però bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries, jo em pensava que anaven en manada, saps? Que eren sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no em podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
1: Una mica, sí.
0: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
1: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
0: 1973.
1: Molt bon any, eh?
0: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
2: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i patar la xerrada amb vosaltres.
0: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
2: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
3: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, aquí, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
0: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre a Pota Blava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
3: Home, la veritat és que sempre el pollastre de Pota Blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat. No et diré que no. No et diré que no...

0: Els estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
1: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del potable del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió. Ui. És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista, com
2: m'ho han dit, eh? M'ho han dit l'Ivan, sí, sí, la Gisela i l'Arnau, m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
1: Quan anireu escoltant.
2: Escolta'm, sí, sí. Això vol dir doncs res, que, això. Tornen a funcionar els avions, eh?
1: Sí, sí, després han sigut res momentànies.
2: Val, tornem al doncs pollastre.
1: Això, que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
0: Doncs la veritat que és orgull, no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus negocis que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
1: En el seu moment de parlar molt de la necessitat de garantir la fi d'aquest potable del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
0: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, amb... i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre està garantit.
2: Joan, i quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials, no? Clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
0: És complicat per... Bueno, és complicat. En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
1: Sí, sí.
0: Ara ja n'ha passat una altra.
2: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
0: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
2: I això diari. No estressa els pollastres, aquest soroll?
0: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava, el tema de pinsos i tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no?, que ens costa el ser una granja petiteta, però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
1: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això, és viable la producció del potable actualment?
0: És viable. És viable, sí, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdues, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el potable, va partir endavant la raça i el que significa.
2: I el consumidor, Joan, és pretenc, majoritàriament, qui us demana aquest pollastre?
1: Ara.
0: Perdó.
2: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
1: Sí, sí. Ara t'escoltem ja.
2: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
0: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut, i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un de,

0: aquests plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de pota blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya, bé, no és tan conegut, però sí, pota blaves n'hi ha a tota Espanya i fins i tot n'hi ha un club d'amants del pota blava. No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de pota blava. O sigui, que és conegut bastant lluny.
1: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de pota blava.
2: Aquí al Prat és típic. Per Nadal, sí. Per Nadal tothom, a tots els restaurants, i on vulguis el trobes.
1: I fora de Nadal?
2: Per Nadal? Jo també, o sigui, jo que soc del Prat de tota la vida, a casa anem menjant...
1: Ui!
2: Quart avió. Bueno, a casa anem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pota blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
0: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té un tast que no té cap altre pollastre.
1: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres, ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
4: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, eh? I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, o, millor dit, reclamar una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
5: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
6: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural i per això per nosaltres és important. Però és que, a més té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història, no?
5: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
6: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst, i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passa volants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes i a part dels veïns del poble que diu, ah, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu i sí, sí, és un lloc concorregut.
5: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer. I
0: de fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX, en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 8 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera dissabte. Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Passen ara mateix gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui si hi ha alguna incidència important. Bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa encara per inundacions. Per altra banda, a la mateixa AP7 hi ha un vehicle alboral que a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord deixa 1 quilòmetre de lentitud. Pel que fa a retencions habituals, a poc anem agafant més intensitat, sobretot al vessant Llobregat, tot plegat en direcció a Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. També des del Vallès hi ha retencions, per exemple, a la C50 avui ja des de Sant Quirze també cap a la capital catalana. Tot i així en trobem més intensitat a hores d'ara és el vessant Besòs, concretament en tot el nus de la Trinitat per unes cues que arriben tant per la C58 com per la C33 com també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però de retruc doncs, tot plegat doncs, es deixa retencions força intenses durant 5 quilòmetres en sentit sud a les 2 rondes de Barcelona. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de l'R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Sembla, bon dia, que aquest mal temps ja té les hores comptades. Ell ens ho explica.
3: Bon dia, un dijous en el qual la temperatura ha de baixar. De fet, a hores d'ara se sent un ambient més fred que no pas ahir i també va entrant el vent, per una banda al nord de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquest matí ja amb força moments de núvols. Tenim boires, núvols baixos a la Catalunya central, molts indrets del Prepirineu, del prelitoral, i també al llarg d'aquest matí s'aniran produint ja alguns xàfecs, sobretot al sud de Girona. Déu-n'hi-do, entre la selva, al sud del Gironès i la comarca del Baix Empordà. Aquí ja plourà amb intensitat. També algunes pluges o nevades a l'Alt Pirineu, cota de neu de 2.000 metres. Aquesta tarda baixen a 1.700 i també aquesta tarda els ruixats del sud de Girona continuaran i s'estendran una mica fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Compte justament quan es faci de nit al voltant de l'àrea de Barcelona. Aquí esperem que plogui amb molta intensitat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Doncs precisament des d'aquest dimecres ja estan publicats al BOE els nous decrets d'habitatge i avui mateix dijous ja entren en vigor. De tota manera, fins ahir mateix hi havia desnonaments programats. De fet, s'ha aturat el d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb la propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del fons d'emergència habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
1: I mentrestant, el ple del Parlament avalava o ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
5: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
6: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tot són presses. I estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
1: Doncs precisament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, que ha tingut un fort flaire de precampanya. És una informació de la Mont Carvajal.
7: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
8: Vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
7: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
9: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport. Ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
7: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: I qui també dona suport a la vaga general de l'11 de novembre és la plataforma d'usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies, que assegura que la mobilitat, igual que l'habitatge, també és un dret pel qual cal lluitar. Això després d'un dimecres de caos a Rodalies provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Esther Minguell.
10: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
11: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
10: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
9: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
10: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Pané, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
1: Doncs segurament ha estat l'enèsim caos a Rodalies que ara us explicàvem, el d'aquest dimecres, el que hauria abocat a la plataforma Dignitat a les Vies, com dèiem, a sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. En tot cas, li preguntem en directe a l'Anna Gómez, que és portaveu d'aquest col·lectiu. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, molt bon dia.
1: Dèiem dimecres caòtic i avui dijous no sé si les coses aniran gaire millor. Això és el que us ha convençut per sumar-vos també a la vaga general des de Dignitat a les Vies, Anna?
12: Bueno, és que crec que nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. Quan te trobes gent que et diu, és que clar, no veig els meus fills perquè els deixo dormint, torno dormint, estic cansada, no puc conciliar la meva vida laboral, i aquí passen els dies i no passa res. I quan t'adons compte que peten tots els altres sectors, dius, és que clar, si ara no diem, no diem fins aquí, sembla que encara puguem aguantar més.
1: Anna, sembla que ahir la informació va ser confusa, hi havia pocs trens, arribaven amb retard, i les paraules que més hem anat sentint són desemparats, abandonats. El transport alternatiu també es va saturar i molts usuaris també van quedar atrapats. Es va fallar, diguéssim, en la rapidesa de la reacció? O es va reaccionar amb lentitud? No es va reaccionar amb rapidesa a l'hora, dic, de posar un servei alternatiu? Perquè era evident que calia un servei alternatiu.
12: A veure, quan s'ha de posar un servei alternatiu, ràpid mai és perquè has de mobilitzar autocars, i ràpid no és perquè les companyies tenen muntat el seu plàning. Però el problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero. Tu un dia normal a l'estació no tens la informació adequada. Fa molt de temps que demanem una cosa que em sembla que és ridículament absurda, que és que les estacions tinguin una zona on tu puguis veure els autobusos municipals, els autobusos interurbans, que vegis les diferents optatives que tens per anar a treballar. Que siguin externes, perquè tu vas a una estació i et diuen mira't un autobús d'una altra companyia. Aquí no hi ha trens. I se queden tan amples perquè no en tenen. I també perquè són personal de Renfe. Doncs per què no una columna... un paper posat a... Doncs no ho han pogut posar mai. Portem un any demanant que facin aquesta secció, que tu vas al metro de Barcelona i et poses, estàs aquí i pots veure els diferents mitjans de transport que tens a prop. Partint d'aquesta base...
1: Acabo, Anna. Per cert, que avui hem sabut fa poca estona que Antonio Carmona deixa Renfe i passarà a DIF com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Com ho valores, tu que el coneixes i que heu tingut moltes reunions precisament arran de totes aquestes crisis?
12: Bueno, ens hem enterat també ara fa un moment al matí amb la informació que ens ha arribat. Nosaltres ho veiem positiu perquè realment Antonio va fer molt bona feina a Renfe. I jo sempre dic que moltes vegades ens queixem i la gent diu, no, és que vosaltres heu creat amistat amb el Carmona. Nosaltres no ho tenim, amistat amb el Carmona. El Carmona ho va fer molt bé perquè ens informava tot el desastre, t'informava i et donava la possibilitat que juguéssim amb la merda que teníem. Ara mateix estem al mateix punt, però damunt sols.
1: Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, gràcies un dia més per atendre'ns. Sort i encerts. A veure. Els treballadors dels autobusos de Barcelona, i encara continuem parlant de transport públic, enceten avui el primer dia dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat, encara en fase d'emergència, per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil i Claudi Gallardo, inspector dels bombers de la Generalitat.
13: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
14: Tenim el sol molt, molt saturat i, per tant, doncs, comencem ja a tenir un nombre de patologies estructurals més elevats per aquests assentaments diferencials o moviments que fa el terreny.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma a les de Montornès del Vallès i Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos, en descomposició, fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat en aquest municipi.

0: Falten 10 minuts per arribar a 8:15. Obrim la plana esportiva parlant del Barça, que recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona, una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del RAC Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, una bona persona i un bon esportista. No?
0: L'exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat que es retira als 39 anys. El canari ha decidit posar el punt final al Camp Nou, on demà es farà l'acte de comiat. En un vídeo gravat a l'estadi Blaugrana, el de Tenerife diu que ha arribat el moment de fer un pas endavant i començar una nova etapa. Pedro, que va jugar al Barça 7 temporades entre el 2008 i el 2015, va aixecar 3 Champions a les ordres de Guardiola i Luis Enrique abans de seguir acumulant títols amb la Roma, el Chelsea i la Lazio. També va guanyar el Mundial de 2010 amb la selecció espanyola. El Quinzenàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101-89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. I l'Espar Girona rep el Bàsquet Mallorca a les 8 del vespre en partit de la Lliga Femenina. L'equip buscarà refer-se després de quedar fora de l'Eurolliga i caure a la pista de l'Estudiantes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: Un inici marcat pels contratemps. Aquest és el que està patint l'Espar Girona. Un conjunt gironí que afronta un nou examen després d'un tram inicial de curs complicat. Tot i això, Iñiguez té clar quin ha de ser el camí per sortir d'aquest moment. La nova oportunitat per refer-se serà enfront l'Azul Marino Mallorca-Palma, un equip balear que arriba després de vèncer ni més ni menys que el València en la primera jornada del campionat i el que el tècnic vitorià no considera una revelació.
3: Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Siempre hay todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: Tot plegat limita la rotació i el treball diari de les gironines, que malgrat les adversitats miraran de tombar un dels millors equips de la categoria Fontejau, sumant la primera victòria oficial de la temporada.
0: Per altra banda, el Cadí La Seu afronta el primer partit de Lliga a casa davant el Leganés. L'equip urgellenc vol estrenar-se davant l'afició amb una victòria després de la derrota en el primer partit del campionat a Salamanca. El duel començarà a les 9 d'aquest vespre.
4: Te recordem per sempre més o què? Sí! Som-hi, doncs!
0: Sí! O que es gràcies ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortida avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
5: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
9: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
10: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol del Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa amb el que considera un nou episodi d'una greuge estructural.
11: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
10: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera de dissabte. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, avui encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. A l'AP7 hi ha dos vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit nord, amb un quilòmetre. A la mateixa via hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord. I pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el seu recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat però un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest dijous baixa la temperatura. De fet, l'ambient és ara més fresc que no pas ahir. Aquest matí hi haurà força moments de núvols i ja hi ha boires i núvols baixos a la Catalunya central, al Prepirineu i també al prelitoral. També s'esperen per avui alguns xàfecs a Girona i a la cota de neu a 2.000 metres. Ja de cara a la tarda arribaran els ruixats al sud de Girona, que continuaran i que s'estendran després fins als dos Vallesos, al Maresme i al Barcelonès. Ja de nit podria ploure amb molta intensitat a l'àrea de Barcelona. Precisament Protecció Civil manté activat per això i per avui encara el Pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió, com us estem explicant, d'aquestes pluges que en alguns punts podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia també arribarien, com us estem explicant, al prelitoral. En parlarem tot seguit amb el cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon.
12: Notícies en xarxa, edició matí.
10: Notícia que destacàvem en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre justament el moviment per l'habitatge, i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats, recordem-ho, per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge i per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Ha dit, també ha afegit, que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'aquest dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer i és que durant tot el dia centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
10: Precisament el ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada per PSC, Units i els Comuns. Així, la Cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials amb baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
14: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
15: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tots són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
10: I quan falten 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, us expliquem també que Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Ester Minguell.
16: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
17: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
16: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
18: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
16: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball

0: mobilitat és que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: Un altre problema al que s'enfronta la xarxa ferroviària és el robatori de coure. Els Mossos d'Esquadra i Adif s'han reunit aquest dimecres per trobar-hi solucions en el marc del Pla Via. S'estableix que cal potenciar la comunicació de qualsevol robatori de manera immediata i reduir així el temps d'arribada de les patrulles al lloc dels fets. I s'estan elaborant informes tècnics sobre alguns punts de la xarxa on l'accés és molt fàcil, com ara l'estació de França de Barcelona, per tal de corregir-ho amb més control i vigilància privada. El robatori de coure ha estat la principal causa d'incidències a Rodalies l'últim mes. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 d'aquest matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Després de diversos dies de pluges intenses, amb 3 víctimes mortals, 2 desapareguts i centenars d'incidències arreu del país, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, però confia que el canvi de temps d'avui i demà divendres permetrà recuperar la normalitat. En parlem amb Xavier Marramon, ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Sembla que l'episodi de pluges, ho deia, ja té les hores comptades. Avui, quines són les comarques que més us preocupen? El vent pot fer-vos també la guitza especialment?
2: Avui estem alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: S'han registrat 3 víctimes i 2 desapareguts. Com s'està coordinant la recerca i quina és la situació actual ara mateix dels equips desplegats?
2: Actualment els equips desplegats estan centrant sobretot en la fase de recuperació, en donar suport a aquells municipis que s'han vist afectats pels aiguats i per les inundacions, principalment centrats a la zona del Vallès, on tenim Granollers, per exemple, Vilanova del Vallès, Montornès, aquests municipis que s'han vist més afectats pels aiguats, i també de la zona de Terres de l'Ebre, on també vam tenir també un nucli de precipitació important, i també doncs, tenim equips també desplegats doncs, donant suport a tots aquests municipis, en la retirada de fang, la neteja de vies, la retirada d'objectes que s'han vist arrossegades per les rieres. Però continuem també molt alerta, no? Ahir de tarda també vam tenir un altre nucli de precipitació molt important a llançar, per això reiterem una altra vegada la prudència a la ciutadania, que ara continuem en aquesta fase d'emergència, i la meteorologia doncs, continua sent adversa i provoca aquests xàfecs que són molt intensos, molt locals, molt puntuals, i que encara poden provocar doncs, aquesta crescuda de rieres i les inundacions de zones urbanes.
1: Aquest episodi ha posat a prova els sistemes d'alerta i comunicació. A Xerta, per exemple, ho sentíem, s'ha criticat que l'ES Alert va arribar tard, quan l'aigua ja els havia, com aquell qui diu, inundat la plaça. No sé si en teniu constància d'aquestes crítiques i si penseu que en alguna cosa s'ha fallat.
2: El que hem de tenir en compte, i la ciutadania ha de ser conscient, és que davant d'aquestes precipitacions que són tan intenses i tan fonamental local, des de que comencem a poder detectar que s'estan produint aquestes precipitacions, tenim aproximadament uns 10 minuts de temps de latència entre que el radar detecta fins que ho podem veure en pantalla, no? Aleshores, això fa que amb precipitacions molt, molt, molt intenses, com les que vam tenir ahir ençà, no? Quan les veiem pel radar, vol dir que ja porten 10 minuts d'intensitat precipitant sobre el territori. Hem de confirmar que aquestes precipitacions doncs, són intenses, estan provocant danys, i a partir d'aquí doncs, activar l'enviament de l'alerta. Per tant, el ciutadà li pot tenir aquesta percepció de que li arriba tard, no? Però és que més ràpid no...

0: no podem ser ara, i segurament quan ja arribes, quan pot ser que ja tinguem una situació que pugui realment afectar a la vida de les persones, no? Que és quan realment s'ha de rebre l'alerta, que és en aquell moment en què s'han de prendre mesures de protecció, no quan comença una precipitació que no sabem si pot tenir, després repercussions, o pot ser un xàfec normal d'aquesta temporada.
1: Molt ràpid per acabar, creu que la cultura de la prevenció està millorant pel que fa a la reacció de la ciutadania?
0: Bé, doncs volem agrair a la ciutadania que en aquesta setmana, amb aquestes precipitacions tan importants que hem tingut, hagin seguit doncs, les recomanacions, hagin seguit doncs, també les restriccions que vam establir durant el cap de setmana, que hem vist que es va baixar moltíssim la mobilitat i que això després doncs, segurament ha repercutit en què hem tingut moltes menys víctimes mortals i, per tant, també molts menys efectes d'incidències en el territori, no? I danys també en els béns. Per tant, agrair a la ciutadania un cop més que hagin seguit aquestes recomanacions i aquestes instruccions que els hem donat des de Protecció Civil i que s'hagin autoprotegit, i demanar també que continuem, no?, amb aquesta cultura de l'autoprotecció, de la corresponsabilitat, no? Nosaltres ens comprometem a avisar-los el més aviat possible quan detectem que s'estan produint aquestes precipitacions intenses, aquestes pluges torrencials i aquestes crescudes de rius i rieres, però que la gent ha de ser doncs, responsable, i que quan vegi que comença a produir-se una precipitació aquesta intensa que provoca també doncs, alguna crescuda d'un riu, alguna riera, doncs sobretot que no creuin els rius i rieres, no passin per passos inundables si veuen que hi ha acumulacions d'aigua. Hem de continuar una mica reforçant aquest missatge i agraint a la ciutadania per tota la consciència que té.
1: Xavier Marramon, gràcies per atendre'ns un matí més. Que vagi molt bé, bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi.

Més coses, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I coincidint amb aquesta jornada de vaga convocada al sector dels serveis socials de Catalunya, la plantilla de les residències Balàfia 1 i Balàfia 2 han convocat una protesta per reclamar al govern català que actuï per impedir que aquests centres acabin en mans d'empreses privades. A més, volen reivindicar el sector de les cures perquè asseguren que les empreses privades volen mercantilitzar aquestes residències. Mentrestant, i encara en l'àmbit assistencial, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius en l'àmbit català, que començarà el dia 28 d'octubre, tot i l'anunci d'eleccions anticipades. L'òrgan de govern del sindicat ha valorat la situació i el nou escenari que obre el context electoral i que ha refermat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és independent del context polític. Es desmarquen així dels metges de l'àmbit estatal que han decidit desconvocar-la.

0: dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfronta al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del RAC Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, en una bona persona i un bon esportista.
0: El club patins Olot ja ho té tot a punt per competir al Mundial de Paraguai. L'equip, dirigit per Ricard Planiol i Esther Fàbrega, competiran el dissabte 17 d'octubre en el marc dels World Roller Games. Ens amplia la informació l'Aniol Puigvert d'Olot Televisió.
2: Aquest cap de setmana ja li toca fer les maletes i viatjar cap al Paraguai, on a finals de la pròxima setmana disputaran un nou Mundial. L'objectiu és el mateix de cada any, competir i deixar-ho tot a la pista, un objectiu que si el compleixen de ben segur que aconseguiran la primera posició i tancaran la temporada amb tots els títols guanyats. El director tècnic del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, explica que l'equip viatja amb la màxima il·lusió per tornar a conquerir el món.
3: La dificultat augmenta perquè, a més, el treball tècnic i les exigències, sobretot del sistema rolar, cada vegada fa que ens hàgim d'espavilar una miqueta més, i també els contrincants, perquè també van pujant nivell. Aleshores, això fa que un no pugui dormir-se.
2: Tot i que sempre hi ha coses a millorar, les patinadores han fet aquesta última actuació davant la seva gent de la millor manera possible. La sotscapitana del grup de Jogran del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casa de Vall, explica que s'han sentit molt bé i que si ho fan així al Mundial tenen moltes possibilitats de quedar primeres.
4: Tot i ser un campionat més, és el Mundial, és un títol que et pots emportar a casa, llavors vius amb molts de nervis.
2: Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot sortiran de la ciutat d'Olot aquest divendres direcció cap a Paraguai. Competiran el dissabte 17 d'octubre amb els grups de Showgran.
5: Ens ho passem bé una estona i recordem per sempre més, o què?
6: Sí!
5: Som-hi, doncs!
0: Poques gràcies ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita o Ramon Masats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
7: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de Foto Col·lectània.
8: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
9: De la façon dont les fotògrafs
6: pratique la photographie.
7: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Juli...
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
10: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
9: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
11: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
10: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
12: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
13: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, 8 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes, que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
3: Tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona.
1: Dels esports, destaquem que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta, per tant, aquesta hora toca connectar amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens expliqui si hi ha gaires incidències avui dijous. Bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs avui ja no parlem de pluges, però sí de retencions. I en aquests moments hem de dir, per exemple, que a la P7 hi ha diversos punts de lentitud entre Montmeló i la Roca cap a Barcelona, Barberà en ambdós sentits de la marxa, a Sant Cugat i al Papiol també en ambdós sentits. Les dues rondes van molt carregades, especialment la ronda de l'Alt en sentit Llobregat amb 10 km i mig de congestió i la part sud, per exemple, destaca l'entrada i la sortida per la Diagonal, per la B23, que presenta forces aturades, també arribant a la retenció a la zona del Papiol. els accessos a sud, per exemple, també mencionem la C32 a Sant Boi i Cornellà, i en el cas dels accessos nord hi ha retencions avui i moltes complicacions, és a la C58, va molt carregada, ho hem vist per les càmeres del nostre avió, i per tant us demanem sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon matí.
1: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Massanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest matí a causa d'una avaria, segons han informat fonts de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat per a un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez, que ens diu que hi haurà menys bonança que en els darrers dies i amb més fresqueta. Bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet ja l'estem sentint, perquè a hores d'ara ha baixat la temperatura respecte ahir. A més, en alguns racons de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre, el que hi bufa és el vent, per tant, encara més sensació de frescor. Serà un vent bastant insistent, sobretot aquest matí al sud del Cap de Salou. També molts núvols baixos i boires a la Catalunya central, Prepirineu, hi ha mala visibilitat. I compte, perquè aquest matí ja de cop i volta tornarem a tenir alguns xàfecs, especialment al sud del Gironès, al sud del Baix Empordà, a la Selva i a l'Alt Maresme. De fet, d'aquí a poca estona, en aquestes viles, al voltant de la desembocadura de la Tordera, ja plourà amb molta intensitat, però sempre arrapats a mar, aquests ruixats. Al llarg d'aquesta tarda, doncs, per una banda, al Pirineu tindrem força núvols. A l'Alt Pirineu, amb algunes nevades, estem parlant ja de la primera nevada de la temporada, cap als 1.700-1.800 metres en aquesta zona, sobretot de l'Aran. I també aquesta tarda continuaran caient els ruixats intermitents, però intensos, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, al Vallès Oriental, al Maresme, i ja a darrera hora de la tarda, compta amb algun xàfec d'estat destacable, que caurà doncs cap a les viles del Baix Llobregat litoral i també, per exemple, a Barcelona capital. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser, recordem-ho, bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. I també s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'Alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
1: 8 i 10, Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho amplia l'Esther Minguell.
7: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
8: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
7: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
9: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
7: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
1: I és després d'aquest enèsim caos a Rodalies que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: I encara parlant de transport públic, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de dues hores a partir de les 9 de la tarda, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Més coses. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent a tots dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Avui estem alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per aquestes pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. A banda, està clar de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma, doncs, a les de Montornès, del Vallès, i a Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi. I a l'Ebre, les pluges de dimarts, que van deixar més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora, han deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i carrers i cases afectades. Un dels municipis que més ha patit els danys ha estat Xerta, al Baix Ebre, on les inundacions han arribat al 85% del nucli urbà. La gran quantitat d'aigua caiguda ha fet baixar amb força les valls, com es coneix al municipi aquest fenomen, que ha arrossegat fang, pedres i troncs i ha provocat danys importants, tant als carrers com als baixos dels habitatges. Així ho viu el veïnat d'aquest municipi.
10: Ara estem aquí doncs, en les tasques de neteja, intentant poder tornar a la normalitat el més pront possible. També tenim problemes en l'abastament de l'aigua potable, ja que la captació de les fonts de pous està agafant terbolesa.
11: He trobat bastanta aigua hasta el barril. Bueno, hem estat llimpiant bastant. No podem fer cafès, no podem fer res perquè el 30% d'aigua és fang.
12: Este matí molta fregona, molt de fang, molta aigua, tot empastrat, roba, mobles, bueno, tot.
13: 3 cotxes, 2 del gendre i el meu, que no l'hem engegat ni hem fet res, no sabem si com anar, si anirà o no anirà.
1: Ha afectat negativament les intenses pluges d'aquesta setmana és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Els pagesos no poden drenar l'excés d'aigua que ha quedat als camps, el que posa en perill les collites. Ho ha comprovat en Marc Ferrer, de Gavà Televisió.
14: En els darrers 6 dies han plogut al centre de la ciutat més de 150 litres, una quantitat que probablement hagi estat superior a la zona agrícola. No han estat pluges de nafent, sinó que la majoria d'aquesta quantitat ha caigut en períodes curts de temps i amb una intensitat torrencial. Amb aquests registres, molts dels camps estan anegats, ja que les corredores no donen a l'abast a desaiguar, i l'únic cargol d'Arquímedes tampoc.
15: El problema que tenim, no és suficient. Per això ara nosaltres ho baixarem molt, si ara amb l'ajuda de la depuradora, però suposo que s'ajudarà i en 2 dies tindrem l'aigua, però per això estem reclamant aquest segon cargol. És que si no, no ho podem viure. Podem dir, podem seguir fent de pagesos aquí? Aquí no vindrà cap empresa ni vindrà cap relleu generacional que vulgui estar amb aquestes circumstàncies que tenim.
14: L'aigua de les corredores hauria d'estar 1 metre per sota del nivell actual perquè es poguessin drenar els camps ràpidament. I és que amb els camps anegats en 24 hores ja comença a patir el conreu. En els darrers anys, aquests episodis de camps anegats s'han anat repetint cada vegada més freqüentment i per això reclamen solucions per a continuar fent viable el cultiu a la zona agrícola.
1: Un quart de nou, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha emmarcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I aquest dimecres s'ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris en què demanen a la Generalitat la millora de les seves condicions laborals i salarials. El judici s'havia de celebrar als jutjats de Terrassa, al Vallès Occidental, on s'hi han concentrat una cinquantena de professionals del col·lectiu Bombers Precaris en Lluita. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, de Canal Terrassa.
16: El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en tots els jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització.
17: Nosaltres estem pagant rendiments del treball, però no estem adscrits a la Seguretat Social. Ens obliguen a fer 860 hores a l'any. No és un voluntariat, tot això. Està cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
16: Una cinquantena de membres de bombers precaris en lluita, el col·lectiu que s'ha organitzat per aquesta causa, s'ha concentrat a les portes dels jutjats com a mostra de suport.
1: I el Servei de Recollida de Residus del Vendrell reforçarà les actuacions durant les properes hores per fer front als problemes registrats els darrers dies amb importants acumulacions de brossa fora dels contenidors. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, va fer un requeriment a l'empresa encarregada i així s'han reorganitzat les tasques de recollida amb l'objectiu d'evitar nous desbordaments i acumulacions de deixalles als carrers i recuperar així la normalitat. Enguany, la collita de fesol de Santa Pau ha estat pèssima. Els productors de la denominació d'origen protegit ho atribueixen a les altes temperatures de l'estiu. Sigui com sigui, la fira del mes de gener no està en perill, però no es vendrà fesol de Santa Pau en sec. És una informació de Gerard Puigdemont des d'Olot Televisió.
18: La forta i continuada calor de l'estiu ha fet que enguany la collita de fesol de Santa Pau hagi estat dolenta. Les plantes s'han rostit i les que han aguantat han perdut la flor i no han fet tabelles amb gra. La mala collita d'enguany ha estat una excepció, ja que dels darrers 5 anys els productors de la denominació d'origen protegit només han tingut una collita acceptable, la de l'any passat.
19: Ens degut a aquesta onada de calor, que ha sigut una onada continuada tot l'estiu, des que els varen plantar fins a l'últim moment, doncs ha fet que no hi hagi hagut producció. Aquest 2026, doncs, la collita ha sigut quasi zero. I, bueno, sort que el 2025 va ser un any mig normal i encara ens en queda algun i en guardarem algun per la fira, per poder fer la fira del fesol al mes de gener.
18: Un fesol de Santa Pau que compta amb pocs productors i que en podrien ser menys si les collites no milloren, donat que tampoc tenen beneficis econòmics en aquest tipus de conreus. Com a conseqüència de la mala collita, enguany els productors de la denominació d'origen protegit no podran fer collita de fesol en sec, tot i que la gent podrà trobar fesols de Santa Pau en conserva als establiments que encara tinguin estoc. Des de la DOP de Santa Pau alerten els consumidors que estiguin atents a l'hora de comprar i recorden que els fesols de Santa Pau no es venen a granel. Sempre es comercialitzen envasats amb etiqueta del Consell Regulador i el logotip de la Unió Europea.

0: Esports avui us estem destacant que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, João Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar, això sí, el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. Pel que fa al bàsquet, expliquem que el Kids Anas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101-89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. La piscina Sant Jordi de Barcelona, que celebra 60 anys de vida, serà remodelada íntegrament el 2028. Inaugurada l'any 1966, va ser la primera piscina olímpica coberta de l'Estat. Ara, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la Federació Catalana de Natació preparen una renovació de la instal·lació que comptarà amb una inversió de més de 30 milions d'euros. Les obres començaran a principis del 2028 i s'allargaran 2 anys.
1: Ens ho passem bé una estona i recordem per sempre més, o què? Sí! Som-hi, doncs!
0: Poques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortida avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
2: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 2:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge el proper dia 11 de novembre a les portes de l'inici de la campanya electoral per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Sobre aquesta i sobre altres qüestions de l'actualitat social i política en parlarem tot seguit a l'estudi amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat i ara mateix només queda un tram sense servei entre Granollers i Cardedeu de la línia R2 Nord. Tot plegat després de la jornada de caos viscuda ahir per la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des de Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: Treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Tot seguit, connectarem en directe amb una de les cotxeres de TMB a la Zona Franca per veure com van els minuts previs a l'aturada. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
3: Avui el que ens estem fent és alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es poguessin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suar en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que s'havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge de cara al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui en una piulada a les xarxes ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. Qui també s'hi ha pronunciat és el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada, ni tampoc amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui mateix ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dos o tres setmanes.
1: Doncs en plena precampanya del 29N, Catalunya ho sentíem, viu un moment polític intens, l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia, el retorn imminent de Carles Puigdemont, la crisi d'habitatge, com ja us hem anat contextualitzant, que ha precipitat aquest final de legislatura. En definitiva, una actualitat política que avui volem comentar en directe aquí amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, a qui hem convidat a l'estudi. Ferran Pedret, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
5: Bon dia, gràcies a vostès.
1: L'hem posat una mica ja en context, la mort de Mari Carmen, aquest símbol del moviment antidesnonaments que dona impuls, sembla, a aquesta vaga general de l'11 de novembre que arriba després de 14 anys en què no n'hi havia hagut cap, en què hi ha el suport també dels dos grans sindicats de classe. Una protesta excepcional, senyor Pedret, que parla d'un moment molt convuls, d'un malestar molt profund.
5: Sens dubte, però abans que res, Mari Carmen, abans que un símbol, és una persona, i és el que sovint oblidem en aquests debats. Mari Carmen va ser objecte d'una campanya d'insults i d'odi absolutament extraordinari per part de gent que ara es fa la compungida. I vull citar explícitament a Vox, no?, que es va atrevir a fer acudits amb el nom de Mari Carmen per aprofitar i practicar la seva xenofòbia, i ara es fa com el compungit, no?, davant del que ha passat. No oblidem això, que estem parlant de persones a qui se'ls trenca la vida quan se les fa fora de casa i que, per tant, les administracions públiques, els poders públics, han de fer tot el possible perquè la gent pugui mantenir-se a casa seva, que sempre serà millor que haver de buscar una solució per donar-los un sostre després. Per tant, sí, el que s'ha generat al voltant del cas de Mari Carmen, en el fons es ve congriant des de fa molt de temps. Els moviments per l'habitatge fa molt de temps que es mobilitzen, que intenten aturar desnonaments, que estan organitzant-se, que estan vertebrant aquest malestar per aquesta causa específica, però que en el fons respon a un malestar social difús que veiem també en altre tipus de protestes, a vegades revestides d'un caràcter laboral o d'altres tipus. No? I jo crec que davant d'això, els poders públics, especialment la gent que tenim un enfocament, diguem, progressista sobre el paper dels poders públics, el que hem de fer és respondre a la demanda de la ciutadania d'aprofundir en el caràcter social de l'Estat. Perquè el que ha passat amb Mari Carmen és que el conjunt de la societat, el conjunt dels poders públics, de les administracions, han fallat. Si el producte del funcionament de les lleis, del sistema, del mercat, és que una persona de 87 anys és desnonada i que és molt difícil no relacionar els seus problemes de salut amb el trasbals que tot això suposa, doncs és que hem fallat tots plegats.
1: Vostè parlava ara de Vox en concret, però és cert que també ha estat molt crític amb Junts pel fet de que fos també, d'alguna manera, el detonant de que aquests decrets antidesnonament, aquests decrets d'habitatge, acabessin descarrilant, d'alguna manera, i precipitessin tot el que ara estem parlant, no?, d'aquesta campanya, d'aquesta precampanya on estem ja plenament abocats. Vostè ha estat molt crític, eh?
5: Certament. A veure, en el context de la pandèmia va ser possible desplegar un escut social que també contenia un escut contra els desnonaments i això es va poder anar prorrogant. En aquell moment hi havia voluntat política i doncs després això va desaparèixer. Hi va haver diguem, un intent al febrer de prorrogar aquest escut social, aquest escut antidesnonaments, i les formacions de la dreta i de l'extrema dreta van decidir que no ho recolzaven. Aquesta és l'aritmètica que hi ha ara mateix a les Corts Generals i es va tornar a constatar quan, malgrat haver-se acordat fins al final els decrets que s'havien de sotmetre a consideració del Congrés, aquell divendres negre, no? No van poder prosperar. I va ser una decisió de Junts, s'ha de dir, va ser una decisió de Junts, malgrat haver negociat el primer dels decrets fins a la darrera coma, fins al darrer instant, de finalment reunir el seu òrgan executiu, dir que votaria que no, i després es van treure de la màniga un text, però van votar que no, no. I això ha provocat la situació en la que ens trobem ara. Però crec que la pressió social des dels carrers és important per fer que hi hagi la voluntat política necessària per abordar aquest problema amb la profunditat i amb el caràcter estructural que cal, i sens dubte també des d'un punt de vista estrictament polític calia que es donés la veu a la ciutat.

0: que la decisió és legítima d'una banda i perfectament constitucional de l'altra. I també he de dir una cosa. Si els adversaris d'una política amb un enfoc mínimament humà i centrat en la persona estan disposats a tot tipus d'estratagemes per forçar les coses des del seu punt de vista en el seu interès, jo crec que per protegir les persones és lícit usar les eines que la pròpia Constitució posa a disposició del govern i crec que és una bona notícia que s'hagin pogut aprovar aquests decrets i que es mantinguin vigents i esperem que la Diputació Permanent, com és d'esperar, vist el que han dit els diferents partits que en formen part, doncs els convalidi.
1: Mentrestant, ahir el Parlament aprovàveu la tramitació d'una llei per accelerar la construcció d'habitatge públic. Quina mesura representa aquest pas per a la política d'habitatge del país? I no sé si això pot compensar el revés que va rebre el govern Illa de la proposta de compra compartida durant el debat de política general.
0: D'entrada, la proposta de compra compartida es tirarà endavant perquè és una voluntat del govern i que el Parlament no li hagi demanat expressament que ho faci no impedeix que el govern mantingui la seva voluntat de fer-ho i a més em sembla que serà una bona política i que molta gent s'hi acollirà, de la mateixa manera que molta gent es va acollir als préstecs d'emancipació i que no hem deixat des d'aleshores d'ampliar-los i de trobar més gent que s'hi troba còmoda i que pensa que és una bona via per accedir a l'habitatge. El govern de Salvador Illa, d'entrada, està fent ús de les possibilitats que li dona la legislació estatal en matèria d'habitatge. No totes les comunitats autònomes ho estan fent i crec que és bo que se sàpiga. Segon, està fent ús de la legislació catalana en matèria d'habitatge i estem fent tot el que es pot fer. És com la pel·lícula que va guanyar l'Òscar, tot alhora arreu s'està fent regulació, s'estan topant els preus, s'està promovent la generació de sòl i la construcció d'habitatge, s'està comprant, per tanteig i retracte, s'està comprant grans paquets d'habitatge també a grans entitats que en tenien per milers, s'està fent tot el que està al nostre abast i també s'està amb una actitud molt oberta i contínuament sento el president al Parlament dir als grups parlamentaris vinguin amb totes les idees, les estudiarem totes i les que siguin mínimament viables les explorarem. I això és el que està fent el govern de Salvador Illa. Penso que es comencen a notar resultats diferents que en altres indrets.
1: Parlàvem de les eleccions del 29N. Quin paper vol jugar Catalunya i el PSC en concret en aquest resultat del 29N? Esteu preparats? No us agafa a contrapeu? Quin paper hi vol jugar en aquest cas?
0: Nosaltres pensem que en el context actual, no només el context de la política catalana, espanyola, europea, sinó inclús internacional, Catalunya se la juga molt. I especialment les classes populars i treballadores de Catalunya se la juguen molt. Hi ha un projecte reaccionari que està molt agressiu arreu, que està molt a l'ofensiva arreu, que és un projecte que, a més d'amenaçar llibertats polítiques i individuals, doncs també té al darrere un trasfons socioeconòmic molt clar, és el projecte dels ultrarics, diguem-ho com és, i la dreta tradicional s'ha rendit davant d'aquest projecte polític dels ultrarics. De fet, estem sentint el senyor Figueredo de Vox exposar quin és el programa econòmic, no? Privatització de les pensions, regals fiscals als més rics, en fi, tot el que van dient, control dels treballadors, no? En fi, tot el que van dient apunta en la mateixa direcció. De fet, ens ho deien també de manera molt clara quan el senyor Abascal deia farem el mateix que els Estats Units i que l'Argentina. Doncs bé, aquí no volem ni Trump, ni volem serres mecàniques. Catalunya sap que se la juga des d'un punt de vista socioeconòmic i també des d'un punt de vista del que ha aconseguit pel que fa al seu autogovern, no? Jo crec que la gent és prou assenyada i prou madura a Catalunya com perquè sàpiga què és el que hi ha en joc a les properes eleccions generals.
1: I què s'hi juga el govern de Salvador Illa? Perquè aquest avançament electoral deixa en suspens acords centrals de la legislatura, el finançament, el FLA, l'IRPF... Sí. Hi ha molts sectors socials que estaven, que depenien justament de tots aquests diners i que ara estan una mica amb l'ai al cor. No sé quin impacte real pot tenir això en la credibilitat del govern de Salvador Illa.
0: Miri, els acords per la quitança del FLA, és a dir, per estalviar-li el pagament del deute a la Generalitat, menys parcialment, els acords per un nou model de finançament s'havien assolit. I precisament qui anava fent el ronso respecte a tots dos i no desvetllant massa què votaria era Junts. que és curiós. Aquí no és tant que s'hi jugui la credibilitat del govern de Salvador Illa, que ha arribat als acords necessaris després de, recordem-ho, dècades, de que se'n parlés de la necessitat de fer-ho, se la juga a Catalunya. És a dir, amb un nou model de finançament autonòmic, aquests 4.700 milions d'euros

0: mestre que havia de rendir el primer any són els catalans i, les catalanes, els que haurien estat els beneficiaris a través de la millora dels serveis públics. Per tant, el que nosaltres mantenim és la intenció política de que, començada la nova legislatura, i esperem que amb una majoria progressista, sigui possible reprendre això i culminar-ho.
1: Ferran Pedret, li estic fent la darrera pregunta demanant-li permès també permís al meu director, que ja m'ha dit que havia d'acabar. Però el retorn de Puigdemont és imminent, per tant, li faig ja l'última pregunta. Ja ha deixat clar que tornarà com a president lliure, reivindicant que va haver de marxar també pel 155 i que ara ho fa per tancar una etapa de repressió. Com interpreta el PSC aquest relat de retorn? I ara sí que acabo i també li demanaria brevetat, si pot ser, en la resposta.
0: Miri, nosaltres el que li diré és que ens alegrem de que la llei d'amnistia per fi desplegui plenament els seus efectes i lamentem la dilació a la que ha estat sotmesa per part de la dreta i l'extrema dreta i també per part de determinades instàncies judicials. I pensem que és bo que el senyor Puigdemont, el president Puigdemont, pugui recuperar els drets que li van ser retornats amb la llei d'amnistia.
1: Ferran Pedret, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí, per haver comentat una mica tota aquesta actualitat que tant bull aquests dies. Gràcies i bon dia. Que
0: gràcies
1: vagi molt
0: bé. Vostès.
1: Gairebé 10 minuts per arribar a les 9, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, per tant, d'aquí a 10 minuts, a partir també de les 7 de la tarda i, per tant, també a partir de les 11 de la nit. A la cotxera de Transports Metropolitans de Barcelona, a la Zona Franca, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Tot a punt per aquesta jornada de vagues parcials?
2: Tot a punt, Helena, i amb Jordi Muñoz. Ell és responsable de Transports de Barcelona del sindicat UGT. Volem aprofundir en les raons que han portat els conductors dels busos de Barcelona a iniciar aquest calendari de vagues parcials. Jordi, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Quines són les raons que fonamenten i expliquen aquest primer dia de vaga?
3: Bueno, el segon dia de vaga, perquè vam fer una assemblea en un paro, en la qual és el segon dia. Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans.
2: I en què consistiria precisament la vostra reclamació? Aconseguir aquestes 35 hores en determinats dies al llarg del calendari?
3: Bueno, queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter en un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los 2 días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos 2 días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
2: I després de l'inici, després d'aquest segon dia de vaga que tu volies precisar, hi ha agendada alguna reunió amb l'administració de TMB amb els gestors per poder reconduir la situació?
3: No, no hay ninguna reunión. Ayer nos convocó el mediador, nos comentó que cuáles eran las últimas reivindicaciones para poder transmitir a la empresa. Le dijimos en todo momento lo que queríamos, el tema de las 35 horas en el 27, los 13 días, que son en días efectivos, y le pedimos un calendario 78, que es el que la Asamblea ratificó, la Asamblea mayoritariamente, que quería ese calendario. Nos convocó la empresa y duró solo 5 minutos, en las cuales nos dijo que las 35 horas había que quitarlas y ese dinero de las 35 horas había que meterlo en los calendarios. Le dijimos que ni hablar.
2: Les 35 hores són la gran raó que explica aquest inici, aquest calendari de vagues, però per un conductor de bus, conduir per Barcelona, quines altres complexitats tenen?
3: Bueno, conducir con un autobús, la carga de trabajo que tienen los conductores actualmente en Barcelona en tema de las obras, el tema de la falta de servicio que la empresa no da a la calle, porque un día como hoy, con la vaga que tenemos, con los servicios mínimos, y tenemos más de 20 conductores en la cochera esperando vehículos, no solo en esta cochera, sino en Triángulo y en Horta. Eso, ¿quién sufre esa carga de trabajo? La sufren los conductores y luego el ciudadano, que no puede ir a su puesto de trabajo. Por lo tanto, las reivindicaciones que estamos teniendo es un tema ya de la carga que tienen los conductores de esta empresa.
2: Jordi, ja per tenir-ho clar, aquesta aturada parcial arrenca d'aquí uns minuts a partir de les 9 amb un 40% dels serveis mínims.
3: Sí, exacto. Un 40% dels serveis mínims. Estamos todos a una, estamos en el comité de empresa, estamos a una, todos unidos, y yo espero que la empresa se lo tome como se lo tiene que tomar y acabe con todo esto.
2: Jordi Muñoz, des del sindicat UGT, moltes gràcies per atendre's aquests minuts i, Helena, d'aquí uns minuts comença aquesta primera aturada parcial dels conductors de bus a Barcelona.
1: Thank you. I el Barça, que recupera la normalitat 48 hores abans de reprendre la Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
4: Molt bon dia, doncs sí, avui l'equip ja podrà comptar amb tots els internacionals tot just dos dies abans de rebre el Getafe al Camp Nou en aquesta represa de la competició de la Lliga. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha recuperat Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, i avui s'ho incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà el Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll ja fa 9 mesos, el passat mes de gener. El Kitsanàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 sobre l'Ulm alemany. Timi Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, malgrat que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. El Barça juga avui partit de la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Rep el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre. Després de guanyar davant l'Horus i el Montpellier, els de Carlos Ortega buscaran un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. El tècnic blaugrana avisa dels perills dels romanesos.
5: Con jugadores bastante conocidos, algunos porque nos hemos enfrentado con ellos o porque han jugado en la Liga Española o incluso han jugado con nosotros, como el caso de Jani Langaro. Y yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara.
4: L'Atlètic Barceloneta ha començat la defensa del títol de campió de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre el Novi Beograd per 15-12. L'equip mariner es va refer d'un mal inici en què el conjunt serbi va situar el 0-3 al marcador. La desconnexió només va durar un quart i els de Fran Fernández es van acabar imposant a la resistència dels balcànics, liderats per Francesco Di Fulvio, que va acabar el partit amb 4 gols. Doncs la victòria del Barceloneta s'afegeix a la del Sabadell d'aquest dimarts. Inicia el campió d'Europa la competició amb una victòria.
1: Molt bé, perfecte. Enhorabona, doncs.
4: Vinga.
1: Gràcies, fins Cristina. Demà. Fins demà. I anem amb cultura i amb Oques Grasses, que ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant milers de persones que han volgut aprofitar en les, doncs, justament la darrera oportunitat que tenien de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt i final amb totes les entrades exaurides. Doncs el nostre temps també s'ha exhaurit, per tant, us diem adeu i us esperem, això sí, demà, que ja serà divendres a partir de les 7 del matí. Gràcies per l'atenció i per ser-hi un dia més. Adéu-siau.
6: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
10: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
9: Una nit per celebrar l'esport local amb una Big Band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
11: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
10: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
12: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim moltes experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta de Tallat, que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.
3: Continguts en xarxa.

0: Avui al Pou parlarem d'un descobriment que porta una nova mirada sobre la manera com el cervell regula l'alimentació. Un estudi liderat per investigadors del Clínic IDIBAPS i de la Universitat de Yale ha identificat un mecanisme cerebral que permet anticipar l'arribada dels aliments abans fins i tot que comencem a menjar. El treball apunta que quan aquest mecanisme s'altera, també poden aparèixer canvis en el metabolisme que afavoreixen el desenvolupament de malalties com la diabetis o l'obesitat. Per entendre què han descobert i quines implicacions pot tenir, avui ens acompanya Alicia García, que és investigadora de l'IDIBAPS i primera autora d'aquest estudi. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Abans d'entrar en els resultats, Alicia, m'agradaria començar pel principi. Quina pregunta us fèieu també? Què us va portar a investigar aquest mecanisme?
1: Doncs mira, el que ens va portar a investigar aquest mecanisme era una necessitat que creiem que no estava resolta en el camp de la ciència, i era com unes determinades neurones que estan a l'hipotàlam, que és una regió del cervell que té una funció essencial en la regulació del nostre metabolisme perifèric, el gasto energètic i com sentim la gana. Doncs hi ha una població de neurones que es va... Històricament se sap que s'activen quan mengem per induir satietat. Fa com 10 anys es va descriure que, a més, aquestes neurones s'activaven només de manera sensorial, és a dir, quan ensumem o veiem el menjar, però no se sabia ni per què ni com passava això. Nosaltres el que volíem era respondre a aquesta pregunta.
0: I si haguéssiu d'explicar aquest estudi a algú que no té coneixements científics, què diríeu que heu descobert una vegada heu resolt la pregunta?
1: Mira, jo tinc una filla de 8 anys i quan li explico aquest projecte sempre li dic que és molt important com mengem i menjar amb consciència. I és molt important que ensumem el menjar abans de menjar, perquè això dona les ordres al nostre cervell per preparar la resta del cos per la feina de digerir aquests aliments i distribuir correctament aquests aliments. Per tant, jo crec que aquest és el missatge final.
0: Per tant, el que dèiem, no? Tradicionalment s'havia considerat que el nostre organisme reaccionava quan els aliments ja havien arribat al cos, i aquest estudi demostra que alguna cosa que no sabíem, no? Que no només és quan arriba, sinó quan ja el sent el cos, no? Sensorialment.
1: Sí. El que aquest estudi apunta i, bueno, ensenya és que no només això, quan ja hem ingerit els aliments, el nostre cos respon als increments, no? Quan absorbim, doncs, ens pugen els nivells de glucosa, de lípids, etc., sinó que abans, fins i tot, de consumir aquests aliments per estímuls sensorials, és a dir, vista i olor, principalment, olor, el nostre cos ja té unes reaccions que són donades, les ordres són donades a nivell cerebral per unes determinades neurones que prepara el cos per digerir aquests aliments i per una correcta digestió d'aquests aliments i distribució de l'energia.
0: I, per tant, què li passa al nostre organisme abans, fins i tot, de fer aquest primer mos? És a dir, quan parleu que el cervell és capaç d'anticipar la ingesta, què li comença a passar al cos?
1: Sí, mira, hi ha el que es diuen unes reaccions anticipatòries, que bàsicament són secrecions de determinades hormones, entre elles la insulina, i nosaltres en el nostre estudi ens centrem en la secreció anticipatòria d'insulina, que és un petit pic d'insulina que succeeix això quan veiem el menjar o l'ensumem. D'acord? I aquesta secreció anticipatòria, el que hem vist és que és important a llarg termini que es doni correctament per després no desenvolupar malalties metabòliques com diabetes i obesitat. Una altra, per exemple, adaptació que va descriure un grup uns anys abans que nosaltres, i nosaltres també ho hem demostrat en els nostres models que no tenen aquesta activació, aquesta percepció sensorial del menjar, és una activació, per exemple, del fetge de determinades vies que afavoriran la digestió dels aliments. Per tant,
0: us ha sorprès tots aquests resultats, a vosaltres?
1: Digue'm.
0: Us han sorprès els resultats?
1: No, no ens han sorprès, perquè sí que hi havia petits indicis. Aquestes secrecions anticipatòries de determinats aliments, perdona, determinades hormones en resposta a la detecció d'aliments, és un fenomen que ja des dels anys 70 estava descrit. Però no se sabia què feien ni quines neurones estaven ordenant aquesta secreció ni quina era la funció fisiològica d'aquestes secrecions. El nostre treball ve una mica a posar una raó de ser en aquestes secrecions anticipatòries, en concret la de la insulina.
0: Clar, sobre això de la secreció anticipatòria d'insulina, per què és important que el cos també alliberi insulina abans fins i tot de començar a menjar?
1: Bueno, perquè això senyalitza als diferents òrgans sensibles a la insulina que es preparin, determinades vies moleculars que seran essencials després per poder digerir els aliments i metabolitzar els increments de diferents nutrients, glucosa, lípids, etc., que implica l'absorció d'aliments.
0: De fet, l'estudi mostra que aquests canvis poden aparèixer abans que hi hagi un augment de pes. Per tant, això canvia, no?, la manera d'entendre com es desenvolupen, com abans ara parlaves, no?, de malalties com la diabetis o l'obesitat.
1: Exacte. I, de fet, això, si nosaltres inhibim aquesta, nosaltres en el nostre estudi vam generar diferents models animals en els que no es donava aquesta activació sensorial d'aquestes neurones de l'hipotàlam, i aquests animals eren incapaços de mobilitzar totes aquestes respostes anticipatòries. I què els passava? Fins i tot amb una alimentació sana, al llarg del temps, acabaven desenvolupant diabetis i obesitat. I, de fet, a edats més tempranes, amb models joves, ja tenien una sintomatologia típica de la prediabetes, és a dir, resistència a insulina, que és el que passa en molts casos just abans de desenvolupar una diabetes oberta.
0: Per tant,
1: és essencial aquesta senyalització en els òrgans perifèrics d'aquestes increments hormonals anticipatòries.
0: Per tant, com sovint associàvem l'obesitat només a l'alimentació o a l'activitat física, aquest descobriment reforça també la idea que el cervell també té un paper molt més important del que es pensava, no?
1: Exacte, totalment així. De fet, nosaltres, amb el nostre col·laborador de Yale, de fet, ell sempre diu, quan parla de l'obesitat, és que, i jo estic d'acord amb ell, és que l'obesitat és una malaltia del cervell, perquè al final és el cervell, des de l'hipotàlam, a diferents centres, amb diferents grups de neurones, que tenen un paper fonamental en la regulació tant del metabolisme perifèric com de la sensació de gana que tenim. I aquest és un exemple de desregulació dels mecanismes d'aquestes neurones que comporten a llarg termini obesitat i diabetes, fins i tot en un context de dieta sana.
0: De fet, estem parlant, perquè la gent ho entengui, d'un problema en la manera com el cervell interpreta aquests estímuls. Per això parleu, per exemple, en nota de premsa que ens han passat, d'una mala percepció sensorial dels aliments, no?
1: Exacte. Quan parlem de percepció sensorial, parlem d'aquella connexió que hi ha entre l'olfacte i el cervell, que informa al cervell de que hi ha menjar disponible. I quan això no passa, és quan es desencadenen totes aquestes alteracions metabòliques que a llarg termini desenvoluparan prediabetes, finalment diabetes i obesitat.
0: Aquest és un estudi fet en models animals. Quins passos falten ara perquè aquest coneixement es pugui traslladar també a les persones?
1: Aquesta és una pregunta molt bona. De fet, en la nostra recerca és una gran limitació traslladar a les persones, perquè, òbviament, com et pots imaginar, no podem, és molt difícil de fer, no és que no podem, és molt difícil obtenir mostres de satisfet de persones, òbviament, o traslladar a persones. Per tant, sí que és veritat que els estudis de secrecions d'hormones, per exemple, a nivell sensorial, en persones amb o sense obesitat, ens donarien una pista de si això realment ho podem traslladar a persones, que, de fet, apunto que la secreció anticipatòria d'insulina és un fet que sí que està vist que passa en persones. Per tant, tenim una gran evidència que això sí que passa en persones. Doncs estudis més clínics on es vegi què passa amb aquesta secreció anticipatòria d'insulina, d'altres hormones que regulen la gana com grelina, etcètera, que també s'ha vist que regulen sensorialment, veure què passa amb aquestes secrecions en situacions d'obesitat en humans ens ajudaria a entendre realment la importància d'aquest fenomen de percepció sensorial dels aliments i la seva implicació en el desenvolupament de l'obesitat.
0: Entenc, de fet, en el que el futur o a llarg termini el que es proposa amb aquest estudi i amb aquests resultats és obrir la porta a noves estratègies, no?, per prevenir o tractar diabetes i obesitat.
1: Exacte, i a més, jo trobo que són estratègies gens intervencionistes, que no impliquen farmacologia, fins i tot, no? És a dir, simplement el que deia al principi de l'entrevista, entendre que menjar és important, no només què mengem, sinó com ho mengem, i menjar-ho realment amb tots els sentits. És a dir, entendre que menjar és una cosa que fa amb tots els sentits, que és molt important l'aroma. Una altra qüestió molt important que jo em plantejo ja a títol personal és com ens afecten tots aquests, en els menjars processats, totes aquestes molècules que fan que tinguin olors artificials, estan intervenint en una... interferint negativament en aquesta secreció anticipatòria d'hormones, no tenen impacte a llarg termini en la nostra salut metabòlica.
0: En quin punt es troba aquest estudi i projecte després d'aquest descobriment i una mica ara les passes a seguir, cap a on anirien?
1: Mira, a mi una pregunta que ara mateix em sorgeix i que m'agradaria respondre és precisament el que et deia en humans. Què passa en un estat d'obesitat? Perquè en el nostre estudi descriu que en individus sants existeixen aquestes activacions sensorials de determinades hormones, de determinades neurones, perdó, i que és important per regular el metabolisme. Però quan ja està espatllat, diguéssim, el sistema, en situacions d'obesitat, en la que ja aquestes neurones no estan funcionant bé, continuen tenint o també s'ha espatllat la detecció sensorial d'aliments? Precedeix a l'obesitat o és posterior a l'obesitat? Aquest tipus de respostes que una mica enmarquin en el temps el desenvolupament de la malaltia, a mi ara mateix és el que m'interessa respondre.
0: Perquè la gent entengui, quants anys de feina hi ha darrere d'un estudi com aquest, Alicia?
1: Mira, aquest projecte és un projecte particularment llarg perquè ha anat superant diferents reptes tècnics bastant importants, la veritat. En aquest sentit, estem molt contents d'haver-ho anat superant i ens ha portat ben bé 10 anys de recerca.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè... on and off, diguéssim. Ha anat avançant a diferents ritmes. Ha estat al calaix una temporada perquè teníem obstacles tècnics que no podíem superar. Després hem aconseguit la reina, hem tornat a començar. Bueno, ha estat un projecte particularment llarg perquè tècnicament és particularment un repte.
0: Seguirem doncs de prop d'aquest projecte i també dels resultats que aneu trobant. Hem parlat amb la científica Alicia García, investigadora de l'IDIBAPS. Moltes gràcies per atendre'ns al Pou i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
2: Continguts en xarxa.
3: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
4: Al setembre no només tornen les escoles, la feina i les rutines. També arriba un dels moments més esperats pels lectors, la reentrée literària. Les editorials aprofiten aquest inici de curs per presentar alguns dels títols més destacats de l'any. Llibres que segurament marcaran les converses, els clubs de lectura i les llistes dels més venuts, per què no dir-ho, dels pròxims mesos. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya el Sergi Martí de la llibreria Paideia. Sergi, ben tornat.
5: Bon dia.
4: Pel que no conegui tant de prop com vosaltres el món editorial, per què el setembre és un mes tan important per les llibreries?
5: Bueno, el setembre al final és, com tu has dit, la rentrée, que és el període com més important de que rebem novetats, a part dels mesos de febrer, març, de Sant Jordi. Llavors són com dues èpoques a l'any en les que sempre rebem les novetats enfocades cap a el que més es vendrà aquest Nadal o el que més es vendrà a Sant Jordi. Llavors, per això sempre arriben llibres interessants, novetats destacades, i és una mica la volta al col·le, pues, en
4: també,
5: la nostra feina, també.
4: També en el món editorial, eh? Teniu un calendari, fins i tot, amb aquestes novetats.
5: Sí, sí, per qui pugui veure, tenim al nostre Instagram, tenim un calendari de novetats, només de setembre, o sigui, imagineu tot el que ve octubre i novembre, perquè no ens dona la vida per fer tanta novetat.
4: Per tant, hi ha feina per als que tinguin ganes de llegir. Quan us arriben aquests catàlegs de les novetats, quins criteris us fan pensar hosti, aquest llibre segur que funciona?
5: Bueno, al final jo crec que el criteri diguem-ne, que més impera és l'experiència, no? De experiències passades, una mica l'empirisme, podríem dir. Llavors, si saps que aquest autor ha funcionat, normalment el llibre sol tenir tal, però també hi ha llibres que potser són novetats, l'editorial està apostant per gent que potser entra en aquest fenomen d'aquest moment i aquest llibre encaixa en el fenomen del moment, també l'actualitat pot marcar molt un llibre que pot funcionar o no, és a dir, si tenim un conflicte que ara mateix està de molta actualitat, a vegades hi ha un llibre que ve molt adient per entendre aquest conflicte. Llavors, això pot passar també. El problema que tenim nosaltres és que la novetat la seleccionem 3-4 mesos vista. Llavors, clar, quan el conflicte està candent, ja arribem tard.
4: S'arriba tard perquè no hi ha espai material per organitzar-se, no? Ens heu preparat una llista de 8 llibres que val la pena tenir en compte per aquest nou curs. Només de setembre, som a finals de setembre i aquests són només els de setembre. Per tant, entrem en matèria. Si et sembla, obrim amb el Patrick Reidenkefe, que ve de l'èxit de L'imperi del dolor, un autor que ha aconseguit convertir al final la investigació periodística en un fenomen literari, podríem dir, no? No sé què ens trobarem ara al Fill de l'oligarca, que és la nova proposta.
5: Bueno, aquí una miqueta, pels que ens ha dit l'autor, que és un autor molt conegut, és més, molts potser coneixeu la sèrie també que neix del llibre de No diguis res, que és una sèrie de Disney Plus i que realment val molt la pena veure o llegir el llibre. Llavors aquí torna a agafar una mica una història a Gran Bretanya, bueno, en aquest cas situem a Londres, i és la història d'un noi jove de 19 anys que apareix mort davant de l'MI6, les oficines d'intel·ligència angleses, i es feia passar per fi d'un oligarca rus. Llavors aquí veurem totes les connexions entre el món dels diners, el món de la part més fosca, i una investigació realment superinteressant, addictiva. Realment la vaig llegir en 2-3 dies i és un llibre que té 400 pàgines, però és que te la menges com si fos una sèrie d'aquestes amb crispetes que no pots parar.
4: És això el que té aquest autor que potser generi tanta expectació, aquesta manera d'escriure que genera aquesta addicció de dir un capítol més, un capítol més, un capítol més?
5: Sí, no sé, perquè realment no és que sigui un autor com molt comercial, diguem-ne, que no és un autor best-seller en el concepte més clàssic del best-seller, però sí que és veritat que té la manera de narrar les històries que sembla que estiguis en una novel·la, que sigui ficció quan realment és una història real. I jo crec que també aquest punt de que la història sigui realitat és el que et fa que t'atrapi, que vulguis saber més. Això ha passat realment?
4: És una bona porta d'entrada per descobrir aquest autor, o recomanes potser començar per l'altra obra?
5: Bueno, en té diverses, però jo crec que qualsevol pot agradar, perquè els temes són molt diferents i poden ser molt, molt heterogenis, però és que realment qualsevol pot interessar perquè són molt originals.
4: Per tant, aposta segura.
5: Aposta segura, jo crec que serà un d'aquests que arribarà amb força al Nadal, amb molta força.
4: Un altre títol també esperat d'aquest setembre és Los Años Secos, en aquest cas de la Raquel Zas. Què ens pots dir d'aquesta autora i si està generant interès en la gent que està esperant que surti aquest llibre?
5: Sí, realment, Temes d'Hoy és una editorial dintre del Grup Planeta que ha apostat per veus més joves com Beatriz Serrano, que va fer El Descontento, que va ser un èxit, que va tenir pues, unes ventes brutals. I llavors aquest Los Años Secos de la Raquel Zas, que també és una autora jove de generació millennial, pues ens porta una mica a seguir aquesta línia. És una obra que està començant a arrencar, jo crec que tindrà un bon recorregut. Al final és una línia que també trobarem amb la següent obra que ara introduiràs, i que crec que tenim molts exemples que ara en parlarem i que crec que val la pena destacar.
4: L'altra obra que ara deies és la de l'Andrea Abreu, Pajaritos Preñados, una autora que no sé si podríem dir que té una veu particular, no? Si res més no, una veu personal.
5: L'Andrea Abreu, la veritat és que és una autora que jo crec que és la referent de totes les veus actuals de, diguem-ne, de generacions entre els 20 i els 40 anys. És la primera, la que va publicar Panza de Burro, que va ser una novel·la iniciàtica en l'autoficció, podríem dir, o l'autobiografia més actual, on entra molta cultura popular de la generació millennial, i llavors a partir d'ella és la que obre pas, perquè aquí d'aquí venen èxits com Comeràs Flores o Encantado Bingo, que són llibres que heu vist mil cops a xarxes, pues ella és la primera amb el Panza de Burro, feia quasi 10 anys que la va publicar i tothom estava esperant la següent obra. Aquí ja és una autora una mica més madura, amb una també situada a Canàries, i aquest cop de la mà d'Anagrama, o sigui que ja realment ha fet un salt de qualitat, jo crec que també en quant a la seva carrera. Esperem, ja dic, tenim moltes esperances posades en aquesta novel·la, ja que és una autora que crec que ho val.
4: Creus que és una de les autores destinades a marcar la literatura dels pròxims anys?
5: És difícil saber-ho, perquè jo crec que té una veu molt particular, a mi particularment no m'agrada, però crec que pot generar... crec que ha canviat el paradigma, o sigui, crec que és la primera que ha canviat el paradigma, també crec que per això ha trigat tant a escriure la següent novel·la, però crec que sí, com a mínim ja ha creat una escola o ha generat per mi una tendència, i això és molt important. No sé si fins a quin punt podrà mantenir aquest nivell.
4: Aquesta connexió millennial, no?
5: Ah, exacte, és que potser ja quan ja has explicat també la teva història tens menys a explicar i és més difícil, no?, tornar a fer algo que realment interessi a la gent, però clar, la veu i la qualitat la té.
4: I anem a un altre autor, a veure si ho diré bé, em corregeixes si ho dic malament, és el Lazar Nebbio, que treu Biderman. És un dels llibres que també apareixen en aquestes apostes del setembre. Digue'm, si tu saps com es pronuncia el seu nom,
5: què pots explicar? Diguem-ne, és que com està tot junt, jo crec que genera molta confusió, però l'autor és el Nebbio Biderman i el llibre és Lazar.
4: Perfecte, vale? Ho hem dit tot al revés.
5: Sí, Lazar, com ja haureu notat, segurament molts

0: Sarajevo o Albània o pues això, la caiguda de, en aquest cas, Romania, pues són totes històries molt properes a nosaltres, però que hi havia un buit i estem trobant que són autores o autors que obren el una mica pues, aquest buit i ens omplen de, amb grans històries.
1: Un altre que també estrena llibre és el Theodor Kalifatides, que es titula L'amor, un autor que escriu, no, de grans temes d'una manera més o menys, que podríem dir, senzilla.
0: Kalifatides o Kalifatides és que no, si no fa parlar d'ell, és com un autor que és ben per si sol, genera històries tendres amb qualitat i és d'aquells autors que et fan la vida més fàcil de llibreter. No? Vull una història curta, maca, però ben escrita, que tingui un punt cultural interessant, que barreja parts totalment diferents, no? Del nord i el sud d'Europa i aquests dos mons, i alhora una història d'amor que al final trobem que falta en històries d'amor per adults, no? Sembla que l'amor es redueixi a tenir 17, 18 anys o 20, i és com, no, que la gent, l'amor també li interessa i és un tema que gira, bueno, la nostra vida gira en voltant de l'amor, encara que a vegades ens costi parlar d'això. Mm-hmm. Llavors crec que el Kalifatides és que és un autor que és que ens fa la vida fàcil i ens encanta. És d'aquells autors que sempre tindràs a l'estanteria i que sempre podràs recomanar a algú quan tingui un bloqueig.
1: Em sembla, a més, que potser és un bon llibre per regalar.
0: Sí, no? És un autor d'aquells que regala, la gent llegeix i torna a recomanar i sempre està, saps? Sempre quan tens un moment d'aquells, dius, ai, estic una mica bloquejat, necessito alguna cosa, agafa un Kalifatides, pon un Kalifatides en tu vida.
1: I així és un èxit assegurat. I tenim en Jacobo Vergareche, que publica Tío Grande, torna després de Los Días Perfectos. Quines expectatives desperta aquesta nova novel·la?
0: A veure, Jacobo Vergareche és un dels autors emergents a nivell panorama nacional. Los Días Perfectos i Les Despedides són llibres que han tingut un èxit pues, molt fort. Ja, la nostra llibreria ha funcionat un llibre superbé, són llibres macos, llibres que també t'omplen molt i que tenen una tendresa especial. I en aquest cas, et dic, nosaltres tindrem la sort de que el tindrem fent un club de lectura amb nosaltres a finals d'octubre i estem molt contents de que pugui venir. I creiem que aquest Tío Grande és un llibre una mica diferent, canvia el registre, explica una història més personal, amb tocs biogràfics i d'un viatge que fa a Àfrica, amb un personatge que explica la tornada, bueno, el viatge que fa d'Àfrica cap a Espanya, llavors, molt necessari, no? També, sobretot en aquests dies, molt necessari poder sentir veus reals i ja et dic, des d'un punt de vista com molt veritable, perquè al final Jacobo Vergareche no pot ser sospitós de ser una persona que tingui connexions amb el, saps, que tingui interessos en demostrar, no, ell bàsicament és una persona que viu a Madrid acomodada, que té la vida feta, que és una persona precisament que té, no té problemes econòmics i que és un autor que sempre ha escrit de temes més, potser pues, de gent adinerada o històries d'amor senzilles, i en aquest cas pues, s'ha enfangat, ha volgut baixar i ha volgut posar en valor una història que ell mateix es va trobar i que realment parla molt bé d'ell, com a dir, ell no vol fer un judici de valor, sinó simplement vol explicar la història que ha viscut amb el personatge que trobareu a aquesta novel·la de Tío Grande, que és un personatge entranyable i que realment és espectacular.
1: Doncs si hem de prioritzar potser algun d'aquests 8 llibres, aquest seria una opció per aprofitar el club de lectura que fareu a finals d'octubre.
0: Sí, sí, realment. No? És un llibre que, ja et dic, que ens fa molta il·lusió, tenir-lo aquí perquè és un autor de gran calatge, portàvem temps darrere d'ell i ell també té moltes ganes de venir a Sant Cugat i realment sí, potser encara, no sé, a dia d'avui hauria de mirar quantes places queden perquè crec que molt poques perquè és un club especial i hi ha la gent que el llegeix i hem anat avisant. Clar. I ja ho sap, però crec que, ja et dic, que és un autor que crec que val la pena venir a escoltar-lo o venir a parlar un rato amb ell.
1: I si no, el llibre, això sempre el tindrem. I la Lola Encira, Me perdono la vida, no sé si el títol ja és tota una declaració o si és una aposta singular.
0: Sí, a mi, en aquest cas, aquesta aposta l'hem posat com, potser no és tan coneguda, o ja et dic, és una autora que realment aquí, primer llibre que publica a territori nacional, però és una editorial que ens agrada molt, que va publicar com El cielo en la tierra, que és una novel·la que ha tingut molt d'èxit, que potser la coneixeu, amb terror gòtic, i és una autora cubana, i creiem que aquesta editorial sempre porta també veus originals, com a mínim, i amb històries molt particulars. a vegades en forma de relat, a vegades en forma de novel·la completa.

0: però sempre trobareu que aquesta editorial, que bàsicament per això hem posat aquest llibre, creiem que val la pena seguir-la de prop perquè porta coses interessants i segur que aquest llibre no ens deixa indiferents. Jo dic, és d'aquelles editorials noves, que ara hi ha diverses, que, jo sé, per exemple, Niños Gratis, també, que és una editorial molt xula, Lava... jo que sé, podem trobar pues, les Afueres, que són editorials més petites, que ens agraden molt i que creiem que val la pena reivindicar, i si veniu a la llibreria pues, estarem encantats de recomanar-vos coses diferents sempre que ens ho demaneu, però bueno, que creiem que també val la pena fer una petita ajuda a aquestes editorials.
1: I tant, és una bona manera també de descobrir noves veus a través d'aquestes editorials que fan aquesta selecció tan acurada i que a vegades, quan en llegis dos o tres, saps que te'n refies del criteri editorial, no? Que són llibres que t'acostumen a agradar.
0: Sobretot això, en el món una mica on vivim de les grans grups editorials, trobar editorials independents, el que fan és que la línia editorial sigui molt més clara. És a dir, els grans grups, al final, el tenir com molt diversificat...
1: Molts segells.
0: Molts segells, o el mateix segell molt diversificat, doncs clar, tu pots trobar una novel·la policial, una novel·la molt literària o una novel·la de poesia en el mateix segell. En canvi, en un segell més petit que publica 10-15 llibres a l'any, saps que trobaràs, et pot agradar més o menys, però trobaràs històries doncs, potser que s'assimilen més o una línia editorial més semblant. I això a vegades doncs, també és una forma fàcil de tu mateix conèixer doncs, una cosa que et pot agradar.
1: I sortir del mainstream, que també està bé,
0: sí,
1: a vegades.
0: Sí, a vegades et fots una...
1: Llegir noves veus.
0: Et fots una hòstia que ja et dic que també el mainstream també està bé de tant en tant. O sigui que crec que ha d'haver un equilibri, perquè dintre de també els segells independents és difícil competir amb segells més grans i entens que moltes grans novel·les que pues, hem parlat aquí són segells una miqueta més grans, perquè també tenen el poder econòmic per poder comprar aquests autors. Però és el món el que ens ha tocat viure.
1: I per acabar, quin llibre d'aquesta pila creus que d'aquí uns mesos tothom dirà me l'hauria d'haver llegit o me'l llegeixo ja?
0: Jo crec que el Lázar potser no l'hagués dit a principis de mes, però veient el tirón que està tenint, crec que és un llibre que arribarà amb moltes ganes i amb molta força. Per mi, El fi de l'oligarca, que és amb el que hem començat, crec que és un llibre que realment, a part de que l'autor ja té un calatge internacional, que té un equip d'investigació que és tremendo i que la història té molt de ritme, crec que serà un llibre que tindrà tirón. I després la Tatiana, jo crec que la Tatiana Tibulec serà una d'aquelles autores que crec que aquest llibre pot vendre molt bé i pot funcionar molt bé. Sent una cosa diferent, ja poso en avís als lectors que no espereu la mateixa novel·la. Potser inclús us agrada més.
1: Mira, fins i tot. Doncs aquestes són només algunes de les novetats que ja podeu trobar a la llibreria Paideí o que estan a punt d'arribar aquesta setmana. Nosaltres comencem la temporada amb la pila de llibres ja ben preparada i d'aquí un mes doncs, arribarem amb noves propostes. Sergi, moltes gràcies.
0: Sí, sí, si podem. A l'octubre ens dona la vida, potser podem tornar i dir les d'octubre i al novembre, doncs les de novembre i al desembre, doncs morir tranquils. ofegats de llibres. Però bueno, al final és una feina maca i ens ho passem bé, ens ho prenem amb una mica d'humor.
1: I tant que sí. Tothom convidat a acostar-se a la llibreria Paideia, perquè a part d'aquesta prescripció més genèrica que han fet avui Alfa Vascontades, doncs allà el Sergi i la Laura doncs us podran prescriure en funció dels vostres gustos o del que els hi demaneu.
0: Com a mínim ho intentarem.
1: Segur.
0: Moltes gràcies, Alba.
1: Moltes gràcies. Bona setmana.
2: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
3: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
4: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
5: Molt bon dia, Ona.
4: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
5: Avui parlarem dels drets que tenim al carrer i al jutjat.
4: Ui, al carrer i al jutjat, què vol dir això?
5: Doncs això vol dir que una situació en la que doncs, segurament algú pot haver-se trobat en alguna ocasió, doncs caminant pel carrer o fins i tot conduint, segurament més conduint que caminant pel carrer, doncs una patrulla de la policia, doncs o Mossos d'Esquadra o policia local o qui sigui, us aturés i diu, escolti, bona tarda. Que es pot identificar vostè, si us plau? Aquell moment en el que se t'accelera una mica el cor i no sabem massa ben bé què fer i comencen els dubtes. Ostres, portar el DNI sobre, no sé si el porto, m'he d'identificar encara que no estic fent res dolent i si em volen escorcollar. No? Doncs davant de tots aquests dubtes, doncs, és important saber com podem actuar en aquestes situacions per evitar-nos problemes en el moment i futurs i poder exercir doncs, la nostra ciutadania amb seguretat.
4: Doncs som-hi, on està regulat tot això?
5: Doncs avui, justament, parlarem d'una normativa que és la Llei de Protecció Ciutadana, de Seguretat Ciutadana, famosament coneguda com la Llei Mordassa, una llei doncs, que recull totes aquestes qüestions a nivell de com ens podem relacionar a l'espai públic, el dret a la manifestació, etc etc. I ens parla també doncs, de les identificacions i què passa doncs, fins i tot doncs, si acabéssim en judici, també veurem en aquest episodi d'avui què podem fer. No? Però un apunt només, una llei, per cert, que l'actual govern espanyol va dir que derogaria, una llei que va aprovar el Partit Popular i que el govern va dir que derogaria, han passat 7 anys i no l'han derogat.
4: Per tant, continua vigent, tot el que ens explicaràs ara?
5: Continua vigent, sí que crec que li van fer alguns retocs, però vaja, d'aquells que passen sense pena ni glòria.
4: Doncs som-hi, anem a descobrir una mica aquesta llei.
5: A veure, aquesta normativa no? i el conjunt de normes en l'àmbit, doncs, també penal fins i tot, si fos el cas, de què ens parlen? Ens parlen de l'obligació d'identificar-nos. Una obligació que concerneix, sobretot, en els menors també a partir de 14 anys. Per què? Doncs perquè els 14 anys és l'edat en la qual tenir un DNI, document nacional d'identitat, és obligatori. Per tant, a partir d'aquesta edat és aquesta obligació d'identificar-nos existeix. I com a titulars d'aquest DNI tenim l'obligació de tenir-lo en regla, de tenir-lo en vigor, de tenir-lo en les dates que corresponguin i de conservar-lo. I aquí ve el punt clau, d'exhibir-lo quan ens el requereixin. Ara bé, d'exhibir-lo quan el requereixin, però tenint en compte una qüestió. No és tant l'obligatorietat de tenir el DNI a sobre, sinó l'obligatorietat de poder-nos identificar. De quina millor manera identificar-nos? Que amb el DNI, segurament, poques més en trobarem. El carnet de conduir, el passaport. El carnet de conduir el portem a sobre, el passaport normalment no el passegem. Per tant, escolteu, obligatorietat tècnica de portar el DNI? No, obligatorietat d'identificar-nos. Aquesta és l'obligatorietat, no?
4: Per tant, podríem identificar-nos amb un altre document?
5: Sí, dels dos que he mencionat.
4: Però ara bé, ens hem d'identificar sempre o qui ens ho pot demanar, això?
5: Clar, a veure, si passa la senyora Conxita altres dies, escolti, vostè, ensenyem el DNI. No tenim cap obligació, però en el moment en què són agents de seguretat, dels cossos i forces de seguretat, tant de Catalunya com de l'Estat, per tant, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil o Policia Local, fins i tot són els competents per poder-nos sol·licitar aquesta identificació.
4: I poden fer-ho en qualsevol moment?
5: A veure, no pot ser un caprici dels agents ni tampoc una sol·licitud arbitrària. Perquè això a vegades ens hi hem trobat, no?, de que hi ha una tendència generalitzada a que aquestes sol·licituds d'identificació es fan en persones doncs, de determinats trets físics, no?, més que no pas d'altres. Això no hauria de poder ser, no?, perquè estaríem ratllant la discriminació per la raó que sigui. Per tant, la gent el que ha de tenir és un indici o una evidència que està passant quelcom que pot ser delictiu o que sospiti doncs, que es podria considerar una infracció, un delicte. Hi ha d'haver una motivació.
4: Per tant, no pot ser una identificació arbitrària, el que dèiem.
5: No pot ser-ho, no pot ser-ho.
4: I ens has comentat que ens podem identificar amb el DNI o qualsevol altre paper, com el carnet de conduir o el passaport, però què passa si no duem cap d'aquests tres documents a sobre?
5: Clar, tampoc és el mateix que ens neguem a identificar-nos a que conjunturalment no portem res per fer-ho, no? Clar, en el cas de que no portem res per fer-ho, doncs la policia ens pot dir, escolti'm, doncs acompanyi'm vostè a comissaria per tal de que el puguem identificar. Tenint en compte, dret del ciutadà, que no ens hi podran retenir més de 6 hores per fer aquesta identificació. Clar, què passa si no és una qüestió de que jo me l'he deixat, ha estat un oblit, sinó que sobre mi nego? Home, aquí podríem estar ratllant alguna falta més greu, fins i tot de desobediència a l'autoritat. Per tant, això també ho hem de tenir en compte. Escolta'm, calma i bons aliments, fem el que se'n sol·liciti i no hi ha d'haver cap problema. si no hem fet res mal fet, no hem de tenir cap problema. Home, si ho hem fet, llavors preocupem-nos, però hauríem de començar pel fet de no fer-ho.
4: Exacte. I llavors hi ha una altra cosa, ara parlem d'identificar-se, però ens poden escorcollar?
5: Ens poden escorcollar, és una bona pregunta. La policia pot fer un registre extern,

0: l'aeroport podria passar, no? Si s'estan fent controls d'estupefaents, podria passar, de drogues, i aleshores ho han de fer en un lloc reservat. No, no se'ns pot vulnerar la intimitat malgrat s'estigui produint aquest escorcoll.
1: Doncs som-hi amb tota aquesta explicació del dret que hem fet fins ara. Anem als casos pràctics.
0: Sí, doncs a veure, una pregunta recurrent, que això a vegades fins i tot, no? A mi us pregunten, oh, però escolta'm, jo els hi puc demanar el número de placa? Sí, sí, sí. És a dir, tu tens el deure d'identificar-te, però el policia té el deure de ser transparent i de identificar-se, especialment si van de paisà, perquè clar, no ho has vist venir, però és el que dèiem, ells tenen també aquesta obligació, per tant és, en certa manera hi ha d'haver una corresponsabilitat, és un servidor públic, però hi ha d'haver unes garanties perquè en el supòsit de que no actuï de manera correcta, doncs tu tinguis la manera en la qual doncs poder-te defensar i acreditar, escolta'm, aquesta persona va fer això, això i això, ja, si no, no ho podem fer.
1: I què passa si ens neguem, no? Allò que dèiem al principi.
0: És allò que, no? Imagina't, no? Que estàs molt enfadat i et negues a donar el DNI perquè jo no estava fent res i t'hi resisteixes i no? La negativa a identificar-te, etc. Això és una fracció administrativa greu que pot comportar multes i, com deia, fins i tot, si la gravetat és tal, podríem estar davant d'un delicte de desobediència. Per tant, compte, compte, tranquil·litat, i fem el que se'n sol·liciti.
1: Mantenir la calma, no? Sempre.
0: Exacte. Però suposem que aquesta persona a qui li recomanem que mantingui la calma no la manté i la cosa s'ennegreix i es posa lletja i acabem detinguts i fins i tot, no, en cap d'uns mesos hi ha un eventual judici. Jo ara citaré una frase que els oients coneixeran. Té dret a guardar silenci. Qualsevol cosa que digui pot i serà usada en contra seva en un tribunal. Té dret a un advocat i si no en pot pagar un, se n'hi assignarà un d'ofici. Això ho hem sentit tots.
1: I tant.
0: Això, que se'l coneix com l'advertència Miranda, perquè era el cas que va ser Miranda contra Arizona als Estats Units als anys 60. Estats Units, Molt peliculero, molt fet servir, molt reivindicat. Bé, doncs, aquesta doctrina que és dels Estats Units... Aquí, doncs, té la seva literatura, no? Té la seva garantia. I la trobem a on? La trobem a la Constitució, article 24, tutela judicial efectiva, i en el conjunt de normes. És exactament el mateix? No, però al final aquest esperit, no?, de que, malgrat estiguem davant d'un tribunal, tenim una sèrie de drets que se'ns han de reconèixer i que se'ns han de garantir com a drets fonamentals. Val? Per tant, és això. Podem guardar silenci, podem, etc. I ara entrarem en la matèria.
1: Clar, exacte. Quins són aquests drets que tenim?
0: Doncs, en primer lloc, des del moment en què se'ns detingui, tenim dret a un advocat. Tenim dret a un advocat i en el cas de que nosaltres no tinguem a ningú, doncs, a qui recórrer, se'ns en podrà assignar un d'ofici. Ara bé, l'assistència d'aquest lletrat, com deia, és obligatòria. És obligatòria, no ens la poden denegar. No ens la poden denegar.
1: Per tant, podem reclamar-lo, si no el tenim.
0: Efectivament. De fet, encoratjo enormement a fer-ho en el supòsit que així sigui, perquè això ens permet què? Ens permet que durant tot el procés algú que coneix la norma i què es pot fer i què no es pot fer en cada moment està a l'aguait de veure si es compleix o no es compleix. Si jo com a ciutadà no sóc conscient d'absolutament tots els drets que tinc, o de quines coses poden exercir en els cossos de seguretat, podem tenir un problema, no?, per després, si s'han produït fets que no corresponen per part dels agents o per part nostra, fins i tot, de poder-ho certificar.
1: Quin altre dret tenim?
0: Aquest dret a guardar silenci. Això ho hem sentit moltes vegades. Com a detingut, com a investigat, com a acusat, compte, perquè ara faré un matís sobre això, pots no declarar, si vols. Això ho hem vist molts cops. O només respondré preguntes del meu advocat. Per tant, això ho podem fer. O només a contestar, com deia, algunes preguntes. Per què? Doncs perquè l'obligació de declarar contra un mateix no existeix. No tinc obligació de confessar-me culpable. Això és un dret que tenim. Ara bé, si mai et criden perquè siguis testimoni en un judici, tens l'obligació de dir veritat.
1: O sigui, en aquest cas no pots acollir-te al dret de no declarar.
0: No. Si a tu et crida, perquè et crida el tribunal, perquè t'ha sol·licitat alguna de les parts,

0: l'acusació, la defensa, tant s'abandona. Però has estat acceptat pel tribunal i, per tant, vas a judici com a testimoni del que sigui, tens l'obligació de dir veritat. Compte amb això, perquè si no, incorrem en un delicte de fals testimoni. Tant, poca broma.
1: És important tenir-ho present, això.
0: No, i que sembla que no, però pot ser que ens cridin a declarar en algun moment com a testimoni en algun moment de la nostra vida, per múltiples raons. Un litigi entre veïns, un accident de trànsit, i que tu doncs estaves allà circumstancialment i et criden. Escolta'm, pot passar. Per tant, tinguem en compte que aquí hem de ser molt seriosos. El jutge ho recordarà. Escolti, vostè sàpiga que tal, que ha de dir, té alguna animadversió contra l'acusat, etc etc. Això passarà. Per tant, se'ns advertirà. Però ja està bé doncs que et soni.
1: Exacte, d'anar-ho recordant.
0: I, finalment, una tercera qüestió que és fonamental i que hi ha vegades que trobes judicis que, i ara en tenim un i posaré un exemple, no? El dret a la informació. És una cosa que és molt genèrica. Escolta, t'han d'informar de què se t'acusa. T'han d'informar de què se t'acusa. I en un llenguatge que tu entenguis. Perquè si... I en un llenguatge hi ha una llengua. En el cas català, fins i tot, doncs, bueno, si no entens el castellà, o, pel fet de ser a Catalunya, doncs en català tens dret a un intèrpret i expressar-te també en la teva llengua en els tribunals. A punt de dret lingüístic pots declarar a Catalunya en català. És llengua reconeguda, llengua oficial a Catalunya. Per tant, això també.
1: I en aquest sentit, tu pots, entenc, pots expressar-te en català, però tens dret també a que el lletrat s'expressi en català?
0: El lletrat, el teu advocat?
1: El teu advocat o el jutge?
0: El jutge s'expressarà en la llengua oficial que esculli. Tens dret a que se t'entengui i a tu emprar la llengua que vulguis. Això tens dret. De fet, hi ha un vídeo molt famós del senyor Laporta, que no recordo si en aquell moment era president o no, però el van citar com a... no sé si era com a investigat o com a testimoni, crec que com a testimoni, en un judici, I era a Catalunya, i ell va dir, escolta, jo vull declarar en català. El jutge va dir, home, però vostè ara sap que està complicant-nos el judici, perquè, clar, hi ha una lletrada que no entén. Escolta, jo vull declarar en català, és un dret que tinc, i per tant, bueno, i va declarar en català, I van posar-li un intèrpret a l'advocada, o potser fins i tot no li van ni posar, perquè hi ha vegades que aquí hi ha una qüestió legal.
1: Que ja ens entenen, no?
0: Es dilueix, exacte.
1: Doncs, Jan, anem cap a tancar, ens queden un parell de minutets.
0: Perfecte. Doncs, a veure, jo, tres idees claus per tancar, no? Escolteu, porteu el DNI a sobre. Malgrat l'obligació és la d'identificar-se, la millor manera de fer-ho serà amb el DNI. I en el cas de que no sigui així, tenim alternatives. Carnet de conduir, que normalment portem a sobre, passaport, que no sol ser el més habitual, i si no, sapiguem que la policia ens pot dir, escolti, doncs acompanyi'm a comissaria, i jo l'identificaré per vostè, no pateixi, màxim 6 hores. Si no hem fet res mal fet, no hem de patir. I si ho hem fet, doncs escolti, cadascú ha de saber el que fa. Segon punt, tenim dret a no declarar-nos culpables. Frase nord-americana, de judici, de cop de martell del jutge. Perquè, cert, hi ha molta gent que té aquest neguit, aquesta por, de que si davant del jutge hi ha silenci, és que estic amagant alguna cosa. No, simplement, potser s'ha escollit que la millor estratègia per no dir coses que no corresponen, no perquè hagis fet res mal fet, sinó perquè potser la persona no sap desenvolupar... Escolta'm, tens dret a no declarar contra tu mateix. Val? Per tant, això és important. També davant de la policia, També davant de la policia, perquè la policia fa atestats, la policia fa informes. Per tant, tens dret a no dir res, perquè si no, tot allò després ho poden fer servir en contra teva.
1: A vegades has de vigilar, no? Què dius?
0: Exacte. Més val tenir la boca tancada. Fins a parlar amb l'advocat, boqueta que tancada. És la recomanació que faria. I finalment, sí que hi ha un mite, no? Un mite que és una mitja veritat. Una mitja veritat, no? Que és això de que, és que si em toca un advocat d'ofici és pitjor. A veure, pitjor. L'advocat d'ofici que et tocarà segurament també està exercint en la seva esfera privada. Clar, què passa? Les condicions, i aquí faig una reclamació doncs, a les persones que conec del sector, estan mal pagats. Per tant, clar, és cert, i no crec que això els porti a fer malament la seva feina, però estan en una situació de tensió, de més tensionament, no? Per tant, jo aquí faig una crida a la millora també, no?, de les condicions dels advocats d'ofici, perquè el dret a la representació amb un advocat és un dret fonamental. Per tant, això ha d'estar en les millors condicions. Juguem la vida, el futur de la vida de moltes persones. Aleshores, no és pitjor un advocat d'ofici. És un professional que té els coneixements en la matèria i, per tant, doncs, es desenvolupa com correspon. Ara bé, s'han de millorar les condicions dels advocats d'ofici, i d'aquesta manera segurament també trencarem una mica amb aquest mite, perquè destensionarem en general la justícia, que està molt tensionada.
1: Doncs mira, amb aquesta reivindicació laboral pels advocats d'ofici acabem el programa d'avui. Jan, moltes gràcies per descobrir-nos aquests drets que tenim al carrer i al jutjat. Ens retrobem un altre dia a Drets a Butxaca.
0: Ens retrobem el proper dia i recordeu, el DNI sempre a la butxaca, igual que els drets.
2: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals, un molt pelut i l'altre molt atrevit.
6: Hola, sóc Lian Mauro Luciano Palomares. Bé, vaig a tercer de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona, i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una preocupera per fer el pèl embullar. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentinar en trossa o diu a tu? A tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida, que tots juguen si la vida el deixa net i polit. Queda content el lleó i amb un rugit l'acomiada. Ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
5: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu!
6: Adeu, embaladits.
7: Ens agrada la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat a Sant Cugat aquest dijous 8 d'octubre de 2026.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Martí González, bon dia.
2: Bon dia, Alba.
1: Suspès durant 4 mesos el desnonament de la Carme a Sant Cugat. El jutjat insta els serveis socials a agilitzar una alternativa habitacional i el sindicat negocia amb Onyx Renta un lloguer social.
2: El desnonament de la Carme i el seu fill, previst per aquest dijous 8 d'octubre a les 10 del matí al carrer de Pau Casals, ha quedat suspès durant 4 mesos i, segons ha informat el sindicat de llogateres de Sant Cugat, de moment no hi ha una nova data fixada. El col·lectiu explica que la decisió judicial arriba després que s'hagi acreditat la situació de vulnerabilitat econòmica de la família i que no disposa d'una alternativa habitacional. Segons el fragment de la resolució judicial, facilitat pel mateix sindicat de llogateres a Cugat Mèdia, el jutjat també requereix de manera urgent als serveis socials competents perquè durant aquest termini excepcional de 4 mesos agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa habitacional adequada, ja sigui mitjançant un lloguer social o un mecanisme similar. El d'aquest dijous era el segon intent de desnonament de la Carme i el seu fill. El primer estava previst per al mes de juliol, però va quedar ajornat fins aquest 8 d'octubre. En aquell moment, l'Ajuntament va explicar que la família tenia obert un expedient per sol·licitar un lloguer social obligatori i que els serveis socials municipals i el Servei de Mediació de la Generalitat havien demanat ajornar el llançament mentre es resolia aquesta petició.
1: I en clau política, Álvaro Benejam deixarà en els propers dies l'acte de regidor i la presidència del Partit Popular de Sant Cugat. Després d'11 anys al capdavant de la formació, Benejam ha comunicat que abandona la primera línia de la política municipal per motius, diu, personals i professionals.
2: Benejam ha traslladat aquest dimecres la decisió a la Junta Local del PP de Sant Cugat després d'una llarga i meditada reflexió personal, diu. També ha anunciat que no serà candidat al del partit a les properes eleccions municipals. Benejam va assumir la presidència del PP local l'any 2015 i durant aquests 11 anys la formació destaca que ha liderat una etapa de reconstrucció i consolidació del partit a la ciutat. Amb la seva sortida, Alfredo Bergua, fins ara secretari general, assumirà la presidència del PP de Sant Cugat. Estrella Salanova serà la nova secretària general i també assumirà la portaveu del grup municipal de l'Ajuntament. La nova direcció afronta ara una nova etapa amb l'objectiu de mantenir el projecte del partit, ampliar-ne la base electoral i preparar les properes eleccions municipals. Benejam ha agraït el suport de la militància durant els seus 11 anys al capdavant de la formació i dels membres de les juntes actual i anteriors.

0: els aiguats dels darrers dies continuen centrant bona part de les preocupacions dels veïns de la Floresta. El Consell de Barri ha abordat les afectacions que encara hi ha al barri i les actuacions de manteniment pendents, especialment en els punts de drenatge.
1: El president del Consell de Barri de la Floresta, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions als aiguats han estat especialment importants al barri, amb caigudes a terra, pedres i murs, talls de carrers i danys en alguns habitatges. Duc també ha destacat el desplegament dels serveis municipals durant la nit de la tempesta i la feina que continuen fent per resoldre les incidències.
2: Sapigueu que des de manteniment de la ciutat doncs, estan molt desbordats, la veritat és aquesta, però han fet una feinada brutal. L'altre dia diu que la nit de la tempesta del dissabte hi havia com més de 100 persones de la brigada i de diferents serveis municipals, policies, protecció civils, ADFs, tothom activat intentant, doncs això, segurament no resolent totes les situacions, però intentant minimitzar-les.
1: Durant el Consell de Barri, els veïns també han reclamat actuacions en diversos punts de drenatge. És el cas d'un desguàs situat entre els carrers Pere Planes i Buscarons, que, segons una veïna, està tapat des de l'octubre de l'any passat. L'Ajuntament ha explicat que les inundacions han col·lapsat diversos col·lectors i que encara no s'ha pogut netejar tots els ponts afectats. La prevenció d'incendis forestals també ha estat un dels temes destacats de la reunió. El grup d'autoprotecció ha alertat, per exemple, que a l'entorn del carrer Quadre de Canals hi ha uns 700 metres sense cap hidrant. Els veïns reclamen revisar les franges de protecció forestal i la xarxa d'hidrants i millorar també l'accés dels bombers en alguns carrers estrets del barri.
0: I cada 10 d'octubre es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar sobre els trastorns mentals i combatre l'estigma que encara els acompanya. La depressió i l'ansietat són alguns dels trastorns més freqüents i els especialistes remarquen la importància de la prevenció i també de la detecció precoç.
1: El psiquiatre de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, Sergi Salmerón, explica que entre un 20 i un 30% de la població experimentarà algun episodi de depressió o ansietat al llarg de la vida. Salmerón recorda, però, que sentir tristesa o ansietat puntualment no significa necessàriament tenir un trastorn. Es considera que hi ha un problema de salut mental quan els símptomes són prou intensos o persistents per interferir en la vida quotidiana. Els tractaments s'adapten a cada pacient i poden incloure teràpia psicològica, intervencions psicosocials i, quan és necessari, també tractament farmacològic. L'atenció primària acostuma a ser la porta d'entrada al sistema, mentre que els casos més complexos es deriven als centres de salut mental o a unitats especialitzades. En matèria de prevenció, el psiquiatre destaca la importància dels hàbits saludables i de mantenir una xarxa social.
3: Hàbits saludables d'activitat física, alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: El doctor també reivindica la detecció precoç, ja que un diagnòstic i un tractament iniciats com més aviat millor acostumen a afavorir l'evolució dels trastorns mentals.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: La 67a edició de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut aproximadament de 5 km i mig pel Parc Central i el Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se, esclar, a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana.
2: La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanya en Sant Cugat per mantenir l'activitat.
3: Posar en valor la tasca que realitza el Club Muntanyenc Sant Cugat, no? Perquè davant d'una dificultat important, la resposta no ha estat renunciar a la marxa, sinó buscar alternatives, ser flexibles, no? Com deien, ser resilients.
2: La sortida i l'arribada seran situades al carrer de Manel Ferrés, al Parc Central. Les sortides seran esglaonades a partir de 8:45 del matí i l'activitat es desenvoluparà fins a les 2:45 de la tarda, ara sí. El recorregut passarà íntegrament pel Parc Central i pel Parc de Turó de Can Mates. Al llarg de l'itinerari s'habilitaran diferents controls de pas i punts de neutralització al Turó de Can Mates, on es farà una aturada de descans al Jardí de les Papallones i al Parc Central. L'organització refusarà enguany el control dels participants. Tots els infants portaran un pitrall amb xip electrònic i hi haurà 4 punts de lectura al llarg del circuit.

0: I en clau esportiva, Xiqui Baena ha encetat una nova etapa al futbol sala Sant Cugat. Després d'anys defensant els colors del club sobre la pista, aquesta temporada canvia les sabatilles per la pissarra i assumeix la direcció del primer equip femení.
1: Un pas de jugadora a entrenadora que, segons ha explicat en una entrevista a Cugat Media, Baena viu amb naturalitat, després d'haver exercit un paper de lideratge dins l'equip durant bona part de la seva trajectòria. Baena debuta a la banqueta aquest diumenge a les 7 del vespre a la pista del Cat Gas Santa Coloma.
2: Yo creo que va a ir bastante bien también, porque en realidad ellas ya me conocían en pista, que también, quiero decir, en pista ya creo que yo me hacía respetar bastante y el cambio por ahora, lo que llevamos de pretemporada, muy bien. Y yo estoy bastante segura que no va a ser ningún tipo de problema haber pasado de ser compañera de ellas a ser su entrenadora.
1: Baena és conscient que la confiança acumulada durant anys al vestidor pot ser una arma de doble tall, especialment quan arriba el moment de prendre decisions que no agradin a tothom. La nova etapa a la banqueta arriba més acompanyada d'una profunda renovació de l'equip. Baena es mostra especialment optimista amb el grup que s'ha confeccionat i considera que és la millor plantilla que ha tingut el primer equip femení des de la seva creació.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dijous. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia. De mica en mica ha d'anar baixant la temperatura avui a les comarques metropolitanes i, de fet, a hores d'ara l'ambient és una mica més fresquet que no pas ahir. Sens dubte que quan sentirem més aquesta davallada del mercuri serà la propera nit i, per tant, el divendres al matí ens haurem d'abrigar una mica més que no pas aquest dijous. També podem dir que el temps no netejarà del tot. Alguns núvols a hores d'ara queden dispersos per moltes comarques. Tornem a tenir fins i tot una mica de boira en alguns racons de la vall del Llobregat o de l'interior més al nord del Vallès Occidental. I també podem dir que hi haurà algun xàfec. Anirà apareixent ja ràpidament al voltant del Montseny i el Montnegre. Per tant, el Baix Montseny, també la comarca de l'Alt Maresme. Ja entrada la tarda i aquest vespre, alguns ruixats també es formaran a la resta del Vallès Oriental i cap al Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Maresme, així com el Delta del Llobregat. Compte a últimes hores de la tarda entre el Barcelonès i la banda marítima del Baix Llobregat. Aquí plourà moltes ganes. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies, Lluís Mi. Fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia. També al nostre portal web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: I després de la publicitat del Faves Comptades, preguntarem als investigadors del Sincrotró Alba com es pot aconseguir que un implant ossi combati les infeccions sense necessitat d'antibiòtics. I tot seguit parlarem amb la doctora en neurociència Emília Redolar i la psicòloga i sexòloga Ruth Canals per saber què en diu la neurociència de la identitat de gènere. No us ho perdeu.
3: Faves Comptades.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: I un any més al Faves Contades seguim pendents de les investigacions i dels avenços científics que es fan ben al costat de casa, al Sincrotró Alba. Laia Torres Aribau, del Departament de Comunicació de l'Alba. Ben tornada.
1: Hola,
0: com estàs?
1: Molt bé, molt contents de tornar a estar aquí.
0: Reprenem programa, reprenem secció amb el Sincrotró Alba, tercera temporada ja.
1: Sí, sembla que... Ho vaig comptar, vaig dir, hòstia, 3 anys ja.
0: Tercera temporada.
1: No, i gràcies per la confiança. Ens encanta venir aquí un cop al mes a explicar les nostres cosetes.
0: I nosaltres encantats per descobrir què es fa al costat de casa, perquè a més hi ha diversitat d'investigacions.
1: Sí, cada mes una cosa diferent, oi?
0: Ni per avorrir-nos, ni per pensar què serà la pròxima.
1: Espero que no vaja, espero que sembli interessant també el que portem avui.
0: De què parlarem avui?
1: Doncs avui parlem d'infeccions bacterianes. Resulta que, perquè ens situem en les operacions que es fan per reparar o regenerar ossos, després de la intervenció pot aparèixer aquest problema, doncs, que s'infecti, no? Aquestes operacions, perquè us situeu, es fan quan una persona necessita el que es diu un empelt ossi. És a dir, se li posa un material amb l'objectiu, doncs, que l'os es regeneri o si això es torni a tornar a ser sa i com abans, no? Diguem-ne, aquest os danyat. Però, clar, els materials que s'utilitzen poden ser colonitzats per bacteris i provocar infeccions.
0: Que, de fet, és un dels grans pors
1: del
0: col·lectiu mèdic.
1: Exacte, oi? Són difícils de tractar, potser s'ha de tornar a operar i, per tant, és una recuperació molt més lenta pel pacient. Llavors, per això, un dels reptes de la recerca en biomaterials, que són aquests materials que es fan servir per l'empelt, és aconseguir que no només ajudin a regenerar l'os, sinó que també dificultin que els bacteris s'hi enganxin, s'hi adhereixin. Llavors, aquí entra la investigació que us volem explicar avui, que ha estat liderada per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'UPC, en col·laboració amb investigadors de l'Alba, i també hi ha participat el CIBER de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina de Madrid. I què millor, doncs, que tenir informació de primera mà, no?
0: Sempre.
1: Llavors, avui, per conèixer a fons aquesta recerca, hem convidat a l'estudi en Marc Iglesias, investigador de la Universitat Politècnica de Barcelona, de Catalunya, ara m'he barrejat, i l'Anna Joaquina Pérez Bernat, científica del Sincrotró Alba, que de fet ja coneixeu, que ja ens ha vingut alguna vegada, no?
0: La vam tenir la temporada passada també per aquí.
1: I que és cap de línia, de la línia de llum mistral, que és on s'han fet els anàlisis del biomaterial aquest que ha estudiat el grup del Marc.
0: Molt bon dia, Marc, molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Comencem una mica pel principi. La Laia ens ha posat una mica en context, ens ha parlat d'aquestes infeccions bacterianes que podem tenir després d'una operació amb un empelt ossi. Aquest és justament el problema que voleu resoldre amb la vostra investigació?
2: Exactament. O sigui, és tractar tota la problemàtica de tot el risc d'infecció i no només curar-la, sinó sobretot prevenir qualsevol infecció que es pugui produir a l'hora de ficar qualsevol objecte mèdic extern al cos humà, perquè sembla mentida, inclús avui en dia, el risc d'infecció en aquest cas concret d'operacions és superalt. Podem estar parlant de potser d'una cada 5, cada 6 persones acabar amb aquest problema en aquestes operacions. I a més, més enllà d'això, no sempre els tractaments d'antibiòtics funcionen. I, a més, avui en dia tenim una gran problemàtica coneguda amb el tema de la resistència als antibiòtics, que els bacteris són capaços d'adaptar-se. Aleshores, això a més pot portar que la pròtesi falli. O sigui, en cas de tenir una infecció i no es pugui curar, clar, el problema és que, a més, després moltes vegades s'ha de tornar a operar, s'ha de reemplaçar la pròtesi, s'ha de reemplaçar l'empelt, i això és no només un problema pel pacient, sinó també a nivell econòmic, a nivell de salut.
0: Empitjora tot el procés de recuperació també i el procés mèdic, oi? A més, amb aquesta resistència als bacteris que tenim amb un abús dels antibiòtics que hem fet servir.
2: Correcte.
0: I d'aquests bacteris que anomenem bacteris de quiròfan també, que a vegades són d'aquests que fan més por que els que podem agafar.
1: Exacte, les superbacs, no, que diuen en anglès. Correcte, és un greu problema, doncs.
0: Vosaltres ho heu fet estudiant un material que es diu hidroxiapatita. Què és això?
2: Exacte, què és aquest nom així tan estrany?
0: Exacte.
2: Doncs mira, de fet, sí, BAC és un compost químic que a més és un material, de fet és una ceràmica no gaire diferent a les que coneixem nosaltres, que les gràcies que la seva composició química és molt semblant a la que trobem a l'os humà. Aleshores, quina és la gràcia o les propietats que té és que, per posar una mica en context, la reacció del cos humà quan tu li poses algun objecte extern, lo normal és que el cos el rebutgi. El cos sap perfectament que allò no hauria d'estar allà, aleshores activa el sistema immune, sistemes de defenses, i el que busca és tant o dissoldre'l o encapsular-lo, allar-lo perquè no pugui interactuar. Doncs en el cas concret de la hidroxiapatita, en la que treballem, no només el cos no la rebutja, sinó que el cos la integra, l'accepta com a pròpia, i allà on la poses és capaç de generar nou os, os propi, mentre està absorbent i dissolvent el que has posat. Aleshores, amb el cas del temps, acabes on has posat aquest biomaterial amb el teu propi os regenerat.
0: Clar, i com ho fa això a l'hora de regenerar l'os? I l'altra part que ens explicava la Laia al principi, que és actuar contra aquests bacteris.
2: Correcte, correcte. O sigui, és de fet, els nostres principals reptes que ens hem plantejat o que volem aconseguir és, com dius tu, regenerar os, però a l'hora que regenerem l'os, evitem les infeccions. I no només evitem les infeccions, pel que he dit, amb el problema aquest de la resistència als antibiòtics, volem buscar algun mètode antibacterià que es pugui evitar l'ús d'aquests antibiòtics. Aleshores vam optar, ni més ni menys, que per una de les últimes estratègies bacterianes que s'han descobert i ve de la natura.
0: Quina és?
2: I en concret... Sí, en
1: quin
2: concret,
1: misteri, eh?
2: En concret, bé, es va descobrir el 2012 un grup australià que es va plantejar una pregunta que pot semblar bastant òbvia, però que tampoc no s'havia fet molta gent, sinó se sap de la biologia que hi ha molts components de parts d'éssers vius i animals, insectes, que han de ser completament estèrils per funcionar bé. Aleshores, aquest grup australià va dir: què passa amb les ales d'insectes? Tenim, en general, les ales dels insectes que estan completament netes i molts insectes, a més, no són capaços de netejar-se-les elles mateixes. Aleshores, van agafar i van dir: anem a investigar quines propietats tenen que poden evitar... En aquest cas, hi van assumir fins i tot les infeccions. Aleshores, es van trobar, van forçar a nivell de laboratori fer infeccions locals a les ales. En concret, van estudiar el cas de les cigarres, em sembla que es diuen en castellà, i van veure que incubant bacteris, en només uns 5 minuts, eren capaços, les ales mataven tots els bacteris que es colonitzaven.
0: Chicharra en català.
2: Gràcies.
0: Mira, ho he hagut de buscar, eh?
2: Això la... millor. Doncs sí, doncs aleshores, les ales de les xitxarres eren capaços de matar en només 5 minuts tots els bacteris que arribaven. Aleshores van dir: a què es deu això? I aleshores, seguint investigant les ales, van veure que estaven formats d'unes estructures, tenien literalment unes nanopunxes superpetites que aleshores feien que els bacteris, a l'intentar enganxar-se a aquestes, acabaven rebentant. Aleshores, nosaltres vam dir, i és una cosa dels que hem sigut pioners, és: intentem traslladar aquesta tecnologia en un material mèdic. I aleshores, la hidroxiapatita, per la manera que la sintetitzem, ja és de manera natural capaç de fer unes, a nivell superficial, unes nanoestructures, unes nanopunxes. I aleshores vam dir: a veure fins a quin punt podem optimitzar-les i dissenyar-les perquè tinguin, a més, aquestes propietats antibacterianes.
0: I així aprofitem perquè no generin rebuig. Clar, a tot plegat tenim aquesta investigació dels investigadors australians del 2012, tenim aquestes ales de les xitxarres, tenim les nanopuntes, tenim l'hidroxiapatita, i arriba un punt que aquí entra la línia del sincrotró Alba, no? En quin punt necessiteu aquesta eina, aquesta tecnologia, i què us ha permès veure la llum del sincrotró que no es podia fer d'una altra manera?
2: Clar, nosaltres, una dels reptes que teníem amb la nostra feina és que, sorprenentment, això que he explicat de les ales dels insectes se sap que funciona, però no s'acaba de saber per què. O sigui, a nivell empíric resulta, però encara no sabem quins són els motius exactes pels quals això està matant. I aleshores vam dir: anem a investigar, més enllà de desenvolupar el material, com respon químicament amb l'entorn el material, l'hidroxiapatita que sintetitzem amb nanogulles, i a més volíem veure com responen els bacteris davant d'aquest tractament per entendre millor què està passant. I volíem fer radiografies, literalment no gaire diferents a les que es volen fer al metge, però de bacteris. I aleshores aquí és on entrem en el sincrotró Alba, que és capaç, com a infraestructura, d'oferir uns anàlisis que són inviables d'aconseguir en un laboratori normal.
0: A la teva línia, Anna,
3: sí. Oi? Necessitem en Alba perquè el calci pot trobar-se en diferents formes dins d'una mostra. I no hi havia prou amb saber simplement on és. Gràcies a la llum sincrotró podem identificar quin tipus de calci estem acumulant, on es troba ese calci en tres dimensions i a una resolució molt, molt, molt, molt petita. I a més, calcular a què concentració es troba el calci. En el nostre cas, el microscopi Mistral ens permet obtenir imatges en tres dimensions en resolució nanomètrica i al mateix temps analitzar el calci que trobem a l'interior de les bacteris. Així, podem saber no només que hi ha calci, sinó també en quina forma es troba i en quina quantitat. A més, Mistral és una estructura molt singular. Actualment només hi ha tres microscopis com aquest en el món, en Oxford, en Alemanya, i el que tenim nosaltres en Barcelona, en Cerdanyola del Vallès, i per això és una eina especialment valuosa per poder fer aquest tipus d'estudis.
0: Ara tiraré de memòria i és quan m'equivocaré, eh? Amb el Mistral també vau investigar també a través del calci les bateries de vehicles elèctrics?
1: Sí.
0: Doncs tornem a tenir el calci, tornem a tenir el Mistral.
1: Correcte, és que la gràcia és el que deies tu al principi, no? La versatilitat, que estudien virus, no, Anna? Coses de magnetisme, al final és mirar, no? La potència que té el microscopi de Mistral.
3: Sí, és una eina que pot veure coses molt petites en diferents tecnologies, per biologia, per magnetisme, per materials...
0: Era la primera vegada, Marc, que tu treballaves amb una línia de llum del sincrotró Alba?
2: He de dir que sí, era el primer cop que apareixia en aquesta infraestructura de ciència-ficció, diguéssim.
1: I de ciència-ficció, m'ha agradat. Sí. Per vosaltres és així, que entri.
2: Sí, i tant, inclús com a extern, vull dir, i que ja estem ficats al món de la recerca, que ja estem acostumats
1: a
2: veure...
1: Anava, no? Que pel públic general ho és, però dic, per un investigador també, no?
2: Per nosaltres també, completament.
0: Sí, què us ha permès descobrir? Què heu vist amb aquesta llum de la línia Mistral?
2: Clar, nosaltres, o sigui, ens vam trobar, inclús ens va sorprendre gratament, vam veure inclús més coses de les que esperàvem. I, per una banda, vam veure que, efectivament, aquestes punxes eren capaces de perforar i rebentar els bacteris, però no només vam veure que eren capaces de matar, sinó vam veure inclòs bacteris que aparentment amb qualsevol altre microscopi podries veure i semblaria que estan bé. En realitat, gràcies a les radiografies, a la tomografia 3D del sincrotró Alba, vam veure que donaven expressions intracel·lulars d'un gran nivell d'estrès. Eren bacteris que estaven patint molt, inclòs els que estan vius. Aleshores, això també està molt bé saber-ho perquè probablement són molt susceptibles a qualsevol teràpia complementària, més enllà de només fer servir les punxes. I també vam poder, com ha dit l'Anna, estudiar tot aquest tema del calci, veure que l'efecte químic del nostre material és molt local i són unes quantitats aparentment o analíticament molt petites. Però encara i així els bacteris eren completament susceptibles, van poder identificar, localitzar, que eren capaços d'internalitzar aquest calci, cosa que ens obre a portes a dir, si els bacteris són susceptibles a aquesta química del material, a lo millor podem potenciar-la per fer també antibacteriana i afegir... Tampoc no cal que siguin antibiòtics, poden ser ions o altres elements que també puguin perjudicar complementàriament a la topografia els bacteris.
0: Tu imagina't, si a tu et sembla ciència-ficció, quan entres al sincrotró Alba, el que ens sembla la gent que no estem dedicats a la recerca científica i biomèdica, tot això que ens expliqueu, no? A la pràctica, si us hem d'imaginar fent l'experiment a l'Alba, quina és la pel·lícula que ens escriuries? Quina és la sinopsis?
2: Doncs, Anna, com vam fer això?
0: Com treballem?
2: Vam portar, el primer de tot, quan un vol treballar estudiant infeccions, el que s'ha de fer... Sembla molt obvi, però hem de cultivar aquestes infeccions. Aleshores, estem allà criant bacteris i els vam portar, els vam haver de portar al sincrotró Alba, i allà vam haver de... Nosaltres fem in vitro, forcem aquestes infeccions que fem als empels ossis, i aleshores, a partir d'aquí, ja vam desenganxar els bacteris i ja entra una mica tot el procés de preparació que fa el sincrotró.
0: Tenim aquestes mostres in vitro congelades, Anna.
3: Sí, sí.
0: I com va la teva línia? Com va el Mistral?
3: Pues, el mar fabrica els petits nanopinxos d'hidroxiapatita i que és calci i fosfat.
2: Exacte.
3: Però és el que tenim als ossos. I després ja feien els bacteris. Els deixem que interaccionen en, o què és el que passa? Pues que es punxen. I la idea és veure si els nanopinxos són capaces de travessar mecànicament els bacteris. Un cop van interaccionar, congelem les mostres mitjançant vitrificació, que és un procés de congelació ultraràpida, que permet mantenir tot en estat com
0: la mateixa estructura, no? Molecular, entenc?
1: Sí, sense alterar, no?
3: I a continuació, mantenim les mostres a temperatura extremadament baixes i els introduïm al microscopi d'Alba. Allà fent una mena d'un TAC, el mateix que es fem als hospitals, que es permet veure on són els bacteris i com interaccionar amb els nanopinxos. En aquest cas, vam poder comprovar que els nanopilars havien travessat mecànicament els bacteris i, a més, aquesta tècnica ens permet estudiar on es troba el calci dins dels bacteris i de quina forma es troba.
0: Clar, i ara que ens heu explicat tot això, la pregunta és evident. Tenim l'estudi, però això ho podrem aplicar ja, ho podrem veure als hospitals, podrem utilitzar aquest biomaterial en pacients? En quin punt del procés estem? Perquè ja sabem que la investigació avança a poc a poc i ha de ser molt segura abans de provar-la en humans, vaja.
2: Doncs mira, de fet, en el cas concret de la hidroxiapatita amb la que treballem, no només ja s'aplica, o sigui, es comercialitza actualment, i aleshores, sobretot, una de les grans aplicacions que té en el món del dentista, en el món de dentistes, en ortodòncia, sobretot moltes vegades quan es volen posar implants en una dent que ha faltat durant molt temps, l'os es sol reabsorbir. Aleshores, abans de posar aquest implant, solen regenerar l'os amb aquest material i, de fet, en el cas concret de la UPC, ja es va fer una startup en el nostre cas, i que l'startup, sí, va sortir al mercat, va estar funcionant, i ara fa un o dos anys la va comprar una Big Pharma, que es diu Novel, em sembla, i aleshores el que fa el material en si, sí, ja es troba en el món clínic, i aleshores el que volem nosaltres és donar-li aquestes característiques extres antibacterianes, que en el meu cas jo vaig com arrencar una mica aquesta línia amb el que fa la feina de laboratori. Aleshores, la meva feina s'ha centrat molt en fer el proof of concept, que es diu, com demostrar si és viable o no, i també entendre una mica els perquès. I ara que amb aquesta feina ja s'ha vist una mica amb més detall com funciona, què és el que fa, ja s'està desenvolupant a la UPC ja més material, amb un propòsit més de translació comercialitzable amb aquestes propietats antibacterianes, amb més detall.
0: Clar, perquè no m'ha explicat quina és la teva formació de la UPC.
2: Ui!
1: Sí, me l'he saltat i m'he dit Universitat Politècnica de Barcelona,
2: molts
1: perdó.
2: Molts títols avorrits.
1: M'he equivocat.
2: Sí, vaig fer el doctorat allà, en el cas concret aquest del biomaterial i amb molta part de microbiologia. Però anteriorment els meus orígens són com d'enginyer, de fet.
0: Perquè quan pensem en l'UPC, pensem en les grans enginyeries que s'estudien, no?, en una de les escoles més antigues de Catalunya en la formació d'enginyers, però estem parlant de biomedicina.
1: Ah, exacte.
0: Aleshores, jo pensava com ha anat aquest camí des de l'enginyeria fins a aquesta investigació més biomèdica.
2: Sí, correcte, perquè fent en el meu cas concret jo sóc enginyer industrial de formació, o sigui que podria estar...
0: Déu-n'hi-do, el recorregut, oi?
2: El canvi, sí. Però existeix tota una àrea de l'enginyeria, que és l'enginyeria de materials, que no és gaire coneguda, jo diria, sobretot a nivell d'escoles, però en realitat és un dels grans camps i aplicacions de l'enginyeria, el desenvolupament i l'estudi dels materials. I aleshores, una de les àrees dels materials és la part de biomaterials, que és tots els materials aplicats al món mèdic. I aleshores aquí és on potser diria que entra un enginyer que s'incorpora en el món de la salut, de la biologia i tot això.
0: I ara que has treballat al sincrotró Alba, has vist com funciona la línia Mistral, has vist totes les potencialitats que té un equipament científic d'aquestes dimensions, no sé si t'obre la porta a nous projectes, noves investigacions, a veure noves possibilitats del que hi ha pel davant.
2: I tant. Aquí estem presentant aquest tema, però les possibilitats de recerca, com s'ha dit abans, podem passar d'estudiar bacteris a estudiar les piles elèctriques de vehicles, aparells... I jo, per exemple, en el meu cas en concret, ara mateix em trobo al sincrotró europeu, a França, estudiant, investigant sobre l'Alzheimer. O sigui, les possibilitats que té un sincrotró són increïbles.
0: Justament ahir es publicava un estudi que a través d'una analítica de sang en persones que tenen la síndrome de Down es podien detectar els primers símptomes 20 anys abans que apareguessin. No? Doncs probablement, no ho sé si ha sigut a través d'un sincrotró, però que la tecnologia i la ciència avança a un ritme que és emocionant i esperançador. Mm-hmm. No? Per a moltes coses. I Anna, no sé com viviu vosaltres, perquè cada vegada que vens aquí, al final ens parles d'avenços en matèries molt diferents. No sé com és des dels tècnics, des de les persones que formeu part de la línia Mistral, adaptar-vos cada vegada a disciplines que són diverses, tot i que el que es fa servir és la vostra eina.
3: Sí, és molt enriquecedor. Cada dia treballem en grups de recerca diferent i en projectes molt diversos. I això fa que mai hi hagi dues experiments iguals. Avui podem estar estudiant biomaterials i l'endemà treballem en una malaltia, un virus, una nova teràpia contra el càncer. A l'ALBA participem en investigacions molt diverses. Per exemple, hem treballat amb la recerca de neus antiviral per la Covid-19, l'estudi de virus emergent, com ara estem estudiant el virus del Nil Occidental.
0: Mm-hmm. També vam parlar.
1: Sí.
3: Sí, també col·laborem amb l'Hospital Clínic de Barcelona en projectes relacionats amb malalties neurodegeneratives com el Parkinson, que és molt important, a l'Hospital Sant Joan de Déu i Josep Trias de Badalona en estudis de malalties rares, amb les relacionades amb col·lagen 6 o disfuncions musculars. A més, col·laborem amb el CNIU en projectes orientats a desenvolupament de noves teràpies contra el càncer. El més interessant és veure com investigadors de camps molt diferents utilitzen materials, infraestructura, la nostra infraestructura per respondre preguntes molt concretes. Nosaltres els ajudem a treure el màxim profit de les tècniques que tenim a ALBA i al mateix temps aprenent molt en cada projecte. I això és precisament el que fa que la feina sigui tan especial. Cada grup arriba a una pregunta científica diferent i nosaltres intentem trobar la millor manera de respondre a les eines que tenim aquí, en Cerdanyola del Vallès.
0: Tenim els detectius i tenim la lupa del Sherlock,
1: ai,
0: que és el sincrotró. Sí, i a més, encara teniu temps de poder venir a explicar-nos totes aquestes investigacions que es fan i que ens agrada conèixer de primera mà a través dels seus investigadors, a través dels responsables de les línies de l'ALBA i amb vosaltres, Laia, que al final feu aquesta feina, no?, d'ajudar-nos a entendre amb un llenguatge més planer i més pròxim com es trasllada tot això que és realment complicat i complex.
1: Ens pertany una mica a tots, anava a dir.
0: I tant,
1: i tant. Sí, saber què fem.
0: Moltíssimes gràcies.
1: De res.
0: Que vagi molt bé, que avanci tot a molt bon ritme i amb bon peu.
2: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Adéu.
4: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
6: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
7: propostes... Els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
8: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: La identitat de gènere forma part del sentit que tenim de qui som. Però com es construeix? Quin paper hi tenen el cervell, les hormones, la genètica, el cos i també l'entorn en el que creixem? La neurociència ha avançat en la comprensió d'aquest procés, però també posa sobre la taula una idea important. No existeix un únic factor que determini la identitat de gènere ni una prova cerebral que permeti determinar la identitat d'una persona. Avui en parlem amb la doctora Emilia Redolar, doctora en neurociència i autora de Lo que somos bajo la piel, la identitat de gènere des de la neurociència, i amb la psicòloga i sexòloga Ruth Canals, que ens ajudarà a posar context a aquesta qüestió des de la psicologia. Molt bon dia, benvingudes.
1: Bon
2: Hola,
1: dia.
2: Bon dia.
0: Emilia, el llibre combina, de fet, una part de la neurociència, que és la teva expertesa, amb una part més experiencial, basada en vivències reals, a través del personatge d'una dona trans, que és l'Almudena, en aquest llibre, no? Què t'ha permès a aquest format?
1: Doncs el que m'ha permès és apropar a la gent la neurociència, perquè quan va sortir el projecte al meu cap fa 4 anys, vaig pensar, vull escriure un llibre de neurociència per parlar de la identitat i de la identitat de gènere, però dic, com puc aterrar tot això a la vivència, a la gent? I vaig pensar que el millor era fer-ho amb un cas, que és el cas de l'Almudena, i això m'ha servit per descriure coses com es construeix la identitat, què és l'orientació sexual, què és la identitat de gènere, i al final la gent ho veu d'una manera molt propera i, a més, amb un estil narratiu que crec que és el que encaixa més a la societat.
0: Poder aterrar tots aquests conceptes, no?, que a vegades ens queden aliens, sobretot amb paraules més tècniques, no?, que utilitzeu des de la neurociència.
1: I tant, i que ho entengui tothom.
0: Perfecte. En el llibre et planteges un objectiu, jo diria, no?, que és explicar què és la identitat.
1: Sí.
0: Què podem dir que és i com sorgeix aquesta sensació de ser qui som?
1: Doncs és una qüestió molt, molt complexa, que de fet jo crec que des de la neurociència és el repte que tenim de dir què és el que ens fa tenir la identitat de lo que som com a persones, perquè al final tu tens el teu cos i tu pots distingir que tu ets aquesta persona, diferent de la taula a la que estàs, diferent de les persones que t'envolten, i a més tens una continuïtat, és a dir, que tu saps que ets la mateixa persona de fa 30 anys, malgrat hagis canviat, però ets tu aquesta persona. I tot això el cervell dedica una quantitat d'energia i una quantitat de recursos, de xarxes neuronals, per poder generar aquesta percepció d'identitat. I és el que des de la neurociència, ara mateix tenim molta informació de quins són els factors que influeixen perquè nosaltres puguem tenir al final aquesta construcció de la nostra identitat de lo que som.
0: Clar, hi ha molts factors, tu ho deies, sí. Reduir-ho tot és molt complicat, però el cervell, quin paper hi juga en aquesta construcció de la nostra identitat, en el sentit del jo?
1: Clar, el cervell, al final, la identitat depèn del cervell, és a dir, nosaltres tenim una sèrie d'experiències, el cervell té un full de ruta, que aquest full de ruta està imbrincat, no?, a la genètica, però els gens es poden activar o desactivar. I aquí, doncs, des de que som petites i petits, comencem a rebre influències del nostre entorn, influències a nivell social, des del punt de vista cultural, inclús en el joc, en petites coses, estem, d'alguna manera, rebem molta, molta informació. I, a més, tenim experiències emocionals, el nostre funcionament cognitiu també, d'alguna manera, pot variar. I tot això fa que aquest full de ruta es pugui anar modificant. I al final triguem 20 anys a la maduració del sistema nerviós, i també el que és la construcció de la identitat també veiem que és una construcció que, malgrat hi ha aquest full de ruta, és veritat que hi ha molts factors que van permeant i van al final fent que vagi per un costat o per un altre, i al final és aquesta percepció la que tenim de nosaltres mateixes.
0: I què passa quan parlem específicament del que és la identitat de gènere? Quins factors intervenen en aquesta construcció de la identitat?
1: Clar, la identitat que tenim com a persona és una identitat amb cos, i aquest cos, al final, tenim una percepció d'aquest cos, i això depèn dels aspectes sensorials, depèn també de les emocions, i depèn al final també de tot el nostre entorn, de les persones, de lo que diem a neurociència cognició social. Nosaltres volem encaixar, i volem encaixar a la societat en la que vivim. I per això, per poder encaixar, tenim una part del nostre cervell, que són xarxes que estan implicades a la cognició social, que faran el que sigui per poder encaixar. Pues tot això, al final, en la construcció de la nostra identitat, depèn. És a dir, és veritat que hi ha un full de ruta, que tot això està molt demarcat des del moment abans, inclús, del naixement, però també és veritat veritat que aquesta plasticitat i tota aquesta permeabilitat de l'entorn va influint d'una manera molt marcada i al final, pues, això, tenim un cos i aquest cos ha de ser acorde a la nostra identitat.
0: Hi ha quatre termes que algunes persones confonen, no? I que és molt important quan parlem d'identitat, identitat de gènere, i de fet, quan parlem i ens comuniquem amb les persones que ens entornen. Una és l'identitat, que n'hem parlat, de l'identitat de gènere, que és el que ens acabes d'explicar. I després hi ha dues coses que són diferents, que és l'orientació sexual i el sexe. Què hem de tenir clar de cadascun d'aquests quatre termes per no confondre'ls?
1: És molt important això, perquè primer, el sexe al final és l'intercanvi de material genètic i això tenim una pulsió per part de l'evolució de que hi hagin dues formes que puguin combinar les seves cèl·lules i això genera una descendència i és una pressió biològica molt forta. Per poder portar tot això hi ha la conducta sexual i aquí l'orientació sexual què ens permet? Pues ens permet aquest intercanvi genètic, és a dir, perquè hi hagin dues formes que hi ha dos formes per fer aquest intercanvi, necessitem que aquestes dues formes, primer, es puguin reconèixer a si mateixes, que això és la identitat, i després que hi hagi una atracció d'aquestes dues formes. I aquí és on tenim l'orientació sexual. Però, clar, són xarxes neuronals que són separades. Moltes vegades van lligades, però són separades les que, al final, expliquen aquesta identitat o expliquen aquesta orientació sexual. I per això no podem confondre, perquè és veritat que pot tenir una persona que se senti dona, però que tingui una orientació sexual de preferir dones per tenir la conducta sexual, perquè en el cas de l'ésser humà, doncs la conducta sexual va més enllà que no l'intercanvi genètic. És veritat que hi ha un objectiu de l'evolució, un objectiu biològic, que és l'intercanvi de gens, però la conducta sexual humana és molt més rica, afortunadament, i aquí, doncs, té moltes variacions.
0: Al final es tracta de no simplificar, no? No tota aquella persona que té una vulva és una dona, no tota aquella persona que té un penis és un home, i no totes les persones amb vulva li agraden les persones que tenen penis, ni les persones amb penis li agraden les persones amb vulva, no? Sinó que, afortunadament,

0: estan rebent informació des dels globus que poses una festa d'aniversari, des de les joguines que tens al teu voltant, des de també el que et diuen en el col·le, que les nenes s'han de comportar d'aquesta manera i els nens d'una altra manera.
1: Els baby showers, allò que serà niño o niña, sí, no?
0: Sí, efectivament.
1: Que encara no han nascut i ja
0: sí.
1: Posem els confeti rosa o el blau,
0: tal
1: no?
0: Tal qual. I tot això va calant i va configurant aquest cervell social, que al final aquest cervell social d'alguna manera pressiona molt a la nostra identitat perquè vulguem o puguem encaixar a la societat en la que estem. Mm-hmm. I tot això amb les emocions, amb la cognició, fa que la nostra plasticitat doncs vagi canviant, però inclús això és tan fort que pot configurar inclús la capacitat que té una persona per a les matemàtiques. I això ja tenim moltes evidències que diuen les dones són pitjors que els homes en cognició numèrica. És veritat? No, nosaltres estudiem al laboratori les xarxes neuronals implicades en la cognició numèrica i sabem que no és així. Això s'explica per la plasticitat i per l'experiència que té una nena. Al principi, si tu li dones legos, si tu li dones jocs de construcció de petita, tindrà una execució en matemàtiques després diferent que si no li dones això.
2: De fet, ho estem dient ara, no? Però el llibre travessa una mica aquesta idea que teniu diversos testicles, el vulva o penis no determina la nostra identitat de gènere, i no sé, filant amb això, si que ens determini tant socialment, no? La Ruth ho explicava moltes vegades, quan una persona està embarassada li preguntem si és nena o nena.
0: Sí,
2: que sembla, si ho mires fredament, ostres, sembla una mica estrany que t'interessi quins genitals té aquella persona, sí, no? Sí. Que socialment no és així, però és estrany. Si nosaltres no ens criéssim amb aquesta determinació, faria també que ens desenvolupéssim de manera diferent. És a dir, si naixem amb vulva no ens tracten com una nena socialment, per tant, el que vol dir les cures, un tipus de matèria, o quan són els nens, no l'altre, la nostra evolució de la identitat i de la identitat de gènere seria diferent si no ens eduquessin en qüestió de gènere?
0: Estaríem menys encursetats. És a dir, ara estem molt, molt encursetats i quan és veritat que hi ha una coincidència de lo que tu reps de la societat i de com tu et sents, perquè al final hi ha aquest full de ruta, i un full de ruta molt marcat, doncs hi ha una congruència, no passa res. Però què passa quan no hi ha aquesta congruència? Tu tens una pressió des de la societat que t'has de comportar d'aquesta manera, que has de sentir-te així, inclús de sentir-te, que t'ha d'agradar, i tot això, tens aquesta pressió. Si tu no et sents d'aquesta manera, hi ha una manca de congruència. Això li passa a moltes persones. Si no tinguéssim aquesta educació tan marcada, jo no dic que s'ha, òbviament, de no hem de tenir influències perquè les tindrem, però és veritat que li donem molta importància. Mm-hmm. Els genitals són un estímul tan ostensible que es veu des de fora, i a partir d'això ja pensem que això és indicatiu de nena o de nen, quan realment és molt més complex. I estaríem menys encursetats, i per tant aquestes situacions es viurien d'una manera més lliure i amb no, de tant de patiment de moltes persones.
2: Probablement, i això ho expliques al llibre també, és important saber que no existeix cap marcador únic, per dir-ho, ni prova cerebral, que permeti determinar la identitat d'una persona. És així?
0: És així. El que passa que també és veritat que nosaltres, quan fem tècniques de neuroimatge, sí que s'han explorat des del gruix cortical, la connectivitat en repòs, connectivitat funcional, o sigui, amb tècniques molt controlades, estudis molt ben fets de moltes persones, i sí que veiem que hi ha quatre endofenotips. Què vol dir això? Quatre maneres d'organitzar-se i funcionar el cervell diferents, que són la de dones cisgènere, homes cisgènere, dones transgènere i homes transgènere. I això, en els diferents estudis de diferents grups, es repeteix. Per tant, un altre cop tenim aquí aquest full de ruta de l'evolució, realment que el cervell es configura per lo que és la identitat de gènere en aquestes quatre maneres. El que passa que són quatre maneres, quatre formes de treballar el cervell que no són qualitatives, o A, o B, o C, o D, sinó que a vegades hi ha una continuïtat, perquè al final és com funcionen aquestes xarxes. I això també ens pot ajudar a entendre que també hi ha altres diversitats en el que és la identitat de gènere. I aquí és on està tota la influència de l'entorn per poder entendre també aquestes diversitats.
2: Per tant, no tenim cervells cis, 100%, per entendre'ns, i cervells trans, al 100%.
0: Sinó
2: que, tota la vida, gairebé, no hi ha coses blanques i negres, sinó que hi ha un rang de matisos molt gran.
0: Tal qual.
2: Ruth, com a societat, ho hem abordat abans, per què ens interessa tant saber el gènere de les persones? Que et dic, a mi fins i tot se'm fa estrany allò que quan algú ha de néixer preguntin si és nen o nena, en plan, no sé, el que el tractaràs de manera diferent, no? O què t'interessa saber què té?
1: Jo crec que això, a veure si esteu d'acord, passa bastant per al tema de les expectatives, no? També el que esperem de com ha de ser l'altre, de com s'ha de comportar, de com nosaltres haurem de relacionar-nos amb aquesta persona.

0: ens dona molta seguretat. Quan més informació tenim, crec que a les persones ens dona molta seguretat per saber com desenvolupar-nos amb això. Llavors, si tu estàs embarassada, jo et pregunto, és nena o nena? Doncs, com que molt bé explicava ella, no?, la societat, doncs ja tenim una sèrie de patrons marcats de com hem de ser si som nens, com hem de ser si som nenes, com ens hem de comportar, què ens ha d'agradar. Aquella persona que pregunta ja sap, doncs, si t'ha de fer un regal, et compraré la robeta blava, rosa, si... quins noms t'agraden, em podré definir de dir-te, pues a mi m'agrada més Maria que Paula, no sé. Vull dir, va una mica, doncs, en relació a la seguretat, crec que dona a les persones saber les coses i les expectatives que es pot generar. Saps? Crec que va una mica per aquí, oi?
1: La qüestió també és com afecten aquestes expectatives que ara dius socials en la construcció de la identitat i l'autoestima al llarg de la vida. Perquè l'Emília ens deia, no? Si tot això coincideix en el nostre patró, no? I acabem sent una dona cis o un home cis...
0: Serà més fàcil.
1: No? Serà fàcil perquè és l'expectativa social que tenim. Però què passa quan no estem en aquest patró que s'espera de nosaltres?
0: Que hi ha patiment, com molt bé ella ha dit. Vull dir, és molt possible que hi hagi molt de patiment, perquè al final és que és això. No, tots volem formar part d'alguna cosa, i com a persones volem ser, ens volem sentir inclosos, ens volem sentir que encaixem, que corresponem a algú, no? Més enllà del que passa en el cervell, que no tenim per què saber, no?, les persones de peu, doncs exactament, doncs com funciona tot, sinó com nosaltres, què rebem de l'altre, què vivim. Llavors, clar, evidentment, quan això no coincideix a nivell, no?, cerebral i a nivell de que la societat espera de nosaltres, genera patiment, està clar. No?
1: I què significa haver de conviure amb aquesta distància entre com et perceps a tu mateix o a tu mateixa i el que perceben els altres?
0: Perdona, ara no.
1: Què significa, no?, quan una persona sent que el gènere que se li ha assignat al néixer en funció dels seus genitals no és el que l'identifica, aquesta identitat, i que posteriorment aquesta identitat de gènere, no?, què vol dir haver de conviure amb aquesta distància?
0: Clar, bueno, això
1: per
0: seria
1: la persona...
0: superideal, no?, poder-li preguntar a una persona que ho viu, però el que...
1: No, en el llibre s'explica a través del cas de l'Almudena, per exemple.
0: No? Ho veiem en el llibre, per exemple, en el cas de l'Almudena, i al final, doncs, clar... és realment dir qui sóc i què sóc constantment, no? O sigui, és una confrontació, entenc, amb un mateix i amb l'entorn, de dir, no sé qui sóc, o sigui, realment, no un problema real d'identitat, no? Perquè et sents d'una manera, però la societat et diu que ets d'una altra. És com si a mi em diguessin, no, Ruth, ets rosa, ets rosa, ets rosa. No, no, que jo no sóc rosa, que ets rosa, que no sóc rosa, que miro el mirall i jo em sento i em veig i que no sóc rosa, no? Vull dir, a veure... Ha de ser algo molt, molt, molt complex, realment. Sentir que el que tu perceps de tu mateix no té res a veure amb el que la societat t'està venent que ets.
1: I per a les persones que travessen aquesta situació, què pot significar a nivell també de desgast psicològic, de desgast emocional, haver-se d'estar explicant o justificar constantment o demostrant qui és?
0: Suposa, evidentment, doncs, un desgast horrorós. És estar constantment, exacte, justificant com tu et sents, com tu et veus. Suposa, evidentment, potser molts episodis inclòs podria haver depressió, falta de confiança, dificultat en relacionar-te amb els altres, persones que s'encapsulen i es queden a casa, perquè si no m'haig de relacionar no haig de donar explicacions. Evidentment, hi ha en aquestes persones, fins que evidentment hi ha un procés psicològic, de temps, de cura, no?, en tot això, doncs hi ha un procés, entenc, molt complex a l'hora de dir com em relaciono amb els altres, d'exposar-te menys. I això al final et fa tancar-te molt cap endins. I és com, entenc, és com un monstre que es va alimentant, no?, en dir, no puc relacionar-me amb calma amb la societat perquè la societat tampoc m'està acceptant. I això és molt, molt, ha de ser, bueno, doncs molt difícil i molt complicat.
1: Malauradament, tot pels rols de gènere que hem, que hem construït entre tots i totes.
0: És el que deia ella, no? O sigui, si potser, no?, la pregunta que li has fet, si no vingués tot... O sigui, si no ens vingués tot tan determinat un cop naixem de com hem de ser, com ens hem de comportar, aquesta llibertat ens donaria més felicitat. O sigui, és que la llibertat dona felicitat, això està clar.
1: Mira, precisament a l'octubre es celebra l'octubre trans i el tercer dissabte d'octubre sempre es commemora el Dia Internacional de l'Acció per la Despatologització Trans, que reivindica que les identitats trans no són cap malaltia mental. Uh-huh. Emília, tu llibre expliques que una identitat trans no és un trastorn, sinó que és una forma diferencial de desenvolupament. Què vol dir això exactament?
2: Vol dir que al final tenim, com es deia al principi, tenim aquest full de ruta, que és un full de ruta que està marcat, però després tenim totes aquestes influències que també la Ruth ens ha explicat, i tot això fa que el nostre cervell es desenvolupi d'una manera o d'una altra. I clar, això, quan nosaltres diem no coincideix amb la norma general o amb la probabilitat més gran de lo que ens trobem a la població, és veritat, perquè és un 1% de la població, més o menys, que té una identitat que no coincideix amb els genitals. Mm-hmm. Però per què no coincideix? No coincideix perquè la identitat no la fan els genitals, la fa el cervell. Clar. I clar, el cervell es pot desenvolupar de formes molt diferents, i això no és una forma de desenvolupament patològic, sinó una forma de desenvolupament diferent. I és una mica el que la neurociència ens està dient, i ens està dient que existeix aquesta forma de desenvolupament del cervell de manera diferent, i sobretot la idea fonamental és entendre que la identitat de lo que som nosaltres, o la identitat amb cos, que és la identitat de gènere, depèn del funcionament del cervell, i no depèn de si tu tens penis o tens vulva, perquè al final és veritat que el penis o la vulva estan les gònades que alliberen les hormones, que les hormones és un dels factors, un, però hi ha més, que fa que aquest full de ruta vagi d'una manera o una altra. Però hi ha més factors, i per tant és un desenvolupament que depèn d'altres factors.
1: Mm-hmm. Falten molts estudis més amb més població? Estem a les beceroles de tot plegat, o
2: de lo que
1: es va avançant, de la identitat de gènere?
2: Sí, de la identitat de gènere, afortunadament, hi ha en els últims anys molts estudis, molts, i a més estudis molt ben fets, controlats, amb neuroimatge, amb poblacions, estem parlant a vegades en estudis de 500, wow, 600 persones, 800 persones, o sigui, estem parlant d'estudis amb N's grans i estudis a més metodològicament molt correctes, amb tecnologia molt potent. Per tant, jo penso que el que sabem ara, malgrat la complicació que té, perquè quan posem molts factors des de la neurociència o des de la ciència amb el mètode científic és diferent, perquè és molt difícil, perquè has de saber quina variable, quin pes té cada variable al final, el resultat o el fenomen que vols explicar. I és molt complicat, i malgrat això, com hi ha estudis molt potents, podem entendre i podem explicar moltes coses.
1: Ruth, quin hauria de ser el paper de l'acompanyament psicològic en el cas que les persones que estan en un trànsit el necessiten? I també des de la societat, no? Que sempre fem una mica allò que és el sentit comú, aquesta empatia de tractar les persones com a persones independentment de tots els altres factors, on parlem quan parlem de qualsevol tema, vaja, sí, de classes socials, d'orígens, de tot, no? Quin paper, què hauríem de fer?
0: A veure, com a psicòlegs, el paper que tenim, evidentment, doncs, és d'acompanyar aquesta persona en tot aquest procés d'acceptació, reforçant, evidentment, l'autoestima, posant límits a la societat, també, no?, de dir, fins aquí, em respecto fins aquí, i passo fins aquí, no?, vull dir, hi ha d'haver tot això. I després, a termes generals, evidentment, doncs hi ha una feina important del psicòleg darrere de tot això. I després, com a societat, no?, doncs el que penso que hauríem de fer és naturalitzar la situació. És a dir, jo penso que, encara que ens pot semblar potser incòmode, però no ho ha de ser preguntar-li a una persona com vol que ens dirigim a ell o a ella. Crec que això és una de les coses més importants. És veritat que per la persona no, que està fent, doncs, tot aquest canvi, li pot violentar al principi, perquè entenc que vol que la vegin o el vegin ja d'una manera determinada, però penso que rebre també de la societat aquesta part de naturalitat, de com vols que m'expressi amb tu, és una forma de mostrar respecte. És a dir, com tu et sentis, jo et tractaré. No com jo vegi, sinó com tu et sentis, com tu et vegis. O sigui, aquesta per mi seria la més important.
1: I a més no és només en els casos de persones que siguin transgènere, sinó que hi ha molts més casos, com hi ha persones de gènere fluid,
0: sí,
1: i diversitat d'identitats i d'orientacions. No
0: donar per fet res i mostrar respecte, preguntar perquè l'altra persona senti que ens importa, doncs evidentment com aquesta persona es vol sentir i es sent, no com el veiem o la veiem nosaltres.
1: Doncs tot això a través de la neurociència importància i també a través de les vivències del personatge de l'Almudena, mm-hmm. és el que podreu conèixer a Lo que somos bajo la piel, que a més podreu anar a la presentació que es fa aquí a Sant Cugat a la llibreria Paideia.
0: Sí, sí.
1: Quan serà això?
0: El 26 de novembre, no?
2: 26 de novembre, sí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats Comissions Obreres UGT, CGT i AC i el sindicat de Llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per l'11 de novembre a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. La seva mort ha intensificat les protestes i centenars de persones s'han sumat també a l'acampada de la Puerta del Sol per homenatjar-la. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A l'R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb alguns retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. La portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez, ha justificat avui a la xarxa el malestar entre els usuaris i ha reclamat una bona gestió de les incidències que inclogui precisament una bona comunicació amb els afectats.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana en funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I pel que fa a la resta d'afectacions en mobilitat, un accident a l'LP 2015 a Belianes obliga a circular per pas alternatiu. A banda, encara ara hi ha afectacions per les pluges dels darrers dies a la GI-682 a Tossa, a la C-1415C a Argentona i també a la C-352 a Franqueses del Vallès.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Sant Cugat.
3: Escolteu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.

0: El Borsatxí abaixarà la persiana després de 38 anys d'activitat a Sant Cugat. La jubilació de la propietària, Riera Vallès, posa punt final a una trajectòria iniciada el 1988, quan la ciutat encara tenia poc més de 37.000 habitants. Durant aquestes gairebé 4 dècades, Vallès ha estat al capdavant del negoci amb l'Oli Ruano, la dependenta que es va incorporar a la botiga poc després d'obrir el negoci i que hi ha treballat durant gairebé 40 anys. Al Faves Comptades hem anat fins a la botiga per saber com estan vivint aquest moment. Loli Ruano, Reyes Vallès, molt bon dia, moltes gràcies. Per parlar del Borsatxí, ens hem de remuntar fa uns anys, concretament al 1988. Reyes, com va començar aquesta història?
1: Pues mira, jo vaig estudiar pedagogia i quan vaig acabar pedagogia, volia buscar feina per fer alguna cosa de pedagogia o així, però com que el meu pare era fabricant i tenien roba i un altre soci havia obert diverses botigues, em van dir... vols obrir una botiga? I després jo estudiava amb una amiga, perquè sóc de Sabadell, amb una amiga que vivia a Sant Cugat i em va dir posa-la a Sant Cugat, que no hi ha cap botiga i no sé què. I després la vaig posar i va anar molt bé, des del principi, perquè de veritat no teníem competència ni res. I després ja no vaig buscar ni feina de pedagogia ni res i aquí està durant 40 anys. El primer dia ja, com que ja va començar a omplir-se la botiga i molta gent, vaig posar un lletrero aquí que posava es busca dependenta. I va aparèixer la Loli. I al cap d'aquest... Vull dir, després portem, doncs, mira, 40 anys juntes.
0: Això és un matrimoni.
1: És un matrimoni.
0: Elaboreu, però sí, un matrimoni. Com recordeu aquells primers dies, no? Des del moment de buscar local, trobar el local i el dia que va obrir la persiana i que la Loli comença a treballar.
1: Pues jo buscar local antigament es feia que venies aquí i anaves comptant quanta gent passava pel carrer. Saps? I doncs deies, aquí passa gent, passen bancs immobiliàries i tal. Després aquí hi havia un sastre, no li veia massa, que no tenia massa clientela, el veia aquí una mica fosquet que estava i tal, i vaig entrar, li vaig dir, escolta, dic, tu traspassaries, que abans funcionaven els traspassos. I diu, no, jo no. I dic, bueno, però si fem una bona oferta, i em va dir que sí, i després ja em vaig quedar al local aquest.
0: Us en recordeu? Quin era, per dir-ho d'alguna manera, el producte estrella d'aquells primers mesos, aquells primers anys aquí a la botiga de Sant Cugat?
2: Pues jo, quan vaig entrar aquí, hi havia una quantitat de jerseis de mil colors, rosa, pastels, eren preciosos, eh? D'aquests d'angorina que voltejaven molt el pèl, però... I els fusors, que els fusors eren els pantalons aquells que cordaves al costat, que a tothom li quedava una cama preciosa, i estirava les cames, i a més portaves el gel, que igual que si estaves prima, que si no estaves tenies pico, tot això ho tapava molt. I era el número uno. No paraven de portar jerseis i fusos. Jo me'n recordo que hi havia de mil colors.
1: És que representa que això va començar com el Pret-a-Porter, que abans, vull dir, pensats com quan van començar aquestes cadenes del Tara, que era roba. Cada setmana portàvem roba dos cops a la setmana i que estava bé de preu. Perquè antigament, molt antigament, encara hi havia com modistes i hi havia roba més cara.
0: I les santcugatenques tenen algun gust especial diferent d'altres ciutats o seguien aquesta moda Pret-a-Porter que marcàveu d'alguna manera vosaltres amb les peces que portàveu a la botiga?
2: Sí, li agradava molt la tendència que teníem nosaltres. Sí. N'hi ha que portar nou, perquè cada dimarts portava roba. Te'n recordes que anava dimarts i divendres? Portava sempre de fàbrica.
1: Sí, la fàbrica de Ripollet.
2: Sí, anava sempre portada dos dies. Què? I quan sempre veníem puntualment aquells dies, eh? Me'n recordo. A més, que m'ho sempre feia... La fàbrica aquesta era molt...
1: Feia molta cosa,
2: molta,
1: sí.
2: Molt versàtil, perquè feia moltes coses. Mai era una cosa que dius, a veure què traeu, no? Pensem, ai, mira, han fet això, perquè és l'últim, és veritat. Mm. I sempre acertaven, eh? Ens quedaven, els patrons sempre han quedat molt bé, sí. Aquí. Aquí han quedat bé la manera de lo que és el patronatge que tenen, que sempre quadren molt.
0: D'això fa 38 anys, sí. Per tant, heu vist créixer Sant Cugat. El 1988 hi havia poc més de 37.000 veïns i veïnes a la ciutat. Ara estem fregant ja els 100.000. Com era aquella ciutat quan vau aixecar la persiana i com ha canviat davant dels vostres ulls?
1: Bueno, ha canviat moltíssim. No. La majoria de clientes que tenim, els seus fills, han tingut que anar de Sant Cugat. Ha pujat molt els preus i després que molta gent d'aquí se n'ha tingut que anar, que ens sap greu. La Loli ha marxat. Bueno, per circumstàncies, sí, però bueno, molta gent se n'ha anat a terres. Tot arreu ha pujat a Sant Cugat.
2: Sí, jo soc de tota la vida de Sant Cugat i he tingut que marxar, però bueno, és el que diem. I les mares de les mares encara estan aquí, però venen a comprar, però elles no. Òbvio que és un circuit de gent que econòmicament és unes peces que totes les pots permetir, que és el que diguen les, quan venen aquí. Diu, sí. Escolta, és que d'on vamos a ir? Perquè és un pes qualitat, saps què t'ho vull dir? És una franja mitja, que és la franja mitja que nosaltres tenim, que és normalment la mitja de la població.
1: Sí. I ara últimament teníem gent gran, gent per residència, gent... Perquè hi ha molta més competència. Clar, abans de botigues del nostre preu només estàvem quasi nosaltres i alguna més.
0: Ha canviat molt el perfil de la clientela en aquests gairebé 40 anys?
1: Ara cada cop poder tenir gent més gran, eh?
2: No, ja tenim gent més jove, perquè has fet els pantalons aquests, que són el quadre de l'amplada.
1: Ah, bueno, sí.
2: És una miqueta... No has de ser un perfil de 30 cap a baix. 30, 40,
1: sí,
2: 50...
1: Sí. Bueno,
2: després ja són les persones que tota la vida tens, però bueno, perquè hi ha el pantaló de goma que quadra molt bé...
0: I la moda? Com ha canviat la moda amb 40 anys i els gustos de les clienteles? No sé si al final també sou una mica prescriptores de moda i també d'aconsellar allò que cadascú li escau, no?
2: Sí, jo quan entro ja per la botiga ja li faig una radiografia, com dic jo. Ja faig el 40. Diu, tu tens una 42, tens pino, tens cintureta, entonces ja vaig marcant més o menys el que li pot quedar bé.
1: Ja tinc... I dient la veritat, eh?
2: I dient la veritat. Sempre amb sinceritat. Mai li dic, sí. Si no t'agrada res, tranquil·la, vens un altre dia, portarem altra cosa que t'aquadri. Vull dir, jo sempre he sigut... El que m'agrada, com m'ha tratat a mi, m'agrada tratar el públic. O sigui, no sóc una persona que diguis sí. Forçar, mai forçar. Quan les clientes que venen ja ho diuen.
0: És una espasa de clau de l'èxit, sí, aquesta proximitat, no, sí. I aquesta honestedat, també.
1: Sí, no, és que sí, tampoc... Sí, perquè algun cop sí, col·loques algú li vens així a la força... L'endemà venen i diuen que no els agrada ja a tothom.
2: No, i nosaltres no som persones... Bueno, nosaltres mai hem sigut així.
0: Hi ha algun moment que tingueu així gravat especialment de tots aquests anys? Que suposo que és difícil, no?, triar-ne un, però alguna etapa que recordeu amb especial?
2: La més dura, la de la pandèmia.
1: La pandèmia,
2: la pandèmia va ser molt dura, perquè era cita prèvia.
1: Sí, sí.
2: Van començar a obrir hores, després les hores s'havien començar a fer una cadena d'hores perquè la gent, com era una miqueta el circuit tancat, que la gent només podia sortir o al Mercadona o al Forn de Pa, ja quan van començar a obrir les del poble a l'aire lliure perquè el centre comercial estava tancat, nosaltres teníem molta feina. També m'han tingut molta feina perquè la gent va fer molts pastelitos, mucho pan en casa, i se los engordó, i nos fue muy bien, perquè la gent va començar a canviar de talla. Aunque feien esport a casa, però això ja costava més, i la talla va vindre.
0: És una oportunitat de l'ús. Sense veure-ho venir, això.
2: Perquè és vital, la gent no es movia tant. Quan jo va començar, la gent va dir, ai, a caminar, claro, ja tenien 3 o 4 quilos d'encima de más, i nosaltres no ho feia de perla.
1: I després del Covid, quan vam obrir, vam vendre més, perquè... estaven tancats a centres comercials, sí, i la gent no podia anar a Barcelona a comprar.
2: No. Algunes persones venien tantes coses. Ni sé que estava oberta aquesta botiga i portaven, doncs nosaltres portem molts anys. Que la gent és que passa, la gent que és de Barcelona no baixa aquí. Fas horari de Barcelona. Quan arribes allà, compres allà...
1: Ara ja és de Ciutat Dormitori, Sant Cugat.
2: Això és normal, jo ho comprenc, però tu si vas a la Central del Matí i vens aquí a les 8...
1: Bueno, no, que també hi ha moltes urbanitzacions que han d'agafar, sí, el cotxe, però amb el cotxe se'n van, sí, a qualsevol lloc, sí, a comprar.
2: No sé, però bueno.
0: Per tant, va ser un redescobriment també el, sí, tornar a passejar, sí, pels, sí, carrers. Sí. No sé si us heu trobat també amb 38 anys, que heu vestit més d'una generació, no? Sí. D'aquelles noies que, o senyors que venien al principi, que després ja han tingut filles, sí, i que heu, sí, sí, i que heu pogut anar-les seguint. Teniu aquest tipus de clientes?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, tenim. I és molt maco, perquè diu, ui, des de jo petita que venia la meva mama, sí, ja, sí, tenim un exemple, no? O aquella persona que va vindre... amb la mare, la filla, diu, sí, sí, sí, jo sempre vinc aquí a vestir-me com la meva mare ve de Madrid, la mare,
1: sí, sí,
2: de,
1: sí, sí, sí.
2: I ve aquí, ella sempre ve a comprar aquí. Ja ho tenim. Aquest tipus de tema també en tenim. S'agrada perquè ens fa il·lusió, també.
0: Què creieu que és la clau de l'èxit? Perquè una botiga com el Versace, que ha canviat de nom, si no m'equivoco,
1: sí,
0: no?
1: Sí, es deia Paparazzi, però després a la fàbrica van posar més botigues i es deia Versace, però es van dir, això, per fer uns costos més baratos... per les bosses i tal, vaig posar Versace. Em sembla que hagués tingut que seguir Paparazzi, perquè la gent es va pensar...
0: Que era una altra botiga.
1: Sí, que era una altra. Bueno, passa que era el mateix. Sí, sí. I la sort de la botiga, la gran, és la Loli. La gent ve per la Loli i ja està.
2: Perquè sóc la que estic més hores.
1: No, també. Però sí.
2: Això, no,
1: bueno, no, no, he fet altres coses.
2: He fet
1: també
2: un Loli. Tu has portat el gent, ho has triat bé i jo l'he vengut.
1: Sí, ja
2: he
1: està.
2: Fet una, bueno. Hem fet un equip.
1: Sí.
2: Ella és la que produeix portar les coses i jo soc,
1: sí,
2: la que ve.
1: Tot això.
2: Ai, bueno, això és un equip, bueno. Perquè si no funcionés la balança, sí, no està igualada una mucho i otra poco, no hi continua ninguna, sí, de les dues.
1: I al principi també hi havia alguna dependenta més i tal.
2: Sí.
1: Passa que després hi hem anat tots afluixant una mica.
2: Sí.
0: Per tant, a clau de l'èxit, sí, és el binomi, aquest,
2: sí,
0: binomi.
2: De 50. Això està claríssim.
1: Bueno, per la botiga li diuen la botiga de la Loli.
0: És el nom oficial.
1: El nom
2: oficial,
1: vull dir que... No, jo dic molt, això, sí, sí.
2: No,
1: això perquè... vol dir que vaig elegir bé, no? Que hi ha cops que estic aquí, ara fa un mes, i em diuen que no hi és la jefa. I jo dic, no hi és, pensant que és ella.
2: Perquè és la cara visible,
1: dit,
2: no? Durant molts anys.
1: Som dependentes i ja està.
2: Sí. Podríeu triar un sol moment d'aquests 38 anys d'història?
1: Bueno, mira, jo, per exemple, penso quan et vas casar tu, que vas venir vestida de núvia aquí.
3: Oh, sí, vas vindre aquí a la botiga,
1: vestida de núvia.
3: Sí que és veritat, vas vindre.
2: Per ensenyar el vestit,
3: per vindre a veure la seva germana, que li va substituir.
1: Sí, em van fer un favor, van venir unes amigues, perquè era una època que es venia molt, eh? I van venir dues amigues meves i la meva germana aquí, i anava de convidada i vas venir aquí vestida de núvia, i vas passejar.
3: Sí, que és veritat, jo sé, mamà, sobretot que quiere venir... La seva germana, diu, jo veia venir, i vam aparcar el cotxe, que me'n recordo que era doble direcció.
1: Sí,
2: encara no deia estar bien entinsat.
3: No, no estava peatonal, vaig vindre, vam aparcar el cotxe aquí, vas vindre aquí a la botiga. Vam fer una volta per aquí, passava el vídeo surt de la botiga, i tot això, no?
1: I ara que
3: va divertir.
1: I ara que tu t'has bé despedir, es donen petons, i les...
3: No,
1: són senyores bastant, bueno, ja de la meva edat, clar.
3: Bé, la meva, també. Sí. És que és molt emocional. És que, més que la part econòmica, ja sempre li dic que aunque tinguessi que cobrar 200 euros menys, jo tornaria a estar aquí, però l'emocional és el que costava més. Perquè tothom, pues, estareu i tal, i per què obrireu? I pues, no ho sabem.
1: És que les botigues així, el petit comerç, també feien com un servei social una mica, perquè venen moltes senyores cada dia a parlar una mica, encara que no d'això. I això es va perdent en petit.
2: Com ha canviat justament això en aquests 38 anys, no? El paper del petit comerç i també la manera de vendre. Com heu copsat aquesta diferència?
1: Bé, nosaltres hem anat fent igual, però igual ve una senyora que et deixa la compra aquí. Depèn de quina franquícia no pots fer alguna d'això. Deixar la compra perquè aquí no tenen ascensor, vull dir, clar, és un altre tipus de...
3: Favors de poble.
1: Sí, és un altre tipus.
3: Bueno, és que nosaltres hem entrat perseguit amb el mateix.
1: Poble, era poble, nosaltres no érem... Era, diguéssim, la botiga del barri, no? Per dir-ho d'una manera. Clar, això ha ido crescentento, com digo jo, i la gent ha anat venint, però igualment tenen el tarantà des de quan vam obrir la primer dia la botiga, perquè hi ha... La confiança està que li van donar des del primer moment, ja la van agafar d'aquesta manera. Vull dir que també és com una miqueta, com un carinyo, no? Perquè ja no és una cosa de venda, és una cosa de carinyo, perquè ho notes, l'essència. Quan venen aquí i venen amb aquesta cara i quasi els ulls plorosos, perquè l'altre dia es va posar... I jo, bueno, jo és que cada vegada m'emociono, però passa que estic aguantant el dia que tanqui li doni les claus, que serà el pitjor dia de la meva vida, m'emociono.
3: Bueno, encara estaré molt un mes o dos mesos, aviam.
2: I la gent? Quan heu dit que tancàveu, no sé si ho vau anar dient a poc, primer a la clientela més pròxima i després va arribar el moment, no, de posar el cartell. Quina resposta heu tingut de les clientes?
3: Fatal. Un disgust tremendo. I cada dia, ja veiem estar cada dia, perquè ara ve... Però és tremendo. Per què tanqueu? Ui, per què no t'ho quedes tu? Ai, per què no sé què? Ai, perdó, perquè és termini ja, terminal de jubilació. Oh, però és que tu no dius, jo és la reia. Ah, vale, sí. Ah. Què els costa? Els costa que una botiga que és enganxosa, per dir-ho d'una manera, que tanqui. I més d'aquesta manera, perquè el producte d'aquí, tu dius, veritat, no es troba, perquè tenim talles, la 36 està a la 52. És un producte que també talla, també és un tarantà molt
1: cada
3: important.
1: Cada cop han fet més talles grans, perquè totes les altres botigues tenen una mica talles petites.
3: Tu vas a qualsevol botiga, que no el dic totes, i són talles úniques, talla única no la tenim totes. I aquí tenim tallatge de pantaló, tenim estar a la 48, són elàstics, ara s'ha de tan superbé, i tenim tallatge com té que ser. A més, el producte com ve d'un producte que és d'aquí, vull dir que tot és d'aquí.
1: Sí, tot és d'aquí, sí.
3: És també molt...
1: Igualada, Mataró, de Barcelona...
2: De proximitat.
3: De proximitat. Vam fer anar sempre aquí. Això també és una cosa que es nota quan el teixit o el mateix gènere que toques, és un producte que està molt bé, que qualitat-preu està bé. I això, doncs... Ho noten de molts anys. I això també fa molta pena, perquè jo em vestiré, jo els pantalons i tal i qual. I doncs mira, aprofiteu, quedes-ho quatre i així. Un pantaló per cada any, quan els tens, ens recordaré de nosaltres. I li vaig dir a una clienta i estava de riure. Com ets? Digo, bueno, un pantaló per any. I de veritat que s'ho queden, perquè és que realment és això, eh? És que la qualitat no té res a veure, i el producte també.
2: És buscar la part positiva també, no?
1: Sí, home,
2: aquest sentiment.
3: Jo estic contenta perquè la faig jubilar. Clar que sí, no hi ha qualsevol comerç que diguis tanques portes abans d'això, no? També és una cosa que també m'agrada. Estic també orgullosa per ella, que ella pugui tarantar aquesta una altra vida, un altre pas. I com us agradaria que la gent recordés el Versace, no? Allò que quan la gent passi per aquí davant, carinyo, no ho expliqui.
1: No, sí, que digui, mira, aquí hi havia una botiga...
3: Que jo me vestia aquí, on està?
1: La Loli, la no sé què... Bueno, bé,
3: bueno,
1: bé,
3: suposo
1: bé.
3: Que la gent, això sí. Ja ho tindran que dir elles, no? L'essència aquesta que hem deixat en la botiga, suposo que les clientes, hi ha molta part que ho sentirà molt.
0: I vosaltres?
3: I diuen, farà festa, la Reyes, digo, no sé, però jo tinc mucho champán, jo lo traigo aquí l'último dia para celebrar seguro.
1: Ja ho farem.
3: I unes pastetes perquè pugueu, perquè m'ho diuen, però faré un tancament. Digo, home, serà molt trist, però sí, què en farem? Sí, si no porta ella, ho portaré jo.
4: Per celebrar tots els anys que ha estat obert, no? Més que el tancament.
1: Sí,
4: I us preguntava com us agradaria que recordés la clientela del Versace, però per aprofitar vosaltres, què us agradaria dir-los a la vostra clientela? Que algunes potser fa 38 anys que entren per aquesta porta per vestir-se.
1: Bueno, que són gent encantadora, que mai hem tingut cap problema amb ningú. La gent molt educada i molt donada. I bueno, és que clar, ens hem explicat la vida moltes.
3: Correcte. Si sapiguin moltes coses que han tingut a la seva vida, separacions, morts... han nascut els seus nets, t'ho expliquen tot,
1: és que és
3: una nena. I jo, pues, clar, jo vull fer una reclamació a les que estan i les que no estan, les mares que han vingut, que són les filles que venen aquí, venen a saludar, pues, li dono pues, un acercament molt pur, perquè han sigut clientes, no han sigut conegudes, no, tampoc han sigut famílies.
1: Amigues, amigues. Quan arribo aquí ve que la Loli Prana amb algú és amiga teva, diu, no, bueno, diu, sí, però és a la botiga.
3: És que fas molt cercà.
1: Ah, perquè ella estava tot el dia a la botiga.
4: Fent de psicòloga, també.
1: Sí.
3: Però també m'agrada, perquè a vegades, en què no vulguis, ajudes també una miqueta l'emoció que porta. Se va trista, ve trista, però se va contenta. I això és una de la part d'un treball que també m'ha agradat molt, perquè a vegades tenen problemes X i les veus, i tu, jo com tinc aquesta essència, en seguida ho noto. Entonces, intento quan entra a la botiga, que no comprin res, que se vagin contentes. I vinga, no, home, tranquil·la, que això tot se surt, vinga, i se'm va donar aquesta petita empenta.
1: I res, el que volia dir jo, que la gent intenti anar a comerç de...
3: Petitons.
1: Petitonets, així de barri, i que puguin aguantar 40 anys, van aguantar, estàs 40 anys i...

0: contenta. No m'imaginava que em jubilava i que em posaria trista, que em sabria greu. Sí. I jo, doncs mira, vaig entrar en un contracte de 6 mesos, que jo pensava que això s'acabaria. Jo dic, bueno, un contracte de 6 mesos, una altra vegada, el contracte, i vaig pensar, bueno, quan me votin ja miraré una altra feina. Bueno, doncs pues, la feina ha sigut 39 anys treballant aquí. Mirant tu quantes contractes hem fet. I definido. Pues molta tristor, però per part molta alegria, perquè m'aporto molta experiència, molt carinyo i molta... M'acosta.
1: Això serà plorar.
0: Sí, m'acosta bastant, perquè és, són molts anys.
2: Molts anys viscut.
0: No, i he durat molt. No, i és aportat a mi, de veritat.
1: Ah, bueno,
0: totes les jefes tenen alguna cosa. I sempre li dic, tot el que te tingui que dir, t'ho diria a la cara.
1: Hem sigut com a matrimoni, que també, això també, bona cosa.
0: I sempre li dic, tu què jo ja sé que sóc molt cercana i molt directa, jo el que te tingui que dir t'ho diré aquí, ni darrere ni davant, aquí, però t'ho dic la veritat, que jo he passat molt malament i sempre m'ha donat la mà, sempre, en pandèmia, no pandèmia, estan malalta, o sigui, sempre l'ha tingut al costat. Jo com a jefa no puc dir res, al contrari, la tinc que pujar, la puc dir-li pues, una abraçada, una, pues, una cridada molt forta perquè ha sigut una jefaza, per mi sí. Per mi, com a persona i tot. Tenim nostres males i bones coses, que han sigut més bones que dolentes,
1: home,
0: perquè tot s'ha solucionat.
1: El matrimoni.
0: El que no parla és perquè no vol. I el que no aclara és perquè tampoc no vol. I nosaltres hem anat mal gràdit.
2: Doncs escolteu, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquests gairebé 40 anys d'història sí. del Borsatge i que aquesta parella, que també ha funcionat en el món
1: sí.
2: del negoci,
1: sí, sí.
2: doncs que segur que encara que baixi la persiana seguirà
1: sí.
2: funcionant.
1: Sí, i tant que sí.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlem amb Olivier Penacchio del Departament de Ciències de la Computació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha format part de l'estudi internacional publicat a la revista Science, que ha analitzat per què alguns animals opten pel camuflatge i d'altres pels colors d'advertència per evitar depredadors. Olivier, bon dia.
1: Bon dia.
0: En què consisteix aquesta recerca publicada a Science?
1: És un estudi sobre l'evolució de diferents estratègies de coloració d'animals per evitar la depredació.
0: Quines estratègies de color vau posar a prova en l'experiment?
1: Doncs en la natura podem trobar dues estratègies principals. La primera, que és molt intuïtiva, és el camuflatge, que consisteix principalment a assemblar-se al fons per no destacar, no ser visible. Doncs aquesta estratègia de camuflatge tenim molts exemples molt coneguts a Catalunya, per exemple, les llagostes, que poden ser verdes si viuen en un ambient on hi ha moltes herbes verdes, etc. Poden ser més marronoses si viuen en un espai més sec. Aquesta és la primera estratègia. L'altra estratègia per evitar la depredació s'anomena aposematisme. I és una estratègia bastant diferent en el sentit que consisteix a tenir coloracions que són molt vistoses, molt cridaneres. I aquesta estratègia i aquestes coloracions estan lligades a defenses. És a dir que els animals que tenen aquests colors molt vistosos també són tòxics o són molt difícilment ingeribles.
0: Quins factors heu vist que més influeixen en l'eficàcia d'aquestes estratègies?
1: Doncs hem estudiat moltíssims factors, doncs, tot el context ecològic. Hem vist que hi havia moltes variables ecològiques que estaven amb influències creuades, diguéssim. Doncs una d'aquestes són quina és la riquesa de la comunitat dels depredadors. Quina és també la pressió dels depredadors,

0: diversitat de l'ambient, també quina és la diversitat de les preses mateixes, doncs si hi ha moltes espècies diferents camuflades o moltes espècies que tenen aquests senyals d'advertència de la toxicitat.
1: El camuflatge és sempre la millor opció?
0: Doncs hem vist que no. No. És una millor opció quan hi ha molta competència entre depredadors, doncs al principi, però molt ràpidament els depredadors aprenen les noves preses que són camuflades. També si hi ha molts tipus, moltes espècies diferents que són crítiques, els depredadors aprenen molt ràpidament a trobar-les, a detectar-les, doncs ser camuflat no és... No serveix més, diguéssim. I també quan el nivell de llum general, la lluminositat és alta, el camuflatge no és tan eficient.
1: Com afecta l'entorn a l'èxit d'una estratègia o una altra?
0: Doncs afecta moltíssim, moltíssim. Doncs realment tot aquest context, tots aquests variables, la comunitat dels depredadors, la comunitat de les preses, la diversitat que hi ha entre depredadors i també la diversitat de preses, constant de llum, fan que una estratègia o l'altra és molt més eficient. Però també el que hem vist, i que és una cosa molt important ara en aquest temps, diguéssim, de canvis globals, canvi climàtic, etc., és que l'estratègia de senyals d'advertència, doncs l'aposematisme, és molt més estable.
1: Quina ha estat la contribució de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Centre de Visió per Computador en aquest treball?
0: Doncs la contribució principal ha sigut crear models per entendre la visibilitat de les preses d'un punt de vista dels depredadors. I bàsicament d'un punt de vista del depredador principal dels insectes, que són els ocells. Doncs el que s'ha fet és crear el que se'n diuen models, és a dir, un marc matemàtic amb codi informàtic per donar una imatge, una fotografia, per exemple, d'una d'aquestes preses artificials

0: Quin impacte té aquest estudi en la comprensió de l'evolució de les estratègies antidepredació?
1: Sí, doncs la contribució principal ha sigut per primera vegada veure com han dit com diferents factors interactuen per influir sobre l'èxit d'una estratègia de camuflatge o una estratègia més d'aposematisme, de senyals d'advertència. I doncs això és una cosa, aquesta interacció era una cosa que era desconeguda, tot i que el camuflatge o l'aposematisme són, diria, exemples emblemàtics de l'evolució per selecció natural, no? que daten, vull dir, han sigut molt importants en l'elaboració de la teoria de l'evolució de part del Darwin o del Wallis, des del principi.
0: Què aporta a aquest estudi el coneixement sobre la distribució global dels colors en els animals?
1: Doncs, en la distribució hem tingut moltes dades perquè lliga a l'estudi. Doncs, aquest estudi s'ha fet en 21 països diferents i sobre 6 continents. I a cada lloc on s'ha fet l'experiment s'ha fet un assessorament molt, molt precís de totes les espècies de predadors que hi havia, tant d'ocells o de la família de llangarassos, com de la diversitat de les diferents papallones o arnes locals. I també dona molta informació sobre les evolucions possibles degudes al canvi climàtic de les diferents estratègies i, doncs, les diferents espècies amb possibilitats d'extincions o no.
0: Olivier, parlaves ara d'una contribució entre molts països que han fet possible aquest estudi. Per què ha estat important dur a terme aquesta col·laboració internacional a gran escala?
1: Doncs aquí hi ha dos punts. Diria, el punt científic principal és que per entendre realment, per donar una resposta general sobre quins són els factors que contribueixen a l'èxit d'una estratègia o de l'altra, realment s'ha de poder fer experiments en diferents països, diferents climats, diferents latituds i diferents comunitats de predadors, de pres, etc. En aquest sentit, la col·laboració ha sigut molt, molt, molt important. Vull dir, difondre l'experiment en tants països diferents i als 6 continents ha sigut clau, perquè podem donar una resposta a una escala global, no? I no en una escala local en la qual pot haver cultura. Per exemple, els ocells depredadors poden tenir una cultura local, però no buscaven això, buscaven respostes generals. L'altra és, hem pogut, amb un estudi amb tant d'investigadors en tot el món, realment tenir una contribució mútua de diferents especialitats, diferents punts de vista, diferents expertesa, etc.
0: I per acabar, Olivier, quins reptes o preguntes obre ara aquesta recerca de cara al futur?
1: Doncs, primer, com a possibilitat, ofereix una possibilitat de contestar altres preguntes importants fent, replicant experiments així globals, no? Doncs també per trobar una resposta general a qüestions que ja existeixen des de fa temps. I després, el que pot permetre és entendre millor quines espècies estan més en perill d'extinció degut als canvis globals que estem coneixent.
0: Olivier Penacchio, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: continguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, han vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta de Tallat, que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tenim dos convidats que ens parlaran de Sant Cugat. Bueno, ens parlaran de tot, ens parlaran de música, música internacional de tot arreu, però partint de la idea de Sant Cugat. Però abans... Dia del Molta Comèdia. El llibre del Mormó. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. El primer temple dels mormons a Catalunya es comença a construir a Sant Cugat del Vallès. Aquesta era la notícia que es va difondre als diferents mitjans de comunicació de la ciutat, entre ells el d'aquesta santa casa, Déu sigui lloat. El dissabte 19 de setembre es va programar una cerimònia per posar la primera pedra en una esplèndida parcel·la situada entre l'avinguda de la Clota i l'avinguda de la Via Augusta del barri de Vullpelleres, on es construirà l'Església de Jesucrist dels Sants Darrers Dies, que és la segona a Espanya, la primera està a Madrid. Després d'un pla municipal amb modificacions del Pla General Metropolità per flexibilitzar els usos d'uns 200.000 metres quadrats de sostre als barris de Vullpelleres i de Can Mates. I ara, benvolguts, germans, segur que molts pensareu, però què té a veure la construcció d'aquest temple, residència i altres edificis d'ús d'aquesta església amb un programa dedicat a les arts escèniques? Doncs que per designis probablement divins, justament aquesta setmana, el Teatre Auditori Emma Vilalasau Sant Cugat anuncia que el dia 25 del mes de febrer, quan les obres del temple estaran en marxa, començaran 4 dies, dijous 25 esmentat, divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28, 6 funcions del musical El libro de los mormones, perquè es presenta en versió en castellà, perdoneu, en espanyol, dirien alguns. Un musical que ha estat triomfant a Madrid diverses temporades i que precisament ara fa una gira que comença el novembre a València, passant per Bilbao, Múrcia, Saragossa, Sevilla, Mallorca, A Coruña, Vigo, Sant Cugat del Vallès, Manresa, Pamplona, Gijón, Alacant i Màlaga. La producció és dels mateixos ATG Entertainment, que fa anys que triomfen també aquí en Mamma Mia, que la temporada passada va venir a Sant Cugat per tercera vegada. Jo, germans, veient i escoltant imatges d'aquest musical, no estic ben bé segur que els mormons estiguin molt contents del que es diu i com es presenta a l'Església. Però pensant-ho bé, estimats, probablement és una d'aquelles formes subtils, etèries, susurrades als compositors i dramaturgs per impulsar una creació que, darrere aquesta mostra de modernitat i aparent controvèrsia i enfrontament, sugestiona de persones que mai havien pensat en l'existència d'aquesta església i volen saber quelcom més. Bueno, de moment podem dir que es va estrenar a Broadway l'any 2011 i es continua representant encara, igual com passa a Londres i va per tot el món. Han fet 3 temporades a Madrid, ha estat premiat com el millor musical a Espanya l'any 2024 i el nombre de seguidors de l'Església de Jesucrist dels Sants Darrers Dies va creixent a tot l'estat. Si ho pensem bé, molta de la música que nosaltres estimem, gaudim i escoltem des que érem petits, va començar a l'Església Catòlica. I només dic, amb els ulls mirant al cel, Johann Sebastian Bach. Per no allargar... Ai, ai, ai, que m'estan trucant. M'estan trucant. I em sembla que no podrem aquest moment. Que no podrem aquest moment contestar, però és un convidat que havia de venir aquí, amb nosaltres. I ara ho acabo. Estava dient
que estava mirant al cel i vaig pensar en Johann Sebastian Bach. Però per no allargar aquesta homilia, ha esmentat molts i molts noms i moltes hores parlant-ne. Esperem comprovar la qualitat, sentit i emocions que pugui portar-nos The Book of Mormon. I finalment, germans, us deixo com cada setmana demanant a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: Efectivament, la trucada que teníem era de l'altre convidat que arribarà una mica més tard, però esperem que arribi. Però mentrestant, comencem. I comencem a fer-ho amb en Gerard Claret. Gerard, com estàs?
1: Molt bé, content, com sempre, ja ho saps, d'estar aquí i gràcies per convidar-me.
0: Home, escolta'm, jo si convido és perquè perquè alguna cosa faràs, no?
1: Alguna
0: cosa faràs. Jo penso que s'ha de dir que... jo recordo molt quan vàreu celebrar els 50 anys de vida professional conjunta amb el teu germà.
1: Això va ser el 2018, sí.
0: El 2018, ja han passat 8 anys, imagina't. Sí.
1: I la conversa d'avui té a veure, evidentment, amb
0: això.
1: Amb això, amb aquesta celebració també. Després explicarem el perquè, si no ho has explicat ja tu.
0: No he explicat i ara podem entrar i perquè resulta que estem parlant d'un concert que es farà al Teatre Auditori a Vilassau el divendres vinent i que serà precisament dins d'aquest concert. Vosaltres dos, els germans Claret, feu, actueu i el que fareu serà una peça que us va composar per vosaltres en Salvador Bordons.
1: Sí. Sí, la història remunta al 2018, com deies molt bé, que en Lluís i jo celebràvem els nostres 50 anys de carrera, perquè vam començar jovenets, tenim una edat, però no tanta.
0: Que es diu molt aviat, eh? Això de 50.
1: Vam començar als 17 anys. I llavors jo encara estava estretament vinculat com a director i director artístic. Ens esperem una mica. Segueixo?
0: Segueix.
1: Doncs jo estava com a director musical i director artístic de l'ONCA, de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, i per celebrar aquest aconteixement, diguem, vam encarregar en el Salvador Bordons un doble concert. Un doble concert per violí, violoncel i orquestra simfònica.
0: L'Orquestra Nacional d'Andorra.
1: L'Orquestra Nacional d'Andorra. En el que és aquest tipus de repertori, un doble concert, de fet, en el repertori, en el gran repertori simfònic universal, es podria dir, exagerant una mica, que només hi ha una obra, que és el doble de Brahms, que és el que s'acostuma a tocar sempre, no? El doble de Brahms, que també és per violí, violoncel i orquestra simfònica. Després hi ha alguna altra peça més, però vaja, la peça, diguem, important del repertori és el doble de Brahms. Doncs el Salvador, vull dir aquí jo, i no, evidentment, no entro a fer cap comparació, ni molt menys, que seria absurd, no?, però que va escriure un gran, gran concert. Vull dir que és un concert també molt simfònic, una peça on l'orquestra té una part important, on hi ha un diàleg amb els solistes i l'orquestra. Si ell arriba a temps, ens ho explicarà millor. I li van fer aquest encàrrec. Bé, aquesta peça es va tocar a Andorra, es va tocar en algun altre lloc. Han passat els anys i jo, l'estiu passat, no aquest, l'estiu del 2025, jo estava com cada any allò davant de les Medes, a la platja, i allà generalment m'acostumen a venir idees, quan estic allà tranquil, i vaig pensar, ostres, l'any que ve en Lluís i jo fem 75 anys, li vaig a proposar al Salvador, que evidentment és el director principal de la Simfònica de Sant Cugat, li vaig a proposar per què no fem una celebració també d'aquest esdeveniment, són 75 anys, no de carrera, de vida, i li vaig enviar un WhatsApp. Ell estava als Estats Units i em va contestar de seguida, dient, ostres, ja saps que el Salvador és una persona allò molt efusiva. Quina bona idea, Gerard, ho parlaré de seguida amb l'orquestra, a veure, i tal. I sí, i la cosa va anar endavant, no? I mira, aquí estem, ha passat un any i escaig, i això es farà aquest divendres, amb molta il·lusió, perquè et dic que és una obra molt important, és una obra ara que en Lluís i jo també fa temps, evidentment, que no hem tocat, i que ens fa molta il·lusió poder-la presentar a Sant Cugat. És que Sant Cugat per nosaltres és la nostra segona pàtria.
0: Clar, vosaltres som nascuts a Andorra, per les circumstàncies també especials.
1: I tant, i tant, especials. Per l'exili.
0: Exili dels vostres pares.
1: Dels pares, sí, sí. I he de dir, aprofito també per dir que em sap greu perquè es va intentar que aquest concert es pogués fer a Andorra també per celebrar allà i que jo, bueno, lamento que no s'hagi pogut fer a Andorra, però bueno, són coses que a vegades un hi pensa i ho planifica i no s'arriba a poder fer. Però bueno, aquí ho farem. També ja saps que el concert es repeteix el diumenge al Teatre La Massa, de Vilassar, i sempre està molt bé quan fas una producció i has de muntar un programa poder-lo fer com a mínim dues vegades, no?, per amortitzar-lo artísticament, no?
0: Diguem que, a més, que és un programa molt penso que és molt rodó des del punt de vista de... Clar, perquè tenim la vostra peça, que jo suposo que té un pes, a part d'estrictament, diguéssim, artístic, té un pes que és més emocional, etcètera, no? Però ja tenim tres autors italians molt coneguts, Pietro Mascagni, intermezzo de mica, el Giacomo Puccini, Capici Sinfònic, que és maquíssim, i el Tonio Respighi amb els Pins de Roma. Que vull dir que...
1: És un gran programa.
0: És un gran programa.
1: Molt atractiu, penso
0: jo,
1: sí.
0: I sé que segur que moltíssima gent, doncs, ho té memoritzat perfectament. Sí. A vegades és...
1: Els Bretons no tant, eh? Però bueno, està bé, jo crec que... I això ja ho sabem, no? Perdona que t'he interromput.
0: No.
1: Que la gent li agrada... Això és així, eh? La gent li agrada escoltar coses que coneix, no? Perquè, bueno, li deu portar records i li agrada reconèixer el que està escoltant. Però jo crec que també hauríem de despertar, de saber despertar l'interès per conèixer coses noves, perquè a vegades amb això tens sorpreses. No tot el que escoltaràs t'agradarà, però no pots estar escoltant sempre peces, diguem, de museu, per entendre's, i ho dic amb el carinyo, peces d'abans, has d'escoltar peces també que s'han escrit recentment i que són de compositors actuals, i aquí els que coneixem el Salvador sabem que el Salvador és una persona que escriu molt bé, que escriu pensant en el públic, que escriu conscient de que és un fet artístic que ha d'arribar al públic, i per tant ell s'esforça en que siguin peces, després agradarà, òbviament, sobre gustos, però que s'esforça per escriure peces que captin l'interès del públic, i jo crec que aquesta ho és.
0: I ara que no hi és aquí i que ens escolta, jo podria afegir que, a més, és una persona que sempre està donant suport a gent jove que comença...
1: Ho dius per nosaltres.
0: No, també per vosaltres. No, però és veritat. O sigui, ell va donar suport a gent jove, a compositors molt joves, que tenen dificultats per poder estrenar, aquesta és la veritat, això que estaves documentant molt, però que, en canvi, doncs, busca formes per poder-ho fer. I jo recordo que aquí hem vingut amb aquest programa amb els quatre últims anys, han vingut com a mínim tres compositors nous, en fi. També hi ha una altra cosa que també passa en aquest moment, i és que avui et parlen, dius, un compositor jove i té 32 anys.
1: Sí, clar.
0: Que tu penses que, doncs, que a aquesta edat, doncs, el Schubert es va morir, pobre, doncs...
1: Bueno, això també... Abans es vivia menys i, i Schubert també va ser una excepció.
0: D'acord.
1: Perquè un compositor als 30 anys és correcte.
0: Aquesta qualificació s'entén precisament situant-ho a l'època, no?
1: Sí, clar.
0: Aquesta és la veritat. Però penso que és molt interessant pensar que hi hagi aquesta, i que tingui interès en dir això no s'ha acabat, al contrari, això ha de continuar, i per tant hem de fer que la gent ho escolti, ho escolti, i que arribi un moment que això es converteixi, doncs també en un clàssic. Sí. Serà un clàssic a final d'aquest segle.
1: Clar, hi va haver una època, aquí fa molts anys, això, diguem els anys 70, els anys 80, que es va fer com un... Jo crec que es feia una mica com un gueto, no? Es feien concerts exclusius de música contemporània, no? I això, jo trobo que això, que està bé que es pugui fer també, però no és el que afavoreix més la difusió de la música contemporània. jo crec que el que està bé és incloure-la dins d'una programació normal i donar-li el seu pes, no? I, evidentment, la música contemporània, que és la música contemporània catalana dels compositors catalans, no? I jo crec que ara això s'està, des de fa uns quants anys, ja s'està fent així. En un programa convencional s'inclouen peces de compositors contemporanis. I quan diem contemporanis no vol dir joves, eh? Compositors també catalans que alguns ja no hi són, però que tampoc són compositors que s'han difós molt, eh?
0: Sí, sí, sí. En Berenguer, per exemple, seria un.
1: Sí, sí, sí.
0: I com aquests en trobaria sí, moltíssims, sí. Moltíssims. I gent que ha fet coses que han envoltat per tot el món, a més a més, eh? O sigui, no que s'hagin quedat, doncs, una sí. Cosa que s'ha fet aquí i se li ha fet perquè és d'aquí, no sé què. No, la cosa... I hi ha altra cosa que és el taller de música. Però tu què t'haig d'explicar, jo? Què t'haig d'explicar si vas estar director?
1: Home, amb el Guim Joan.
0: Vas estar director.
1: El Diàbolos in Música amb el Guim Joan.
0: El Diàbolos in Música.
1: Una experiència fantàstica, sí.
0: I l'experiència teva com a director del conservatori?
1: Bueno, allò va ser una gran experiència. Jo, la meva carrera de músic i concretament de violinista, de seguida s'ha vist orientada cap a tasques també de gestió musical, no? Perquè jo, quan era director de l'Orquestra d'Andorra, no era només el concertini i el director musical, també feia tota la planificació, planificar tot el que era la producció, la programació, els assajos, etcètera, no? El mateix que faig ara amb l'Orquestra Dilatant, que tu coneixes, sí. No? I quan em van proposar lo de l'ESMUC, esclar, era una sensació de dir, a veure, em fico en un terreny que no he trepitjat mai, però, esclar, si tu tens un esperit crític i, diguem, critiques el funcionament dels conservatoris, vaig pensar en aquell moment, i et proposen això, que és un projecte nou, a mi, si m'haguessin proposat, escolta, volem transformar el conservatori tal, que ja existia, en un conservatori superior. És a dir, no, perquè et fiques en un terreny que ja està tot... diguem, acostumat a actuar d'una manera i que quan vols canviar és impossible. A mi el que em va temptar de veritat del projecte de l'ESMUC és que era un projecte nou. Jo crec que aquí la Generalitat en aquell moment va ser revolucionària, perquè arreu el que es va fer va ser transformar els conservatoris que ja existien en centres superiors. I aquí es va crear un centre nou. D'aquí la polèmica, d'aquí les manifestacions que tallaven la Via Augusta, d'aquí les pancartes contra el senyor Claret, etcètera, etcètera, no? Perquè, esclar, diguem, tot el que era la part més carca, diguem, i també una part que potser no havíem explicat prou bé el que fèiem, eh? S'ha de dir tot, i que no vull dir que tothom que protestés fos per un sentit de falta d'interès en canviar les coses, no? També crec que també es van explicar malament certes coses i que si ens haguéssim explicat millor no haguéssim tingut tanta polèmica. Però també és veritat que quan vols canviar alguna cosa, si no hi ha polèmica és que no estàs canviant res.
0: I avui en dia...
1: Perquè els canvis... Si no generes polèmica és que no estàs canviant res. Els canvis fan por, el sector, diguem, més tradicional de la música clàssica... a fer una escola superior que englobava totes les àrees del món de la música, no?
0: És el que anava a dir-te, que avui en dia no s'entendria segons què sense l'ESMUC.
1: I tant, i tant, i tant. I sobretot, per mi, el més important és que els joves que han sortit i que han passat per la formació que ha ofert l'ESMUC tenen una concepció de la música molt més transversal i molt més àmplia, perquè abans estudiaves música i tu eres el de clàssica. Els de jazz anaven fent el seu. Els d'antiga, quan va sortir l'antiga, anaven fent el seu.
0: I flamenco no en parlem.
1: No, clar. La música tradicional, etc. Però, clar, quan es munta un centre superior que engloba totes aquestes músiques i totes i fins i tot la indústria relacionada amb la música, en promoció i gestió, clar, aquí estàs obrint molts melons, no? Llavors, bueno, el sector clàssic es va sentir com desprotegit. I aquí va ser una mica bueno, allò va ser tremendo, jo me'n recordo de coses. Ara, jo m'ho vaig passar...
0: Estic segur.
1: Serà que em va la marxa.
0: Estic segur.
1: M'ho vaig passar molt bé i ho tornaria a fer, eh? Perquè va ser viure en directe una revolució. I, esclar, això és molt interessant. I quan venien centres de fora i nosaltres convidàvem i vèiem el que feien ells, el que fèiem nosaltres, va ser una immersió fantàstica. Jo m'ho vaig passar molt, molt bé, molt bé. Per mi va ser, jo crec, un gran privilegi que m'oferissin això i no vaig poder dir que no. Si dius que no, bueno, doncs sempre hi ets a temps de dimitir, però si dius que no, llavors ja no pots criticar mai més. Si et donen l'oportunitat de dirigir un canvi, si dius que no, ja no et pots queixar mai més. T'hi has de mullar. I m'hi vaig mullar. I jo crec que va sortir bastant bé.
0: Doncs, dintre de tot, a part d'això que estàs dient, que és molt important, molt important, també li calia recordar el Trio Barcelona que vau fer.
1: Sí.
0: El Trio Barcelona que vau fer, que va posar, no és això, que va portar per tot el nom, sí, aquest nom de Barcelona, que sembla que va canviar dues vegades el pianista, no?
1: No, del Trio Barcelona ser, no, va ser no, sempre amb l'Albert.
0: Sempre
1: amb
0: l'Albert, però que sí.
1: Bueno, el Trio Barcelona va néixer junt amb l'Escola de Música de Barcelona. El Lluís i jo i l'Albert estàvem de professors al Centre d'Estudis Musicals de Vallvidrera, que va ser un centre que va néixer a Vallvidrera, que va durar uns quants anys, i després per una mala gestió se'n va anar a Norris, i nosaltres vam marxar d'allà abans que s'enfonsés el barco. I va ser com vam decidir, nosaltres ja fèiem el curs de música de Vic i tal, i vam decidir muntar l'Escola de Música de Barcelona, que era un projecte particular, un projecte privat de nosaltres tres, de Lluís, de l'Albert i meu, i muntar el Trio de Barcelona. El Trio Barcelona va durar 13-14 anys i l'Escola de Música encara dura. Jo, quan em van nomenar director de l'ESMUC, em va semblar que no era oportú que jo seguís vinculat amb una escola privada, jo, diguem, vaig demanar excedència, diguéssim, també perquè lo de l'ESMUC m'ocupava molt i l'única condició, entre cometes, que vaig posar quan va ser el de l'ESMUC va ser que jo ho deixaria tot el que estava fent, però que jo el que no podia deixar ni volia deixar era l'Orquestra de Nacional de Clàssica d'Andorra. I vaig mantenir aquestes dues coses, que això va costar lo seu, va suposar molts caps de setmana treballant, però bueno, com ho diuen en castellà, sarna con gusto no pica.
0: Però mortifica.
1: M'ho passava molt bé i ho tornaria a repetir. I, bueno, sí, amb el Trio Barcelona va ser, jo crec que va ser una experiència també molt enriquidora per nosaltres i crec, m'atreveixo a dir, potser no és... però m'atreveixo a dir que vam marcar una època, diguéssim, en aquell moment. Després, allò era una època on hi havia el que hi havia i avui en dia, si compares de grups de càmera amb gent jove, ara n'hi han moltíssims, no? Evidentment, el primer que he de citar és el Quartet Casals, perquè el Quartet Casals és un punt de referència important, però també el Quartet Gerard, en fi, ara no em vull nomenar més perquè segurament que me'n deixo. Hi ha trios, el Trio Fortuny, que és més recent, hi ha uns grups de càmera de nivell mundial ara aquí, no? Jo crec que això ens hem de sentir orgullosos de pensar que, bueno, que alguna cosa, en tots aquests anys, alguna cosa ha canviat i que s'han fet coses des del punt de vista didàctic. I aquí sí que vull també recalcar, sempre ho he fet, evidentment, l'ESMUC va ser molt important, però l'ESMUC sense la feina que es fa des de les escoles de música i conservatoris no seria res, perquè la pedrera surt de les escoles de música i dels conservatoris. I aquí jo crec que s'ha fet també una gran tasca pedagògica, que és el que ha propiciat aquest canvi brutal que hi ha hagut en 30 anys.
0: I amb aquesta realitat que tu apuntaves, que és així, tal com ho dius, jo de vegades no acabo de comprendre com és possible que n'hi hagi més possibilitat de que aquests trios, aquests quartets, aquests grups puguin actuar molt més aquí. O sigui, aquest trio que està doncs, a Londres, que està a Düsseldorf, que està doncs, a França, a París, i que no es mouen d'aquell punt, sí, perquè des d'aquell punt doncs, poden estar contínuament treballant, sí, per tota Europa, sí, i no només per Europa, sinó per Estats Units, etc. I jo penso, si hi ha aquesta realitat i aquesta qualitat, com tu apuntaves, no és possible.
1: Aquí tens, amb això tens tota la raó, i jo crec que això destapa un problema. O sigui, aquí, diguem, si això era un desert, hi va haver un moment que es van crear auditoris a totes les ciutats, etcètera, etcètera, no? I fins i tot, l'auditori de Barcelona i nacional de Catalunya, no? I, evidentment, aquests auditoris estan molt bé que hi siguin, però jo crec que no ens hem d'oblidar que el que... Jo crec que el que determina el nivell cultural d'un país és que, a part d'aquests auditoris, o a més d'aquests auditoris, hi hagi tota una sèrie de cicles i de petits concerts. O sigui, la cultura no és... La cultura, per mi, la cultura real, no és un auditori de 2.000 places i que tu llogues un gran artista i que quasi bé quan l'anuncies ja està tot venut. Va, és una part de la cultura, està bé. Però la cultura és que el diumenge al dematí hi hagi un concert on hi vagin 180 persones en una església i el dissabte a la tarda o el dijous a la nit i que hi hagin petits cicles que també haurien de rebre ajudes i que aquests petits cicles, on hi ha això, 150, 200, 300 persones o petits teatres, que això, jo crec que això sí que determinaria el nivell real de la cultura. I aquí és on podrien també actuar tots aquests grups de càmera que estan dispersos. I que, a veure, no és lo normal... Evidentment, l'auditori té la sala Oriol Martorell, que és una sala fantàstica aquí, És una de les millors sales de Catalunya des del punt de vista acústic per actuar per grups de càmera, no? Però n'hi haurien d'haver-hi més d'aquestes actuacions.
0: Perquè si parlem de sales, jo me'n recordo la inauguració de la sala petita del Palau de la Música,
1: sí.
0: I allò va ser... S'escoltava les motos que aparcaven a la placeta,
1: Sí, sí.
0: Sí, hi ha alguna cosa al·lucinant, sí, sí. Al·lucinant. Però, per exemple, si trobem això aquí a Sant Cugat,
1: sí.
0: Gerard, doncs fa anys, no un dia, fa anys que havia previst fer aquí mateix, al costat mateix,
1: sí, sí.
0: On ara venen els pollastres a l'as el dijous, allà hi havia una sala petita per fer música de cambra,
1: sí.
0: I teatre de petit format.
1: Sí, sí.
0: Un lloc ideal... capacitat 300 persones.
1: Clar, 200, 300 persones, no cal més. Sí.
0: Però que el sí. projecte, físicament, tal com estava, era molt bo, era molt interessant. No s'ha fet.
1: Sí, sí, això és una llàstima. Jo aquí crec que s'ha d'incitar els responsables d'això, que això es pugui dur a terme, perquè jo crec que és molt important. I la programació del Teatre Auditori o de quan hi hagi la del Teatre de la Unió, pues, evidentment, això arrossega a que les altres programacions també, però les petites també arrosseguen públic per les grans. És una cosa que jo crec que es retroalimenta, no? Però han d'existir. No pot ser... que només muntem allò un gran cicle de teatre o de concerts i que vulguem que cada vegada es pugui omplir un teatre de 900 places quan hi ha coses que saps que atrauran a 200 persones, 150, 250, però que també s'ha de fer això. També s'ha de poder fer.
0: I aquest espai...
1: Per mi això és la cultura real.
0: I aquest espai que estem dient és un espai que té, a més, unes condicions físiques i acústiques adequades per això. Que el Teatre d'Auditori fa molt bé, molt bé. Faran, perquè aquest musical que jo estava dient...
1: Sí, fantàstic, musical, no? Si té una acústica molt bona.
0: Estarà ple, vull dir, tot que té 920 localitats. Si hi ha orquestra, a vegades passa doncs, una mica menys. Però és que la distància en aquest moment, fent teatre, senzillament teatre, doncs quan surt l'actor, l'actriu allà a l'escenari i ha de projectar fins a l'última fila d'amfiteatre, llavors què passa? Sobretitulat, micro...
1: Sí, sí.
0: Té unes característiques que obliga a funcionar d'una forma determinada.
1: Sí, sí.
0: Jo ho entenc perfectament, el que passa que aleshores es desnaturalitza. No és el que hauria de ser, per fer segons què,
1: Sí, sí.
0: La gran orquestra, cap problema, absolut, al contrari, fantàstic. Un gran espectacle de dansa, magnífic, però segons què necessita aquest segon, aquest tipus de sala adequada, amb les mides determinades, també des del punt de vista acústic, que tingui qualitat, però és una altra,
1: cosa. I que el contacte amb el públic pugui ser més proper, també. Si és una sala més petita, Perquè quan es diu música de càmera és perquè la música es feia amb una càmera, es feia amb una habitació.
0: El saló del Visconti.
1: No cal que arribem aquí, però bueno, jo crec que una sala d'això de 300 persones, 250-300 persones, seria molt benvinguda per tothom.
0: L'Orquestra Dilettant, que també és una de les teves creacions, com va sorgir? De quina manera...
1: Bueno, això va ser el Marzio Conti, que és un director italià que som més que amics, som quasi germans. Ell havia estat perquè ens vam conèixer molt, ell va ser el director principal convidat de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra quan feien produccions simfòniques, no? I ens vam fer molt amics. Llavors ell, quan va deixar lo d'Andorra, ens vam seguir veient, i un dia que passava, quan passava ell, anava de viatge a tocar cap aquí, cap allà, ens trobàvem a vegades fins i tot allò, a l'aeroport, va, fem un cafetó. I jo dic, què podríem fer junts, va? I vam dir, va, fer una altra orquestra, no cal. Llavors va ser ell que va dir, fem una orquestra amateur? I vaig dir, ostres, quina bona idea. I era quan a Sant Cugat s'estava dissenyant tot el pla de música, no? Sí, que es va aprovar després, i vaig pensar, ostres, això podria encaixar molt bé també amb tot això, no? Sí. Vaig parlar amb el Carles Miró, i bueno, vam anar lligant caps, vaig parlar amb amics que ja coneixia, amb l'Àngels Ponsa, i bueno, ens va semblar que era un projecte fantàstic per tirar endavant, perquè jo crec que a Catalunya sempre hi ha hagut, cada poble té la seva coral, o diverses corals, no? Bueno, és un sector també musical aficionat, i a Catalunya corals professionals, cors professionals, els contem amb els dits d'una mà, amb menys. Però hi ha corals i que participen en el món professional, no? Participen en concerts. I sé que, justament, degut a la tasca que s'ha fet des d'escoles de música i conservatoris, hi ha molta gent que ha fet els estudis que ofereixen aquests centres i que després, bueno, s'han dedicat a d'altres coses. Han fet de metge, han fet d'advocat, han fet d'enginyer, i que però són gent que per ells la música és un valor molt important a la seva vida i que segueixen mantenint un instrument. Doncs, bueno, els hi vam oferir aquesta plataforma i jo he de dir que m'ho passo, jo crec que ens ho passem, puc parlar.
0: La resposta?
1: Sí, fulminant. La resposta va ser fantàstica, molt més del que ens esperàvem. Vam poder ja presentar l'orquestra, va ser el 20, just abans de la pandèmia. Llavors vam sobreviure a la pandèmia, i, bueno, doncs aquí estem fent dues produccions simfòniques l'any. El projecte que funciona molt bé també és la convocatòria que faig per les cordes d'una orquestra de cordes, que ara en aquests moments estem fent una producció amb els estudiants del conservatori, molt maca, que farem un concert el 14 de novembre, si no m'equivoco de dia, amb dilettants i estudiants del conservatori. Llavors fem quatre assajos.
0: Està anunciat?
1: No ho sé si està anunciat, no ho sé. Okay. Però bueno, és això, a lo millor ara m'he precipitat, però bueno, és el 14 de novembre, ja en parlarem, i és una producció molt maca. Hem fet el primer assaig, em consta que els estudiants estan molt contents de com ha anat, perquè, bueno, jo el que faig és col·locar un dilettant i un estudiant, un dilettant i un estudiant, un dilettant i un estudiant, perquè hi hagi aquesta interacció, i ells veuen això, veuen gent que no es dedica a la música, però que tenen un molt bon nivell de cordes, i amb això jo m'ho passo també molt bé. També fem tallers de vent, també aquest mes de febrer, la Patrícia no munta un taller de vent, el de les cordes ho portem entre el meu fill Jordi i jo, ens ho passem molt bé. I el projecte simfònic futur que tenim serà a principis de l'any que ve, amb un projecte que volem fer un concert benèfic amb Sant Joan de Déu. Uh-huh. Encara hem de determinar si serà pel tema de les malalties minoritàries o si serà dedicat al càncer. Encara és perquè dependrà una mica de la data, i això, l'idea seria fer-ho al Teatre de la Unió. Que jo crec que si hi ha un teatre que s'hi inaugura, està bé, doncs, que també nosaltres li puguem donar visibilitat i que, bueno, que l'anem omplint de coses.
0: Teatre de la Unió, si Déu vol, doncs probablement el mes de febrer, sí, diria que podrà funcionar. Jo espero que sí, jo no sóc creient, ho haig de dir-ho, haig de confessar que no ho sóc.
1: Bueno, però esperança sí que en tinc.
0: Però esperança sí que, exactament, esperança sí que en tinc. I, efectivament, seria un lloc que, jo penso que des de punt de vista acústica, i a més, això, serien, sembla que són 380
1: sí,
0: persones.
1: Sí, sí, unes 400, sí. L'acústica s'ha de veure, perquè allà no hi ha caixa acústica, eh?
0: No.
1: I és teatre, llavors aquí s'ha de... Jo ja m'he posat a disposició per si volen que vagi amb el violí a provar l'acústica, i hem de veure, clar, sense caixa acústica, com resultarà. Però, bueno, potser amb una petita ajuda electrònica es podrà resoldre. Però, bueno, jo crec que està bé que hem de celebrar que hi pugui haver un nou teatre aquí, i això, amb una capacitat de 400 persones. Per exemple, aquest mateix concert benèfic, no? Fer-lo a l'auditori i aconseguir que hi hagi 900 persones és molt complicat. I si en convoques 400, sembla que estigui buit.
0: Exacte.
1: En canvi, ho fas al Teatre de la Unió, 400 persones, i és un gran èxit.
0: Exacte.

0: I hem posat aquesta música, perquè la música se sentirà el divendres vinent també al Teatre Auditori Emma Vilassau. I ja tenim aquí amb nosaltres en Salvador Bruton. Salvador, bon dia.
1: Molt bon dia, molt content d'estar aquí amb tots vosaltres.
0: Jo també, de que estiguis aquí, perquè a més per dir una altra cosa, que és que s'ha acabat ja tot aquell cicle de concerts de la novena de Beethoven.
1: Sí, senyor, ho acabem d'enllestir abans d'ahir a Manresa, van ser.
0: I ha sigut un èxit total.
1: Uf, mare meva. Bueno, és que d'entrada la novena de Beethoven sempre té molt èxit. I quan doncs, encara surt una mica més del que és, doncs tu diràs, l'èxit és rotund.
0: I a Mallorca també.
1: A Mallorca vam acabar i només després de la darrera nota tot el públic encès, aixecat. Quan passa això és per alguna cosa ha passat que els hi ha arribat el missatge.
0: I a més devien pensar, aquesta gent, fixa-t'hi tu, la feina que han tingut per agafar tots els instruments i portar-los en avió.
1: I tant, bueno, sí, tota una experiència a Mallorca, amb tot l'orquestra Sant Cugat.
0: Vaig pensar de seguida i el Josep Ferrer m'ho va confirmar.
1: Sí, ha estat una experiència.
0: Que era una experiència.

0: ells.
1: I va funcionar, i continuarà funcionant, i el divendres vinent, espero, i el diumenge també, doncs segur que els dos llocs on es farà, que és el teatre d'aquí i el teatre de Vilassar, la gent es quedarà bocabadada.
0: Estic segur que serà un èxit.
1: Parlem de la temporada.
0: Digues.
1: A continuació d'aquí tenim una altra obra, un altre programa, que és la segona de Sibelius.
0: Sí, aquest concert no el faig jo, la fa la Virginia Martínez, que és una noia de Múrcia, que ha vingut una
1: que ha vingut vegada.
0: Sí, va agradar molt, és una que treballa molt bé, i farà la segona sinfonia de Sibelius, una sinfonia molt, molt interessant, molt bona, té un final molt tchaikovskià, el darrer, que és guanyador, els tres primers moviments també estan molt bé, però són una mica més difícils d'entendre, però el darrer temps ho peta tot, perquè és una melodia... Bueno, que ja és impressionant, és impressionant com acaba aquella obra. És bueno, d'èxit, segur.
1: Bé que has arribat ara, perquè continues amb força.
0: Home, sempre això, sempre.
1: Bueno, i a més, amb aquest concert hi ha la col·laboració de la Patricè,
0: de la Patricè, no?
1: Flautista Sant Cugatenca.
0: Que és una fabulosa flautista, que ja la conec des de fa molt de temps, ja he fet moltes coses amb ella, per això he deixat que aquest concert la dirigeixi una altra persona, que no sigui jo, i farà el concert de...
1: Reineke.
2: Reineke, sí.
0: De Reineke, que és sí. Un concert dels concerts més bonics per flauta romàntics. Sí. Fet de concerts de flauta romàntics no n'hi ha pas massa.
1: I em va dir que li agrada moltíssim i que va demanar de poder-la fer.
0: Sí, és un concert preciós, molt romàntic, molt, molt. I després, per començar, penso que la Virginia ha fet una obra d'un compositor murcià que viu.
1: Ara,
0: m'ha dit que estava molt bé. Jo he dit, sempre que s'adapti la plantilla de Sibelius, tot el que vulguis.
1: Bueno, jo no sé, el títol diu Adulterio Decente.
0: Com es diu?
1: Adulterio Decente.
0: Bueno, no ho sé, si és decent. Adulteri decent, ja, és fantàstic.
1: Sí, és decent, oi?
0: Si fos indecent.
2: I els adulteris que són... Escolta. Són de calaix.
0: Sí, sí.
1: Bueno, i passem al concert de valses i danses,
0: sí,
1: el mes de desembre, el Nadal, que de tot m'escolta dirigim aquest...
0: Ho fa el Ferrer, el Josep, sí. I com sempre prepara un programa molt ben preparat, molt divers. Em penso que fa la rapsòdia hongaresa de Liszt com a obra important, que és una obra molt espectacular, molt difícil per l'orquestra, per cert, però molt maca, molt i també és tot mena de danses, d'estraus i altres coses, i altres sorpreses que sempre prepara.
1: I hi ha un altre autor que es diu Brutons.
0: Bueno, sempre no sé si les meves Nadales són obligats, es veu. Bueno, l'any passat no es va fer, em penso, va haver-hi un any que no es va fer.
1: L'any passat no es va fer, segur?
0: Potser l'altre, va ser potser fa dos anys. Bueno, per fer,
1: que no sigui cada any, home. Continua la temporada, el mes de febrer, el títol ja ho diu tot, L'ocell de foc.
0: Home, sí, L'ocell de foc, de Stravinsky, això és una obra capdalt de la música, de la història de la música, potser la millor, l'obra més completa de Stravinsky. Ja sé que alguns diran que és La consagració de la primavera, però potser l'obra més que es fa més, la més romàntica, la més expressiva, potser és L'ocell de foc, és una obra fantàstica del 1910, estrena a París, i gran èxit. Va ser la consagració del mateix Stravinsky. I és una obra, és un ballet, això és la suite, és una reducció de tot el ballet, però del mateix Stravinsky que va fer l'any 45, em penso que ho va reduir a una orquestra més petita perquè es pugui fer més, i és una obra extraordinària, molt espectacular.
1: Hi ha una cosa que vull comentar-te perquè m'ho aclaris, perquè hi ha un solista que és contrabaix, amb Blake Gill.
0: Ah, sí, bueno, tenim el
1: Divertimento per a contrabaix del Nino Rota.
0: Això és un concert, eh? Divertimento Concerto.
1: Però és del Nino Rota,
0: sí. Ell ho va escollir, ell, i jo sé que la música de Nino Rota és molt bona, l'he escoltat, m'ha agradat molt. No serà fàcil, perquè és un concert que és una mica més difícil, però bé, ho farem, segur. I el Blai Monet és un noi que està brillant molt. Està del primer contrabaix amb una orquestra.
1: Blai
0: Gumi és un noi que està destacant moltíssim. Està de primer contrabaix amb una orquestra alemanya. I ho va aconseguir pels seus mèrits propis, o sigui, per una oposició segurament molt aferrissada.
2: I va ser el més jove de la història de l'orquestra.
0: El més jove de la història de l'orquestra.
2: Aconseguir una plaça de primer contrabaix. O sigui,
0: és massa,
2: eh? Perdona, el Blai, sí, amb la Onca,
0: sí,
2: fa molts anys, quan era un nen,
0: sí,
2: i el vaig fer tocar de solista, perquè venia a tocar, sí, l'orquestra jove d'Andorra. Era més gran el contrabaix que ell.

0: És d'aquelles persones que han nascut amb un contrabaix entre les cames. El contrabaix és...
1: Sí, sí, és part seu.
0: És brutal com toca aquest noi.
1: Toca molt bé. Per això ell em va dir... Jo quan el vas conèixer vaig dir, tinc ganes de fer una cosa amb tu. I ell em va dir, m'agradaria fer el Reina de Rota. Doncs endavant, vinga.
2: Molt bé, i passem perquè si no tindrem temps.
1: Vinga, va, què més hi ha?
2: Tindrem al març,
1: sí,
2: la cinquena de Beethoven.
1: Bueno, és un concerto de Beethoven, que això, doncs, és com que és l'any de Beethoven, doncs hem pensat que seria un concert que es vendria bé, i a més a més és Beethoven, tot el Beethoven és bo. Fem el concert número 4 de piano amb la Maria Canyigaral, que és una noia que toca molt bé, viu a Londres, és de Girona, i després la cinquena de Beethoven, que sempre és un èxit, la cinquena de Beethoven. És potser la sinfonia més rodona del Beethoven. Són de 30 minuts, no és llarga, és concisa, és ben bé beethoveniana.
2: I l'obertura Egmont.
1: I l'obertura Egmont, que també és el mateix concepte que la cinquena, o sigui, la lluita per la llibertat.
2: Tindríem que insistir en aquest tema.
1: Ai, tant.
2: Jo no insistir, perquè jo pensant el 29 de novembre i pensant què pot passar...
1: Mare, què pot succeir...
2: Bueno, deixem-ho. Seguim amb la música.
1: Seguim millor.
2: Sí, concert de Sant Jordi.
1: Sant Jordi, sí.
2: Llavors, el concert de Sant Jordi, aquí tens també un solista que és Fedor Veselov.
1: Sí, és un noi rus que viu a Catalunya, parla català perfectament, és una bèstia tocant i farà el concert de Prokofiev número 2.
2: Parla català perfectament?
1: Parla perfectament en català.
2: Els hi teníem que dir alguns estranys que fa 20 anys que viuen aquí.
1: Ah, sí, i tant. Ja ho sabem, ja.
0: Quan parles rus pots parlar de tot.
1: Sí que és veritat. És tan difícil el rus.
2: Això també és veritat, eh?
1: Sí, doncs farà el concert de segon de... que potser el concert més difícil mai escrits. El mateix Prokofiev deia que ell havia hagut d'estudiar molt per tocar aquest concert. O sigui que... I després ho fèiem combinat amb molta música catalana. Una estrena també d'un noi d'aquí, com es diu...
2: I la Perinyó?
1: No, l'altre, el primer de tot.
2: Eroles.
1: L'Eroles, sí, és el mateix. És un noi que... Triumphus Vitae, em penso que és una obra. Està bé, és una obra difícil, també. Serà però maca. Està ben construïda i serà una estrena.
2: Tens un clàssic fantàstic del Todrà, Empúries.
1: Empúries, Todrà. I l'obra més important, o una de les obres més importants, és les Illes Medes.
2: De
1: Garreta, que és una obra extraordinària de cap a peus. Molt, també, no és gens fàcil. Molt wagneriana, però molt bonica.
2: Més Garreta.
1: Més Garreta, va dir Stravinsky, sí senyor. Exactament.
2: I continuem al mes de maig i el títol ja diu tot, el Bolero de Ravel.
1: Ah, sí, això farà el Ferrer, sí, home, i tant. El Bolero de Ravel tenia moltes ganes de fer-lo, i dic endavant. I d'aquesta manera sempre dona més joc amb què més fa.
2: Hi ha Bizet, el Carmen, la suite número 1.
1: Bueno, això està bé.
2: El Ravel, evidentment, el Britten...
1: Ah, Britten, sí, que li agrada molt, és veritat. Sí, sí, maco aquesta obra, també. Sí.
2: El Williams, i l'obertura de Wasp.
1: De Wasp, molt maca, que boníssima. És boníssima, és molt anglesa.
2: I el Danzón número 2 de Márquez.
1: Ah, està bé, un programa molt popular. Un programa perquè la gent vingui i s'endinsi amb la música simfònica sense cap problema.
2: I parlant de coses populars, repetim el segon concert per una nit d'estiu.
1: Esperem que sí, el mes de
2: mes de juliol. Sí. Mes de juliol, aquí diu dimecres, 8 de juliol, el 21 de 30.
1: Ja se sap el dia i tot.
2: Ja diu el dia i tot.
1: Ja se sap el dia.
2: No, t'ho dic perquè ho sàpigues.
1: Ja, doncs mira, ara mateix m'ho apuntaré.
0: Però mira-t'ho, eh? Mira't la gent del dia abans.
1: Mare meva.
2: Bueno, escolta,
1: digues.
2: Això vol dir que tens molta feina.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, no em puc queixar. Perquè... Ja va bé.
2: Perquè, i tant.
1: No, mira, ara has d'anar cap a casa i després cap a l'ESMUC a les 3 que has d'ensenyar. Sí, Déu-n'hi-do, no?
2: A les 3 has d'estar a l'ESMUC.
1: Sí, i abans has de passar per casa, has de dinar i cap allà. Saps que no vull anar amb cotxes a Barcelona. A Barcelona no vull mai cap cotxe. Sempre agafo transport públic.
2: No m'estranya.
1: Sí, és horrorós el cotxe a Barcelona. Em fa posar molt nerviós.
0: Fins i tot el transport públic. És una mica horrorós.
1: El transport públic, si agafes el metro, si no hi ha follones, estava
0: molt
1: bé.
0: Últimament.
1: Sí, va bé, sí.
2: Bueno, o sigui que el concert aquest d'estiu suposo que ja es considerarà o es considera un fet que sigui de sempre.
1: Jo voldria que sí, perquè és un concert molt popular, és molt bonic, el marc del monestir de Sant Cugat, l'estiu, l'aire lliure, la gent hi ve...
0: Home, l'èxit que està tenint és
1: espectacular. Està tenint un èxit espectacular, sí, sí. No, no.
2: Estem parlant de l'any passat, sembla que van arribar 3.500.
1: Una bestialitat.
2: I jo penso que si es fa un tipus de... Si s'adapta una mica... I no comptem les els bars, eh?

0: Molt bé, Salvador.
1: Vinga.
0: Gerard, gràcies. Perfecte. Gràcies. Doncs endavant i continuem.
2: Vinga.
0: I ara deixem una mica de música per acabar. Una mica de música, i en aquest cas que sigui una música que ens agradi a tots. I, ostres, esclar, el bolero de Ravel.
1: El bolero de Ravel està molt bé, no? És l'obra més popular de Ravel. El Ravel s'estirava els cabells, va dir, he fet una obra que l'he fet en una setmana i he tingut més èxit que tot el meu Dan Fisicloé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, del pis on havia viscut durant 70 anys, no deixa ningú indiferent i reclama una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge, tot i advertir que la crisi no es resoldrà la setmana que ve i que cal afrontar-la amb polítiques realistes. També ha traslladat el condol a familiars i amics de la Mari Carmen. Ho ha dit avui en una jornada organitzada pel BBVA al Palau de Pedralbes.
2: Ho diria per això que les meves primeres paraules avui siguin per la Mari Carmen i la seva família. La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La seva mort ha intensificat les mobilitzacions amb una acampada que creix a la Puerta del Sol i arriba també en plena convocatòria de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. Una vaga impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT, IAC i el Sindicat de Llogateres i a la que avui s'hi ha sumat també Dignitat a les vies. I en l'àmbit estatal entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge, la pròrroga també del contracte de lloguer fins al 2028.

0: i la suspensió fins al 2030 dels desnonaments de persones vulnerables. I Protecció Civil manté avui el Pla Inuncat en fase d'emergència per les afectacions de les pluges d'aquests darrers dies i per la previsió de nous xàfecs fins la matinada al litoral i prelitoral central i també de Girona. El Meteocat avisa que es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts amb tempestes, però sense previsió de pluges torrencials. També hi ha avisos per fort vent a l'Empordà, al Baix Ebre, al Montsià i al Baix Camp amb ratxes de més de 90 km per hora. I l'històric i exdirector portaveu de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I un home de 67 anys i veí de Belianes ha mort aquest matí en un accident a la carretera LP 2015 al terme municipal de Belianes, a l'Urgell. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït en sentit Bellpuig amb una col·lisió frontal entre un camió i un turisme per causes que encara s'investiguen. El conductor del cotxe ha quedat atrapat i ha estat escarcerat pels bombers, però finalment ha mort. Amb aquesta víctima ja són 96 les persones que han perdut la vida en les carreteres aquest any.
1: Notícies en xarxa.
2: Dia i bon dijous, 8 d'octubre de 2026, això és l'En Joc.
1: En Joc. Amb Martí González.

Dijous 8 d'octubre, avui de nou, però molt poliesportiu. En bàsquet continua la bona setmana per als equips catalans en competició europea, amb la victòria d'ahir del Manresa, l'Eurocup contra l'Ulm. Veurem si el Barça ho completa demà al Palau contra els Alguiris, en partit d'Eurolliga. Avui també hi ha, per cert, segona jornada de Lliga Femenina, amb els partits dels dos equips catalans, l'Espart Girona i el Cadí la Seu, que s'estrenen a casa, en aquest cas en aquesta competició, a les gironines que reben el totpoderós Palma, i el Cadí la Seu ho farà contra el Leganés, que tots dos van guanyar. Recordem, en la primera jornada, els catalans van perdre tots dos. I també tindrem en vol, amb la prèvia del Barça a la Champions, Barça-Dinamo de Bucarest, aquest vespre al Palau Blaugrana, els blaugranes que es volen refer ja de la derrota dura de fa una setmana just a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. Ja van guanyar, recordem, aquest cap de setmana també a la Lliga a Sobal. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat a les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, aquest cap de setmana torna a la Lliga, a la primera divisió masculina.
1: Obre la 8a jornada aquest divendres el partit de l'Espanyol, que visita el camp del Màlaga amb l'objectiu de recuperar sensacions després de la dolorosa derrota contra l'Elx d'abans de l'aturada. Manolo González, que compareix aquest migdia a la prèvia, podria recuperar el capità Javi Puado després de 10 mesos de baixa per lesió.
0: Dissabte jugarà el Barça, que a poc a poc va recuperant els 17 internacionals que han anat amb les seves seleccions.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia i també amb Rafinha, que se'n recuperen de lesions lleus. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe al Camp Nou.
0: Per cert, el club blaugrana demà homenatjarà Pedro Rodríguez.
1: L'extrem canari va anunciar ahir la seva retirada als 39 anys. Pedro va debutar al Barça l'any 2008 amb Guardiola a la banqueta i es va acabar convertint en una peça clau d'aquell equip. Amb el club blaugrana va guanyar 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 3 Supercopes d'Europa i 4 espanyoles, a més de 2 Mundials de clubs. En el seu palmarès també hi ha una Premier i una Europa League amb el Chelsea i un Mundial i una Eurocopa amb la selecció espanyola. Després de passar també per la Roma i el Lazio, Pedro s'acomiadarà del futbol professional demà al matí en un acte al Camp Nou.
0: I encara en futbol, ja tenim els horaris oficials de la primera ronda de la Copa del Rei amb, en principi, 8 equips catalans.
1: Dimarts 27 d'octubre jugaran 6 dels catalans. A les 6 de la tarda, el Girona visitarà el camp del quarter de la Tercera Federació. Una hora més tard, a les 7, l'Espanyol jugarà al camp del Sestao River, l'emblemàtic estadi de les Llanes, mentre que l'Europa jugarà també a l'Aragó contra el Calamotxa. A 8:15 tindrem el duel català entre Manresa i Sant Andreu. Dimecres 28 d'octubre, a les 7, el Sabadell jugarà al camp de l'Utebo, també aragonès, i el Reus Redis rebrà el Baracaldo. Finalment, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre en cas de certificar la classificació.
0: Els Potablava, recordem, tenen un 1-5 de favorable contra el Sant Rafael d'Eivissa en l'eliminatòria prèvia i miraran de rematar la feina aquest diumenge amb la tornada al Sagnier. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de la Lliga Femenina amb els partits dels dos equips catalans.
1: L'Espart Girona buscarà la primera victòria del curs amb la visita d'un dels candidats al títol, el Palma, a Fontejau, a partir de les 8 del vespre. Una hora més tard, el Cadí i la Seu també s'estrenarà a casa, en aquest cas contra el Leganés, i ahir la penya es va estrenar a la Lliga Femenina Challenge amb una clara victòria contra el filial del València, 101-71.
0: I en categoria masculina, també ahir el Quitzanes Manresa va continuar amb la bona setmana per als equips catalans en competició europea.
1: Després de les victòries del Girona i de la penya de dimarts, ahir el conjunt manresà va sumar el primer triomf del curs, en aquest cas en la segona jornada d'Eurocup. El conjunt del Bages es va reivindicar el Nou Congost contra el Ratio Farm Ulm, que per acabar guanyant 101-89 abans de viatjar cap a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez.
0: En handbol, el Barça reprèn avui a la Champions masculina.
1: Els blaugranes reben aquest vespre al Palau el Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. L'equip de Carlos Ortega buscarà un nou triomf a la màxima competició europea per deixar enrere la dura desfeta de fa 7 dies a la final del Mundial de Clubs contra el Vesprem. El partit començarà a 8:45 del vespre.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'estrena amb una treballada victòria ahir a la Champions masculina.
1: Els mariners, que defensen el títol, no van tenir un bon inici en el primer partit contra el Novi Beograd serbi, però van reaccionar a temps per acabar guanyant 15-12. L'equip de Fran Fernández és el líder del grup C, després que l'altre partit del grup, entre els dos equips croats, se l'endués al Jadran Split, guanyant a la tanda de penals al Ladost.
0: I també en waterpolo, en un parell de resultats d'ahir, d'aquesta, de la quarta jornada, en aquest cas, de la Divisió d'Honor femenina.
1: Victòries clares del Terrassa, 7-17 a la piscina de l'Horta, i del Catalunya, 15-8 contra el Sant Andreu.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola femenina tanca la fase de grups del Mundial d'Assumpción al Paraguai amb una nova golejada.
1: El combinat estatal, amb 7 catalanes, ha superat Suïssa per 0-6 aquesta matinada. Espanya espera rival per als quarts de final, que sortirà del duel entre Portugal i Colòmbia, que juga avui. D'altra banda, en hoquei línia, la selecció espanyola femenina, també amb 7 catalanes, va golejar el Brasil per un contundent 0-19 i ja és a semifinals. També jugarà les semifinals l'equip júnior masculí espanyol, que va superar per 2-0 a Colòmbia.
0: I més enllà del Mundial, també en hoquei patins, tanquem amb això, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana masculina.
1: Un partit pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes, 5-3 contra el Pons Lleida. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups en 4 4 partits que han de definir els 4 equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre la final a 4 a Santa Perpètua de Mogoda. I a la Lliga Catalana Femenina ahir es va completar la fase de grups amb un intranscendental Palau 5 Mataró 1. Les vallesanes ja estaven classificades per a la final a 4, que es juga aquest cap de setmana al pavelló a Bigues i Riells. Precisament el Palau s'enfrontarà a semifinals al conjunt anfitrió, mentre que l'altre semi es veuran les cares al Cerdanyola i al Voltregà.

0: I com cada dijous hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Des de 8:45 del matí es podrà seguir en directe la Radical Swim 2026, la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell, amb les seves tres distàncies de 2, 3, 3,5 i 3, 7 quilòmetres. I ja a la tarda, el partit de la Unió Esportiva Sant Boiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugby contra l'Iversus Liceu Francesc Madrileny a les 4. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació masculina amb l'enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i també hoquei patins.
1: A la una del migdia, a la xarxa Més, se'n retransmetrà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins des del pavelló municipal de Can Vedell, a Bigues i Riells. I a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club, el municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Dijous, 8 d'octubre, 12 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol. Aquest cap de setmana torna la Lliga a la primera divisió masculina després de més de 20 dies aturada pels partits de seleccions. A Can Barça ja van tornant esglaonadament els 17 internacionals. Els últims en fer-ho avui mateix, els que van jugar dimarts als 6 de la selecció espanyola, a més del porter croat Livakovic i de l'anglès Anthony Gordon. Veurem si pot jugar Rafinha, que ja ha recuperat d'una lesió, va tornar abans dels seus compromisos amistosos amb el Brasil, i també el Barça espera comptar amb el porter Joan Garcia, que ja no va viatjar amb Espanya. El Barça jugarà dissabte al Camp Nou contra el Getafe en una vuitena jornada de Lliga que obre demà el partit de l'Espanyol a la Rosaleda, al camp del Màlaga. Una estona ha de començar la roda de premsa prèvia de Manuel González. Demà n'escoltaran el més destacat, evidentment, però aquestes setmanes d'aturada han servit per reforçar, com a mínim públicament, la seva figura, tant des de la plantilla com des del club. En una entrevista al diari Esport, publicada avui, el director esportiu Monchi va assegurar que no assegurava que no s'ha plantejat la seva destitució i que no té cap ultimàtum Manuel González pel partit d'aquest divendres.
1: Entiendo, ¿no?, que cuando los resultados no salen, todo, ¿no?, no solamente los jugadores, la dirección deportiva, todos estamos un poco en cuestión, pero yo, mi único objetivo una vez que terminó el partido de Elche era estar cerca del míster, escucharlo y, como he dicho anteriormente, intentar ayudarlo en aquello que creo que puede ser o podía ser útil, y también cerca de los jugadores, ¿no?, porque al final no solamente el míster, también los jugadores sufren, ¿no? Pero yo escucho y leo, y evidentemente cada uno es libre de decir lo que creo oportuno, y a veces me noto un poco con filosofía.
0: Un Monchi que també va admetre que no li agrada que hi hagi aturades tan llargues com aquesta, però que l'han intentat utilitzar per a treballar i per revertir aquesta situació.
1: Yo creo que el parón a todos nos ha venido bien para dos cosas. Una, para desconectar un poco, y otra para intentar analizar, ¿no?, lo que se ha hecho hasta ahora y dónde se puede mejorar, ¿no? Por tanto, bien. También te digo, ya con ganas de que vuelva la competición, de que vuelva los partidos oficiales y poder ver si todo lo que se ha trabajado de cara a mejorar el rendimiento del equipo pues tiene resultados en el campo, ¿no?
0: Aquest Màlaga espanyol demà a les 9, dissabte a 2:15 de la tarda jugarà el Barça a Getafe. I a la segona masculina obre la jornada dissabte a 4:15 de la tarda el partit del Sabadell a Ceuta, un partit pel qual, més enllà del viatge, l'equip vallesà haurà de superar un altre contratemps, el d'un virus que ha afectat diversos jugadors. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Podria haver-hi més baixes de les conegudes per culpa d'un virus que ha afectat el vestidor arlequinat. Ho ha revelat el tècnic Ferran Costa.
3: Estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador, i no et puc dir exactament, pues mira, no ho sé, hem d'acabar de veure. Bonaldo ja va tornar a la convocatòria la setmana passada, ja podria haver participat, ara pues porta una sessió més d'entrenament, que és interessant, i pendents d'aquestes situacions.
2: Roda de premsa avançada avui a les 9 del matí per tota aquesta logística especial de l'equip, que avui entrenarà a Jerez, on passarà la nit abans de continuar el viatge cap a Ceuta.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de Lliga Femenina amb els partits dels dos equips catalans. Tots dos van començar perdent el cap de setmana passat i avui buscaran a casa el primer triomf d'aquesta competició. Per ordre cronològic, l'Espart Girona encara ha tocat per l'eliminació de l'Eurolliga. Rep aquest vespre un dels candidats a estar a la part alta, si més no, l'Azul Marino Palma, de Mallorca, per acabar de pujar, que acaba de pujar, volíem dir, però té un dels pressupostos més alts de la categoria i una de les millors plantilles. Ahir a la prèvia, Roberto Íñiguez parlava d'estar junts en adversitat i que l'única fórmula és treballar.
4: Cuando tienes adversidad, tienes momentos difíciles, te caes, te levantas y a seguir. Y convenciendo a las jugadoras que el camino es trabajar y insistir, perseverar, enfrentarse a la adversidad, ¿no? Siempre les digo, desde que tuvimos el partido de Euroliga, que la adversidad bien entendida y bien llevada y enfrentándote como toca te puede llevar a caminos muy chulos de crecimiento y objetivos muy chulos, pero hay que ponerse y hay que hacerlo, ¿no? Y esto es lo más difícil y lo que cuesta. Bueno, estamos en ese proceso.
0: Un Roberto Íñiguez que también va a decir alguna de las seves ahí a la previa, como por ejemplo esta analogía.
4: Siempre digo que un equipo es como cuando compras un bambú, lo compras, lo plantas y no sale. Tienes que estar regando ahí una semana, dos semanas, y dices, joder, no sale. Hay que regar, y de repente una noche te vas a dormir, al día siguiente te levantas, ¡piu! Y el bambú acabará con 5 metros a veces. Hay que regar. Y a regar el bambú. Con más medios, menos medios, con lo que tengas. ¿Hasta dónde? Hasta el final.
0: Aquest vespre a les 8 a Fontejau, aquest Esparta Girona Azul Marino Mallorca Palma, una hora més tard s'estrenarà el Cadí de la Seu a casa, el Palau d'Esports de la Seu. Després de perdre la setmana passada a Salamanca, les urgellenques reben aquest vespre un Leganés que ve de guanyar en el primer partit al Jairis de Bernat Canut. La prèvia és de UA Ulle de Ràdio, Sergi Guiu.
5: El Palau d'Esports de la Seu d'Urgell torna a obrir les seves portes una temporada més amb el Cedis com a protagonista i amb el primer partit de la temporada 26-27 a la capital de l'Alt Urgell. El Cadí de la Seu arriba a la cita després de la derrota a la pista del Mainz Avenida 73-57. Sobre el debut al Palau d'Esports, Pepe Vázquez, l'entrenador del Cedis, no amagava tenir moltes ganes de competir davant una afició que l'equip necessita.
6: Per nosaltres és un partit molt especial, és el nostre primer partit aquí en el Palau. Necessitem que la gent vinga i animen. Per nosaltres és molt important l'energia que nos donen.
5: A davant el Cadí de la Seu tindrà un Leganés de Kibaz que destacava la seva capacitat física i que va guanyar 66-63 al Jairis en el primer partit de la temporada. La cita al Palau d'Esports donarà el tret de sortida avui a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. D'altra banda, en categoria masculina, continua la bona setmana pels equips catalans d'Europa. Si dimarts guanyaven Girona i Penya, ahir ho va fer el Quinzanes Manresa, que va sumar el primer triomf del curs després de dues derrotes a la CB i també de la primera jornada d'Eurocup. El conjunt del Bages es va reivindicar el nou Congost contra el Ratiofarm Ulm i va acabar guanyant 101-89 abans de viatjar cap a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Els de Diego Campo van entrar molt endollats al maig gràcies a l'encert des del triple d'Agbo i el domini d'Alena, tancant el primer quart amb un avantatge de 7 punts i en el segon període un parcial d'inici de 9-2 va disparar l'equip vegenc fins a un màxim avantatge de 20 punts per marxar al descans amb un solvent 62-45. A la represa l'equip alemany va intentar reduir distàncies i es va situar a 13 punts aprofitant escletxes en la defensa local. Tanmateix, en el darrer temps, el Manresa va saber controlar l'últim impuls dels germànics per certificar el definitiu 101-89 al marcador. A l'acabar el partit, Diego Campo demanava més als seus jugadors, tot i celebrar la victòria.
8: Des del primer dia de la Lliga. Així que la victòria sí, entenc la gent, entenc els jugadors, però per mi és més important seguir millorant, més que millorar, perquè els jugadors suposo, no?, que tots són conscients que saben negar una línia de passe, de que saben defensar el pick and roll. És l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que hem de fer.
7: Diumenge, a partir de les 12 del migdia, el Quinzanàs Manresa visitarà la complicada pista del Reial Madrid. Serà el primer partit de Pedro Martínez, exentrenador manresà, a la banqueta blanca contra el conjunt vegenc.
0: Gràcies, Jordi. Tornant a la categoria femenina, ahir la penya va estrenar, en aquest cas a la Lliga Challenge, contra el Filial del València, va guanyar 101-71 en el primer partit que no s'havia pogut jugar el cap de setmana pels aiguats. I encara en bàsquet, mirant ja el cap de setmana, s'ha de disputar la segona jornada de tercera FEB, després que en la primera molts partits no es poguessin jugar també pel temporal. Sí que va poder jugar, per exemple, el Club Bàsquet Valls, que va perdre de forma contundent contra el Salou i que ara li toca visitar la pista del Ciutadella. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
9: Serà l'estrena del conjunt balear en Lliga per l'ajornament a causa dels aiguats del passat cap de setmana i també l'estrena a casa a la tercera FEB del conjunt balear, on es podria viure un gran ambient. Així valorava aquest enfrontament el tècnic del Club Bàsquet Valls, Miqui Larraf.
10: Això, doncs, bueno, un equip poderós, un equip potent, un equip que, a més, tindrà molta il·lusió perquè, bueno, acaba de pujar de categoria, és el primer partit a casa seva i, bueno, i segur que voldran guanyar per començar a guanyar i començar a tenir victòries. A més,
9: els ballencs, per la seva banda, necessiten de les versions mostrades en el darrer partit d'Òscar Engomo i Guillem Fàbregas, màxims anotadors amb 16 punts, però que necessiten de més actors corals per tal d'oblidar la versió mostrada a partir del tercer període davant el Salou. El partit entre el Ciutadella i el Club Bàsquet Valls es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda.
0: En handbol, el Barça reprèn avui la Champions masculina, rebent al Palau el Dinamo de Bucarest. En la tercera jornada del grup E, els blaugranes que encara arrosseguen la dura derrota de la fa una setmana a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém, però ja toca passar pàgina. Així ho explicava el tècnic Carlos Ortega.
11: Jo crec que la millor manera, no? Tenim que estar llums i jugar i tractar de sacar el millor resultat possible, sense dubte, no? És un partit una altra vegada molt important per a nosaltres. Juguem a casa i hem de donar el millor de nosaltres. Qualsevol resultat, normalment, faig això. Si guanyem, si perdre, estem pendents de l'handbol i també de la situació emocional dels jugadors, sense dubte.
0: Avui a 3:15 del vespre al Palau aquest Barça-Dinamo de Bucarest. I en hoquei patins, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana masculina, pendent de la primera jornada, amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. Aquest cap de setmana s'han d'acabar de completar la fase de grups. A la final a 4 jugarà, recordem, del 17 i 18 d'octubre a Santa Perpètua de Mogoda. I a la Lliga Catalana femenina, ahir es va jugar ja un intranscendent Palau 5-Mataró 1. Les ballesanes que ja estan classificades per la final a 4, que juga aquest cap de setmana al pavelló Can Vadell de Bigues i Riells. Precisament al Palau s'enfrontarà el Bigues i Riells a la semifinal. A l'altre es veuran les cares Cerdanyola i Voltregà. Ràdio Vic, Pep Portet.
12: El Club Patí Voltregà prepara amb il·lusió la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina. Les de Sant Hipòlit van acabar primeres a la fase de grups i dissabte s'enfrontaran al Cerdanyola en la primera semifinal. Les victòries davant l'Alpicat i el Manlleu a domicili i l'empat a casa amb el Vigues fan ser optimistes a les jugadores de Xevi Cabanes. Joana Comas, que dilluns va jugar a Manlleu després de perdre's els dos primers partits per lesió, defineix el sentiment blanc i blau respecte a la competició.
13: Per la final a 4 de la Lliga Catalana, la veritat que arribem amb molta ambició. Estem molt contentes de poder haver fet una fase de grups, crec que més que excel·lent i satisfactori. La veritat que ens han sortit molt bons partits. Sí que, bueno, vam tenir l'empat contra el Vigues, però ens va sortir un bon partit i això era el que volíem. I bé, ara toca Cerdanyola, que al final és un equip que és molt potent i ens costarà molt, però tot i així l'equip està supermotivat, en té moltes ganes i res, ja volem que arribi el dissabte per poder jugar i a veure si ens podem endur la victòria.
12: El Voltregà s'enfrontarà dissabte a les 9 del vespre al Cerdanyola. Abans, a les 7, Palau i Vigues disputaran la primera semifinal. Tota la competició es disputarà al pavelló de Can Vadell, a Vigues i Riells, i la final està prevista per diumenge a la 1 del migdia.
0: Gràcies, Pep. I un parell de punts abans d'acabar. Tot a punt a Mollerussa perquè es disputi el 18 d'octubre la 38a edició de la mitja marató, que reunirà 750 participants. Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
14: La cursa començarà a les 9 del matí des de la plaça de l'Esport, amb un recorregut que passarà per Mollerussa i pels termes municipals de Golmés i Vilanova de Bellpuig. La jornada comptarà amb 5 punts d'avituallament, música i servei de massatges a l'arribada, a més de les llebres per ajudar els corredors a mantenir els diferents ritmes. En parla la vicepresidenta de l'Associació Atlètica dels Xafatolls, Rosa Mateu.
15: La recollida de dorsals, això és important. La recollida podrà fer-se el dissabte a la tarda de les 5 a les 7 de la tarda i diumenge al matí abans de la cursa. Això serà el pavelló 11 de setembre. Mencionar els guanyadors de l'edició del 2025 del Campionat de Catalunya de mitges maratons, que en homes va ser el Iliese Tunsi, amb 1:06:10, i la dona Emma Carreres, amb 1:22:05.
14: Els actes començaran dissabte amb un social run obert a tothom al Parc Municipal i diumenge els corredors que completin la prova en menys de 2 hores i mitja rebran una medalla commemorativa. La mitja marató de Mollerussa torna així a consolidar-se com una de les cites esportives més destacades de Ponent.
0: Gràcies, Míriam. Acabem amb voleibol perquè aquest cap de setmana tenim duel català a la Superliga Masculina 2 entre el Tarragona, Sant Pere i Sant Pau i el Barça. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
16: El Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau debuta aquest dissabte en Superliga 2 masculina. L'equip no va poder estrenar-se la setmana passada a Vigo pels problemes meteorològics que van impedir el desplaçament i arriba amb tota l'ambició al duel d'aquesta segona jornada davant el Barça. Els del barri tarragoní van jugar el darrer partit oficial davant els Laurana. Va ser en Lliga Catalana fa tan sols unes setmanes. Va acabar amb triomf dels barcelonins, però en un partit molt igualat. Ara, els de Vlado Stevovski volen aconseguir el primer triomf en Lliga. El tècnic assegura que serà un partit diferent i destaca el paper de l'afició cooperativista.
17: Ya hemos enfrentado un partido contra ellos, sabemos contra quién vamos a jugar, ya estamos preparando el vídeo, scout y todo para estar bien en el partido. Va a ser un partido muy distinto del que hemos jugado en la final de la Liga Catalana, así que jugamos en casa, nuestra afición tiene que ser un jugador más para nosotros esta temporada, y si queremos estar arriba en la clasificación, los partidos en casa los tenemos que sacar como sea.
16: El partit es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al pavelló municipal de Sant Pere i Sant Pau.
0: Gràcies, Adrià. Fins aquí l'enjoc. Ens escoltem ben aviat.
18: La xarxa de comunicació local. Aquest any.
19: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
20: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
21: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
22: Braseria La Bolera.
23: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
22: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
23: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
22: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
23: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
22: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
24: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat. Perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
25: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
26: Bart, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
27: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
19: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
28: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon dijous, 8 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 8 d'octubre, amb la mirada posada ja al cap de setmana, avui tindrem bàsquet, amb la prèvia de l'Espart Girona i el Cadí La Seu, que juguen avui la segona jornada de Lliga Femenina, amb vol, perquè torna a la Champions, també avui al Palau Blaugrana, amb el Barça rebent el Dinamo de Bucarest, refent-se ja de la victòria, de la derrota dura de fa just una setmana contra el Vespre amb el Mundial de Clubs a la final, i també waterpolo, perquè ahir el campió de la Champions, el Barceloneta, va començar amb victòria treballada, patida, això sí, contra el Novi Beograd Serbi, 15-12. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores de l'esport a casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, aquest cap de setmana torna a la Lliga, la primera masculina.
1: Obre la vuitena jornada aquest divendres el partit de l'Espanyol, que visita el camp del Màlaga amb l'objectiu de recuperar sensacions després de la dolorosa derrota contra l'Elche d'abans de l'aturada. Manolo González, que compareix aquest migdia a la prèvia, podria recuperar el capità Javi Puado després de 10 mesos de baixa per lesió.
0: Dissabte jugarà el Barça, que a poc va recuperant també els 17 internacionals que han anat aquestes setmanes amb les seves seleccions.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia i també amb Rafinha, que se'n recuperen de lesions lleus. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe al Camp Nou.
0: Per cert, el club blaugrana que demà homenatjarà Pedro Rodríguez.
1: L'extrem canari va anunciar ahir la seva retirada als 39 anys. Pedro va debutar al Barça l'any 2008 amb Guardiola a la banqueta i es va acabar convertint en una peça clau d'aquell equip. Amb el club blaugrana va guanyar 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 3 Supercopes d'Europa i 4 Espanyoles, a més de 2 Mundials de Clubs. Al seu palmarès també hi ha una Premier, una Europa League amb el Chelsea i un Mundial i una Eurocopa amb la selecció espanyola. Després de passar també per la Roma i el Lazio, Pedro s'acomiadarà del futbol professional demà al matí en un acte al Camp Nou.
0: El seguirem i l'explicarem. Déu-n'hi-do, el palmarès de Pedro Rodríguez, que s'acomiada, com dèiem, del futbol als 39 anys. I encara en futbol ja tenim els horaris oficials de la primera ronda de la Copa del Rei, amb en principi 8 equips catalans.
1: Dimarts 27 d'octubre jugaran 6 dels catalans. A les 6 de la tarda, el Girona visitarà el camp del Cuarte de la Tercera Federació. Una hora més tard, a les 7, l'Espanyol jugarà al camp del Sestao River, l'emblemàtic estadi de les Llanes, mentre que l'Europa jugarà també a l'Aragó contra el Calamotxa. A 8:15 tindrem el duel català entre Manresa i Sant Andreu. Dimecres 28 d'octubre, a les 7, el Sabadell jugarà al camp de l'Utebo, també aragonès, i el Reus Redís en rebrà el Baracaldo. Finalment, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre en cas de certificar la classificació.
0: Els Potaolava, recordem que tenen un 1-5 favorable en l'eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa i miraran de rematar la feina aquest diumenge al Sagnier. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de Lliga Femenina amb els partits de 2 equips catalans.
1: L'Espart Girona buscarà la primera victòria del curs amb la visita d'un dels candidats al títol, el Palma a Fontejau, a partir de les 8 del vespre. Una hora més tard, el Cadí La Seu també s'estrenarà a casa, en aquest cas contra el Leganés. Ahir la penya es va estrenar a la Lliga Femenina Challenge amb una clara victòria contra el filial del València, 101-71.
0: En un partit que no es va poder jugar el cap de setmana pels aiguats. I en categoria masculina, també en bàsquet, també ahir, el Kitjanes Manresa va continuar amb la bona setmana per als equips catalans, de moment, en competició europea.
1: Després de les victòries del Girona i de la Penya de dimarts, ahir el conjunt manresà va sumar el primer triomf del curs, en aquest cas en la segona jornada d'Eurocup. El conjunt del Bages es va reivindicar el Nou Congost contra el Ratio Farmulm per acabar guanyant 101-89 abans de viatjar cap a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez.
0: En handbol, el Barça reprèn avui la Champions masculina.
1: Els blaugranes se'n reben aquest vespre al Palau al Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. L'equip de Carlos Ortega buscarà un nou triomf a la màxima competició europea per deixar enrere la dura desfeta de fa 7 dies a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém. El partit començarà a 9:15 del vespre.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'estrena amb una treballada victòria ahir a la Champions masculina.
1: Els mariners, que defensen el títol, no van tenir un bon inici en el primer partit contra el Novi Beograd, serbi, però van reaccionar a temps per acabar guanyant 15-12. L'equip de Fran Fernández és el líder del grup C, després que l'altre partit del grup entre dos equips croats se l'endués el Jandra Split, que va guanyar a la tanda de penals a l'Ados.
0: I també en waterpolo, un parell de resultats d'ahir a la quarta jornada de la Divisió Nord femenina.
1: Victòries clares del Terrassa, 7-17 a la piscina de l'Horta, i del Catalunya, 15-8 contra el Sant Andreu.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola femenina tanca la fase de grups del Mundial d'Assumpción al Paraguai amb una nova golejada.
1: El combinat estatal amb 7 catalanes ha superat Suïssa per 0-6 aquesta matinada. Espanya espera rival per als quarts de final, que sortirà del duel entre Portugal i Colòmbia, que es juga avui. D'altra banda, en hoquei línia, la selecció espanyola femenina, també amb 7 catalanes, va golejar el Brasil per un contundent 0-19 i ja és a semifinals. També jugarà a les semifinals l'equip júnior masculí espanyol, que va superar per 2-0 a Colòmbia.
0: I més enllà del Mundial, també en hoquei patins, tanquem amb això, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana Masculina.
1: Un partit pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups amb quatre partits que han de definir els quatre equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre la final a 4 a Santa Perpètua de Mogoda. I a la Lliga Catalana Femenina ahir es va completar la fase de grups amb una intrascendent Palau 5 Mataró 1. Les vallesanes ja estaven classificades per a la final a 4, que es juga aquest cap de setmana al pavelló de Bigues i Riells. Precisament al Palau s'enfrontarà a semifinals el conjunt anfitrió, mentre que l'altre semi es veuran les cares, el Cerdanyola i el Voltregà.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Des de 8:45 del matí es podrà seguir en directe la Radical Swim 2026, la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell, amb les seves tres distàncies, 2, 3 i mig i 7 quilòmetres. I ja a la tarda, el partit de la Unió Esportiva Santboiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi contra l'Iversus Liceu Francès Madrileny a les 4. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació masculina, amb l'enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: I diumenge, més futbol i també hoquei patins.
1: A la 1 del migdia, a la xarxa Més es retransmetrà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins des del pavelló municipal de Can Vedell a Bigues i Riells. I a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club, el municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Dijous 8 d'octubre, 9 minuts passen ja de dos quarts de dues, comencem parlant de futbol. Aquest cap de setmana torna a la Lliga a la primera divisió masculina després de més de 20 dies d'aturada pels partits de seleccions. A Can Barça ja van tornant esglaonadament els 17 internacionals. Els últims van fer-ho avui mateix els que van jugar dimarts, els 6 de la selecció espanyola, a més del porter croat Livakovic i l'anglès Gordon. Veurem si pot estar disponible per aquest dissabte tant Rafinha com el porter Joan Garcia, que ja no va anar amb la selecció espanyola. El Barça jugarà dissabte al Camp Nou contra el Getafe, en una vuitena jornada que obre demà el partit de l'Espanyol, a la Rosaleda, al camp del Màlaga. En una estona, de fet, encara està parlant a la prèvia Manolo González. En una estona escoltem el més destacat, però que aquestes setmanes d'aturada han servit també per reforçar com a mínim públicament la seva figura, tant des de la plantilla com des del club. En una entrevista al diari Esport publicada avui, el director esportiu Monchi va assegurar que no s'ha plantejat la seva destitució i que no té cap ultimàtum pel partit d'aquest divendres.
1: Yo creo que adelantarnos a los tiempos no tiene ningún sentido. Ya lo he dicho en otras entrevistas a día de hoy. Lo único que me preocupa es estar cerca del cuerpo técnico, de los jugadores, e intentar transmitirle tranquilidad, confianza y, evidentemente, buscar soluciones. Porque cuando las cosas no salen hay que cambiar algunas cosas y yo creo que todos son conscientes, los jugadores y el cuerpo técnico. Manuel González, desde que yo llegué aquí, la primera noche que me senté con él, le transmití una confianza total en que quería que fuera el entrenador del proyecto que me habían dado la posibilidad de encabezar. I no ha canviat absolutament res.
0: I això ha hagut de respondre avui Manolo González sobre la pressió que sent i la confiança del club.
2: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí. No t'he d'enganyar. No, dic, clar, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora. Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona. Crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues, confiï, pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït i li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
0: Un Manuel González que insistia en això, sobre el seu futur.
2: Que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. També sé que el que et dic, que des del primer dia pues, notes aquesta pressió i has de saber conviure amb això. Llavors, bueno, en aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: Demà escoltant el més destacat d'aquesta roda de premsa prèvia de Manolo González, més enllà d'això, sobre el partit, aquest Màlaga-Espanyol, demà a les 9, dissabte a 6:45, com dèiem, a jugarà el Barça-Getafe. I a la segona masculina, obre de jornada dissabte a 4:45, el partit del Sabadell a Ceuta. El tècnic del conjunt arlequinat Ferran Costa ha comparegut aquest matí a la roda de premsa prèvia i ha tornat a fer una crida per mantenir els peus a terra, malgrat el gran inici del seu equip.
3: El que hem de fer és anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret. Sabem que tenim ara dues sortides fora de casa, començant per la de Ceuta, que és un partit molt demandant i que hem de fer les coses molt bé perquè davant tenim un gran rival.
0: A banda de la logística del viatge, avui viatja el Sabadell cap a Xerès, on farà nit i jugarà, com dèiem, dissabte a Ceuta. També el Sabadell ha de solucionar un altre contratemps que ha tingut, amb un virus que ha afectat diversos jugadors, tal com ha explicat avui també Ferran Costa. Aquest Ceuta-Sabadell, ja ho direm, dissabte a 4:45 de la tarda, el Girona tancarà la jornada dilluns 12 d'octubre a Tenerife, a les 9 del vespre, hora catalana. I més futbol, ja té hora i dia el partit de tornada a l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei del Prat, que no va poder jugar diumenge passat pel temporal. Aquest mateix diumenge a la tarda, que ve, els Potolà rebran el Sagnia, el Sant Rafel d'Ibiza, amb un considerable avantatge de l'anada. Recordem que va guanyar 1-5. En cas de certificar la classificació, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao a la primera ronda de Copa el dijous 29 d'octubre, a les 9 de la nit. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
4: L'Associació Esportiva Prat ja sap quan podrà viure una de les nits més especials de la seva història. La Reial Federació Espanyola de Futbol ha fet oficial aquest dimecres els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei i ha fixat el dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre com el moment en què l'Atlètic Club visitarà el camp del vencedor de l'enfrontament entre l'Associació Esportiva Prat i el Sant Rafel. Ara bé, perquè el cartell sigui definitivament Prat Atlètic, l'equip potolà encara haurà de completar la feina davant el conjunt eivissenc i ho farà amb una renda que convida l'optimisme màxima. El Prat es va imposar, recordem, per 1-5 en el partit d'anada, un resultat que el deixa amb un peu i mig en aquesta primera ronda de la Copa. Si es confirma la classificació, el conjunt pretenc tindrà davant seu un dels grans noms del futbol estatal, el príncep de copes, l'Atlètic Club, que serà el rival en una eliminatòria a partit únic i el Sagnier.
0: Gràcies, Jonathan. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de Lliga Femenina amb els partits dels dos equips catalans. Tots dos van començar perdent el cap de setmana passat, recordem, i avui buscaran el primer triomf a casa. Per ordre cronològic, avui juga l'Espart Girona, encara tocat per l'eliminació d'Eurolliga, i rep a un dels candidats a estar a la part alta, com a mínim, l'Azul Marino Palma, de Mallorca, que acaba de pujar però té un dels pressupostos més alts de la categoria i una de les millors plantilles. Ahir a la prèvia, Roberto Díñiguez parlava d'estar junts en l'adversitat i que l'única fórmula és treballar.
5: Es trabajo, trabajo y trabajo. Y no hay otro camino, es que no hay más. El entrenador tiene que y premiar el trabajo y convencerles de que la perseverancia da premio. Crear conexiones, relaciones, y en eso el tío más feliz del mundo porque es lo que me gusta. Entonces, hace falta tiempo. Creo que en Estudiantes se vio minutos buenos, minutos malos. Los malos son muy malos, los buenos creo que mejoramos. Y a seguir mejorando un poquito con el trabajo que hemos hecho semanal, que estoy convencido que las cosas van a ir saliendo. Tenemos dos partidos muy duros, quizá no los más adecuados, pero oye, es lo que hay. Este es el calendario y ya por ello.
0: Un Roberto Íñiguez que també em va dir alguna de les seves ahir a la prèvia, com per exemple aquesta expressió per explicar com se sentia quan perdia.
5: Yo he renunciado a muchas cosas, y la gente aquí lo sabe, por ayudar al club, por tal. Y ahora lo que tengo que dar es lo mejor de mí mismo. También os digo una cosa. Yo soy raro, soy un tío raro, porque en las victorias soy jodido de llevar. En las derrotas me pongo cachondo.

0: de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
1: El conjunt de Pepe Vázquez va debutar dissabte passat perdent per 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, almenys Avenida. Tot i això, l'equip urgellenc també afronta un repte difícil en aquesta segona jornada. Vázquez considera important millorar alguns aspectes del primer partit.
2: Creo que hay que verlo con perspectiva. Hoy tenemos mucha gente joven, mucha gente que es nueva en la liga. Hoy ven que la pretemporada no es lo mismo que la liga regular, lo dura que va a ser la liga Endesa, a nivel de contactos, a nivel de tener que trabajar cada recepción, tener que jugar agresivas ofensivamente. Bueno, para nosotros creo que va a ser un muy buen aprendizaje de cara al futuro y bueno, y seguir que esto acaba de empezar.
1: El Leganés ha tingut un bon inici a la primera jornada, derrotat un dels millors equips de la temporada passada, l'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és entrenat per l'urgellenc Bernat Canut. En aquest primer partit van destacar la pivot maliana Aminata Sangare amb 18 punts i 10 rebots i la base catalana Regina Aguilar, que havia jugat al Cadí les dues darreres temporades.
0: Gràcies, Joan Ignasi. Avui a les 9 començarà aquest Cadí la Seu Leganés. D'altra banda, en categoria masculina, continua la bona setmana pels equips catalans a Europa. Si dimarts guanyaven Girona i Penya, ahir ho va fer el Quetzanàs Manresa, que va sumar el primer triomf del curs, el Nou Congost contra el Ratio Farm Ulm, en partit d'Eurocup, 101-89. Abans de viatjar per cert al capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez. I tornant a la categoria femenina, per cert, la penya es va estrenar ahir apallissant el filial del València 101-71 en el primer partit de Lliga Challenge que no s'havia pogut jugar el cap de setmana pels aiguats. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
3: Bon dia. Un segon quart antològic va portar el Joventut a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial del València per 101-71. El parcial en aquest segon quart va ser de 36-17, el detonant per destrossar el partit, i la diferència va créixer fins als 34 amb el 81-47. Rose, Pinto i Acullo, les tres pivots, es van combinar per anotar 52 punts entre les tres. El Joventut va castigar la inexperiència del València i va agafar una renda definitiva ben ràpid amb el 53-39, i el partit ja no va tenir història. La mongatina Irene Broncano del València va signar un gran partit, tot i la derrota, amb 16 punts. Escoltem la jugadora de la penya, Paula Sarabia, al postpartit, destacant l'explosió anotadora al segon quart.
4: Somos una apisonadora, o sea, es que salimos, cada tres minutos hay una nueva y damos el 100%, y bueno, al final es la idea que quiere Fabián. Al final, para jugar a este ritmo, tenemos que rotar todas mucho, porque si no vas con el agua al cuello a los tres minutos.
3: El proper partit de la penya serà diumenge a 2:15 del migdia a la pista de l'Unicaja.
0: Gràcies, Ramon. I un últim punt de bàsquet. Mirant ja el cap de setmana, s'ha de disputar la segona jornada de la tercera FEB, després que en la primera molts partits no es poguessin jugar pel temporal, tampoc. S'estrenarà, per exemple, el CBT, el Club Bàsquet Tarragona, que aquest dissabte rep el quarter de Huerva Aragonès. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
5: El Club Bàsquet Tarragona estrena aquest cap de setmana la temporada al pavelló del Serrallo després que el partit de la primera jornada contra el Tecla Sala s'ajornés per les pluges i les alertes meteorològiques. El conjunt tarragoní arriba, per tant, al seu debut amb ganes de començar el curs amb una victòria davant la seva afició. L'equip ha completat un mes de pretemporada en què ha pogut preparar el debut i arriba al partit amb tota la plantilla disponible. Els jugadors que havien arrossegat molèsties durant les darreres setmanes ja s'han reincorporat als entrenaments amb normalitat. Un dels capitans del CBT, Adrià Duc, destaca les bones sensacions amb què l'equip arriba al debut i les ganes de posar en pràctica la feina acumulada durant la pretemporada.
6: Nosaltres també arribem en un bon moment, tot i no haver pogut jugar la setmana passada, però estem en un bon moment de forma, hem fet una bona pretemporada, hem competit tots els partits, arribem amb la plantilla al complet i amb moltes ganes d'omplir el Serrallo i aconseguir la primera victòria de la temporada.
5: El rival serà el quarter de Huerva, que sí que va poder disputar la primera jornada i va començar la competició amb una victòria contra l'Inca. Els aragoneses es caracteritzen per un joc intens, amb pressió a tota pista i molta capacitat per córrer. El conjunt tarragoní afronta així el primer partit oficial del curs amb l'objectiu de mantenir les bones sensacions de la campanya passada i mirar cap a la part alta de la classificació. El partit es disputarà dissabte a les 7 de la tarda al pavelló del Serrallo.
0: Gràcies, Adrià. En vol, el Barça reprèn avui la Champions masculina, rebent el Palau al Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. Els blaugranes encara arrosseguen la dura derrota de fa una setmana a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém, però ja toca passar pàgina. En parlava així el tècnic Carlos Ortega.
7: No, yo creo que somos humanos y lo que no era normal es las 65 victorias consecutivas que habíamos tenido antes. La derrota estaba por llegar. Lo que más ha dolido ha sido quizás cómo fue, ¿no? Que no hubo prácticamente partido, ¿no? Eso es lo, desde el punto de vista técnico, lo que más ha sorprendido, ¿no? Pero hay que pasar página y tenemos que levantarnos y olvidarlo, porque seguro que llegará alguna derrota más, ¿eh? Seguro.
0: Un Ortega que sobre el rival de avui, que tiene modo Bucarest, deia això.
8: Es un equipo con mucho peso en el 6-0, muchos kilos, contundente, el centro de la defensa quizá excluible, con jugadores bastante conocidos algunos, porque no

0: enfrentado con ellos o porque ha jugado la Liga Española o incluso ha jugado con nosotros, como el caso de Jani Lagaro. Yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara, ¿eh? Viene de una derrota también dolorosa de ellos en su liga doméstica, pero es un rival que tiene jugadores de entidad, sin duda, ¿no?
1: I també compareixia ahir a la prèvia un dels pesos pesants d'aquest vestidor, el pivot Luis Frade, portuguès, assegurant que la clau era recuperar la defensa.
2: Eso es lo que nos estamos enfocando ahora mismo. Creo que tenemos que volver a esas buenas prácticas defensivas que siempre tuvimos y que ahora quizás estamos un punto abajo. Obviamente es una temporada muy larga y esperemos que todo lo malo haya salido ya y que empecemos ya otra vez en una línea ascendente. Somos más que profesionales, ya sabemos lo que toca. Ha sido un partido muy duro para nosotros, perder de tantos contra un muy buen equipo, ¿eh? No estamos hablando de un equipo cualquiera. Ellos han hecho un partidazo, nosotros nos tuvimos así también. Y bueno, ya está. Ahora mismo esperemos que sea la única derrota de l'any.
1: Avui a 9:15 del vespre al Palau, aquest Barça Dinamo de Bucarest. I en hoquei patins, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana masculina pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
3: A les Comes, la llauna la va obrir Cardil de l'Igualada al minut 8, amb un home menys el Pons Lleida va poder empatar el marcador amb el gol d'Ortigosa al minut 21. Abans del descans, però l'Igualada va tornar a posar-se per davant en el marcador amb un nou gol de Cardil. Les faltes directes van ser força protagonistes a la segona meitat. Al minut 3 hi va haver gols pels dos equips. Ruano, de l'equip local, posava el 3-1 i Darío Jiménez el 3-2. Aquest resultat es va mantenir dos minuts abans del nou gol de Ruano. El Pons Lleida no va llançar la tovallola i Badia va col·locar el 4-3, faltant 10 minuts. Rivas situava el definitiu 5-3. A partir d'aquí, tot i viure diverses faltes directes cadascun d'ells, el marcador no es va tornar a moure. Tot i la derrota, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, parlava d'una millora de la imatge de l'equip respecte a l'anterior partit.
4: Bueno, hemos dado un paso hacia adelante respecto al varapalo que nos llevamos en allí en San Sadurní. Creo que hemos hecho cosas buenas, pero a este nivel insuficiente. Creo que hemos hecho una primera parte bastante completa defensivamente, pero insuficiente. Nos hemos ido con dos goles encajados. La segunda parte creo que hemos hecho también un partido correcto, hemos tirado bastante más contras, hemos corrido más en la transición, pero insuficiente. Contra equipos de este nivel, pues todos los errores penalizan.
3: Si ve cert que el Pons Lleida no té cap altre amistós marcat al seu calendari abans de l'inici de l'Hockey Lliga l'1 de novembre, el club llistat no descarta tancar algun partit que permeti continuar millorant els conceptes d'aquest nou Pons Lleida.
1: Gràcies, Sergi. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups amb quatre partits que han de definir els quatre equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre a la final a 4, Santa Perpètua de Mogoda. A la Lliga Catalana Femenina ja estan definits aquests quatre equips. Ahir es va completar la fase de grups amb un intrascendent Palau 5, Mataró 1. Les vallesanes ja estan classificades per aquesta final a 4 que juga aquest cap de setmana al pavelló de Can Vedell, de Vigues i Riells. Precisament el Palau s'enfrontarà contra l'anfitrió, el Vigues, i a l'altre es veuran les cares Cerdanyola i Voltregà. I un apunt abans d'acabar, parlem d'hoquei sub a 4. Un esport minoritari que es manté a l'escala amb les anxovetes que es reuneixen cada divendres a la piscina municipal i que busquen nous jugadors. Ràdio L'Escala, Ivan García.
5: En un context nacional com és aquest, l'hoquei subaquàtic compta amb pocs adeptes i les anxovetes de l'escala resisteixen amb força. El grup s'alça com l'únic referent d'aquesta disciplina a la província de Girona i és un dels dos únics que es mantenen en actiu a Catalunya, compartint mapa exclusivament amb un equip de Barcelona. Fa més de 15 anys que aquest esport existeix a l'escala. És capitanejat per Boris Weissmann.
6: Penseu que aquí a l'escala som els únics de la província de Girona. A Catalunya només som dos equips, una Barcelona i nosaltres, i a Espanya n'hi ha molt pocs equips. El que realment tenim aquí una raresa, un lloc únic on entrenar aquest esport.
5: L'hoquei subaquàtic, que és una de les seccions del Club Natació L'Escala Empúries, es practica cada divendres al vespre a la piscina municipal. En aquests moments, l'equip està buscant nous jugadors i jugadores per consolidar el projecte.
6: Els antics jugadors ja tenen un nivell, ja tenen una edat, i tenen resultat un bon nivell. Aquest any jo penso que és un any madur perquè entrin nous jugadors i s'aprofitin del nivell que m'ha assolit a les anxovetes. Recordeu, els divendres al vespre estarem aquí fent un esport en el qual fem natació amb aletes, fem apnea, fem esport d'equip, en coordinar-nos sota l'aigua sense parlar. I és un esport molt actiu i molt, molt complet.
5: Per a aquells que busquin un esport diferent que posi a prova el cos i la ment a través de l'apnea, l'activitat física i la coordinació col·lectiva, les portes de la piscina municipal estan obertes cada divendres. Your body moves around on me.
1: Gràcies, Ivan, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
7: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
10: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
11: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
10: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
12: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
11: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
13: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
14: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
15: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
14: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
16: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat a Sant Cugat aquest dijous 8 d'octubre de 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Martí González, bon dia.
2: Bon dia, Alba.
0: Suspès durant 4 mesos el desnonament de la Carme a Sant Cugat. El jutjat insta els serveis socials a agilitzar una alternativa habitacional i el sindicat negocia amb Onyx Renta un lloguer social.
2: El desnonament de la Carme i el seu fill, previst per aquest dijous 8 d'octubre a les 10 del matí al carrer de Pau Casals, ha quedat suspès durant 4 mesos i, segons ha informat el sindicat de llogateres de Sant Cugat, de moment no hi ha una nova data fixada. El col·lectiu explica que la decisió judicial arriba després que s'hagi acreditat la situació de vulnerabilitat econòmica de la família i que no disposa d'una alternativa habitacional. Segons el fragment de la resolució judicial, facilitat pel mateix sindicat de llogateres de Cugat Mèdia, el jutjat també requereix de manera urgent als serveis socials competents perquè durant aquest termini excepcional de 4 mesos agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa habitacional adequada, ja sigui mitjançant un lloguer social o un mecanisme similar. El d'aquest dijous era el segon intent de desnonament de la Carme i el seu fill. El primer estava previst per al mes de juliol, però va quedar ajornat fins aquest 8 d'octubre. En aquell moment, l'Ajuntament va explicar que la família tenia obert un expedient per sol·licitar un lloguer social obligatori i que els serveis socials municipals i el Servei de Mediació de la Generalitat havien demanat ajornar el llançament mentre es resolia aquesta petició.
0: I en clau política, Álvaro Benejam deixarà en els propers dies l'acte de regidor i la presidència del Partit Popular de Sant Cugat. Després d'11 anys al capdavant de la formació, Benejam ha comunicat que abandona la primera línia de la política municipal per motius, diu, personals i professionals.
2: Benejam ha traslladat aquest dimecres la decisió a la Junta Local del PP de Sant Cugat després d'una llarga i meditada reflexió personal, diu. També ha anunciat que no serà candidat al del partit a les properes eleccions municipals. Benejam va assumir la presidència del PP local l'any 2015 i durant aquests 11 anys la formació destaca que ha liderat una etapa de reconstrucció i consolidació del partit a la ciutat. Amb la seva sortida, Alfredo Bergua, fins ara secretari general, assumirà la presidència del PP de Sant Cugat. Estrella Salanova serà la nova secretària general i també assumirà la portaveu del grup municipal a l'Ajuntament. La nova direcció afronta ara una nova etapa amb l'objectiu de mantenir el projecte del partit, ampliar-ne la base electoral i preparar les properes eleccions municipals. Benejam ha agraït el suport de la militància durant els seus 11 anys al capdavant de la formació i dels membres de les juntes actual i anteriors.

0: I els aiguats dels darrers dies continuen centrant bona part de les preocupacions dels veïns de la Floresta. El Consell de Barri ha abordat les afectacions que encara hi ha al barri i les actuacions de manteniment pendents, especialment en els punts de drenatge.
1: El president del Consell de Barri de la Floresta, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions dels aiguats han estat especialment importants al barri, amb caigudes a terra, pedres i murs, talls de carrers i danys en alguns habitatges. Duc també ha destacat el desplegament dels serveis municipals durant la nit de la tempesta i la feina que continuen fent per resoldre les incidències.
2: Sapigueu que des de manteniment de la ciutat doncs, estan molt desbordats, la veritat és aquesta, però han fet una feinada brutal. L'altre dia diu que a la nit de la tempesta del dissabte hi havia com més de 100 persones de la brigada i de diferents serveis municipals, policies, protecció civils, ADFs, tothom activat intentant, doncs això, segurament no resolent totes les situacions, però intentant minimitzar-les.
1: Durant el Consell de Barri, els veïns també han reclamat actuacions en diversos punts de drenatge. És el cas d'un desguàs situat entre els carrers Pere Planes i Buscarons, que, segons una veïna, està tapat des de l'octubre de l'any passat. L'Ajuntament ha explicat que les inundacions han col·lapsat diversos col·lectors i que encara no s'ha pogut netejar tots els ponts afectats. La prevenció d'incendis forestals també ha estat un dels temes destacats de la reunió. El grup d'autoprotecció ha alertat, per exemple, que a l'entorn del carrer Quadre de Canals hi ha uns 700 metres sense cap hidrant. Els veïns reclamen revisar les franges de protecció forestal i la xarxa d'hidrants i millorar també l'accés dels bombers en alguns carrers estrets del barri.
0: I cada 10 d'octubre es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar sobre els trastorns mentals i combatre l'estigma que encara els acompanya. La depressió i l'ansietat són alguns dels trastorns més freqüents i els especialistes remarquen la importància de la prevenció i també de la detecció precoç.
1: El psiquiatre de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, Sergi Salmerón, explica que entre un 20 i un 30% de la població experimentarà algun episodi de depressió o ansietat al llarg de la vida. Salmerón recorda, però, que sentir tristesa o ansietat puntualment no significa necessàriament tenir un trastorn. Es considera que hi ha un problema de salut mental quan els símptomes són prou intensos o persistents per interferir en la vida quotidiana. Els tractaments s'adapten a cada pacient i poden incloure teràpia psicològica, intervencions psicosocials i, quan és necessari, també tractament farmacològic. L'atenció primària acostuma a ser la porta d'entrada al sistema, mentre que els casos més complexos es deriven als centres de salut mental o a unitats especialitzades. En matèria de prevenció, el psiquiatre destaca la importància dels hàbits saludables i de mantenir una xarxa social.
3: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: El doctor també reivindica la detecció precoç, ja que un diagnòstic i un tractament iniciats com més aviat millor acostumen a afavorir l'evolució dels trastorns mentals.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: La 67a edició de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut aproximadament de 5,5 km pel Parc Central i el Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se, esclar, a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana.
2: La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanya en Sant Cugat per mantenir l'activitat.
3: Posar en valor la tasca que realitza el Club Muntanyenc Sant Cugat, no? Perquè davant d'una dificultat important, la resposta no ha estat renunciar a la marxa, sinó buscar alternatives, ser flexibles, no? Com deien, ser resilients.
2: La sortida i l'arribada seran situades al carrer de Manel Ferrés, al Parc Central. Les sortides seran esglaonades a partir de 8:45 del matí i l'activitat es desenvoluparà fins a les 2:45 de la tarda, ara sí. El recorregut passarà íntegrament pel Parc Central i pel Parc de Turó de Can Mates. Al llarg de l'itinerari s'habilitaran diferents controls de pas i punts de neutralització al Turó de Can Mates, on es farà una aturada de descans, al Jardí de les Papallones i al Parc Central. L'organització refusarà enguany el control dels participants. Tots els infants portaran un pitrall amb xip electrònic i hi haurà 4 punts de lectura al llarg del circuit.

0: I en clau esportiva, Xiqui Baena enceta una nova etapa al futbol sala Sant Cugat. Després d'anys defensant els colors del club sobre la pista, aquesta temporada canvia les sabatilles per la pissarra i assumeix la direcció del primer equip femení.
1: Un pas de jugadora a entrenadora que, segons ha explicat en una entrevista a Cugat Media, Baena viu amb naturalitat, després d'haver exercit un paper de lideratge dins l'equip durant bona part de la seva trajectòria. Baena debuta a la banqueta aquest diumenge a les 7 del vespre a la pista del Cat Gas Santa Coloma.
2: Yo creo que va a ir bastante bien también, porque en realidad ella ya me conocía en pista, que también, quiero decir, en pista ya creo que yo me hacía respetar bastante y el cambio por ahora, lo que llevamos de pretemporada, muy bien. Y yo estoy bastante segura que no va a ser ningún tipo de problema haber pasado de ser compañera de ellas a ser su entrenadora.
1: Baena és conscient que la confiança acumulada durant anys al vestidor pot ser una arma de doble tall, especialment quan arriba el moment de prendre decisions que no agradin a tothom. La nova etapa a la banqueta arriba més acompanyada d'una profunda renovació de l'equip. Baena es mostra especialment optimista amb el grup que s'ha confeccionat i considera que és la millor plantilla que ha tingut el primer equip femení des de la seva creació.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dijous. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia. De mica en mica ha d'anar baixant la temperatura avui a les comarques metropolitanes i, de fet, a hores d'ara l'ambient és una mica més fresquet que no pas ahir. Sens dubte que quan sentirem més aquesta davallada del mercuri serà la propera nit i, per tant, el divendres al matí ens haurem d'abrigar una mica més que no pas aquest dijous. També podem dir que el temps no netejarà del tot. Alguns núvols a hores d'ara queden dispersos per moltes comarques. Tornem a tenir fins i tot una mica de boira en alguns racons de la vall del Llobregat o de l'interior més al nord del Vallès Occidental. I també podem dir que hi haurà algun xàfec. Anirà apareixent ja ràpidament al voltant del Montseny i el Montnegre. Per tant, el Baix Montseny, també la comarca de l'Alt Maresme. Ja entrada la tarda i aquest vespre, alguns ruixats també es formaran a la resta del Vallès Oriental i cap al Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Maresme, així com el Delta del Llobregat. Compte a últimes hores de la tarda entre el Barcelonès i la banda marítima del Baix Llobregat. Aquí plourà amb moltes ganes. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies, Lluís Mi. Fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia. També al nostre portal web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat a Sant Cugat aquest dijous 8 d'octubre de 2026.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Martí González, bon dia.
6: Bon dia, Alba.
0: Suspès durant 4 mesos el desnonament de la Carme a Sant Cugat. El jutjat insta els serveis socials a agilitzar una alternativa habitacional i el sindicat negocia amb Onyx Renta un lloguer social.
6: El desnonament de la Carme i el seu fill, previst per aquest dijous 8 d'octubre a les 10 del matí al carrer de Pau Casals, ha quedat suspès durant 4 mesos i, segons ha informat el sindicat de llogateres de Sant Cugat, de moment no hi ha una nova data fixada. El col·lectiu explica que la decisió judicial arriba després que s'hagi acreditat la situació de vulnerabilitat econòmica de la família i que no disposa d'una alternativa habitacional. Segons el fragment de la resolució judicial, facilitat pel mateix sindicat de llogateres a Cugat Mèdia, el jutjat també requereix de manera urgent als serveis socials competents perquè durant aquest termini excepcional de 4 mesos agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa habitacional adequada, ja sigui mitjançant un lloguer social o un mecanisme similar. El d'aquest dijous era el segon intent de desnonament de la Carme i el seu fill. El primer estava previst per al mes de juliol, però va quedar ajornat fins aquest 8 d'octubre. En aquell moment, l'Ajuntament va explicar que la família tenia obert un expedient per sol·licitar un lloguer social obligatori i que els serveis socials municipals i el Servei de Mediació de la Generalitat havien demanat ajornar el llançament mentre es resolia aquesta petició.
0: I en clau política, Álvaro Benejam deixarà en els propers dies l'acte de regidor i la presidència del Partit Popular de Sant Cugat. Després d'11 anys al capdavant de la formació, Benejam ha comunicat que abandona la primera línia de la política municipal per motius, diu, personals i professionals.
6: Benejam ha traslladat aquest dimecres la decisió a la Junta Local del PP de Sant Cugat després d'una llarga i meditada reflexió personal, diu. També ha anunciat que no serà candidat al del partit a les properes eleccions municipals. Benejam va assumir la presidència del PP local l'any 2015 i durant aquests 11 anys la formació destaca que ha liderat una etapa de reconstrucció i consolidació del partit a la ciutat. Amb la seva sortida, Alfredo Bergua, fins ara secretari general, assumirà la presidència del PP de Sant Cugat. Estrella Salanova serà la nova secretària general i també assumirà la portaveu del grup municipal de l'Ajuntament. La nova direcció afronta ara una nova etapa amb l'objectiu de mantenir el projecte del partit, ampliar-ne la base electoral i preparar les properes eleccions municipals. Benejam ha agraït el suport de la militància durant els seus 11 anys al capdavant de la formació i dels membres de les juntes actual i anteriors.

0: els aiguats dels darrers dies continuen centrant bona part de les preocupacions dels veïns de la Floresta. El Consell de Barri ha abordat les afectacions que encara hi ha al barri i les actuacions de manteniment pendents, especialment en els punts de drenatge.
1: El president del Consell de Barri de la Floresta, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions als aiguats han estat especialment importants al barri, amb caigudes a terra, pedres i murs, talls de carrers i danys en alguns habitatges. Duc també ha destacat el desplegament dels serveis municipals durant la nit de la tempesta i la feina que continuen fent per resoldre les incidències.
2: Sapigueu que des de manteniment de la ciutat doncs, estan molt desbordats, la veritat és aquesta, però han fet una feinada brutal. L'altre dia diu que la nit de la tempesta del dissabte hi havia com més de 100 persones de la brigada i de diferents serveis municipals, policies, protecció civils, ADFs, tothom activat intentant, doncs això, segurament no resolent totes les situacions, però intentant minimitzar-les.
1: Durant el Consell de Barri, els veïns també han reclamat actuacions en diversos punts de drenatge. És el cas d'un desguàs situat entre els carrers Pere Planes i Buscarons, que, segons una veïna, està tapat des de l'octubre de l'any passat. L'Ajuntament ha explicat que les inundacions han col·lapsat diversos col·lectors i que encara no s'ha pogut netejar tots els ponts afectats. La prevenció d'incendis forestals també ha estat un dels temes destacats de la reunió. El grup d'autoprotecció ha alertat, per exemple, que a l'entorn del carrer Quadre de Canals hi ha uns 700 metres sense cap hidrant. Els veïns reclamen revisar les franges de protecció forestal i la xarxa d'hidrants i millorar també l'accés dels bombers en alguns carrers estrets del barri.
0: I cada 10 d'octubre es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar sobre els trastorns mentals i combatre l'estigma que encara els acompanya. La depressió i l'ansietat són alguns dels trastorns més freqüents i els especialistes remarquen la importància de la prevenció i també de la detecció precoç.
1: El psiquiatre de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, Sergi Salmerón, explica que entre un 20 i un 30% de la població experimentarà algun episodi de depressió o ansietat al llarg de la vida. Salmerón recorda, però, que sentir tristesa o ansietat puntualment no significa necessàriament tenir un trastorn. Es considera que hi ha un problema de salut mental quan els símptomes són prou intensos o persistents per interferir en la vida quotidiana. Els tractaments s'adapten a cada pacient i poden incloure teràpia psicològica, intervencions psicosocials i, quan és necessari, també tractament farmacològic. L'atenció primària acostuma a ser la porta d'entrada al sistema, mentre que els casos més complexos es deriven als centres de salut mental o a unitats especialitzades. En matèria de prevenció, el psiquiatre destaca la importància dels hàbits saludables i de mantenir una xarxa social.
3: Hàbits saludables d'activitat física, alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: El doctor també reivindica la detecció precoç, ja que un diagnòstic i un tractament iniciats com més aviat millor acostumen a afavorir l'evolució dels trastorns mentals.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: La 67a edició de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut aproximadament de 5,5 km pel Parc Central i el Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se, esclar, a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana.
2: La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanya en Sant Cugat per mantenir l'activitat.
3: Posar en valor la tasca que realitza el Club Muntanyenc Sant Cugat, no? Perquè davant d'una dificultat important, la resposta no ha estat renunciar a la marxa, sinó buscar alternatives, ser flexibles, no? Com deien, ser resilients.
2: La sortida i l'arribada seran situades al carrer de Manel Ferrés, al Parc Central. Les sortides seran esglaonades a partir de 8:45 del matí i l'activitat es desenvoluparà fins a les dues quarts de tres de la tarda, ara sí. El recorregut passarà íntegrament pel Parc Central i pel Parc de Turó de Can Mates. Al llarg de l'itinerari s'habilitaran diferents controls de pas i punts de neutralització al Turó de Can Mates, on es farà una aturada de descans al Jardí de les Papallones i al Parc Central. L'organització refusarà enguany el control dels participants. Tots els infants portaran un pitrall amb xip electrònic i hi haurà 4 punts de lectura al llarg del circuit.

0: I en clau esportiva, Txiki Baena ha encetat una nova etapa al futbol sala Sant Cugat. Després d'anys defensant els colors del club sobre la pista, aquesta temporada canvia les sabatilles per la pissarra i assumeix la direcció del primer equip femení.
1: Un pas de jugadora a entrenadora que, segons ha explicat en una entrevista a Cugat Mèdia, Baena viu amb naturalitat, després d'haver exercit un paper de lideratge dins l'equip durant bona part de la seva trajectòria. Baena debuta a la banqueta aquest diumenge a les 7 del vespre a la pista del Cat Gas Santa Coloma.
2: Yo creo que va a ir bastante bien también, porque en realidad ella ya me conocía en pista, que también, quiero decir, en pista ya creo que yo me hacía respetar bastante y el cambio por ahora, lo que llevamos de pretemporada, muy bien. Y yo estoy bastante segura que no va a ser ningún tipo de problema haber pasado de ser compañera de ellas a ser su entrenadora.
1: Baena és conscient que la confiança acumulada durant anys al vestidor pot ser una arma de doble tall, especialment quan arriba el moment de prendre decisions que no agradin a tothom. La nova etapa a la banqueta arriba més acompanyada d'una profunda renovació de l'equip. Baena es mostra especialment optimista amb el grup que s'ha confeccionat i considera que és la millor plantilla que ha tingut el primer equip femení des de la seva creació.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dijous. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia. De mica en mica ha d'anar baixant la temperatura avui a les comarques metropolitanes i, de fet, a hores d'ara l'ambient és una mica més fresquet que no pas ahir. Sens dubte que quan sentirem més aquesta davallada del mercuri serà la propera nit i, per tant, el divendres al matí ens haurem d'abrigar una mica més que no pas aquest dijous. També podem dir que el temps no netejarà del tot. Alguns núvols a hores d'ara queden dispersos per moltes comarques. Tornem a tenir fins i tot una mica de boira en alguns racons de la Vall del Llobregat o de l'interior més al nord del Vallès Occidental. I també podem dir que hi haurà algun xàfec. Anirà apareixent ja ràpidament al voltant del Montseny i el Montnegre. Per tant, el Baix Montseny, també la comarca de l'Alt Maresme. Ja entrada la tarda i aquest vespre, alguns ruixats també es formaran a la resta del Vallès Oriental i cap al Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Maresme, així com el Delta del Llobregat. Compte a últimes hores de la tarda entre el Barcelonès i la banda marítima del Baix Llobregat. Aquí plourà amb moltes ganes. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies, Lluís Mi. Fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @CugatMedia. També al nostre portal web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Media. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: dos quarts de tres.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Prop del 80% dels espanyols defensen que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que més arriben l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
0: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en l'alimentació. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
5: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
0: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat, pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força i intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
0: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
4: L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
0: En cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
4: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes.
0: Els esports, el tècnic de l'Espanyol Manolo González es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla, Joan Barberà.
7: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González se sent qüestionat. No se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de dos quarts de 3.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer també habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. La defunció ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat i també a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijó, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
2: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i també a la plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
0: I tot això mentre al carrer segueixen els intents de desnonament. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
9: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
10: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
9: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
0: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida també a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es faran establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
5: Els 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb l'alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
12: S'atansen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
11: El Gran Recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
0: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada, litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. Però si no hi ha incidències, a la tarda rebaixarà el nivell d'alerta. També està activada la prealerta del pla Benkat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del Servei Meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
14: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
13: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir, per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
0: Dificultats que encara s'arrosseguen també pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
4: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
15: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
4: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment, en aquest cas, d'una part del fals sostre del vestíbul.
0: I problemes de mobilitat també a la ciutat de Barcelona, ja que hi ha hagut esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga parcial de conductors d'autobusos de TMB. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit fins a la finalització del servei.
4: La principal reclamació dels conductors dels busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
16: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
4: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
0: I encara en relació a les emergències, Protecció Civil ha decidit activar les 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre. Prèviament enviarà l'activació d'un SOS alerta a la ciutadania.
4: Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya. Això amb l'objectiu que la població es consensiï que s'ha de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments és alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat fa pocs minuts que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre.
17: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
4: No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar a la mesa, amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
0: Doncs encara sobre el sector laboral, avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat intenten trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral. És una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte les empreses de la comarca amb persones que busquen feina i a qui normalment els costa trobar oportunitats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
18: La trobada vol saltar-se les barreres que normalment separen les empreses dels candidats, que en aquest cas són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. I com si fossin cites ràpides, cada participant pot

0: de la trobada amb algun contracte sota el braç o, si més no, amb la perspectiva de fer una altra entrevista. En total, aquesta nova edició hi han participat més de 200 persones i 20 empreses.
1: Reduir l'estrès dels porcs i fer-los més resistents a les onades de calor o a les malalties respiratòries. Aquest és l'objectiu d'una investigació liderada per la Universitat de Lleida i l'IRTA. S'ha presentat avui i vol donar resposta a una de les principals preocupacions del sector de la producció porcina. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
2: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
3: I la idea és utilitzar aquests biomarcadors para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
2: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selección Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
1: De les comarques del Segrià a les de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
4: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
5: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir, doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
4: L'alcalde d'Olot diu que, independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un quart implicat en el tiroteig a dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa.
6: L'arrest va tenir lloc ahir la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar el sospitós que tenia pendent una ordre de detenció dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és la quarta persona detinguda per la seva presumpta vinculació amb els fets.
1: Investigant una sala, un camió que ha deixat ferits lleus dos agents de la policia local de Granollers.
6: Els fets han passat de matinada a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. Segons un avís al 112, un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia local, que s'ha presentat al lloc dels fets i han fugit.
1: És moment per la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
8: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
7: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
1: A Sitges, el Festival de Cinema s'inaugura oficialment aquest vespre, però la localitat ja vibra amb la 59a edició, una més internacional que mai per la presència aquests dies d'estrelles com Peter Jackson, Danny DeVito o Alejandro Amenábar. Canal Blau, Carla Lanuza.
9: Father Joe i Her Private Hell han estat les

0: primeres pel·lícules que s'han pogut veure avui a la Sala Tramuntana de l'Hotel Malià i al Cinema Prado de Sitges, respectivament, en les sessions matinals de 8:45 del matí. Durant tot el matí s'han vist arribar nombrosos convidats, entre els que figuren directors com Peter Jackson, Casey Affleck o Alejandro Amenábar. També les primeres cues d'assistents i visitants, com la Blanca, que ve des de Zaragoza per viure per primera vegada al Festival de Sitges.
1: Estamos alojadas en Vilanova porque hemos venido a pasar un 10 días de vacación y teníamos específico interés, mucho interés en venir al Festival de Cine de aquí y entonces hemos sacado dos entradas para hoy. Y muy bien, vamos, ya nos hemos comprado el merchandising y todo porque llevamos años como queriendo venir y nunca se daban las circunstancias.
0: El Festival de Sitges tornarà a comptar enguany amb 5 sales de projecció, una zona especialitzada en indústria i l'àrea King Kong, amb una 80 d'activitats paral·leles. Aquesta tarda, a 8:45, es farà la gala inaugural oficial, amb la projecció del curtmetratge Homing, produït per J.A. Bayona, i l'estrena mundial de la pel·lícula Found Alive.
2: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
3: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
2: I arriben els esports. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla.
4: Bon dia, Marta. Doncs demà torna la Lliga de Primera després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions i qui juga és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a Terres Andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
5: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí, no t'he enganyat. No, dic la, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora. Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona, crec que bueno, al final que una persona com Monchi amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues, confiï, pues, bueno, penso que és important que li estic agraït, li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
4: A segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha iniciat avui el llarg viatge cap a Ceuta. L'expedició és la quinada, s'ha topat però amb un nou contratemps abans del partit de dissabte a l'Alfonso Morube. Part de la plantilla, alguns jugadors pateixen un virus. Escoltem Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parlant clarament de l'objectiu.
6: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella. I no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
4: El centre d'esport Sabadell que ha jugat dissabte contra el Ceuta. La Lliga Femenina de Bàsquet, avui segona jornada, l'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a partir de les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i perdre la pista de l'Estudiantes en la primera jornada. També juga avui el Cadí-la-Seu, també va perdre en l'estrena de la competició. Avui rep el Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Destaquem que Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató. S'ha fet la presentació oficial de la 38a edició que tindrà lloc el 18 d'octubre i que reunirà 750 atletes. I el Barça torna a jugar la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugranà reben al Palau Blaugranà el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba en aquesta cita, buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per al Main Round.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, man obert, o sigui, natural és.
8: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tot bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
9: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
10: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat a Sant Cugat aquest dijous 8 d'octubre de 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Martí González, bon dia.
2: Bon dia, Alba.
0: Suspès durant 4 mesos el desnonament de la Carme a Sant Cugat. El jutjat insta els serveis socials a agilitzar una alternativa habitacional i el sindicat negocia amb Onyx Renta un lloguer social.
2: El desnonament de la Carme i el seu fill, previst per aquest dijous 8 d'octubre a les 10 del matí al carrer de Pau Casals, ha quedat suspès durant 4 mesos i, segons ha informat el sindicat de llogateres de Sant Cugat, de moment no hi ha una nova data fixada. El col·lectiu explica que la decisió judicial arriba després que s'hagi acreditat la situació de vulnerabilitat econòmica de la família i que no disposa d'una alternativa habitacional. Segons el fragment de la resolució judicial, facilitat pel mateix sindicat de llogateres a Cugat Mèdia, el jutjat també requereix de manera urgent als serveis socials competents perquè durant aquest termini excepcional de 4 mesos agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa habitacional adequada, ja sigui mitjançant un lloguer social o un mecanisme similar. El d'aquest dijous era el segon intent de desnonament de la Carme i el seu fill. El primer estava previst per al mes de juliol, però va quedar ajornat fins aquest 8 d'octubre. En aquell moment, l'Ajuntament va explicar que la família tenia obert un expedient per sol·licitar un lloguer social obligatori i que els serveis socials municipals i el Servei de Mediació de la Generalitat havien demanat ajornar el llançament mentre es resolia aquesta petició.
0: I en clau política, Álvaro Benejam deixarà en els propers dies l'acte de regidor i la presidència del Partit Popular de Sant Cugat. Després d'11 anys al capdavant de la formació, Benejam ha comunicat que abandona la primera línia de la política municipal per motius, diu, personals i professionals.
2: Benejam ha traslladat aquest dimecres la decisió a la Junta Local del PP de Sant Cugat després d'una llarga i meditada reflexió personal, diu. També ha anunciat que no serà candidat al del partit a les properes eleccions municipals. Benejam va assumir la presidència del PP local l'any 2015 i durant aquests 11 anys la formació destaca que ha liderat una etapa de reconstrucció i consolidació del partit a la ciutat. Amb la seva sortida, Alfredo Bergua, fins ara secretari general, assumirà la presidència del PP de Sant Cugat. Estrella Salanova serà la nova secretària general i també assumirà la portaveu del grup municipal a l'Ajuntament. La nova direcció afronta ara una nova etapa amb l'objectiu de mantenir el projecte del partit, ampliar-ne la base electoral i preparar les properes eleccions municipals. Benejam ha agraït el suport de la militància durant els seus 11 anys al capdavant de la formació i dels membres de les juntes actual i anteriors.

0: I els aiguats dels darrers dies continuen centrant bona part de les preocupacions dels veïns de la Floresta. El Consell de Barri ha abordat les afectacions que encara hi ha al barri i les actuacions de manteniment pendents, especialment en els punts de drenatge.
1: El president del Consell de Barri de la Floresta, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions als aiguats han estat especialment importants al barri, amb caigudes a terra, pedres i murs, talls de carrers i danys en alguns habitatges. Duc també ha destacat el desplegament dels serveis municipals durant la nit de la tempesta i la feina que continuen fent per resoldre les incidències.
2: Sapigueu que des de manteniment de la ciutat doncs, estan molt desbordats, la veritat és aquesta, però han fet una feinada brutal. L'altre dia diu que a la nit de la tempesta del dissabte hi havia com més de 100 persones de la brigada i de diferents serveis municipals, policies, protecció civils, els EFES, tothom activat intentant, doncs això, segurament no resolent totes les situacions, però intentant minimitzar-les.
1: Durant el Consell de Barri, els veïns també han reclamat actuacions en diversos punts de drenatge. És el cas d'un desguàs situat entre els carrers Pere Planes i Buscarons, que, segons una veïna, està tapat des de l'octubre de l'any passat. L'Ajuntament ha explicat que les inundacions han col·lapsat diversos col·lectors i que encara no s'ha pogut netejar tots els ponts afectats. La prevenció d'incendis forestals també ha estat un dels temes destacats de la reunió. El grup d'autoprotecció ha alertat, per exemple, que a l'entorn del carrer Quadre de Canals hi ha uns 700 metres sense cap hidrant. Els veïns reclamen revisar les franges de protecció forestal i la xarxa d'hidrants i millorar també l'accés dels bombers en alguns carrers estrets del barri.
0: I cada 10 d'octubre es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar sobre els trastorns mentals i combatre l'estigma que encara els acompanya. La depressió i l'ansietat són alguns dels trastorns més freqüents i els especialistes remarquen la importància de la prevenció i també de la detecció precoç.
1: El psiquiatre de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, Sergi Salmerón, explica que entre un 20 i un 30% de la població experimentarà algun episodi de depressió o ansietat al llarg de la vida. Salmerón recorda, però, que sentir tristesa o ansietat puntualment no significa necessàriament tenir un trastorn. Es considera que hi ha un problema de salut mental quan els símptomes són prou intensos o persistents per interferir en la vida quotidiana. Els tractaments s'adapten a cada pacient i poden incloure teràpia psicològica, intervencions psicosocials i, quan és necessari, també tractament farmacològic. L'atenció primària acostuma a ser la porta d'entrada al sistema, mentre que els casos més complexos es deriven als centres de salut mental o a unitats especialitzades. En matèria de prevenció, el psiquiatre destaca la importància dels hàbits saludables i de mantenir una xarxa social.
3: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: El doctor també reivindica la detecció precoç, ja que un diagnòstic i un tractament iniciats com més aviat millor acostumen a afavorir l'evolució dels trastorns mentals.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: La 67a edició de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut aproximadament de 5,5 km pel Parc Central i el Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se, esclar, a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana.
2: La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanya en Sant Cugat per mantenir l'activitat.
3: Posar en valor la tasca que realitza el Club Muntanyenc Sant Cugat, no? Perquè davant d'una dificultat important, la resposta no ha estat renunciar a la marxa, sinó buscar alternatives, ser flexibles, no? Com deien, ser resilients.
2: La sortida i l'arribada seran situades al carrer de Manel Ferrés, al Parc Central. Les sortides seran esglaonades a partir de 8:45 del matí i l'activitat es desenvoluparà fins a les 2:45 de la tarda, ara sí. El recorregut passarà íntegrament pel Parc Central i pel Parc de Turó de Can Mates. Al llarg de l'itinerari s'habilitaran diferents controls de pas i punts de neutralització al Turó de Can Mates, on es farà una aturada de descans, al Jardí de les Papallones i al Parc Central. L'organització refusarà enguany el control dels participants. Tots els infants portaran un pitrall amb xip electrònic i hi haurà 4 punts de lectura al llarg del circuit.

0: I en clau esportiva, Xiqui Baena ha encetat una nova etapa al futbol sala Sant Cugat. Després d'anys defensant els colors del club sobre la pista, aquesta temporada canvia les sabatilles per la pissarra i assumeix la direcció del primer equip femení.
1: Un pas de jugadora a entrenadora que, segons ha explicat en una entrevista a Cugat Media, Baena viu amb naturalitat, després d'haver exercit un paper de lideratge dins l'equip durant bona part de la seva trajectòria. Baena debuta a la banqueta aquest diumenge a les 7 del vespre a la pista del CatGas Santa Coloma.
2: Yo creo que va a ir bastante bien también, porque en realidad ella ya me conocía en pista, que también, quiero decir, en pista ya creo que yo me hacía respetar bastante y el cambio por ahora, lo que llevamos de pretemporada, muy bien. Y yo estoy bastante segura que no va a ser ningún tipo de problema haber pasado de ser compañera de ellas a ser su entrenadora.
1: Baena és conscient que la confiança acumulada durant anys al vestidor pot ser una arma de tall, especialment quan arriba el moment de prendre decisions que no agradin a tothom. La nova etapa a la banqueta arriba més acompanyada d'una profunda renovació de l'equip. Baena es mostra especialment optimista amb el grup que s'ha confeccionat i considera que és la millor plantilla que ha tingut el primer equip femení des de la seva creació.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dijous. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia. De mica en mica ha d'anar baixant la temperatura avui a les comarques metropolitanes i, de fet, a hores d'ara l'ambient és una mica més fresquet que no pas ahir. Sens dubte que quan sentirem més aquesta davallada del mercuri serà la propera nit i, per tant, el divendres al matí ens haurem d'abrigar una mica més que no pas aquest dijous. També podem dir que el temps no netejarà del tot. Alguns núvols a hores d'ara queden dispersos per moltes comarques. Tornem a tenir fins i tot una mica de boira en alguns racons de la Vall del Llobregat o de l'interior més al nord del Vallès Occidental. I també podem dir que hi haurà algun xàfec. Anirà apareixent ja ràpidament al voltant del Montseny i el Montnegre. Per tant, el Baix Montseny, també la comarca de l'Alt Maresme. Ja entrada la tarda i aquest vespre, alguns ruixats també es formaran a la resta del Vallès Oriental i cap al Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Maresme, així com el Delta del Llobregat. Compte a últimes hores de la tarda entre el Barcelonès i la banda marítima del Baix Llobregat. Aquí plourà amb moltes ganes. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies, Lluís Mi. Fins aquí l'informatiu. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @CugatMedia. També al nostre portal web www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Media. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
4: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
3: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
5: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
4: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
6: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: I un any més al Faves Contades seguim pendents de les investigacions i dels avenços científics que es fan ben al costat de casa, al Sincrotró Alba. Laia Torres Aribau, del Departament de Comunicació de l'Alba, ben tornada.
1: Hola,
0: com estàs?
1: Molt bé, molt contents de tornar a estar aquí.
0: Reprenem programa, reprenem secció, sí, amb el Sincrotró Alba, tercera temporada ja.
1: Sí, sembla que... Ho vaig comptar, vaig dir, hòstia, 3 anys ja.
0: Tercera temporada.
1: I, no, i gràcies per la confiança, ens encanta venir aquí un cop al mes a explicar les nostres cosetes.
0: I nosaltres encantats per descobrir què es fa al costat de sí, casa, perquè a més hi ha diversitat d'investigacions.
1: Sí, cada
0: que no tenim
1: mes
0: temps,
1: una cosa diferent, oi? Sí,
0: ni per avorrir-nos, ni per pensar què serà la pròxima.
1: Espero que no vaja, espero que sembli interessant també el que portem avui.
0: De què parlarem avui?
1: Doncs avui parlem d'infeccions bacterianes. Resulta que, perquè ens situem en les operacions que es fan per reparar o regenerar ossos, després de la intervenció pot aparèixer aquest problema, doncs, que s'infecti, no? Aquestes operacions, perquè us situeu, es fan quan una persona necessita el que es diu un empelt ossi. És a dir, se li posa un material amb l'objectiu, doncs, que l'os es regeneri o si això es torni a tornar a ser sa i com abans, no? Diguem-ne, aquest os danyat. Però, clar, els materials que s'utilitzen poden ser colonitzats per bacteris i provocar infeccions.
0: Que, de fet, és un dels grans pors
1: del
0: col·lectiu mèdic.
1: Exacte, oi? Són difícils de tractar, potser s'ha de tornar a operar i, per tant, és una recuperació molt més lenta pel pacient. Llavors, per això, un dels reptes de la recerca en biomaterials, que són aquests materials que es fan servir per l'empel, és aconseguir que no només ajudin a regenerar l'os, sinó que també dificultin que els bacteris s'hi enganxin, s'hi adhereixin. Llavors, aquí entra la investigació que us volem explicar avui, que ha estat liderada per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'UPC, en col·laboració amb investigadors de l'ALBA, i també hi ha participat el CIBER de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina de Madrid. I què millor, doncs, que tenir informació de primera mà, no?
0: Sempre.
1: Llavors, avui, per conèixer a fons aquesta recerca, hem convidat a l'estudi en Marc Iglesias, investigador de la Universitat Politècnica de Barcelona, de Catalunya, ara he barrejat, i l'Anna Joaquina Pérez Bernat, científica del Sincrotró Alba, que de fet ja coneixeu, que ja ens ha vingut alguna vegada, no?
0: La vam tenir
1: la
0: temporada passada també per aquí.
1: I que és cap de línia, de la línia de llum mistral, que és on s'han fet els anàlisis del biomaterial aquest que ha estudiat el grup del Marc.
0: Molt bon dia, Marc, molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Comencem una mica pel principi. La Laia ens ha posat una mica en context, ens ha parlat d'aquestes infeccions bacterianes que podem tenir després d'una operació amb un empel ossi. Aquest és justament el problema que voleu resoldre amb la vostra investigació?
2: Exactament. O sigui, és tractar tota la problemàtica de tot el risc d'infecció i no només curar-la, sinó sobretot prevenir qualsevol infecció que es pugui produir a l'hora de ficar qualsevol objecte mèdic extern al cos humà, perquè sembla mentida, inclús avui en dia, el risc d'infecció en aquest cas concret d'operacions és superalt. Podem estar parlant de potser d'una cada 5, cada 6 persones acabar amb aquest problema en aquestes operacions. I, a més, més enllà d'això, no sempre els tractaments d'antibiòtics funcionen. I, a més, avui en dia tenim una gran problemàtica coneguda amb el tema de la resistència als antibiòtics, que sí, els bacteris són capaços d'adaptar-se. Aleshores, això a més pot portar que la pròtesi falli. O sigui, en cas de tenir una infecció i no es pugui curar, clar, el problema és que, a més, després moltes vegades s'ha de tornar a operar, s'ha de reemplaçar la pròtesi, s'ha de reemplaçar l'empel, i això és no només un problema pel pacient, sinó també a nivell econòmic, a nivell de salut.
0: Empitjora tot el procés de recuperació també i el procés mèdic, oi? A més, amb aquesta resistència als bacteris que tenim amb un abús dels antibiòtics que hem fet servir.
2: Correcte.
0: I d'aquests bacteris que anomenem bacteris de quiròfan també, que a vegades són d'aquests que fan més por que els que podem agafar.
1: Exacte, les superbacs, no, que diuen en anglès. Correcte, és un greu problema, doncs.
0: Vosaltres ho heu fet estudiant un material que es diu hidroxiapatita. Què és això?
2: Exacte, què és aquest nom així tan estrany?
0: Exacte.
2: Doncs, mira, de fet, sí, BAC és un compost químic que, a més, és un material, de fet, és una ceràmica no gaire diferent a les que coneixem nosaltres, que les gràcies és que la seva composició química és molt semblant a la que trobem a l'os humà. Aleshores, quina és la gràcia o les propietats que té és que, per posar una mica en context, la reacció del cos humà quan tu li poses algun objecte extern, lo normal és que el cos el rebutgi. El cos sap perfectament que allò no hauria d'estar allà, aleshores activa el sistema immune, sistemes de defenses, i el que busca és tant o dissoldre'l o encapsular-lo, allar-lo perquè no pugui interactuar. Doncs en el cas concret de la hidroxiapatita, en la que treballem, no només el cos no la rebutja, sinó que el cos la integra, l'accepta com a pròpia, i allà on la poses és capaç de generar nou os, os propi, mentre està absorbent i dissolvent el que has posat. Aleshores, en el cas del temps, acabes on has posat aquest biomaterial amb el teu propi os regenerat.
0: Clar, i com ho fa això a l'hora de regenerar l'os? I l'altra part que ens explicava la Laia al principi, que és actuar contra aquests bacteris.
2: Correcte, correcte. O sigui, és de fet, els nostres principals reptes que ens hem plantejat o que volem aconseguir és, com dius tu, regenerar-os, però a l'hora que regenerem l'os, evitem les infeccions. I no només evitem les infeccions, pel que he dit, amb el problema aquest de la resistència als antibiòtics, volem buscar algun mètode antibacterià que es pugui evitar l'ús d'aquests antibiòtics. Aleshores vam optar, ni més ni menys, que per una de les últimes estratègies bacterianes que s'han descobert, i ve de la natura.
0: Quina és?
2: I en concret... Sí, sí.
1: Quin misteri, eh?
2: En concret, bé, es va descobrir el 2012 un grup australià que es va plantejar una pregunta que pot semblar bastant òbvia, però que tampoc no s'havia fet molta gent, sinó se sap de la biologia que hi ha molts components de parts d'éssers vius i animals, insectes, que han de ser completament estèrils per funcionar bé. Aleshores, aquest grup australià va dir: què passa amb les ales d'insectes? Tenim, en general, les ales dels insectes que estan completament netes i molts insectes, a més, no són capaços de netejar-se-les elles mateixes. Aleshores, van agafar i van dir: anem a investigar quines propietats tenen que poden evitar... En aquest cas, hi van assumir fins i tot les infeccions. Aleshores, es van trobar, van forçar a nivell de laboratori fer infeccions locals a les ales. En concret, van estudiar el cas de les cigarres, em sembla que es diuen en castellà, i van veure que incubant bacteris, en només uns 5 minuts, eren capaços, les ales mataven tots els bacteris que es colonitzaven.
0: Xitxarra en català.
2: Gràcies.
0: Mira, ho he hagut de buscar, eh?
2: Sola. Millor. Doncs sí, doncs aleshores les ales de les xitxarres eren capaços de matar en només 5 minuts tots els bacteris que arribaven. Aleshores van dir: què es deu això? I aleshores, seguint investigant les ales, van veure que estaven formats d'unes estructures, tenien literalment unes nanopunxes superpetites que aleshores feien que els bacteris, a l'intentar enganxar-se a aquestes, acabaven rebentant. Aleshores, nosaltres vam dir, i és una cosa dels que hem sigut pioners, és intentem traslladar aquesta tecnologia en un material mèdic. I aleshores, la hidroxiapatita, per la manera que la sintetitzem, ja és de manera natural capaç de fer unes, a nivell superficial, unes nanoestructures, unes nanopunxes. I aleshores vam dir: a veure fins a quin punt podem optimitzar-les i dissenyar-les perquè tinguin, a més, aquestes propietats antibacterianes.
0: I així aprofitem perquè no generin rebuig. Clar, a tot plegat tenim aquesta investigació dels investigadors australians del 2012, tenim aquestes ales de les xitxarres, tenim les nanopuntes, tenim l'hidroxiapatita, i arriba un punt que aquí entra la línia del sincrotró Alba, no? En quin punt necessiteu aquesta eina, aquesta tecnologia, i què us ha permès veure la llum del sincrotró que no es podia fer d'una altra manera?
2: Clar, nosaltres, una dels reptes que teníem amb la nostra feina és que, sorprenentment, això que he explicat de les ales dels insectes se sap que funciona, però no s'acaba de saber per què. O sigui, és a nivell empíric resulta, però encara no sabem quins són els motius exactes pels quals això està matant. I aleshores vam dir: anem a investigar més enllà de desenvolupar el material com respon químicament amb l'entorn el material d'hidroxiapatita que sintetitzem amb nanogulles, i a més volíem veure com responen els bacteris davant d'aquest tractament per entendre millor què està passant. I volíem fer radiografies, literalment no gaire diferents a les que es volen fer al metge, però de bacteris. I aleshores aquí és on entrem en el sincrotró Alba, que és capaç, com a infraestructura, d'oferir uns anàlisis que són inviables d'aconseguir en un laboratori normal.
0: A la teva línia, Anna,
3: sí. Oi? Necessitaven Alba perquè el calci pot trobar-se en diferents formes dins d'una mostra i no hi havia prou amb saber simplement on és. Gràcies a la llum sincrotró podem identificar quin tipus de calci estem acumulant, on es troba ese calci en tres dimensions i hi ha una resolució molt, molt, molt, molt petita. I a més, calcular a què concentració es troba el calci. En el nostre cas, el microscopi Mistral ens permet obtenir imatges en tres dimensions en resolució nanomètrica i al mateix temps analitzar el calci que trobem a l'interior de les bacteris. Així, podem saber no només que hi ha calci, sinó també en quina forma es troba i en quina quantitat. A més, Mistral és una estructura molt singular. Actualment només hi ha tres microscopis com aquest en el món, uh-huh. en Oxford, en Alemanya, i el que tenim nosaltres en Barcelona, en Cerdanyola del Vallès, i per això és una eina especialment valuosa per poder fer aquest tipus d'estudis.
0: Ara tiraré de memòria i és quan m'equivocaré, eh? Uh-huh. Amb el Mistral també vau investigar també a través del calci les bateries de vehicles elèctrics?
1: Sí.
0: Doncs tornem a tenir el calci, tornem a tenir el Mistral.
1: Correcte, és que la gràcia és el que deies tu al principi, no? La versatilitat, que estudien virus, no, Anna? Coses de magnetisme, al final és mirar, no? La potència que té el microscopi de Mistral.
3: Sí, és una eina que pot veure coses molt petites uh-huh. en diferents tecnologies, per biologia, per magnetisme, per materials...
0: Era la primera vegada, Marc, sí. que tu treballaves amb una línia de llum del sincrotró Alba?
2: He de dir que sí, era el primer cop que apareixia en aquesta infraestructura de ciència-ficció, diguéssim.
1: De no, ciència-ficció, m'ha agradat. Sí. Per vosaltres és així, que entri.
2: Sí, i tant, inclús com a extern, vull dir, i que ja estem ficats al món de la recerca, que ja estem acostumats
1: clar,
2: a veure...
1: Clar, no? Que pel públic general ho és, però dic, per un investigador també, no?
2: Per nosaltres també, completament.
0: Sí, què, us ha permet, què us ha permès descobrir? Què heu vist amb aquesta llum de la línia Mistral?
2: Clar, nosaltres, o sigui, ens vam trobar, inclús ens va sorprendre gratament, vam veure inclús més coses de les que esperàvem. I, per una banda, vam veure que, efectivament, aquestes punxes eren capaces de perforar i rebentar els bacteris, però no només vam veure que eren capaces de matar, sinó vam veure inclús bacteris que aparentment amb qualsevol altre microscopi podries veure i semblaria que estan bé. En realitat, gràcies a les radiografies, a la tomografia 3D del sincrotró Alba, vam veure que donaven expressions intracel·lulars d'un gran nivell d'estrès. Eren bacteris que estaven patint molt, inclús els que estan vius. Aleshores, això també està molt bé saber-ho perquè probablement són molt susceptibles a qualsevol teràpia complementària, més enllà de només fer servir les punxes. I també vam poder, com ha dit l'Anna, estudiar tot aquest tema del calci, veure que l'efecte químic del nostre material és molt local i són unes quantitats aparentment o analíticament molt petites. Però encara i així els bacteris eren completament susceptibles, van poder identificar, localitzar, que eren capaços d'internalitzar aquest calci, cosa que ens obre a portes a dir si els bacteris són susceptibles a aquesta química del material, a lo millor podem potenciar-la per fer també antibacteriana i afegir... Tampoc no cal que siguin antibiòtics, poden ser ions o altres elements que també puguin perjudicar complementàriament a la topografia els bacteris.
0: Mhm. Tu imagina't, si a tu et sembla ciència-ficció, quan entres al sincrotró Alba, el que ens sembla la gent que no estem dedicats a la recerca científica i biomèdica, tot això que ens expliqueu, no? A la pràctica, si us hem d'imaginar fent l'experiment a l'Alba, quina és la pel·lícula que ens descriuries? Quina és la sinopsis?
2: Doncs, Anna, com vam fer això?
0: Com treballem?
2: Vam portar el primer de tot, quan un vol treballar estudiant infeccions, el que s'ha de fer... Sembla molt obvi, però hem de cultivar aquestes infeccions. Mm-hmm. Aleshores, estem allà criant bacteris i els vam portar, els vam haver de portar al sincrotró Alba, i allà vam haver de... Nosaltres fem in vitro, forcem aquestes infeccions que fem als empels ossis, i aleshores, a partir d'aquí, ja vam desenganxar els bacteris i ja entra una mica tot el procés de preparació que fa el sincrotró.
0: Tenim aquestes mostres in vitro congelades, Anna.
3: Sí, sí.
0: I com va la teva línia? Com va el Mistral?
3: Pues, el Marc fabrica els petits nanopinxos d'hidroxiapatita i que és calci i fosfat.
2: Exacte. De fet,
3: però és el que tenim als ossos. I després ja feien els bacteris. Els deixem que interaccionen amb, o què és el que passa? Pues que es punxen. I la idea és veure si els nanopinxos són capaces de travessar mecànicament els bacteris. Un cop van interaccionar, congelem les mostres mitjançant vitrificació, que és un procés de congelació ultraràpida, que permet mantenir tot en estat com
0: la mateixa estructura, no? Molecular, entenc?
1: Sí. Sense alterar, no?
3: I a continuació mantenim les mostres a temperatura extremadament baixes i els introduïm al microscopi d'Alba. Allà fent una mena d'un TAC, el mateix que es fem als hospitals, que es permet veure on són els bacteris i com interaccionar amb els nanopinxos. En aquest cas, vam poder comprovar que els nanopilars havien atravessat mecànicament els bacteris i, a més, aquesta tècnica ens permet estudiar on es troba el calci dins dels bacteris i de quina forma es troba.
0: Clar, i ara que ens heu explicat tot això, la pregunta és evident. Tenim l'estudi, però això ho podrem aplicar ja, ho podrem veure als hospitals, podrem utilitzar aquest biomaterial en pacients? En quin punt del procés estem? Perquè ja sabem que la investigació avança a poc i ha de ser molt segura abans de provar-la en humans, vaja.
2: Doncs mira, de fet, en el cas concret de la hidroxiapatita en la que treballem, no només ja s'aplica, o sigui, es comercialitza actualment, i aleshores, sobretot, una de les grans aplicacions que té en el món del dentista, en el món de dentistes, en ortodòncia, sobretot moltes vegades quan es volen posar implants en una dent que ha faltat durant molt temps, l'os es sol reabsorbir. Aleshores, abans de posar aquest implant, solen regenerar l'os amb aquest material. I, de fet, en el cas concret de la UPC, ja es va fer una startup en el nostre cas, i que la startup, sí, va sortir al mercat, va estar funcionant, i ara fa un o dos anys la va comprar una Big Pharma, que es diu Novel, em sembla, i aleshores el que fa el material en si, sí, ja es troba en el món clínic, i aleshores el que volem nosaltres és donar-li aquestes característiques extres antibacterianes, que en el meu cas jo vaig com arrencar una mica aquesta línia amb el que fa la feina de laboratori. Aleshores, la meva feina s'ha centrat molt en fer el proof of concept, que es diu, com demostrar si és viable o no, i també entendre una mica els perquès. I ara que amb aquesta feina ja s'ha vist una mica amb més detall com funciona, què és el que fa, ja s'està desenvolupant a la UPC ja més material, amb un propòsit més de translació comercialitzable amb aquestes propietats antibacterianes, amb més detall.
0: Clar, perquè no m'ha explicat quina és la teva formació de la UPC.
2: Ui!
1: Sí, me l'he saltat, i a més he dit Universitat Politècnica de Barcelona,
2: molts
1: perdó.
2: Molts títols avorrits. Sí, vaig fer el doctorat allà, en el cas concret aquest del biomaterial i en molta part de microbiologia. Però anteriorment els meus orígens són com d'enginyer, de fet.
0: Perquè quan pensem en l'UPC, pensem en les grans enginyeries que s'estudien, no?, en una de les escoles més antigues de Catalunya en la formació d'enginyers, però estem parlant de biomedicina.
1: Ah,
2: exacte.
0: Aleshores, jo pensava com ha anat aquest camí des de l'enginyeria fins a aquesta investigació més biomèdica.
2: Sí, correcte, perquè en el meu cas concret jo sóc enginyer industrial de formació, o sigui que podria estar...
0: Déu-n'hi-do, el recorregut, oi?
2: El canvi, sí. Però existeix tota una àrea de l'enginyeria, que és l'enginyeria de materials, que no és gaire coneguda, jo diria, sobretot a nivell d'escoles, però en realitat és una de les és un dels grans camps i aplicacions de l'enginyeria, el desenvolupament i l'estudi dels materials. I aleshores, una de les àrees dels materials és la part de biomaterials, que és tots els materials aplicats al món mèdic. I aleshores aquí és on potser diria que entra un enginyer que s'incorporen al món de la salut, de la biologia i tot això.
0: I ara que has treballat al Sincrotró Alba, has vist com funciona la línia Mistral, has vist totes les potencialitats que té un equipament científic d'aquestes dimensions, no sé si t'obre la porta a nous projectes, noves investigacions, a veure noves possibilitats del que hi ha pel davant.
2: I tant. Aquí estem presentant aquest tema, però les possibilitats de recerca, com s'ha dit abans, podem passar d'estudiar bacteris a estudiar les piles elèctriques de vehicles, aparells... I jo, per exemple, en el meu cas en concret, ara mateix em trobo al Sincrotró Europeu, a França, investigant sobre l'Alzheimer. Les possibilitats que té un sincrotró són increïbles.
0: Justament ahir es publicava un estudi que a través d'una analítica de sang en persones que tenen la síndrome de Down es podien detectar els primers símptomes 20 anys abans que apareguessin, no? Doncs probablement, no ho sé si ha sigut a través d'un sincrotró, però que la tecnologia i la ciència avança a un ritme que és emocionant i esperançador. Mm-hmm. No? Per a moltes coses. I Anna, no sé com viviu vosaltres, perquè cada vegada que vens aquí al final ens parles d'avenços en matèries molt diferents. No sé com és des dels tècnics, des de les persones que formeu part de la línia Mistral, adaptar-vos cada vegada a disciplines que són diverses, tot i que el que es fa servir és la vostra eina.
3: Sí, és molt enriquecedor. Cada dia treballem en grups de recerca diferent i en projectes molt diversos. I això fa que mai hi hagi dues experiments iguals. Avui podem estar estudiant biomaterials i l'endemà treballem en una malaltia, un virus, una nova teràpia contra el càncer. A l'ALBA participem en investigacions molt diverses. Per exemple, hem treballat amb la recerca de neus antiviral per la Covid-19, l'estudi de virus emergent, com ara estem estudiant el virus del Nil Occidental.
0: Mm-hmm. També vam parlar.
1: Sí.
3: Sí, també col·laborem amb l'Hospital Clínic de Barcelona en projectes relacionats amb malalties neurodegeneratives com el Parkinson, que és molt important, a l'Hospital Sant Joan de Déu i Josep Trias de Badalona en estudis de malalties rares, amb les relacionades amb col·lagen 6 o disfuncions musculars. A més, col·laborem amb el CNIU en projectes orientats a desenvolupament de noves teràpies contra el càncer. El més interessant és veure com investigadors de camps molt diferents utilitzen materials, infraestructura, la nostra infraestructura per respondre preguntes molt concretes. Nosaltres els ajudem a treure el màxim profit de les tècniques que tenim a ALBA i al mateix temps aprenent molt en cada projecte. I això és precisament el que fa que la feina sigui tan especial. Cada grup arriba a una pregunta científica diferent i nosaltres intentem trobar la millor manera de respondre a les eines que tenim aquí, en Cerdanyola del Vallès.
0: Tenim els detectius i tenim la lupa del Sherlock,
1: que
0: és el sincrotró. Sí, i a més, encara teniu temps de poder venir a explicar-nos totes aquestes investigacions que es fan i que ens agrada conèixer de primera mà a través dels seus investigadors, a través dels responsables de les línies de l'ALBA i amb vosaltres, Laia, que al final feu aquesta feina, no?, d'ajudar-nos a entendre amb un llenguatge més planer i més pròxim com es trasllada tot això que és realment complicat i complex.
1: Ens pertany una mica a tots, anava a dir.
0: I tant,
1: i tant. Sí, saber què fem.
0: Moltíssimes gràcies.
1: De res.
0: Que vagi molt bé, que avanci tot a molt bon ritme i amb bon peu.
2: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Adéu.
4: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
6: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
7: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
8: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: La identitat de gènere forma part del sentit que tenim de qui som. Però com es construeix? Quin paper hi tenen el cervell, les hormones, la genètica, el cos i també l'entorn en el que creixem? La neurociència ha avançat en la comprensió d'aquest procés, però també posa sobre la taula una idea important. No existeix un únic factor que determini la identitat de gènere ni una prova cerebral que permeti determinar la identitat d'una persona. Avui en parlem amb la doctora Emilia Redolar, doctora en neurociència i autora de Lo que somos bajo la piel, la identitat de gènere des de la neurociència, i amb la psicòloga i sexòloga Ruth Canals, que ens ajudarà a posar context aquesta qüestió des de la psicologia. Molt bon dia, benvingudes.
1: Bon dia.
2: Hola,
1: bon dia.
0: Emilia, el llibre combina, de fet, una part de la neurociència, que és la teva expertesa, amb una part més experiencial, basada en vivències reals, a través del personatge d'una dona trans, que és l'Almudena, en aquest llibre, no? Què t'ha permès a aquest format?
1: Doncs el que m'ha permès és apropar a la gent la neurociència, perquè quan va sortir el projecte al meu cap fa 4 anys, vaig pensar, vull escriure un llibre de neurociència per parlar de la identitat i de la identitat de gènere, però dic, com puc aterrar tot això a la vivència, a la gent? I vaig pensar que el millor era fer-ho amb un cas, que és el cas de l'Almudena, i això m'ha servit per descriure coses com es construeix la identitat, què és l'orientació sexual, què és la identitat de gènere, i al final la gent ho veu d'una manera molt propera i, a més, amb un estil narratiu que crec que és el que encaixa més a la societat.
0: Poder aterrar tots aquests conceptes, no?, que a vegades ens queden aliens, sobretot amb paraules més tècniques, no?, que utilitzeu des de la neurociència.
1: I tant, i que ho entengui tothom.
0: Perfecte. En el llibre et planteges un objectiu, jo diria, no?, que és explicar què és la identitat.
1: Sí.
0: Què podem dir que és i com sorgeix aquesta sensació de ser qui som?
1: Doncs és una qüestió molt, molt complexa, que, de fet, jo crec que des de la neurociència és el repte que tenim de dir què és el que ens fa tenir la identitat de lo que som com a persones, perquè al final tu tens el teu cos i tu pots distingir que tu ets aquesta persona, diferent de la taula a la que estàs, diferent de les persones que t'envolten, i a més tens una continuïtat, és a dir, que tu saps que ets la mateixa persona de fa 30 anys, malgrat hagis canviat, però ets tu aquesta persona. I tot això, el cervell dedica una quantitat d'energia i una quantitat de recursos, de xarxes neuronals, per poder generar aquesta percepció d'identitat. I és el que des de la neurociència, ara mateix tenim molta informació de quins són els factors que influeixen perquè nosaltres puguem tenir al final aquesta construcció de la nostra identitat de lo que som.
0: Clar, hi ha molts factors, tu ho deies, sí. Reduir-ho tot és molt complicat, però el cervell, quin paper hi juga en aquesta construcció de la nostra identitat en el sentit del jo?
1: Clar, el cervell, al final, la identitat depèn del cervell, és a dir, nosaltres tenim una sèrie d'experiències, el cervell té un full de ruta, que aquest full de ruta està imbrincat, no?, a la genètica, però els gens es poden activar o desactivar. I aquí, doncs, des de que som petites i petits, comencem a rebre influències del nostre entorn, influències a nivell social, des del punt de vista cultural, inclús en el joc, en petites coses, estem, d'alguna manera, rebem molta, molta informació. I, a més, tenim experiències emocionals, el nostre funcionament cognitiu també, d'alguna manera, pot variar, i tot això fa que aquest full de ruta es pugui anar modificant. I al final triguem 20 anys a la maduració del sistema nerviós, i també el que és la construcció de la identitat també veiem que és una construcció que, malgrat hi ha aquest full de ruta, és veritat que hi ha molts factors que van permeant i van al final fent que vagi per un costat o per un altre, i al final és aquesta percepció la que tenim de nosaltres mateixes.
0: I què passa quan parlem específicament del que és la identitat de gènere? Quins factors intervenen en aquesta construcció de la identitat?
1: Clar, la identitat que tenim com a persona és una identitat amb cos, i aquest cos, al final, tenim una percepció d'aquest cos, i això depèn dels aspectes sensorials, depèn també de les emocions, i depèn al final també de tot el nostre entorn, de les persones, de lo que diem a neurociència cognició social. Nosaltres volem encaixar, i volem encaixar a la societat en la que vivim. I per això, per poder encaixar, tenim una part del nostre cervell, que són xarxes que estan implicades a la cognició social, que faran el que siguin per poder encaixar. Pues tot això, al final, en la construcció de la nostra identitat, depèn. És a dir, és veritat que hi ha un full de ruta, que tot això està molt demarcat des del moment abans, inclús del naixement, però també és veritat veritat que aquesta plasticitat i tota aquesta permeabilitat de l'entorn va influint d'una manera molt marcada i al final, pues, això, tenim un cos i aquest cos ha de ser acorde a la nostra identitat.
0: Hi ha quatre termes que algunes persones confonen, no? Uh-huh. I que és molt important quan parlem d'identitat, identitat de gènere, i de fet, quan parlem i ens comuniquem amb les persones que ens entornen. Una és l'identitat, que n'hem parlat, de l'identitat de gènere, que és el que ens acabes d'explicar. I després hi ha dues coses que són diferents, que és l'orientació sexual i el sexe. Què hem de tenir clar de cadascun d'aquests quatre termes per no confondre'ls?
1: És molt important això, perquè primer, el sexe al final és l'intercanvi de material genètic i això tenim una pulsió per part de l'evolució de que hi hagin dues formes que puguin combinar les seves cèl·lules i això genera una descendència. És una pressió biològica molt forta. Per poder portar tot això hi ha la conducta sexual i aquí l'orientació sexual què ens permet? Pues ens permet aquest intercanvi genètic, és a dir, perquè hi hagin dues formes que hi ha dos formes per fer aquest intercanvi, necessitem que aquestes dues formes, primer, es puguin reconèixer a si mateixes, que això és la identitat, uh-huh. i després que hi hagi una atracció d'aquestes uh-huh. dues formes. I aquí és on tenim l'orientació sexual. Però, clar, són xarxes neuronals que són separades. Moltes vegades van lligades, però són separades les que, al final, expliquen aquesta identitat o expliquen aquesta orientació sexual. Uh-huh. I per això no podem confondre, perquè és veritat que pot tenir una persona que se senti dona però que tingui una orientació sexual de preferir dones per tenir la conducta sexual, perquè en el cas de l'ésser humà, doncs la conducta sexual va més enllà que no l'intercanvi genètic. És veritat que hi ha un objectiu de l'evolució, un objectiu biològic, que és l'intercanvi de gens, però la conducta sexual humana és molt més rica, afortunadament, i aquí doncs té moltes variacions.
0: Al final es tracta de no simplificar,
1: I
0: no?
1: Tant,
0: no tota aquella persona que té una vulva és una dona, no tota aquella persona que té un penis és un home, i no totes les persones amb vulva li agraden les persones que tenen penis i les persones amb penis li agraden les persones amb vulva, no? Sinó que afortunadament tot se surt d'aquesta etiqueta A i B. Parles dels gens, de les hormones, del desenvolupament cerebral, però també hi ha l'experiència, no? Hi ha uh-huh. aquesta plasticitat cerebral que ens deies al principi, que deies 20, estem més de 20 anys per identificar aquesta identitat. Com interactuen tots aquests elements? Què en sabem i què ens queda encara per estudiar i per esbrinar?
1: Es queda sabent moltes coses, però és veritat que cada cop tenim més informació. La influència de l'entorn social és molt important, perquè jo sempre dic que les nenes i nens són detectius de gènere. Per què? Perquè des de petites estan rebent informació des dels globus que poses a una festa d'aniversari, des de les joguines que tens al teu voltant, des de també que el que et diuen en el col·le, que les nenes s'han de comportar d'aquesta manera i els nens d'una altra manera.
2: Des d'abans de néixer, els baby showers, des d'abans. Serà niño o niña,
1: sí,
2: no?
1: Sí, efectivament.
2: Globus, que encara no han nascut i ja
1: sí.
2: Posem els confetis rosa o el blau,
1: tal
2: no?
1: Tal qual. I tot això va calant i va configurant aquest cervell social, que al final aquest cervell social d'alguna manera pressiona molt a la nostra identitat perquè vulguem o puguem encaixar a la societat en la que estem. Mm-hmm. I tot això, amb les emocions, amb la cognició, fa que la nostra plasticitat doncs vagi canviant, però inclús això és tan fort que pot configurar inclús la capacitat que té una persona per a les matemàtiques. I això ja tenim moltes evidències que diuen les dones són pitjors que els homes en cognició numèrica. És veritat? No, nosaltres estudiem al laboratori les xarxes neuronals implicades en la cognició numèrica i sabem que no és així. Això s'explica per la plasticitat i per l'experiència que té una nena. Al principi, si tu li dones legos, si tu li dones jocs de construcció de petita, tindrà una execució en matemàtiques després diferent que si no li dones això.
0: De fet, ho estem dient ara, no? Però el llibre travessa una mica aquesta idea que teniu diversos o testicles, o vulva o penis, no determina la nostra identitat de gènere, i no sé, filant amb això, si que ens determini tant socialment, no? La Ruth ho explicava moltes vegades, quan una persona està embarassada li preguntem si és una nena.
1: Sí,
0: que sembla, si ho mires fredament, ostres, sembla una mica estrany que t'interessi quins genitals té aquella persona, no? Que socialment no és així, però és estrany. Si nosaltres no ens criéssim amb aquesta determinació, faria també que ens desenvolupessin de manera diferent? És a dir, si nosaltres, si naixem amb vulva, no ens tracten com una nena socialment, per tant, el que vol dir les cures, un tipus de matèria, o quan són els nens, no l'altre, la nostra evolució de la identitat i de la identitat de gènere seria diferent si no ens eduquessin en qüestió de gènere?
1: Estaríem menys encursetats. És a dir, ara estem molt encursetats i quan és veritat que hi ha una coincidència de lo que tu reps de la societat i de com tu et sents, perquè al final hi ha aquest full de ruta, i un full de ruta molt marcat, doncs hi ha una congruència, no passa res. Però què passa quan no hi ha aquesta congruència? Tu tens una pressió des de la societat que t'has de comportar d'aquesta manera, que has de sentir-te així,
2: que
1: inclús de sentir-te, que t'ha d'agradar, i tot això, tens aquesta pressió.

0: Però també és important saber que no existeix cap marcador únic, per dir-ho, ni prova cerebral que permeti determinar la identitat d'una persona. És així?
1: És així. El que passa que també és veritat que nosaltres quan fem tècniques de neuroimatge sí que s'han explorat des del gruix cortical, la connectivitat en repòs, connectivitat funcional, o sigui, amb tècniques molt controlades, estudis molt ben fets de moltes persones, i sí que veiem que hi ha quatre endofenotips. Què vol dir això? Quatre maneres d'organitzar-se i funcionar el cervell diferents, que són la de dones cisgènere, homes cisgènere, dones transgènere i homes transgènere. I això, en els diferents estudis de diferents grups, es repeteix. Per tant, un altre cop tenim aquí aquest full de ruta de l'evolució, realment que el cervell es configura per lo que és la identitat de gènere en aquestes quatre maneres. El que passa que són quatre maneres, quatre formes de treballar el cervell, que no són qualitatives, o A, o B, o C, o D, sinó que a vegades hi ha una continuïtat, perquè al final és com funcionen aquestes xarxes. I això també ens pot ajudar a entendre que també hi ha altres diversitats en el que és la identitat de gènere. I aquí és on està tota la influència de l'entorn per poder entendre també aquestes diversitats.
0: Per tant, no tenim cervells cis, 100%, per entendre'ns, i cervells trans, al 100%.
1: Sinó
0: que, com tota la vida, gairebé, no hi ha coses blanques i negres, sinó que hi ha un rang de matisos molt gran.
1: Tal qual, tal qual.
0: Ruth, com a societat, ho hem abordat abans, per què ens interessa tant saber el gènere de les persones? Que et dic, a mi fins i tot se'm fa estrany allò que quan algú ha de néixer preguntin si és nen o nena, en plan, no sé, el que el tractaràs de manera diferent, no? O què t'interessa saber què té?
2: Jo crec que això, a veure si esteu d'acord, passa bastant per al tema de les expectatives, no? També el que esperem de com ha de ser l'altre, de com s'ha de comportar, de com nosaltres haurem de relacionar-nos amb aquesta persona. Ens dona molta seguretat. Quan més informació tenim, crec que a les persones ens dona molta seguretat per saber com desenvolupar-nos amb això. Llavors, si tu estàs embarassada i jo et pregunto, és nena o nena? Doncs, com que molt bé explicava ella, no?, la societat, doncs ja tenim una sèrie de patrons marcats de com hem de ser si som nens, com hem de ser si som nenes, com ens hem de comportar, què ens ha d'agradar. Aquella persona que pregunta ja sap, doncs, si t'ha de fer un regal, et compraré la robeta blava, rosa, si... quins noms t'agraden, em podré definir de dir-te, doncs a mi m'agrada més Maria que Paula, no sé. Vull dir, va una mica, doncs, en relació a la seguretat, crec que dona a les persones saber les coses i les expectatives que es pot generar. Saps? Crec que va una mica per aquí, oi?
0: La qüestió també és com afecten aquestes expectatives que ara dius socials en la construcció de la identitat i l'autoestima al llarg de la vida. Perquè l'Emília ens deia, no? Si tot això coincideix en el nostre patró, no? I acabem sent una dona cis o un home cis...
2: Serà més fàcil.
0: No? Serà fàcil perquè és l'expectativa social que tenim. Però què passa quan no estem en aquest patró que s'espera de nosaltres?
2: Que hi ha patiment, com molt bé ella ha dit. Vull dir, és molt possible que hi hagi molt de patiment, perquè al final és que és això. No, tots volem formar part d'alguna cosa, i com a persones volem ser, ens volem sentir inclosos, ens volem sentir que encaixem, que corresponem a algú, no? Més enllà del que passa en el cervell, que no tenim per què saber, no? Les persones de peu, doncs exactament doncs, com funciona tot, sinó com nosaltres, què rebem de l'altre, què vivim. Llavors, clar, evidentment, quan això no coincideix a nivell, no?, cerebral i a nivell de que la societat espera de nosaltres, genera patiment, està clar. No?
0: I què significa haver de conviure amb aquesta distància entre com et perceps a tu mateix o a tu mateixa i el que perceben els altres?
2: Perdona? Ara no.
0: Què significa, no?, quan una persona sent que el gènere que se li ha assignat al néixer en funció dels seus genitals no és el que l'identifica, aquesta identitat, i que posteriorment aquesta identitat de gènere, no?, què vol dir haver de conviure amb aquesta distància?
2: Clar. Bueno, això
0: per
2: seria
0: la persona...
2: superideal, no?, poder-li preguntar a una persona que ho viu, però el que...
0: No, en el llibre s'explica a través del cas de l'Almudena, per exemple.
2: No? Ho veiem en el llibre, per exemple, en el cas de l'Almudena, i al final, doncs, clar... és realment dir qui sóc i què sóc constantment, no? O sigui, és una confrontació, entenc, amb un mateix i amb l'entorn, de dir, no sé qui sóc, o sigui, realment, no un problema real d'identitat, no? Perquè et sents d'una manera, però la societat et diu que ets d'una altra. És com si a mi em diguessin, no, Ruth, ets rosa, ets rosa, ets rosa. No, no, que jo no sóc rosa, que ets rosa, que no sóc rosa, que miro el mirall i jo em sento i em veig que no sóc rosa, no? Vull dir, a veure... Ha de ser algo molt, molt, molt complex, realment. sentir que el que tu perceps de tu mateix no té res a veure amb el que la societat t'està venent que ets.

0: I per a les persones que travessen aquesta situació, què pot significar a nivell també de desgast psicològic, mm-hmm. de desgast emocional, haver-se d'estar explicant o justificar constantment o demostrant qui és?
1: Suposa, evidentment, doncs, un desgast horrorós. És estar constantment, exacte, justificant com tu et sents, com tu et veus. Suposa, evidentment, potser molts episodis inclòs, podria haver depressió, falta de confiança, dificultat en relacionar-te amb els altres, persones que s'encapsulen i es queden a casa, perquè si no m'haig de relacionar no haig de donar explicacions. Evidentment, hi ha en aquestes persones, fins que evidentment hi ha un procés psicològic, de temps, de cura, no?, en tot això, doncs hi ha un procés, entenc, molt complex a l'hora de dir com em relaciono amb els altres, d'exposar-te menys, i això al final et fa tancar-te molt cap endins, i és com, entenc, és com un monstre que es va alimentant, no?, en dir, no puc relacionar-me amb calma amb la societat perquè la societat tampoc m'està acceptant, i això és molt, molt, ha de ser, bueno, doncs molt difícil i molt complicat.
0: Malauradament, tot pels rols de gènere que hem, sí, sí. Que hem construït, sí, entre tots i totes.
1: És el que deia, no? Ella, no? O sigui, si potser, no? La pregunta que li has fet, si no vingués tot... O sigui, si no ens vingués tot tan determinat un cop naixem, de com hem de ser, com ens hem de comportar, aquesta llibertat ens donaria més felicitat. Sí, sí. O sigui, és que la llibertat dona felicitat, això està clar. Sí.
0: Mira, precisament a l'octubre es celebra l'octubre trans, i el tercer dissabte d'octubre sempre es commemora el Dia Internacional de l'Acció per la Despatologització Trans, que reivindica que les identitats trans no són cap malaltia mental. Uh-huh. Emília, tu al llibre expliques que una identitat trans no és un trastorn, sinó que és una forma diferencial de desenvolupament. Què vol dir això exactament?
2: Vol dir que al final tenim, com us deia al principi, tenim aquest full de ruta, que és un full de ruta que està marcat, però després tenim totes aquestes influències que també la Ruth ens ha explicat, i tot això fa que el nostre cervell es desenvolupi d'una manera o d'una altra. I clar, això, quan nosaltres diem no coincideix amb la norma general o amb la probabilitat més gran de lo que ens trobem a la població, és veritat, perquè és un 1% de la població, més o menys, que té una identitat que no coincideix amb els genitals. Mm-hmm. Però per què no coincideix? No coincideix perquè la identitat no la fan els genitals, la fa el cervell. Clar. I clar, el cervell es pot desenvolupar de formes molt diferents, i això no és una forma de desenvolupament patològic, sinó una forma de desenvolupament diferent. I és una mica el que la neurociència ens està dient, i ens està dient que existeix aquesta forma de desenvolupament del cervell de manera diferent, i sobretot la idea fonamental és entendre que la identitat de lo que som nosaltres, o la identitat amb cos, que és la identitat de gènere, depèn del funcionament del cervell i no depèn de si tu tens penis o tens vulva, perquè al final és veritat que el penis o la vulva estan les gònades que alliberen les hormones, que les hormones és un dels factors, un, però hi ha més, que fa que aquest full de ruta vagi d'una manera o una altra. Però hi ha més factors, i per tant és un desenvolupament que depèn d'altres factors.
0: Mm-hmm. Falten molts estudis més amb més població? Estem a les beceroles de tot plegat, o de lo que es va avançant de la identitat de gènere?
2: Sí, de la identitat de gènere, afortunadament, hi ha en els últims anys molts estudis, molts, i a més estudis molt ben fets, controlats, amb neuroimatge, amb poblacions, estem parlant a vegades en estudis de 500, wow. 600 persones, 800 persones, o sigui, estem parlant d'estudis amb N's grans i estudis a més metodològicament molt correctes, amb tecnologia molt potent. Per tant, jo penso que el que sabem ara, malgrat la complicació que té, perquè quan posem molts factors des de la neurociència o des de la ciència amb el mètode científic és diferent, perquè és molt difícil, perquè has de saber quina variable, quin pes té cada variable al final, el resultat o el fenomen que vols explicar. I és molt complicat, i malgrat això, com hi ha estudis molt potents, podem entendre i podem explicar moltes coses.
0: Ruth, quin hauria de ser el paper de l'acompanyament psicològic en el cas que les persones que estan en un trànsit el necessiten? I també des de la societat, no?, que sempre fem una mica allò que és el sentit comú, que és empatia, de tractar les persones com a persones independentment de tots els altres factors, on parlem quan parlem de qualsevol tema, vaja, sí, de classes socials, d'orígens, de tot, no? Quin paper, què hauríem de fer?
1: A veure, com a psicòlegs, el paper que tenim, evidentment, doncs és d'acompanyar aquesta persona en tot aquest procés d'acceptació, reforçant, evidentment, l'autoestima, posant límits a la societat també, no? De dir fins aquí, em respecto fins aquí i passo fins aquí, no? Vull dir, hi ha d'haver tot això. I després, com a, a termes generals, evidentment, doncs hi ha una feina important del psicòleg darrere de tot això. I després, com a societat, no? Doncs el que penso que hauríem de fer és naturalitzar la situació. És a dir, jo penso que, encara que ens pot semblar potser incòmode, però no ho ha de ser preguntar-li a una persona com vol que ens dirigim a ell o a ella. Crec que això és una de les coses més importants. És veritat que per la persona no, que està fent doncs, tot aquest canvi li pot violentar al principi perquè entenc que vol que la vegin o el vegin ja d'una manera determinada, però penso que rebre també de la societat aquesta part de naturalitat de com vols que m'expressi amb tu és una forma de mostrar respecte. És a dir, com tu et sentis, jo et tractaré. No com jo vegi, sinó com tu et sentis, com tu et vegis. O sigui, aquesta per mi seria la més important.
0: I a més no és només en els casos de persones que siguin transgènere, sinó que hi ha molts més casos, com hi ha persones de gènere fluid
1: sí,
0: i diversitat d'identitats i d'orientacions. No
1: donar per fet res i mostrar respecte, preguntar perquè l'altra persona senti que ens importa, doncs evidentment com aquesta persona es vol sentir i es sent. No, com el veiem o la veiem nosaltres.
0: Doncs tot això a través de la neurociència i també a través de les vivències del personatge de l'Almudena és el que podreu conèixer a Lo que somos bajo la piel, que a més podreu anar a la presentació que es fa aquí a Sant Cugat a la llibreria Paideia.
1: Sí, sí.
0: Quan serà això?
1: El 26 de novembre, no?
2: 26 de novembre, sí.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera precipitacions destacades. Segons el Meteocat, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del litoral de Barcelona i Girona i el prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos pel fort onatge a l'Empordà i el vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntant al nord i mestral al sud. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha parlat avui al Notícies en xarxa.
3: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament, doncs, passant per la costa, anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
2: I nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen un servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies han registrat retards de fins a 30 minuts. L'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers i Centre i Sant Celoni, mentre que a l'R11 hi ha un servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Continuem parlant de mobilitat perquè aquest cap de setmana llarg es preveu una sortida a l'àrea metropolitana de 570.000 vehicles i un retorn concentrat dilluns de 270.000. El Servei Català de Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 i també hi ha previstes restriccions a mobilitat de camions. Hi ha previst 1.000 controls als Mossos d'Esquadra, més de 1.000, de fet, que permetran reforçar la seguretat. I la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR. Es tracta de 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. El Ministeri ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Acabem amb nom propi el director i pallasso Leandre Rivera, que ha estat guardonat amb el Premi Nacional Circ 2026 que concedeix al Ministeri de Cultura. El guardó, dotat amb 30.000 euros, aplaudeix la seva generositat, diu, a l'hora de compartir els seus coneixements amb noves generacions d'artistes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
5: Amb Anna Morgades Valldosera.
4: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
5: Sí, sí, sí.
6: Hola, Anna, soc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs, bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé.

0: tu escolto Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses?
1: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
1: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
1: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula et vull veure.
1: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
1: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir? Que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya, l'Alassane Endiaye. Molt bona tarda, Alassane.
4: Bones tardes.
3: Tu te'n recordes, Alassane, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassane és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassane, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
4: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveixen. La faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocata de la manera que puc, vull cuidar les coses que consumo, crec que els clients també li agradarien aquests cuidados.
3: Vaja, que li poses molt de carinyo.
4: Sí.
1: És una bona filosofia, Alassane. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans o què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa? Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
4: Sí. Diguem, cada bocata té el seu ingredient, no? La única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
1: Ah, és el secret.
4: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa, són maionesa fet per jo mateixa.
1: Mm-hmm.
4: I el que porten picant també faig jo mateixa el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
1: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
4: El que se't demana més és el baobab.
1: Ah.
4: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, totes les bocates que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6, 7 baobabs. M'entens? Les altres també, com per exemple el popelli i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre les dues és la salsa.
1: Mm-hmm.
4: Perquè el popelli porta el picant i el baobab porta maionesa. Però després, de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tots els que porten maionesa, que és el cocodril, la caiman, el vegetarià, tots aquests també es demanen molt.
3: Alessandra, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el baobab, i així ja vindrà amb la recepta
1: sí,
3: preparada.
1: Sí, amb la recepta de la maionesa, però no sé què més. Sé que porta maionesa i no porta picant.
4: La baobab o popella porten maionesa, però porten a pell de pollastre, a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyer.
3: I orenga, una miqueta d'orenga.
4: Sí, orenga quan faig, diguem, el pit, la planxa...
1: Quan el poses directament en el pit.
4: Pit, sí.
1: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, eh? Perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
4: Mm-hmm. Mm. O sigui, hi ha molta gent que prefereix també molta... Depèn de la persona, no?
3: Ja veus, Anna, que sí. Són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir sí. Que... Però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alessand, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys, exactament, a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, a la Sant. Jo no sé què és el que tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
4: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de coneixement sobre aquestes va ser la meva dona. Perquè ells tenien una gelateria a Blanes. I llavors, una mica més clar, fent també algunes bocates per als clients. Tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot. Incluso la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates,
1: uh-huh.
4: va ser ella que també que va introduir totes aquestes coses també. Sí.
3: Uh-huh. Imagino que aixecar un negoci de zero, a més, en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
4: Sí, sí. Trigar tant, perquè... La primera cosa que també va ser molt, perquè inclús t'he dit, ja, encara la tinc al costat, hi ha una veïna que jo, una vegada, un client em va demanar un frankfurt. I jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Es va posant dos frankfurt al pan, a bocata. I quan posava el frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. Li dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
3: Anava farcidet, el bocat.
4: Sí.
1: És un bocat, un frankfurt. Si no faràs negoci.
4: Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava a mira una mica gran, però era una persona que havia tingut tota la seva vida diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't. No te posis el cap ple de prou, perquè si no ve gent i tal, tal, la gent no és al principi que tindràs gent. Vindrà a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
1: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
4: Moltíssima.
1: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu, el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això, Alassane?
4: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta... Diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí i per allà les altres que venen perquè... siguin amb el Baobab. I però, a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins que se marxin, és com si estan a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a qualsevol bar, no. És que van com al bar de casa seva, i la persona que està treballant és un familiar, i així hem portat el Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ho ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
3: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva pràcticament. De vegades, malestar que ho diguem, potser t'has trobat algú darrere de la barra, no? Sí. Donant-li un cop de mà a l'Alassane. L'Alassane, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
1: Ostres!
3: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003... Alassane,
4: sí.
3: Ho recordes?
4: Sí, sí.
3: Quina sorpresa, va ser...
4: Va ser una sorpresa, sí.
3: Sí?
4: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que no, estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, Alassane, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. D'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones i llavors la gent... decidir com una elecció. Cadascú diu, jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir, aquest any em va donar els noms de tots els que estaven. I, bueno, hi havia dues o tres persones que són gent molt... No és només que són de Sant Cugat, però són molt coneguts de Sant Cugat, gent, diguem, culturalment conegut i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, que és, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decideu vosaltres, d'acord, doncs, em dic, bueno, me'n vaig, faig dic això als amics i torno ara. Se'n va anar una hora després va tornar. Em va dir, bueno...
3: Amb el resultat?
1: Amb el resultat, que tenies caparrot.
4: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs com se diu?
1: Caparrot.
3: La qüestió és que el 2003 sí, sí, tu sí, vas sortir sí, sí, elegit, sí, no?
4: Sí. Tu també estàs entre les 5 persones que s'ha de, que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto, diu, si doncs, el teu nom surt, llavors...
3: Clar, hem de construir el caparrot.
4: Sí. Mm. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo, estava preparat per anar de vacances al meu país. Doncs jo vaig marxar, ni me recordava de la cosa tal, tal. I estava allà, de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de caparrot que t'havien proposat i tot això, i diu, bueno, ja el resultat ha sortit. No te posis... perquè entre les 5 persones que s'han proposat per el caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I diu, bueno, per estar el segon, que no vol dir que te faran el caparrot, però està a segon de tot el corp.
3: L'Anna vol preguntar-te per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
1: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
4: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre... bueno, molta gent coneix aquest arbre.
1: Pel petit príncep, jo pensava que el conec.
4: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, a moltes llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Uh-huh. Quan veus alguna, et diuen, ah, aquest porta 500 anys. Aquest porta tants anys. Però, bueno... la meva dona, ella, com que ella és catalana, uh-huh, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar el bar...
1: El bar va, ella, va recuperar aquell
4: va,
1: nom.
4: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem Baobab.
3: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que
1: exacte,
3: aquest negoci
1: que duraria...
3: havia de durar molts anys.
4: Molts anys, sí.
1: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
3: vens
1: realment...
3: Vens un dia i fem una bocata.
1: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, eh? Un Popeye, jo. Ens
3: bé,
1: encanta,
3: gràcies.
1: Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassant. Alassant, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Adéu-siau.
4: Adéu. Merci. Adéu. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna. Doncs sí, molt bé. I, de fet, encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, sí, Anna. De fet, avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, I tot ell, i tots aquests productes, amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. Uh-huh. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut una allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una llau de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes, i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts, molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27, i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en el temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona, uh-huh, o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas pensàvem que, bueno, aquí dalt a la muntanya i a més acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja hi està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges, perquè heu passat per allà.
3: Sí, sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència. I en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren. I vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat. Amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria.
2: Mm-hmm. I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No? Què heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
3: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, uh-huh. Després, entenc que bueno, després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant en certs vius tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien quatre productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10. Mhm.
2: I escolta, les xarxes per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia, i això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
3: Sí, sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat, i és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot. No sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat. I no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
3: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions? O...
3: Sí, sí, sí. Es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
3: Sí, el que passa que, bueno, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi doncs sí que ho tenim molt avançat, i bueno, només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Un contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que s'havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura a finals del segle XIX. Molt similar. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat. I és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i principis del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs va... El que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial. Aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1928, per primera vegada, el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, i no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania. Poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és, posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys, es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat en juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen diferents, de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada en aquestes músiques. músiques. I la curiositat amb nosaltres ja és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollenca que assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten, que va assistir l'any 36 en aquest gran festival de música i va escoltar, va quedar corprès d'aquesta música i se segueix escoltant en moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
4: Ja.
3: Vinga, va.
4: Estau escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
4: Estau escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
6: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
7: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
6: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
7: Així és, Anna. Si et sembla, comença una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
8: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70. I no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, ostres, em diverteix més pintar i descobreixo més coses, perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
6: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
7: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
8: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
7: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
8: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però, a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, pues, llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No... O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme, però a veure, cada un ha tocat com som.
6: Visca l'Elisabet, molt a favor.
7: Veritat, Anna. També ha buscat una manera molt pròpia d'explicar, d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell. Treballa directament en les mans. Deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
8: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, clar, si ho posàvem al pinzell em quedava massa pla tot, i llepat, que no ho podia suportar. I llavors, al fer-me jo la pintura, la faig com si fos fang. I llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors, que queda tota aquella línia plena, doncs aquí igual envolta doncs la figura que faig o els personatges que surten.
6: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
7: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
8: Abans em posava supernerviós. Què faig? Què faig? Saps allò? Era allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal i qual. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur. No sé, és un divertimento més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
6: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
7: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el paisatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha aportat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
8: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadres, perquè no es dona molta importància. Ah, sí, ja ho he vist, ja ho conec. No, cada quadre és una història. I posar-se davant i pensar una mica. Riuran i sempre en trauran alguna cosa. Dels meus i de tothom. Però, clar, jo et puc explicar dels meus. M'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar... Pam, aquesta granet de sorra, pues, de felicitat m'encantaria.
6: Doncs és un desig ben bonic aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
7: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
6: Fins aviat.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
0: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla 54. Ah.

0: proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència. I en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
1: Quan neixes en un d'allòs, en una casa, que per exemple el negoci és de sastreria, és clar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
0: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre: la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
1: Quan acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
0: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
1: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci, està 40 hores, una americana i un pantalón. S'està 40 hores.
0: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens emprovem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
1: Si tu compres un vestit, és molt diferent de fer la mida de que el compris de confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé, però si no té la mida estàndard, que per exemple s'inclina o es posa més dret del compte o fa més panxa o fa més cadera, entens, és el que varia.
0: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament el cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual: conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre, encara

0: Conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
1: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no tenien màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època, de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. Ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina que ja hi havia un motor ja elèctrica i anava més ràpida.
0: La sastreria Mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
1: És propera i, és clar, el client has d'anar una miqueta, és clar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
0: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
1: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
0: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la

0: Hola Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Ràdio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins, a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que, per a molts, el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
7: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son, que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta, detallat que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir, com bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 8 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finarà, que bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment destaquem diversos punts amb incidències. Comencem situant al sud del país. L'autopista P7 es troba totalment tallada a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant arran d'un incident amb un camió implicat com a conseqüència de les fortes ratxes de vent que s'estan registrant en aquesta zona de Catalunya. També destaquem que els vehicles són desviats cap a l'autovia A7 a l'altura de la sortida 218. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem que hi ha retencions a la ronda litoral a la B10 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Hi ha un vehicle, un turisme avariat que talla un carril en sentit Trinitat i provoca retencions de gairebé 14 quilòmetres des de l'altura de la zona franca. També destaquem a la C32, a l'altura de Sant Pol de Mar, a la calçada en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha dos carrils tallats arran d'un accident entre diversos turismes i acabarem situats a la zona del Vallès, concretament a la BP-1432, a l'Ametlla del Vallès, on se circula a través de pas alternatiu per un turisme que ha voltat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda. Bé, doncs avui dijous al Connectats parlarem d'urbanitzacions no regularitzades. Ho farem amb l'arquitecte Josep Milà des de Rubí. Continuarem amb reflexions sobre el moviment Escolta amb motiu del 70 aniversari de l'escoltisme al Prat de Llobregat. I acabarem analitzant el fenomen dels clubs de lectura amb Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres de Sant Cugat. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Pla Educatiu d'Entorn, que impulsa l'Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Educació i que es desenvolupa a la ciutat des de fa 20 anys, ha fet una crida al voluntariat per a tres programes que arrencaran aviat i continuaran durant el curs. El primer és l'Èxit. Una persona voluntària acompanya a cada infant en sessions individualitzades setmanals per despertar l'hàbit de llegir i també de millorar la comprensió. El segon és Català Oral per a Famílies, amb les iniciatives Xerrem Junts i Vincles Òmnium, que són converses en català relaxades i properes per a famílies que volen guanyar confiança en la llengua. I el tercer és Mentoria Socioeducativa, el projecte Mentora. Aquí el voluntariat té un paper de referent i es fan trobades setmanals amb adolescents en risc d'abandonar els estudis durant el pas de l'ESO a la secundària superior. Les persones que estiguin interessades rebran formació prèvia i acompanyament durant el procés. A més, ja poden consultar les crides al voluntariat al web municipal de l'Ajuntament a terrassa.cat i omplir el formulari corresponent.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Sabadell torna a ser un any més el punt de partida de l'òpera que després viatjarà per tota Catalunya. La Fundació Òpera Catalunya ha presentat aquest dimecres al Teatre Principal la seva 39a temporada amb 4 títols, 64 representacions arreu del país i 23 funcions aquí a la ciutat de Sabadell. La temporada arrencarà el 14 d'octubre amb l'Elisir d'Amore i continuarà amb el programa doble de Cavalleria Rusticana i Pagliacci. Al febrer arribarà Cançó d'Amor i de Guerra i el curs es tancarà amb Aida, una temporada que manté, sobretot, la voluntat de fer arribar l'òpera a tothom, tal i com explica el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza.
3: Podem aconseguir no sols mantenir el que teníem, sinó fer-ho créixer, mantenint, per exemple, l'accessibilitat, mantenint els mateixos preus.
2: La nova temporada també tindrà accent sabadellenc amb Esteve Gorina, que assumirà la direcció escènica d'Aida, l'obra que posarà el punt i final al curs.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Biblioteca de Pomar va acollir ahir el Filmets a les biblioteques. Durant la sessió es van projectar diversos curtmetratges d'animació i ficció dedicats a un públic infantil i familiar. La iniciativa busca portar el cinema a tots els barris de la ciutat. Les famílies van poder gaudir d'històries que tracten temes com l'amistat o la família, combinant música i animació. Les propostes, moltes d'elles internacionals, van ser premiades l'anterior edició del Filmets. Per a molts dels nens i nenes del barri ja és una tradició assistir a aquesta trobada.
5: M'agrada molt venir. Vinc cada any amb les meves germanes. Venim sempre perquè sempre ens han agradat veure'ls, perquè ens fa com il·lusió.
6: Venim a veure un curs i després votarem quin s'agrada més.
7: Hi ha pel·lis molt xules, tinc moltes ganes de veure.
4: Filmets a les biblioteques arriba abans de l'inici de la 52a edició del certamen. Les properes biblioteques que participaran a la iniciativa seran la de Canyadó i Casagemes el 13 d'octubre i la de Llefià l'endemà, el 14.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Sara Vecino. Bona tarda.
8: Bona tarda. L'Auditoria del Cèntric acull avui una taula rodona que pretén posar el focus en els valors que construeixen el benestar emocional. Introduït amb el lema «Pertinença és benestar, implica't», l'acte vol destacar que la salut mental es nodreix dels vincles i del sentiment de comunitat i que, per tant, aquests vincles afavoreixen la confiança, redueixen la sensació de solitud i reforcen l'autoestima. També es parlarà de la importància del temps, el respecte i les oportunitats reals de participar en la construcció de la pertinença a un grup. Alhora es vol que el públic reflexioni sobre el poder que cadascú té per fer que algú se senti part d'una comunitat. La jornada començarà a les 5 amb la taula rodona, on es compartiran experiències pròpies de diverses persones participants i continuarà a les 7 amb una entrevista a Txell Feixas, qui presentarà el seu llibre Dones Valentes. A banda d'aquestes, les activitats de salut mental seran presents arreu del Prat fins al 24 de novembre. Podeu consultar tota la programació al web de l'Ajuntament.
0: Gràcies, Sara. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Finalment, la 65a marxa infantil de regularitat de Castellà del Vallès, prevista inicialment per al diumenge 4 d'octubre i que es va haver de suspendre a causa del temporal, s'ha hagut d'ajornar i s'haurà de buscar una nova data a causa del mal estat dels camins per on havia de passar el recorregut. Inicialment, el Centre Excursionista de Castellà es va remetre a les bases, posant com a nova data aquest pròxim diumenge 11 d'octubre. però a causa de les circumstàncies, aquesta també s'ha hagut de modificar, donat que les pluges dels darrers dies han deixat diversos trams del recorregut impracticables. Tot i que aquest diumenge no està prevista pluja, l'organització creu que no hi ha prou temps per adequar el camí amb les garanties necessàries. Després d'haver valorat la situació del recorregut i les afectacions que els últims aiguats han deixat amb els diferents agents implicats en la prevenció i seguretat del municipi, des del centre excursionista han decidit ajornar la 65a marxa infantil per garantir la seguretat de tots els participants. En aquesta edició, per cert, hi havia un total de 270 parelles inscrites i una xifra qualificada d'històrica de voluntaris.
0: Gràcies, Oriol. Seguim ara per Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. A Rubí, l'Ajuntament de Rubí i el Consorci de Residus del Vallès Occidental estan repartint aquests dies els claquis, que són recipients que serveixen per recollir l'oli de cuina usat a casa, i els reparteix als centres educatius de la nostra ciutat. De fet, ja s'han unit 600 famílies al projecte i ara també un nou establiment, 100 grams, un comerç de venda de productes de granel. El Rubí Clac va néixer gràcies a l'AMPA del Centre Educatiu Especial de Can Oriol i està gestionat per l'entitat Abdir. I el seu objectiu és, bàsicament, recollir un dels residus que més tenim a casa, que és l'oli de cuina usat. Hem de pensar que tan sols un litre d'oli pot arribar a contaminar fins a 10.000 litres d'aigua. Qui vulgui obtenir aquest recipient es pot aconseguir de forma gratuïta als punts de distribució de la ciutat, que es poden consultar a la web rubí.cat. Això cal afegir que el Consorci de Residus del Vallès està potenciant el repartiment de claquis entre aquest dijous i el 15 d'octubre. Es faran parades informatives dins del projecte Petits Gestos, Grans Canvis.
0: Gràcies, Mariona. Fins d'aquí una estona. Acabem aquest repàs a l'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Xaravella, bona tarda.
11: Bona tarda. El desnonament de la Carme i el seu fill, previst per aquest dijous 8 d'octubre a les 10 del matí al carrer de Pau Casals de Sant Cugat, ha quedat suspès durant 4 mesos i de moment no hi ha una nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
12: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan... pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
11: El jutjat també requereix de manera urgent als serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
13: Set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Avui al Connectats parlem d'urbanitzacions, però no de qualsevol urbanització, sinó d'aquelles que no estan regularitzades ni legalitzades. I per parlar-ne anem fins a Rubí, on tenim la Mariona Jerez a Ràdio Rubí amb el nostre convidat. Mariona, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui estic amb l'arquitecte Josep Milà, que ha estat involucrat en treballs d'arquitectura per tot el país, però també ha tingut càrrecs destacats, com per exemple director de l'àrea de serveis territorials d'aquí de l'Ajuntament de Rubí. Bona tarda, Josep.
2: Hola, bona tarda.
0: Josep, podem començar explicant què és el que es considera una urbanització no regularitzada o no legalitzada?
2: Una urbanització no legalitzada, no regularitzada, és aquell grup de cases que normalment trobem, sempre acostumen a estar al mig del bosc, al mig de llocs que eren realment interessants, que procedeixen d'èpoques molt pretèrites, fonamentalment d'abans de l'any 80, en èpoques en què el control urbanístic era un desastre. No hi havia control, tot i que teníem una llei que sí que s'havia de complir, però la gent agafava i, doncs mira, hi havia un amo d'un bosc que el parcel·lava i venien les parcel·les a un preu assequible, molt assequible, i llavors la gent tenia allà una parcel·leta i s'hi feia la casa habitualment. I aquest era aquesta és la imatge típica de les urbanitzacions que han quedat al cap d'uns anys, al cap de molts anys. Mm. Algunes s'han resolt, i algunes altres ara encara estan en terra de ningú, que en diuen. Estan en el que nosaltres, la gent que treballem en urbanisme, en diem en sol no urbanitzable. L'estar en sol no urbanitzable, o sigui, per ser legal, ha d'estar en sol urbà. El no urbanitzable vol dir que els usos encara no es permeten d'habitatge i, per tant, aconseguir que pugui ser un habitatge regularitzat o legal ha de ser sòl urbà. Això vol dir que el planejament ha d'acceptar que allò s'incorpori a la ciutat o no. Llavors, quan no es pot incorporar, hi ha mitjans entremig, perquè aquesta gent que normalment es queixa de que viu molt a precari, no tenen serveis de llum, de claveguera, d'aigua, hi ha la llei d'urbanisme, la recent, estableix mecanismes perquè es puguin fer d'una forma, diguem-ne, que s'hi puguin acollir.
0: Estem parlant d'un fenomen que segurament ens hauríem d'anar cap als anys 60, quan a Catalunya doncs, hi va haver totes aquelles riades d'immigració, que evidentment era gent que venia d'altres punts del territori espanyol i que es feia la casa, com ara ens estava explicant vostè. Això ara seria impensable o encara passa?
2: Diguem-ho de dues maneres. Seria impensable, però pot passar. Pot passar perquè els ajuntaments tampoc estan en unes condicions excepcionals de control i de disciplina. Llavors, pot passar on hi hagi gent. I aquí he de dir ben clar que els propietaris que tenen aquest territori que se'n volen aprofitar són els que no compleixen, perquè la gent que compra, doncs el compra la parcel·la ben lluny està de saber i d'entendre d'urbanisme. Normalment el propietari sí que sap de què va. Però no apliquem només a la gent que va venir de fora, que van fer aquesta aposta de fer-se la casa, sinó que també hi havia molta gent aquí.
0: Efectivament, sí.
2: No necessàriament de fora, que es feia la segona residència amb aquestes mateixes condicions.
0: Mm-hmm. Ben apuntat. Li anava a preguntar, tot i que també ha fet alguna pinzellada sobre els problemes que acostumen a tenir aquest tipus d'urbanitzacions. Ha parlat dels subministraments, no?, per exemple.
2: Acostumen a tenir definir exactament totes els entrebancs que tenen són molts, però fonamentalment són per arribar a casa els camins són camins, no estan urbanitzats. Normalment per arribar a casa tenen problemes perquè van a través de camins de terra. I fonamentalment llavors acostumen a tenir el problema de que no tenen el subministre de llum adequat, no tenen el subministre d'aigua adequat i no tenen connexió al clavegueram. Aquests són els quatre trets generals d'aquestes urbanitzacions. Després podríem anar trobant altres casuístiques, però aquests són els que ho defineixen perfectament.
1: Mm. I deixa'm que et pregunti, Josep, Amb aquestes urbanitzacions, què es pot fer? Hi ha alguna forma de regularitzar-les o de que rebin millors condicions?
2: Mira, aviam, la llei d'urbanisme s'ha anat eixamplant en el seu àmbit. D'entrada, hi ha una cosa que està bé, jo haig de dir ben clar, que vol mantenir que el sòl no urbanitzable no s'ocupi més. I amb això els urbanistes hi estan tots d'acord. Molt de territori s'ha ocupat de forma, diguem-ne, no massa neta i s'ha d'evitar que s'ocupi més. Què passa? Que a l'hora de regularitzar aquests espais, aquestes urbanitzacions que estan en sòl no urbanitzable, vol dir que és convertir-la en urbana, i convertir-la en urbana vol dir que ja estem ocupant sòl urbà, sòl no urbanitzable. Per tant, aquí ja tenim un primer entrebanc. Estan en un lloc on no s'hi podria viure, no s'hi podria fer una casa. La llei d'urbanisme, l'any passat, va treure una disposició transitòria, que és la 25a, imagina't, en la que observava la possibilitat de que aquestes urbanitzacions es posessin d'acord amb els ajuntaments i poguessin tenir, a través d'alguns plans especials específics, per resoldre problemàtiques concretes, no per fer-les urbanes. Problemàtiques concretes com tenir un clavegram propi o un sistema de depuració pròpia o col·lectiva entre ells, o connectar-se, si està molt a prop de la ciutat, en la xarxa municipal. El que no, o amb la mateixa llei observa que puguin tenir aigua i que puguin tenir llum, sempre pagant-ho als veïns. I tenint en compte que això no els converteix en solar, en sòl urbà. O sigui que no perquè tinguin dret en aquests aquests serveis bàsics vol dir que es converteixin ja en sòl urbà amb tots els drets que comporta estar en mig d'una ciutat. Perquè queden moltes coses per fer. Això, si es convertís en urbà, quedarien moltes coses per fer. I segona, avui estem en la tessitura de no ocupar més sòl no urbanitzable.
1: I per què és tan important això de no ocupar sòl no urbanitzable? Què és diferent entre el sòl urbanitzable i no urbanitzable?
2: Mira, el sòl urbà és el que està asfaltat i el sòl no urbanitzable és el que té els usos agrícoles de bosc rurals. Llavors, venim de l'època 60, 70, 80, on el creixement abusava de l'ocupació del sòl no urbanitzable. I anàvem pel camí de convertir Catalunya, els municipis, en tot asfalt. I això es va aconseguir revertir, i aquest és un dels motius pels que la llei és clara, bueno, la llei sí, és clara, que quan es diu que el sòl no urbanitzable no s'ha d'ocupar, no s'ocupa. La llei no diu exactament això. La llei permet que hi pugui haver sòl no urbanitzable ocupable, però el criteri que s'utilitza és no n'ocupem més.
0: Josep, quan la Mariona li preguntava per a la regularització d'aquestes urbanitzacions no legalitzades, i ha fet referència als plans especials específics, clar, estem parlant de burocràcia, de temps, és un tràmit feixuc i llarg?
2: Depèn de l'Ajuntament i de la Generalitat. En aquest moment, parlar de terminis en l'administració em fa una mica de por, perquè tots coneixem que els terminis amb la concessió de llicències, amb aprovacions de planejament i així, acostumen a ser llargs. Per tant, no m'atreveixo a dir que aquí podríem anar més de pressa del que és habitual. Depèn, això que deia, de la gestió de l'Ajuntament, depèn de qui ho promou, depèn de tots els agents que hi participin. A vegades et trobes amb agents que són altament ràpids i no trobes obstacles pel camí, i a vegades et trobes que una cosa que hagués pogut durar un any, que és el que jo diria que hauria de durar, pot durar cinc. Clar. Per tant, se'm fa difícil posar uns terminis.
1: I tornant als veïns d'aquestes urbanitzacions, hi ha alguna cosa que puguin fer per millorar les seves cases, alguna obra? I si és així, quins permisos necessiten? A qui li han de demanar permís?
2: Mira, d'entrada, el que sí s'ha de fer és que, com que venim d'una història que arranca als anys 50-60, les casuístiques de cada urbanització són diferents. Llavors ens podem trobar amb urbanitzacions que són, que els hi falta res per ser legalitzables, per dir alguna cosa, i per tant aquests podran fer el dia que els hi toqui, podran fer-ho tot, fins a urbanitzacions que no seran mai legalitzables. I per tant aquí si l'únic que es podrà establir és que aquests plans especials que podem dir de, no de regulació, sinó de control de les coses que s'hi puguin fer, seran els que determinaran què s'hi pot fer. O sigui, aquests plans especials estan pensats per això, perquè puguin tenir aigua, claveguera, llum i no es despistin a l'hora de fer obra nova o ampliar, o així som més segurs de que de la redacció del pla se'ls hi pugui dir, doncs mira, podreu reparar, podreu aviam mantenir, que això és de calaix a tot arreu, i potser posar plaques solars potser també. Clar, però no m'atreveixo a jurar-ho.
0: Josep, però fins que això no passi, perquè clar, un pla especial ha de passar també per ple. Els veïns han d'estar a l'espera, vull dir, estan lligats de peus i mans, no poden fer res si no hi ha aquest tràmit.
2: És inevitable, i això sóc dels que jo sóc molt crític amb aquesta amb aquest entrebanc. Jo sóc dels que pensa que el dia que es prenen les decisions i el dia que es comença a redactar i això hauria d'anar rodat. Jo sóc dels que tiro pel dret, però com que s'han de complir terminis, burocràcia, aprovacions, al·legacions, podem ser tot el crític que vulguis, però és inevitable.
1: I, bueno, de tot això, quina part cau en els ajuntaments? Els ajuntaments hi ha alguna cosa que puguin fer per facilitar tot això?
2: Els ajuntaments tenen tota la possibilitat de liderar el que vulguin. És essencial l'ajuntament, en aquest cas. I una organització que es belluga molt i l'ajuntament no els hi fa cas, sempre aniran a rastres, no arribaran mai enlloc. Una organització que potser ells no tiren res, però l'Ajuntament vol liderar una moguda, és essencial. Si l'Ajuntament assumeix que això s'ha d'agafar el toro per les banyes i posar-s'hi, això és essencial. El lideratge polític, en aquest cas, és el que mana. Desgraciadament, masses coses passen per aquest sistema, però sí que he de dir ben clar que és essencial que els ajuntaments juguin.
1: Tu, de fet, vas formar part d'aquí, de l'Ajuntament de Rubí.
2: Ben cert.
1: I com és la teva experiència des de l'altra banda? Què es pot fer realment? Quines accions ha fet aquest Ajuntament i quines accions pot fer en un futur?
2: Jo he de dir ben clar que quan l'etapa que vaig estar jo, poques oportunitats vaig tenir d'intervenir en les organitzacions no regularitzables. He de dir ben clar que no és el mateix veure-ho a dintre que a fora. A dintre és el que ja ho he dit. Et trobes amb tants entrebancs que la gent no coneix i que hem de ser, jo reclamo sempre, hem de ser molt crítics amb el sistema organitzatiu administratiu que tenim, perquè és un dels motius que els que no es viu de la millor manera. O sigui, una llicència que es retarda, un planejament que no s'aprova, una obra que es podria començar abans, o tot això. Però això vol dir agafar tot el sistema que tenim i depurar-lo una mica. Depurar no vol dir que s'hagi depurar la gent, sinó depurar el sistema.
0: Josep, una última qüestió, molt ràpida, a veure si és possible. Si ens fixem en l'àrea metropolitana de Barcelona, encara hi ha moltes urbanitzacions d'aquest tipus?
2: No em conec bé l'àrea metropolitana de Barcelona, jo sóc del Vallès, i em sap greu.
0: Doncs quedem-nos al Vallès, quedem-nos al Vallès.
2: Sí, al Vallès n'hi ha unes quantes, eh? Sí, sí, i entenc que l'àrea metropolitana també, m'he atrevit a dir això, que no, però pel coneixement que tinc del territori, sí. Només falta anar d'excursió en bicicleta per les muntanyes que ens envolten i te n'adones que vas veient moltes urbanitzacions d'aquestes característiques. N'hi ha forces. Més de les que ens podem pensar.
0: Sí, segur. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Milà, i gràcies també a la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, per participar avui en el Connectats amb aquest tema que encara no havíem abordat. Per tant, molt interessant. Moltíssimes gràcies als dos. Que vagi molt bé la tarda.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. Adéu. Adéu.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: I ara, amb motiu del 70è aniversari de l'escoltisme al Prat, l'Associació d'Escriptors del Prat Tinta Blava ofereix una xerrada avui al Cèntric, acompanyada de la projecció d'un documental realitzat pel 20è aniversari l'any 1976. Marxem al Prat Ràdio, on ja tenim la Maria Jordà. Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda, en parlem amb Agustí Casas, un dels responsables d'aquesta xerrada, i Jesús García, president de Tinta Blava i creador del documental. Bona tarda a tots dos.
2: Bona tarda.
1: Agustí, explica'ns una mica el context de l'escoltisme al Prat, com va arribar a la ciutat i què va significar per als joves de l'època.
2: Bé, els principis són interpretables, perquè va ser una època una mica convulsa, en el sentit de... hi ha diverses versions i possiblement siguin veritat totes, perquè va ser una cosa bastant insignificant. Eren, penso que eren els nois valents, no?
1: O, els cors valents.
2: Podia ser una bona, diguem-ne, història, perquè hem parlat amb els amb alguns components en el seu moment, ara ja són morts i tal, i sí que tenien bueno, les expectatives. Sempre sé que té a veure una mica amb una fira internacional que va haver-hi a Barcelona i ens daven ajuda, i llavors els primers grups és part de la seva feina, portar, o sigui, fer de guarda, bueno, de becario afortunado, no? Ara aquí no passin, posar una cinta, els conos i a més, I després van acabar, a més, amb l'esprit muntanyer. També hi havia catequesis, per exemple, és a dir, l'entorn de l'església estava sempre estat cobert, no? Inclús el nom d'Anton Vilar sembla ser que era un xicot que feia catequesis, no? I llavors va morir molt jove i va quedar el nom d'Anton Vilar, que és com el coneixem més endavant.
1: Sí. I què creus que atraia els nois i noies a formar part dels agrupaments escoltes en aquella època?
2: Bé, una de les... la nostra celebració diu celebrem 70 anys perquè vam fer una òpera rock fa 50, votant 50 i 20 són aquests 70, i aleshores nosaltres veiem uns senyors grans també molt a prop a la iglesia, feien uns mercats de calaf, uns campaments molt adequats, gent, i ells tenien 23, 24 anys, mentre nosaltres teníem 7 o 8 i dàvem de... I llavors hi havia dos agrupaments, un que era masculí, que era l'Anton Milà, i l'altre, que es deia Sant Martí del Carigó, que era femení. I aleshores van anar, diguem-ne, fins a portem cap als anys 71, 73, 75, i hi eren temps de la coeducació, que les escoles ja obligaven, anunciaven que perquè no es barrejaven els gèneres i tal, i aleshores es va fer una mena de prova i van agafar els xicots d'aquí amb les noies d'allà, i com que no hi havia puesto van anar amb un altre cau, perquè clar, era una altra entitat, diguem-ne, no? I això va resultar ser una mena d'opa hostil, o sigui, no va sortir bé, no, pel que sigui, i aleshores es va quedar bueno, això se diu amb aquests, els anys 75-74, que va haver-hi dos fets importants. Una és un viatge a Alemanya, que es va preparar un senyor que estava, tenia el nano allà, a Alemanya, Suïssa i Àustria va ser. Estava molt ben preparat i això va ser un abans i un després. Abans d'això, dir que es va morir la, diguem-ne, aquella que manava el que és l'agrupament de Sant Martí del Canigó, i es va posar llavors el nom de Conxita Busquets, sí, que es deia, i a partir de llavors es diu així. Bé, aquests són els orígens.
1: I parlaven d'aquest intent de fusionar els dos caus i fer-lo mix, o aquest nou cau, perquè creus doncs, que realment no va acabar funcionant?
2: Doncs dic diverses versions, perquè parles amb uns i parles amb altres. Una eren raons físiques. Escolta, d'anar amb un cau que estava molt bé, anar amb un altre cau que era una mierda perquè estava ple de... tropeçaves amb el totxo i la pols, no sé què, llavors va haver-hi problemes, van traslladar a l'altre puesto i per aquí hi ha una via, i després d'altres era simplement doncs que la coeducació era interpretada a dues velocitats. Els més tradicionalistes s'ha fet sempre igual perquè trencar la normativa i anar per aquesta línia, i altres, doncs, i escolta, no passa res perquè vagin les noies que ja són grandets i tal. Llavors aquesta és una mica els antecedents.
1: I mirar enrere, què creus que ha portat l'escoltisme a la història i a la vida social del Prat de Llobregat?
2: Home, els valors, els costums, aviam, quan les criatures van a fora, no és el mateix fa l'any 75 que ara, no? Estem, diguem-ne, amb el franquisme i amb esto no se toca, esto no se dice, esto no se hace, a agafar i fer el que puguis, a més, a hores fora dels teus pares, i era, era una manera de diguem-ne, passar els dissabtes i després els campaments de Pasqua i els campaments d'estiu amb una sensació de... es divertia moltíssim. Hi ha gimcames, hi ha jocs de nit, hi ha una tenda de 6 que s'hi posa en 8, hi ha maneres de fer-la en berro adequadament, i llavors, doncs, això no es pot fer a l'escola. I a més coneixies altra gent, i moltes escoles, amb la migració d'aquesta època, es parlava el castellà, i allà podies parlar a la teva llengua, i els altres van integrar de seguida. Vull dir, aquest és una mica el tema.
1: Els dos agrupaments segueixen treballant amb l'educació cap als infants i joves a dia d'avui. Quines coses de l'escoltisme d'abans creus que s'ha mantingut a dia d'avui i quines han canviat més?
2: Bé, jo no puc contestar aquesta pregunta perquè estic bastant desatès, desconnectat, poder algú té el fill i de més, però jo tinc un, diguem, presut de gendre, em parla a vegades i no té absolutament res a veure, llavors no puc jutjar ni descriure, em sap greu, no sé si vos coneixeu els escoltes d'avui, però sé que existeixen.
3: La meva neta,
2: Passo el micròfon al Jesús.
3: Jo crec que millor parla, però no t'ho presentaré.
1: Bueno, doncs què diries tu a la teva neta, com viu l'escoltisme a dia d'avui?
3: Pues mira, és molt petita. Jo no vaig poder estar en l'escoltisme perquè era foraster i vivia al quartel de la platja i era molt difícil. Quan em vaig donar compte ja era gran, no? Però els meus fills sí que em van anar, i tinc dos fills i una filla, la filla petita, i van aprendre molt, es van fer homes i dones i sobretot lliures, i el que dius tu, van sentir-se doncs pertanyant a una comunitat, no? Això va ser molt bonic. I el meu fill gran ja ha començat a la seva filla, que té 5 anys, i ja la porta al cau també. Va contenta. No podem dir masses coses més. Va contenta.
1: I Agustí, tornant tu, com resumiries a nostra la idea que ha significat l'escoltisme al Prat durant aquests 70 anys d'història?
2: Home, 70 anys ha deixat molta premsa, vull dir, fins i tot... hi ha una mena de saludar-se típicament amb els tres dits i de més, i llavors ja sovint hi ha aquestes velles glòries que ho porten dintre i ho segueixen a l'estil Golden Power. Mica en mica te'n dones compte que la realitat és una altra, i als nostres temps avui dia hi ha molts casals d'esplai, de cultures, després els col·legis tenen... Hi ha moltes més temes atractius. Ja no dic de parcs infantils, sinó coses que aquest mateix centre es fan coses pels nens i pels nois, que estan molt bé i que no pots fer l'escoltisme. Jo diria que superen, però també puc dir que, clar, jo parlo del Prat, quan tenia 12.000, 18.000, 20.000 habitants, i ara en té com 60.000, amb la qual cosa també té que haver-hi, en aquest sentit, un lloc per tothom.
1: I Jesús, ara comencem amb tu. Com mencionàvem breument a l'inici, l'any 1976 vas enregistrar les activitats de l'escoltisme al Prat a un documental que celebrava el 20è aniversari del moviment. Com va sorgir la idea i quin objectiu tenia aquest documental?
3: Bueno, mira, tot va partir una mica també d'aquí, d'aquest home, no? Perquè érem molt amics. Jo sempre havia fet, sempre, des de que vaig poder, vaig fer pel·lícules, cines, vaig estar en el Club del Cinemater del Prat, vaig marxar a l'Emili, vaig tenir sort que l'Emili també vaig continuar treballant amb el mateix, i al tornar, aquest home i jo, que havíem fet una pel·lícula que va tenir molt èxit, Arrebato, i el va fer de protagonista, en gener o febrer del 76, va dir, s'ha de fer una pel·lícula sobre l'escoltisme. I jo vaig dir, pues bueno, i com ho farem? Pues mira, i vam començar doncs a parlar, a xerrar una mica, doncs a tenir idees, a anar muntant. Bueno, ara només falta la màquina de filmar i els quartos per les pel·lícules, que eren molt cares.
2: Sí, sí. Com valia un rotllo?
3: Pues jo què sé, eren molt diners. Vull dir, jo quan feia pel·lícules havia de fer amb els artistes, feia recollida, sí, sí. I entre tots ho fèiem. I bueno, una amiga ens va deixar la màquina, molt bé, van començar, i van començar a veure camí cap a una unitat, a reflectir una mica que l'escoltisme és una sola cosa, encara que pot tenir 50.000 formes d'entendre-ho, no? Però en aquell moment ja es veurà la pel·lícula com va camí de la unitat.
1: Què recordes, doncs, d'aquest procés de rodatge? Com era gravar les activitats dels agrupaments en aquella època?
3: Mira, nosaltres vam pensar sempre que havíem de parlar amb l'altre cau per poder unir-se. Al final ho va aconseguir. teníem una mica més de relació amb el Caón, el que aquest era cap, no? I allà doncs, vam fer excursions, vam fer jocs, vam fer tal, però sí vam poder al final parlar amb gent de l'altre cau i filmar-los i tenir-los. I, bueno, nosaltres anàvem una mica atenent allò que havíem planificat amb l'A o amb el B o tots plegats. Això sí que va ser una mica doncs, treballar sobre el terreny.
1: Avui, quan tornes a veure aquestes imatges, què és el que et sorprèn d'aquell escoltisme, llavors?
3: La imaginació que vam posar, no? Vull dir, ja, no sé si et quedaràs, però ja veuràs, és una imaginació. Vam planificar l'origen, personalitzant l'origen, la separació...
2: Sí. Jo t'aconsellaria que deixessis per el... La pel·lícula, fins i tot, és, això celebrem el 50 aniversari d'una òpera rock. I la segona part de l'òpera rock era simplement els 18 minuts de pel·lícula. Llavors, doncs, parla sola.
1: Doncs moltes gràcies a tots dos per durar-nos aquest moment per preguntar-vos sobre aquest documental i que vagi molt bé, que a tothom li agradi.
3: Gràcies a vosaltres. Anem, que això començarà de seguida.

sóc en Mateo i us recomano la cançó de Just the Two of Us. És una cançó super tranquil·la que transmet molt bon rotllo i que a mi m'ha acompanyat durant molt de temps en els trajectes d'anada i tornada de la carrera.

0: Els clubs de lectura són un fenomen que viu un autèntic auge, podríem dir. N'hi ha de molts tipus i els podem trobar a llibreries, biblioteques, ateneus... Avui l'Alba Triador analitza aquest boom amb en Pablo Jiménez, que és llibreter del Celler de Llibres.
1: Què fa que els clubs de lectura tinguin tants èxits, sobretot en els últims anys? No sé si podríem parlar d'un auge, no sé si estàs d'acord.
2: Mira, hi ha una cosa que és evident. Els clubs de lectura ja fa molts anys que funcionen i jo parlaria gairebé de segles. Però sí que és molt interessant tenir en compte que quan un està enamorat li agrada parlar del seu amor. I això es nota molt. Quan coneixem algú que s'acaba d'enamorar d'algú o el que sigui, doncs li encanta explicar-te coses, no?, del seu amor. Doncs quan tens amor per la lectura, t'agrada parlar de llibres, inevitablement. Llavors, doncs, t'agrada parlar-ho amb altra gent que comparteixi aquest amor o aquesta passió per llegir. I aquí surten els clubs de lectura.
1: Creus que és justament això el que fa que tinguin tant èxit, el que la gent busca, sí que és compartir aquest amor per la lectura, per un autor o per un llibre?
2: Sí, sí, sí. A més, pensa una cosa, som éssers socials i el que busquem és gent similar a nosaltres i que connecti amb els nostres interessos. Que tinguin alguna diferència, perquè llavors els fa interessants, però que tinguin aquest punt de connexió. Clar, els llibres són un punt de connexió. I llavors el fet de poder estar una estona xerrant d'un llibre de per què t'ha agradat o per què no, senzillament, doncs fa que gaudeixis de l'experiència d'una manera diferent.
1: Quins són els ingredients que ha de tenir un club de lectura perquè funcioni i perquè la gent tingui ganes de tornar?
2: Hi ha clubs de lectura que es paguen, hi ha clubs de lectura gratuïts, hi ha mil models. Però el que és fonamental perquè funcioni un club de lectura és que almenys una de les persones sàpiga guiar la conversa.
1: És important que hi hagi aquesta persona que condueix el club?
2: Per mi sí. Mira, et parlo del model, per exemple, que fem al Celler de Llibres amb el club de lectura de fantasia i ciència-ficció. Normalment introdueixo jo la sessió fent una breu ressenya i biografia de l'autor o autora que hem llegit i de per què ha sigut important. A partir d'aquí... començo a donar paraula a les diferents persones que formen el club perquè cadascú doni lliurement la seva opinió de què li ha semblat el llibre, de què n'ha tret, de tot el que vulgui explicar del llibre. I acabo fent jo la meva reflexió sobre l'experiència que jo he tingut amb el llibre, participant com un mes. La meva única funció com a coordinador és introduir l'autor i donar torns de paraula. Ja està, amb això n'hi ha prou. El club de lectura realment s'enriqueix quan tothom hi participa. Evidentment, respectant completament el que algunes persones decideixin de dir, mira, és que no he acabat d'entrar, prefereixo no parlar del llibre. Perfecte, no hi ha cap problema. No, jo he vingut avui només a escoltar. Meravellós, doncs escolta i de vegades aquestes persones que venen a escoltar perquè no han llegit el llibre diuen, pues mira, em sembla interessant, me'l llegiré. O no, realment no és el
1: no
2: meu
1: és
2: estil,
1: mi.
2: No és per mi.
1: Clar, quan hi ha aquesta figura d'aquest moderador, i no és un model a

0: persones que els encanta la literatura fantàstica juvenil i el romàntic aquest que s'ha posat de moda i tal. Però tinc d'altres que no la suporten. Però sí que han arribat a l'entesa de dir, bueno, igual que llegim els llibres que em venen de gust a mi, he de llegir els llibres que li venen de gust als altres. O hi ha persones que directament et diuen, mira, jo no puc arribar a tots els llibres, llavors del llistat que fem, que el fem una miqueta entre tots, doncs jo llegiré aquest, aquest, aquest i aquest, i són els mesos que vindré al club. I després sí que fem una cosa que intentem que sigui una miqueta curiosa, i és que com no es fa al club durant juliol i agost, perquè hi ha vacances, la gent marxa, seria més difícil, per juliol i agost, com són dos mesos, agafem una obra una miqueta més gran, més densa, no sé, El Senyor de los Anillos, per exemple. El vam fer durant un estiu.
1: Hi ha llibres, no sé si cal, per una part, buscar llibres que generin cert debat o certa controvèrsia perquè el club sigui més viu, i no sé si hi ha algun tipus de llibre que funcioni especialment bé. I d'altres que, per exemple, doncs, no tant.
0: Jo sóc de les persones que penso que t'has d'enfrontar, t'has de sortir de la teva zona de confort. Recordo quan vaig posar Piranesi, un llibre que trobo absolutament deliciós, meravellós, però que és absolutament oníric. Vull dir, és un llibre que vas llegint, vas per la meitat del llibre i dius, no sé què estic llegint. O de vegades, quan he posat algun de China Mibil, que també és un autor complex.
1: Sí.
0: Clar, això el que em genera és un debat dintre del club que aporta moltíssima vida, perquè hi ha molta gent, moltíssima, que està donant la seva opinió i que està confrontant la seva opinió. L'important és saber mantenir un clima amb el qual a la confrontació d'opinions no esdevingui un atac o no esdevingui que algú es pugui sentir ofès.
1: A vegades sortir d'aquesta zona de confort que tu dius ens va bé, no? Ens va bé per aprendre altres mirades, per aprendre i per llegir obres que a través de la recomanació fins i tot no mai agafaríem, ni les agafaríem d'una llibreria, ni ens les recomanaria ningú.
0: Exacte.
1: És una bona manera de trobar noves veus, també, per als amants de la lectura.
0: Sí.
1: És i altres gèneres, fins i tot.
0: És superimportant, perquè, clar, en el nostre cas està molt acotat el gènere, no?
1: Subgèneres, en aquest cas, podríem parlar, no?
0: Tot i que tot i està acotat, nosaltres, al considerar-nos club de fantasia, llegim obres de fantasia, llegim obres de ciència-ficció, llegim obres de terror, llegim còmic, que estigui relacionat mínimament, hem llegit algun assaig, és a dir, intentem que sigui com molt variat. Llavors sí que et permet descobrir altres gèneres afins, que igual no t'havien cridat l'atenció fins a llavors, però quan és un club de lectura generalista, que encara és més difícil, que quan és temàtic, perquè, clar, hi ha tal quantitat d'obres que dius, vale, per on començo?
1: No sé, ara.
0: Amb un club generalista, pues sí que et permet descobrir veus o gèneres o inclús estils que mai t'hauries plantejat agafar.
1: Hi ha clubs de lectura de tots tipus, ara deies. Vosaltres teniu el de fantasia, n'hi ha de poesia, de novel·la, d'assaig, de gènere negre...
0: De còmic.
1: Algú que no hagi anat mai a un club de lectura i li comenci allò a picar el coquet de dir si tanta gent li agrada, no? O tinc ganes de llegir d'una manera diferent, tu què li recomanaries? Com podem escollir un bon club de lectura davant de tota l'oferta que tenim?
0: Mira, si el primer que ha de mirar és la temàtica. Si té un gènere o una temàtica que li agrada especialment i hi ha un club de lectura d'aquesta temàtica o d'aquest gènere, jo penso que ha de començar per aquí. Perquè entrar en un generalista et pots trobar que o probablement et trobaràs amb que 3, 4, 5, 6 de les obres que et recomanen no estiguin dintre dels teus patrons o dels teus gustos habituals, i llavors doncs no t'incentivarà a tornar-hi. Jo començaria amb un club, ja et dic, especialitzat en algun gènere o en alguna temàtica. A banda d'aquí, quan ja coneixes els clubs, un club generalista el que t'aporta és la varietat absoluta, però t'ha d'agradar llegir de tot. T'ha d'agradar llegir de tot i tenir interessos molt diversos. A mi m'encantaria un club de lectura d'assaig històric. M'ho passaria bomba. Problema, els assajos històrics normalment no te'ls llegeixes en un mes. I menys en profit. Llavors, bueno, és trobar aquell equilibri que et permeti, sobretot al principi, interactuar fàcilment amb la resta de la comunitat i a partir d'aquí anar veient si doncs, hi ha gent que està apuntada a 2, a 3, a 4 clubs de lectura. Quina sort tenen, que tenen el temps de poder llegir tants llibres. Jo no puc, no em dóna temps.
1: I quin paper creus que teniu els llibreters i les llibreteres, no? A l'hora de crear i dinamitzar aquests espais? Perquè hem dit, n'hi ha de tots tipus, però al final tens allà un prescriptor de lectura.
0: Sí, hi ha

0: Hi ha dos espais on el Club de Lectura és el seu àmbit natural. Un és la llibreria i l'altre és la biblioteca. Conec clubs de lectura de llibreries que cobren per fer el Club de Lectura, ja sigui perquè així li paguen a la persona que està actuant com a directora o com a coordinadora del club, ja sigui doncs, perquè la llibreria cedeix un espai. En qualsevol dels dos casos a mi em sembla meravellós. Nosaltres amb el Club de Lectura de Fantasia i Ciència Ficció, per exemple, no cobrem res. Però sí que és cert que el llibreter de veritat, no parlo del dependent que està en un establiment que ven llibres, sinó el llibreter o la llibretera, és prescriptor per natura. I recomana llibres, i comenta amb el client, fa el que ja fem després amb un club de lectura, no? Llavors...
1: Està entrenat.
0: Sí, correcte. Igual que el bibliotecari o la bibliotecària, que a partir dels llibres que tu vas llegint sap dir-te, pues mira, crec que aquest et podria agradar i crec que aquest et funcionaria i aquest, deixa'l de moment, no crec que t'acabi de convèncer. Que a la fi, això és un club de lectura, és oferir-te la suggerència de llibres. Els clubs de lectura que no cobren de llibreries, home, jo us demanaria que el llibre que estigueu llegint compreu-lo a la llibreria on fa el club. Que almenys
1: com a mínim.
0: Com a mínim. Que ho fan, majoritàriament ho fan. I a biblioteques pues, depèn una miqueta del tarannà del bibliotecari. El problema de fer-ho a biblioteques és que moltes vegades dius el vull agafar a la biblioteca, com el club tingui 7, 8, 10 membres, no hi ha llibres per tot.
1: Per acabar, Pablo, si algú ens està escoltant i diu vinga, m'animo, vull anar a un club de lectura, tu quin seria el consell que li donaries per fer el primer pas?
0: Entreu, proveu-lo... Un llibre al mes, qualsevol que sigui mínimament lector, llegim més d'un llibre al mes. Doncs bueno, un d'aquells llibres et vindrà marcat per aquell senyor o senyora que ha decidit que aquest mes toca, no sé, el senyor de los anillos. No?
1: Teniu places disponibles?
0: Sí, i tant, sempre.
1: Doncs tothom convidat, escoltin, que passin per la botiga, que facin un truc...
0: I tant.
1: I que s'animin, que més, ja ho sabeu, és un gènere fantàstic, ho diu el seu propi nom.
0: I tant.
1: Pablo Jiménez, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Doncs amb aquesta nova proposta acabem avui aquest Connectats, que tornarà demà, com sempre, fidel a la cita, cada dia després de les 5 de la tarda, quan passin 3 minutets. Aquí ens hi trobareu demà. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: 107.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
5: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
4: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
6: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Onding Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
5: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
7: Si escoltes la ràdio,
8: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
7: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
8: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
7: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
9: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
10: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Música a Ràdio Sant Cugat.
12: Notícies en Xarxa.
13: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre. No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar la mesa amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
14: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
13: Precisament torna el gran recapte del Banc d'Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda a l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan que la crida sigui més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc d'Aliments de Barcelona.
15: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
13: I avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat han intentat trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral, una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte empreses de la comarca amb persones que busquen feina i que normalment els costa trobar oportunitats. Ha estat un èxit en total. S'hi han apropat, ja us dèiem, 200 persones i han participat 20 empreses. I 14 infants d'educació infantil i primària han estrenat aquesta setmana nova escola a les Llouses del Ripollès, a la sala polivalent del nucli de Santa Maria de Matamala. Els alumnes han començat les classes en el centre amb un mes de retard per l'endarreriment de les obres. El municipi no tenia escola des de 1969. En aquell moment hi havien 600 habitants, mentre que ara en són 200. I acabem parlant d'esports. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i creu que el partit de demà contra el Màlaga serà un duel decisiu.
12: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Sintonia de cine a Roda de la Ràdio i també per les emissores de la xarxa. Antoni Barrero, com estàs?
1: Bé, bé, amb ganes de parlar de cine.
0: Molt bé, molt bé. Benvingut, com sempre.
1: Gràcies.
0: A aquest espai on no només parlem d'estrenes, evidentment. Parlem de festivals, parlem de directors, de directores, en fi, de tot allò que tingui a veure amb el fascinant, no?, món del cinema. I avui de què ens parlaràs?
1: Doncs avui parlarem d'un actor, concretament del Ricardo Darín, i ara explicaré una mica els motius perquè he triat aquest actor.
0: Molt bé. Doncs som-hi.
1: Aquests dies s'ha celebrat la 74a edició del Cinema al Dia, el Festival Internacional de Cinema de Donosti. El tema visual d'aquesta edició 2026 han estat els oficis de cinema. El cartell principal, protagonitzat per Ricardo Darín, representa precisament la interpretació. I és que Darín personifica com pocs actors la unió entre cinema d'autor i cinema popular, entre el cinema llatinoamericà i la projecció internacional. I perquè manté des de fa dies, dues dècades, una relació especialment estreta amb Sant Sebastià, on va rebre el Premi Donosti el 2017. En aquesta edició, a més, ha assistit al festival per presentar el seu últim treball, Lo dejamos acá, d'Hernán Gólfrid, amb caràcter d'estrena mundial. Avui, doncs, al de cine, parlem de Ricardo Darín.

0: Doncs va, explica'ns a què es deu aquesta banda sonora.
1: Doncs sí, és la banda sonora de Nueve Reinas, una de les pel·lícules importants dels inicis de Ricardo Darín. Hi ha actors que interpreten personatges, n'hi ha d'altres que amb els anys acaben convertint-se en una presència cinematogràfica. Ricardo Darín pertany a aquesta segona categoria. Quan apareix a la pantalla, sovint tenim la sensació que no estem veient un actor que interpreta un personatge, sinó una persona que simplement està vivint una situació davant nostra. Aquesta naturalitat, aquesta manera de mirar, de parlar, de callar i fins i tot de dubtar, ha convertit Ricardo Darín en un dels grans actors del cinema argentí contemporani i, probablement, en un dels rostres més reconeixibles del cinema en castellà. Però la seva història comença molt abans que Nueve Reinas, El hijo de la novia o El secreto de sus ojos. Ricardo Alberto Darín va néixer a Buenos Aires l'any 1957 en una família d'actors. El seu pare i la seva mare treballaven en el món de la interpretació. La seva germana Alejandra també seria actriu. Per tant, el teatre i la interpretació no van arribar a la vida de Ricardo Darín com una vocació descoberta de gran. De fet, hi va créixer. Va començar a actuar quan era un nen i durant la seva adolescència ja treballava professionalment. Primer vindria al teatre, després la televisió i, paral·lelament, al cinema. Els seus primers anys professionals estan molt vinculats a la televisió argentina i a les telenovel·les. Durant els anys 70 i 80 es converteix en un actor molt conegut pel públic argentí. És una etapa que avui pot resultar sorprenent si només coneixem el Darín cinematogràfic, perquè aquell Darín encara no és el protagonista de grans drames, thrillers o pel·lícules d'autor. És, sobretot, un actor popular. I aquesta popularitat televisiva serà important per la seva carrera posterior.

A principis dels anys 90, alguna cosa comença a canviar. El cinema argentí està entrant en una nova etapa, i Darín també. El 1993 protagonitza Perdido por Perdido, d'Alberto Lecchi. I progressivament, directors i espectadors, comencem a veure'l d'una altra manera. Ja no és només aquell actor popular de televisió, és un actor de cinema. A finals dels 90 arriben pel·lícules com El Faro, d'Eduardo Miñona, El mismo amor, la misma lluvia, de Juan José Campanella, però quan arriba l'any 2000 canvia definitivament la seva carrera, i és que arriba la pel·lícula Nueve Reines, de Fabián Bielinski. És aquesta banda sonora que estem sentint de fons. De què va aquesta pel·lícula? Doncs són dos estafadors. Una operació aparentment senzilla, unes falsificacions, una cadena de trampes dins d'altres trampes, i un Ricardo Darín que interpreta Marcos, un estafador veterà, segur de si mateix, ràpid de paraula i aparentment sempre un pas per davant dels altres. La seva química amb el coprotagonista Gastón Pauls és extraordinària. La pel·lícula és un èxit incontestable, però el més important és que Darín deixa de ser una estrella argentina per començar a convertir-se en un actor conegut internacionalment. Nueve Reines també demostra una de les seves grans virtuts, la capacitat de treballar en un thriller sense perdre mai la humanitat del personatge. Darín pot ser cínic, però no és simplement un cínic. Pot ser un estafador, però hi ha una persona vulnerable sota aquesta cuirassa. A partir d'aquí, la seva carrera agafarà una velocitat extraordinària.

Estem sentint la banda sonora, una de les peces importants de la banda sonora original de El hijo de la novia. I és que només un any després, el 2001, arriba una altra pel·lícula fonamental en la carrera de Darín, El hijo de la novia, de Juan José Campanella. Aquí Darín interpreta Rafael Belvedere, un home que dirigeix un restaurant i que viu atrapat entre la feina, els problemes familiars, una relació sentimental en crisi i la sensació, cada vegada més intensa, que la seva vida se li està escapant. Al seu costat hi ha actors extraordinaris com Norma Leandro, que està magnífica, Héctor Alterio i Eduardo Blanco. La pel·lícula parla de la família, de la bellesa, bellesa amb B baixa, de l'amor i de les segones oportunitats, però també parla d'una cosa molt senzilla, de la necessitat de tornar a mirar la nostra pròpia vida. Darín converteix Rafael en un personatge absolutament proper. No és un heroi, no és especialment admirable, és un home normal. I aquesta serà una de les constants de la carrera de Darín. I el 2002 arriba Kamchatka, de Marcelo Piñeiro. Dos anys després, torna a treballar amb Campanella al Luna de Avellaneda. I el 2005, Fabián Bielinski el dirigeix a El Aura. I en aquest film desapareix bona part de l'actor expansiu que va ser a Nueva Reina o El hijo de la novia. Darín aquí interpreta un taxidermista introvertit, un home obsessionat amb la idea del crim perfecte. És una interpretació molt física, molt silenciosa. El personatge observa, calcula, imagina, i nosaltres entrem dins del seu cap. A Laura és una demostració extraordinària que Darín no depèn del diàleg i és que pot sostenir tota una pel·lícula només amb la seva mirada.

Sentim una de les peces de la banda sonora de la pel·lícula El secreto de sus ojos. Any 2009, Juan José Campanella el dirigeix de nou en aquesta extraordinària pel·lícula. Aquí Darín interpreta Benjamín Espósito, un funcionari judicial retirat que intenta reconstruir un cas d'assassinat que l'ha perseguit durant dècades. Però la pel·lícula no és només un thriller, és també una història sobre la memòria, sobre la justícia, sobre la impunitat i, sobretot, sobre un amor que no ha desaparegut amb el temps. Darín treballa aquí amb Soledad Villamil, Guillermo Francella i Pablo Rago. I la pel·lícula aconsegueix una cosa extraordinària. Funciona com un thriller, però també com a drama, també com a història d'amor i com a reflexió sobre l'Argentina. El resultat és un enorme èxit internacional. L'any 2010, El secreto de sus ojos guanya l'Oscar a la millor pel·lícula internacional. Per a Darín, aquell és un dels grans moments de la seva carrera. I és que una de les característiques de Darín és que no necessita omplir els silencis. El secreto de sus ojos, això és especialment visible. Ho veurem també després amb una altra pel·lícula, Truman, que comentarem més endavant. El seu mètode sembla basar-se sovint en una idea molt senzilla: deixar que l'espectador descobreixi què li passa al personatge. No explicar-ho tot, no subratllar-ho tot. En una entrevista a la cadena SER del 23 d'abril de l'any passat, Darín parla del seu personatge, dels herois i de la seva idea de l'heroi que no necessita una capa. La pròpia entrevista va ser titulada amb una frase seva sobre els herois que ho diu tot. He conocido muchos héroes que, afortunadamente, no llevan capa. I és una frase que serveix per explicar molts dels seus personatges. Darín no acostuma a interpretar superherois, interpreta persones, i són precisament aquestes persones les que, en determinats moments, es converteixen en herois. El mateix any 2010 el trobem en un registre molt diferent. La pel·lícula és Carancho, de Pablo Trapero. Darín interpreta Sosa, un advocat que treballa al voltant dels accidents de trànsit i dels límits de la legalitat. És una pel·lícula fosca, violenta, de contingut social. Trapero utilitza Darín per entrar en un univers de precarietat, de corrupció i de supervivència. I torna a demostrar que l'actor pot abandonar completament els personatges anteriors. No hi ha rastre del simpàtic Rafael de l'Hijo de la Novia, ni del Marcos de Nueve Reines. Hi ha un altre home. És més fosc, més ambigu, més perillós. El 2011 el trobem a Un cuento chino, de Sebastián Borenstein, i el 2014 a Relatos salvajes, de Damián Cifrón. 6 històries sobre la violència, la venjança i la ruptura dels límits, i Darín protagonitza una d'elles. És Bombita, un enginyer que entra en guerra amb el sistema de retirada de vehicles de la via pública. La història comença amb una situació aparentment quotidiana, però la frustració va creixent i creixent i creixent, fins que el personatge explota i la pel·lícula fa un gir bestial. Bombita es converteix en un fenomen popular i Darín aconsegueix una cosa molt complicada: fer riure amb una situació que, en el fons, parla de la frustració, la burocràcia i la importància davant del sistema. Relatos salvajes és un enorme èxit internacional i va arribar a les portes de l'Oscar.

Estem sentint una peça, bonica peça de la banda sonora original composta per Nico Costa per Truman. Un any després, el 2012, arriba una de les interpretacions més delicades de Darín, la pel·lícula Truman, dirigida pel català Cesc Gay. Aquí Darín és Julián, un actor argentí que viu a Madrid i que sap que la seva vida s'acosta al final. Un amic, interpretat per Javier Cámara, arriba a Madrid per passar uns dies amb ell. I a partir d'aquí, la pel·lícula parla d'una cosa molt difícil, com ens enfrontem a la mort. Però Cesc Gay no fa una pel·lícula melodramàtica. Parla de la mort alhora que parla de l'amistat, de les decisions personals, de la dignitat. I Darín ofereix una interpretació extraordinàriament continguda. Per aquest paper obté la Conxa de Plata al millor actor al Festival de Donostia i el Goya al millor actor. El 2017... Darín interpreta un altre personatge molt diferent, a la Cordillera, de Santiago Mitre. Aquí és el president de l'Argentina. L'any 2008 fa un pas més en la internacionalització i treballa amb el director iranià Asghat Farhadi. La pel·lícula és Todos lo saben i comparteix protagonisme amb Penélope Cruz i Javier Bardem. És una producció internacional rodada a Espanya i una mostra de fins a quin punt Darín ja forma part del mapa del cinema internacional. I el 2019 treballa amb el director Sebastián Borenstein amb una pel·lícula que a mi m'encanta, L'Odissea de los Giles. És un grup de veïns que perd els seus estalvis en plena crisi econòmica argentina, recordeu el Corralito, i tots ells decideixen recuperar-los, i de quina forma ho fan. La pel·lícula barreja comèdia, crítica social i cinema de robatoris. I aquí apareix una altra dimensió important de Darín, la de productor. Perquè ja no és només l'actor, comença a intervenir cada vegada més en els projectes que li interessen des de la vessant de la producció.

Estem sentint la peça de la banda sonora original d'Argentina 1985, composta per Pedro Osuna. Argentina 1985 és una pel·lícula de l'any 2022 de Santiago Mitre. Darín interpreta el fiscal Julio César Estrasera, responsable de l'acusació en el judici contra els principals responsables de la dictadura militar argentina. És una pel·lícula sobre un moment històric fonamental, però també és una pel·lícula sobre les persones, sobre la por, sobre la responsabilitat, sobre la necessitat d'actuar i fins i tot quan les circumstàncies són adverses. És una pel·lícula dura, una pel·lícula que posa els pèls de punta. Aquí Darín assumeix un personatge real i ho fa des de la contenció, sense convertir-lo en un heroi convencional. La pel·lícula aconsegueix una extraordinària repercussió internacional i està nominada a l'Òscar. Aquí, de nou, en aquesta pel·lícula, Darín exerceix de productor.

0: Estem sentint la peça de la banda sonora original composta per Federico Giussi per l'Eternauta. L'Eternauta és un projecte especialment singular, és una sèrie de 6 episodis que va ser creada per Bruno Stagnaro i és l'adaptació d'una mítica novel·la gràfica d'Héctor Germán Osterheld i Francisco Solano. Darín interpreta Juan Salvo, un dels personatges centrals de la sèrie. Aquest projecte és important perquè representa la seva incorporació a una gran producció serial internacional i a l'univers de ciència-ficció que fins ara ell no havia tocat. És un gènere poc habitual en la seva filmografia, però us puc assegurar que he vist algun episodi de la sèrie i està genial. Doncs bé, Ricardo Darín, de fet, ha construït una carrera extraordinàriament llarga sense abandonar mai cap dels 3 territoris que la van formar: el teatre, la televisió i el cinema. A més, actuen en tots alhora, perquè en aquests moments està fent una peça teatral a Madrid increïble. Però és sobretot en el cinema, en el que ha acabat convertint-lo en una figura de referència a nivell internacional. La seva filmografia coincideix amb bona part de la renovació del cinema argentí de les darreres dècades i amb la seva creixent internacionalització, tot i que cal dir que actualment el cinema argentí està passant per un moment difícil, precisament per la situació política que viuen, i ell això ho reivindica contínuament. Des de Nueve Reinas fins a Argentina en 1985, passant per El hijo de la novia, El aura, El secreto de sus ojos, Carancho, Relatos salvajes, La odisea de los giles i Truman, per dir-ne algunes, Darín ha anat construint una galeria de personatges que tenen una característica comuna. Són homes aparentment corrents que, davant una situació extraordinària, revelen una profunda complexitat humana. Aquesta és, probablement, la gran aportació que fa Darín al cinema: haver convertit la naturalitat en una forma d'excel·lència interpretativa. I el més significatiu és que, després de més de 50 anys d'ofici, la seva trajectòria encara continua oberta. El 2026, quan el Festival de Sant Sebastià reconeix precisament aquest mig segle de carrera, Darín continua combinant interpretació, producció, cinema argentí i projectes internacionals. Per tant, llarga vida al cinema i llarga vida al cinema de Ricardo Darín.
1: Per cert, Antonio, saps que Darín va dir no a Hollywood?
0: Sí.
1: És molt curiós, no?
0: És molt curiós.
1: Perquè li feien fer de narcotraficant, sí. I ell va dir que... I mira que era amb Denzel Washington, que vull dir...
0: Sí, era un projecte
1: per la seva carrera, no vegis.
0: Li hagués anat molt bé i es va negar rotundament. Em sembla molt, molt honest, molt coherent amb la seva carrera i amb el seu pensament, perquè és un home molt coherent amb el seu pensament polític, social i de reivindicació, i per tant em sembla que és genial. Uh-huh. Sí, és un home que l'admiro com a actor i com a persona. I quan parla... És això, l'estàs veient actuar i sembla que sigui ell, i quan l'estàs veient parlar sembla que estigui actuant tot barrejat, perquè és molt natural.
1: Mm-hmm. I també altra curiositat que he trobat és que va editar un vinil que explica que té 10 poemes recitats, escrits i musicalitzats per l'artista, per ell mateix.
0: Això no ho sabia.
1: I es diu De a dos, però a veure, només va aconseguir vendre 7.000 còpies a Bahía Blanca. Però vaja, ell va fer... És un fallit pas per al món de la música,
0: sí,
1: evidentment.
0: Sí, pues això no tenia
1: però
0: coneixement.
1: Però que evidentment dintre del món de la interpretació té una carrera espectacular i va provar sort amb el món de la música, i en aquest cas doncs no va tenir tanta sort. Però vaja, que ho va intentar, no? Està bé.
0: Sí, és...
1: Coses s'han d'intentar, de vegades.
0: És un crac, aquest home.
1: I també que té nacionalitat espanyola.
0: Sí. Precisament per això, perquè la situació política del seu país no hi combrega i té la nacionalitat espanyola, tot i que es mou molt. No ha acabat de marxar d'Argentina, però sí que té la doble nacionalitat, i això també diu molt. I ell se sent molt a gust aquí a l'estat espanyol.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs avui, per què has escollit, Ricardo Darín? Perquè tu t'agrada personalment.
0: Perquè m'agrada i perquè, bueno, una mica per aquesta...
1: És un dels teus top?
0: Sí, és un dels meus tops, sí. Perquè a més a mi Argentina com a país té una atracció increïble. El seu cinema, el seu pensament, la seva forma de tot. I Ricardo Darín, tot això ho té, diríem, ho representa en la seva màxima esplendor. I l'he triat perquè això, perquè és el leitmotiv de la figura, diríem, mediàtica, perquè la seva cara està en el Festival de Sant Sebastià en tots els àmbits. Uh-huh. I perquè, bueno, això és de totalment actualitat. Ha presentat la pel·lícula Lo dejamos haga, que és la seva última pel·lícula, i, a més, és una pel·lícula que no tinc referències d'ella, però que tinc intencions també de veure-la, perquè tot el seu cinema m'interessa moltíssim.
1: Uh-huh. Quin paper creus que li falta fer a Ricardo Darín? Doncs
0: pues els ha fet tots, eh?
1: Sí?
0: Com que, a més,
1: no hi ha cap
0: buit? No, perquè, a més, això, ell no farà mai superherois, ni farà res que s'allunyi del seu pensament, i, per tant, segurament que hi ha papers que els faria i els brodaria, però una mica es manté en la línia del seu recorregut, que és bestial. Jo crec que no li falta fer res, eh?
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí, Antonio.
0: Molt bé, lo dejamos acá, com seria el títol de la seva pel·lícula.
1: Per aquest de cine, que vagi bé.
0: Adéu.

0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Són les 7.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En marxa hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres. Jordi Fortià.
4: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada.
3: Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centraran les noves pobreses.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
5: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba als 500 euros per passar el mes.
3: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
4: També està activada la prealerta del Pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. Xavier Masramon és el cap de guàrdia de Protecció Civil.
6: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
3: En marxa la segona aturada de la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB que s'allargarà fins a les 9 del vespre. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%.
4: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera a les 11 de la nit fins a la fi dels serveis.
3: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
4: I el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
3: En esports, Jordi Cervantes, Aitsunoda fa història.
7: La judoka lleidatana s'ha proclamat campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Pollerès a la final. D'altra banda, Espar Girona i Cadí la Seu buscaran el primer triomf del curs a la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines s'enfronten al Mallorca Palma a les 8 del vespre i les urgellenques jugaran contra el Leganés a les 9 de la nit.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara, la de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats i la de Tarragona i Lleida on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger, al Vallès Oriental, al Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també al sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i el Baix Llobregat, sobretot el delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Doncs aturades habituals en plena hora punta, que són. La veritat és que ara en general hi ha força volum de trànsit en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, zona del Vallès, també les rondes, per exemple, una jornada més, la ronda litoral va molt plena, amb retencions destacades, de fet, en tots dos sentits de la marxa, i també la ronda de dalt, molt trànsit, sobretot en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Però també destaquen, per exemple, l'extrem nord de Barcelona, l'autopista C33, amb retencions de més de 6-7 quilòmetres entre la Llagosta i el nus de la Trinitat. I a l'extrem sud destaca, per exemple, l'autopista B23, amb retencions entre Sant Just d'Esvern i l'Avinguda Diagonal. Com a incidència, tenim un accident ara a la C17, el tram de Montcada i Reixac en direcció a Barcelona està provocant aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en portada, en marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres i vol traslladar a les comarques de muntanya les protestes que s'estan produint arreu de Catalunya.
4: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques, com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada. Uns usos que, segons els convocants, redueixen l'oferta d'habitatge disponible per a la residència habitual i dificulten que famílies, treballadors i joves puguin quedar-se a viure a la zona. Les entitats també alerten que una davallada dels habitatges d'ús habitual pot fer que els pobles de muntanya perdin serveis com l'escola o el transport públic. Per això reclamen una regulació dels lloguers de temporada, l'ampliació del parc públic d'habitatge i mesures per mobilitzar els immobles que ara es destinen a l'ús turístic o a la segona residència.
0: Com dèiem, les manifestacions han començat ara a les 7 del vespre, a la Seu i Ripoll, de seguida hi anirem, però mentrestant, prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%.
4: Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge.
0: Carina Bellbé.
5: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos recursos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
6: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
7: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: I ara sí, estem en condicions de connectar amb Ràdio Ripoll per saber com s'està visquent la manifestació que ha començat, com dèiem, a les 7 de la tarda. Manifestació pel dret a l'habitatge. Ràdio Ripoll, Paula Sagaio, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs just a les 7 en punt s'han començat a concentrar desenes de persones a la plaça de la Lira, al centre neuràlgic de Ripoll, per totes elles conjuntament doncs, reclamar aquest dret a l'habitatge. Reclamen precisament que es deixin de fer especulacions i que també les persones que vulguin establir-se a la nostra vila ho facin, però no com a segones residències. Una concentració que, com bé dèiem, s'ha mobilitzat des de Pirineu Viu per la comarca del Ripollès i per totes les altres comarques que estan afectades per aquesta crisi. Les crisis que s'estan reclamant a altres punts del territori de grans ciutats doncs, també han arribat a la comarca del Ripollès. Seguirem molt atents a com avança aquesta concentració.
0: Gràcies, Paula. Doncs parlant de concentracions, el Sindicat de Llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball per la mort de la Mari Carmen i ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda en honor també a Mari Carmen i a l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar el mes passat després de ser desnonada. Mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer i avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon aquesta setmana, però que finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill, Cugat Mèdia, Sara Vella.
9: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del Sindicat de Llogateres, Mariona Bota.
10: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
9: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
0: I el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments que avui ha presentat les dates d'enguany.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris.
0: Esther Minguell.
11: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc dels Aliments de Barcelona i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
12: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
13: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
11: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
4: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja.
0: Maite Pole.
14: Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
15: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf, i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
14: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquestes 48 hores un total de 921 trucades.
0: I el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema ESALERT, ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa.
4: És un dels punts d'una moció d'Esquerra que ha comptat amb el suport de tota la cambra, excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
16: Gestió territorial, de gestió forestal per fer prevenció d'incendis. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho i ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
4: El text demana assegurar-ne la recepció independentment de l'operadora de telefonia i que es garanteixi més anticipació i coordinació entre el Metocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. En termes generals, la cambra ha demanat que el Metocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: I tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. A Granollers, un dels territoris més afectats pel temporal, l'Ajuntament ha desallotjat la residència de persones grans a Dara per prevenció. El Departament de Drets Socials ha traslladat la vintena de persones totes juntes a un altre equipament. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
17: Ho han comunicat l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i la cap de l'operatiu coordinat pels bombers de la Generalitat, Montse Díaz, en una compareixença pública aquest matí al Centre de Comandament Avançat. Alba Bernosell ha explicat que han actuat d'acord amb les famílies.
18: Comunitat amb els treballadors i treballadores, d'acord, havent parlat prèviament amb tots ells, amb tots els familiars i amb totes les famílies. Per tant, agraint aquest cas la col·laboració i la rapidesa, òbviament, dels qui van procedir amb el trasllat.
17: I és que els aiguats havien fet caure de de manera parcial un talús del carrer Velázquez, on hi ha la residència. Amb possibles noves pluges hauria pogut caure del tot i deixar el camí tallat i la residència aïllada. Els serveis d'emergències continuen treballant per restablir la normalitat a Granollers i municipis veïns i en buscar en Rami, el nen de 12 anys desaparegut, i han ampliat la zona de cerca fins a la Roca i Parets del Vallès.
0: I encara un darrer punt en emergències. Catalunya es prepara per posar a prova el sistema d'avisos davant d'un possible accident químic. Serà el pròxim 19 d'octubre amb una prova simultània a tot el territori que farà sonar les sirenes i enviarà alertes als telèfons mòbils de les zones afectades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
19: Catalunya farà el 19 d'octubre una prova simultània de sirenes de risc químic a tot el territori. La directora general de Protecció Civil, Marta Casanya, ha presentat aquest dijous al centre del 112 de Reus el dispositiu que servirà per comprovar el sistema d'avisos i recordar a la ciutadania com actuar davant d'una emergència química. L'exercici començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. Sonaran 119 sirenes en 47 municipis i la prova afectarà unes 930.000 persones. També s'enviarà un missatge S-Alert als mòbils de les zones afectades. És el primer cop que una prova d'aquestes característiques es fa simultàniament a tot Catalunya.
20: Aquesta prova pel dia 19 d'octubre la podem fer a tot Catalunya. Si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada doncs, per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
19: Protecció Civil recorda més que davant d'un accident químic real la principal mesura d'autoprotecció és confinar-se a l'interior d'un edifici. La ciutadania també podrà respondre tindrà una enquesta anònima per valorar el funcionament de la prova.
0: I a part de les pluges, el que també ha afectat la mobilitat és la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB a Barcelona, que ara a les 7 han setat una nova franja d'aturades. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%.
4: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis. La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa.
0: Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
21: Bona tarda. Doncs aquesta primera jornada de vaga dels conductors de TMB ja s'està fent notar entre els usuaris del servei d'autobusos. Les aturades han provocat llargues esperes i cues a les parades, especialment durant la primera franja del matí, quan els serveis mínims s'han reduït fins al 20% en alguns trams.
22: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo.
21: Generat així queixes, tot i que la vaga estava anunciada des de feia dies. No obstant, durant la tarda, alguns usuaris encara no s'havien assabentat d'aquesta reducció de freqüència en els busos i així ens ho han fet saber.
23: Sí, ho havia escoltat, que a l'octubre hi havia algunes. Avui les hem agafant perquè hem fet un transbord i necessitàvem agafar-lo.
24: Bueno, de normal siempre llegan tarde. A veces te toca, no sé, buscar opciones. Siempre hay gente esperando, colas, porque los buses siempre llegan tarde.
25: No me ha afectado porque he venido a las 6 de la mañana y a las 7 he cogido el H6 y bien.
21: Els conductors reclamen millores en els calendaris laborals i una jornada de 35 hores setmanals, ja que asseguren que la situació actual és insostenible i demanen respostes a la direcció de TMB.
0: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
4: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir el guardó.
0: I encara parlant de guardons, el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
4: Nascut a Barcelona l'any 1966, Rivera té una llarga trajectòria molt transversal que passa pel circ clàssic al contemporani de carrer. El Ministeri ha destacat la seva mirada única i sensible a l'escena del circ i el fet que s'ha convertit en un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional.
0: I avui la cultura i la música ponentines estan de dol. El gitano de Balaguer, figura icònica de la contracultura a les Terres de Ponent, ha mort aquest dijous 8 d'octubre als 60 anys. La plaça del Mercadal de la capital nugarina acollirà l'homenatge demà divendres. Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
26: Con lo gitano de Balaguer, que vos que digui, invita...
0: El músic havia anunciat la seva retirada dels escenaris el passat 9 de setembre, després d'haver estat ingressat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i sotmès a una traqueotomia. Tot i mantenir-se estable, la salut de Joan Portasalce, més conegut com el Gitano de Balaguer, havia anat empitjorant fins al diagnòstic de càncer de gola i ha passat les seves darreres jornades a la Clínica Èstia de Balaguer. Aquest divendres 9 d'octubre, a 8:15 de la tarda, a la plaça Mercadal de la capital noguerina, acollirà l'acte de comiat. La trobada tindrà un caire senzill i recollit, comptarà amb la lectura de diferents textos i també de paraules de familiars, amistats i persones properes al Joan. A més, també es podran escoltar algunes de les seves cançons.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo. La judoka s'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Guillem Figuerola, 1-1, Lleida Ràdio.
3: El camí fins a l'hora ha estat impecable per la lleidatana. Tsunoda ha superat la azerbaijanesa Sudaba Agabeya i l'eslovena Nika Koren en primera i segona ronda, desfent-se també en vuitens de la neerlandesa Sam van Dijk. La judoka de 24 anys no s'ha aturat als quarts amb la sueca Ingrid Nilsson al davant i ha rematat amb un punt d'or la semifinal contra la sèrbia Alexandra Andrić per plantar-se així a la final. Allà s'ha trobat l'austriaca Micaela Polleres, la rival contra qui va perdre el bronze als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta vegada la victòria ha sigut per una Tsunoda que s'ha imposat amb un ipon amb què ha aconseguit el seu primer títol mundial en la categoria absoluta. La judoka havia estat campiona del món en categoria cadet i dues vegades en júnior. Amb aquest or, la lleidatana es converteix en la cinquena espanyola que guanya un mundial i en la primera dona des d'Isabel Fernández, campiona el 1997.
2: Aquest dijous es juga la jornada intersetmanal, la segona de la Lliga Femenina, amb els partits de l'Espart Girona i del Cadí la Seu. La gironina reben a Fontejau el Mallorca Palma a partir de les 8 del vespre, amb l'objectiu d'aconseguir el primer triomf oficial del curs. El tècnic Roberto Íñiguez avisa que, malgrat ser un nou vingut a la categoria, serà un partit complicat.
4: Si tiene una de las mejores plantillas de la temporada, tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: De la seva banda, les urgellenques reben la seva pista al Leganés a partir de les 9 de la nit. Escoltem el tècnic del Cadí la Seu, Pepe Vázquez.
5: Per nosaltres és un partit molt especial, és el nostre primer partit aquí en el Palau. Necessitem que la gent vinga i animen. Per nosaltres és molt important l'energia que nos donen.
2: També hi ha competició aquest dijous a la Champions d'handbol. Després d'una aturada de 3 setmanes, el Barça rep al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest. A partir de 3 quarts del vespre, l'equip dirigit per Carlos Ortega, arriba tot just a l'Equador de la primera fase de grups i buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. I una notícia d'última hora, perquè en hoquei patins, a Calafell serà la seu de la Copa Continental femenina i masculina, que enguany la disputaran tots dos equips, a totes les dues categories. Les finals de 4 es disputaran del cap de setmana del 14 al 15 de novembre.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa...
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
10: A Caca Bravo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
11: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
12: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Els hits de tots els temps.
14: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll, dues manifestacions pel dret a l'habitatge. La manifestació està convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, Jordi Fortià.
2: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques, com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada.
0: Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centraran les noves pobreses.
2: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda a l'alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
3: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba als 500 euros per passar el mes.
0: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
2: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. Xavier Masramon és el cap de Guàrdia de Protecció Civil.
4: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
0: En marxa la segona aturada de la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB que s'allargarà fins a les 9 del vespre. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%.
2: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis.
0: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
2: I el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
0: En esports, Jordi Cervantes, Aitsunoda fa història.
5: La judoka lleidatana s'ha proclamat campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Poyeres a la final. D'altra banda, Espar Girona i Cadí la Seu buscaran el primer triomf del curs a la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines s'enfronten al Mallorca-Palma a les 8 del vespre i les urgellenques jugaran contra el Leganés a les 9 de la nit.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara, la de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats, i la de Tarragona i Lleida, on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger. El Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també el sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i el Baix Llobregat, sobretot el delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, no a les rondes de Barcelona, que encara continuen força carregades. Encara parlem d'una ronda litoral amb trams d'aturades destacats i, a més, en totes dues direccions. I tampoc no fa net aquesta ronda de dalt, també encara amb aturades importants en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. A la resta de vies, sí, poden quedar petits trams de retencions a vies com la C58 o la C33, això a l'extrem nord de Barcelona, o a l'extrem sud també petits trams aturades a vies com la C32, l'autopista del Garraf. Però, com et deia, en general, parlem d'una millora del trànsit ja en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, i vol traslladar a les comarques de muntanya les protestes que s'estan produint arreu de Catalunya.
4: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada, uns usos que, segons els convocants, redueixen l'oferta d'habitatge disponible per a la residència habitual i dificulten que famílies, treballadors i joves puguin quedar-se a viure a la zona. Les entitats també alerten que una davallada dels habitatges d'ús habitual pot fer que els pobles de muntanya perdin serveis com l'escola o el transport públic. Per això reclamen una regulació dels lloguers de temporada, l'ampliació del parc públic d'habitatge i mesures per mobilitzar els immobles que ara es destinen a l'ús turístic o a la segona residència.
0: Com dèiem, les manifestacions han començat a les 7 del vespre a la Seu i Ripoll. Anem cap allà, cap a Ripoll, per veure com s'està seguint la mobilització. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bona tarda.
5: La concentració convocada per Pirineu Viu i que s'està duent a terme paral·lelament a Ripoll i també a la Seu d'Urgell ha començat a la Vila Comtal amb un minut de silenci per Mari Carmen i l'Olga, dues de les veus d'aquesta realitat que s'està patint arreu del territori. La concentració ha plegat a mig centenar de persones de totes les edats, totes elles amb l'objectiu de que el Pirineu sigui un lloc on viure i no només la imatge del turisme, tal i com ha assegurat des de la plataforma. També han mostrat la seva contra l'especulació immobiliària que s'està patint a comarques com el Ripollès. També asseguren que aquesta serà la seva primera acció, però que tenen molt clar que continuaran tirant endavant tota mena de concentracions i de trobades amb l'objectiu, doncs, de lluitar contra aquesta realitat. L'objectiu de cara a les pròximes jornades és anar cap a la vaga general, tant i com han assegurat els seus portaveus.
0: Gràcies, Paula. Doncs prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%.
4: Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge.
0: Carina Bellver.
6: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat Alberto Núñez Feijóo ho considera tot plegat una manipulació emocional.
7: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
8: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball i ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda en honor a la Mari Carmen i l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar el mes passat després de ser desnonada.
0: I el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments, que avui ha presentat les dates d'enguany.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda a l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris.
0: Esther Minguell.
9: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
10: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
11: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
9: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
4: També està activada la prealerta del pla Inuncat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja.
0: Maite Polo.
12: Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
13: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
12: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquestes 48 hores un total de 921 trucades.
0: I el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema S-Alert, ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa.
4: És un dels punts d'una moció d'Esquerra que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
14: Gestió territorial, de gestió forestal per fer prevenció d'incendis. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil. Tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho. I ens hi hem de posar, perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
4: El text demana assegurar-ne la recepció, independentment de l'operadora de telefonia, i que es garanteixi més anticipació i coordinació entre el Meteocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. En termes generals, la cambra ha demanat que el Meteocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: I encara un darrer apunt en emergències. Catalunya es prepara per posar a prova el sistema d'avisos davant d'un possible accident químic. Serà el pròxim 19 d'octubre amb una prova simultània a tot el territori que farà sonar les sirenes i enviarà alertes als telèfons mòbils de les zones afectades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
15: Catalunya farà el 19 d'octubre una prova simultània de sirenes de risc químic a tot el territori. La directora general de Protecció Civil, Marta Casanya, ha presentat aquest dijous al centre del 112 de Reus el dispositiu que servirà per comprovar el sistema d'avisos i recordar a la ciutadania com actuar davant d'una emergència química. L'exercici començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. Sonaran 119 sirenes en 47 municipis i la prova afectarà unes 930.000 persones. També s'enviarà un missatge S-Alert als mòbils de les zones afectades. És el primer cop que una prova d'aquestes característiques es fa simultàniament a tot Catalunya.
16: Aquesta prova pel dia 19 d'octubre la podem fer a tot Catalunya. Si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada doncs, per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
15: Protecció Civil recorda més que davant d'un accident químic real la principal mesura d'autoprotecció és confinar-se a l'interior d'un edifici. La ciutadania també podrà respondre a una enquesta anònima per valorar el funcionament de la prova.
0: I a part de les pluges, el que també ha afectat la mobilitat és la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB a Barcelona, que ara a les 7 han encetat una nova franja d'aturades. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%, mentre la companyia ho xifra en el 66%.
4: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis. La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa.
0: Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
17: Bona tarda. Doncs aquesta primera jornada de vaga dels conductors de TMB ja s'està fent notar entre els usuaris del servei d'autobusos. Les aturades han provocat llargues esperes i cues a les parades, especialment durant la primera franja del matí, quan els serveis mínims s'han reduït fins al 20% en alguns trams. Una situació que ha obligat alguns passatgers a buscar alternatives per arribar als seus destins i que ha generat així queixes. Tot i que la vaga estava anunciada des de feia dies, no obstant, durant la tarda alguns usuaris encara no s'havien assabentat d'aquesta reducció de freqüència en els bussos i així ens ho han fet saber.
18: Sí, ho havia escoltat, que a l'octubre hi havia algunes. Avui l'estem agafant perquè hem fet un transbord i necessitàvem agafar-lo.
19: Bueno, de normal sempre llegan tarde. A veces te toca, no sé, buscar opciones. Siempre hay gente esperando, colas, porque los buses siempre llegan tarde.
20: No me ha afectado porque he venido a las 6 de la mañana y a las 7 he cogido el H6 y bien.
17: Els conductors reclamen millores en els calendaris laborals i una jornada de 35 hores setmanals, ja que asseguren que la situació actual és insostenible i demanen respostes a la direcció de TMB.
0: I el Servei Català de Trànsit ja té els ulls posats en l'operació sortida amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
4: Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 per aquest cap de setmana i restringirà l'accés als camions. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra preveuen fer més de 1.800 controls per reforçar la seguretat a les carreteres. En total, es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 570.000 vehicles.
3: Notícies en xarxa.
0: La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional la s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació i marca l'1 de novembre com a termini. La ministra no ha indicat cap percentatge, però al setembre la inflació ha pujat al 4,9%.
4: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha reunit el grup d'experts i els ha posat deures que hauran de tenir enllestits abans que acabi el mes.

0: al mes en 14 pagues. Díaz ha dit que l'increment del salari mínim segueix el seu curs ordinari i no té res a veure amb les eleccions.
1: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
0: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir el guardó.
1: I encara parlant de guardons, el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
0: Nascut a Barcelona l'any 1966, Rivera té una llarga trajectòria molt transversal que passa pel circ clàssic, el contemporani i de carrer. El Ministeri n'ha destacat la seva mirada única i sensible a l'escena del circ i el fet que s'ha convertit en un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional.
1: I avui la cultura i la música ponentines estan de dol. El gitano de Balaguer, figura icònica de la contracultura a les Terres de Ponent, ha mort aquest dijous 8 d'octubre als 60 anys. La plaça del Mercadal de la capital nogarina acollirà l'homenatge demà divendres. Ràdio Rosselló, Maria Cateu.
2: Con lo gitano de Balaguer, que vos que digui, invite tu primer.
3: El músic havia anunciat la seva retirada dels escenaris el passat 9 de setembre, després d'haver estat ingressat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i sotmès a una traqueotomia. Tot i mantenir-se estable, la salut de Joan Portasalce, més conegut com el gitano de Balaguer, havia anat empitjorant fins al diagnòstic de càncer de gola. I ha passat les seves darreres jornades a la clínica Èstia de Balaguer. Aquest divendres 9 d'octubre, a 8:15 de la tarda, a la plaça Mercadal de la capital nogarina, acollirà l'acte de comiat. La trobada tindrà un caire senzill i recollit, comptarà amb la lectura de diferents textos i també de paraules de familiars, amistats i persones properes al Joan. A més, també es podran escoltar algunes de les seves cançons.

0: I encara un darrer punt en cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
1: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus fora de les fronteres mirarà Flandes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. La lleidatana Aitsunoda es proclama campiona del món de judo. La judoka s'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Guillem Figuerola, 1-1, Lleida Ràdio.
3: El camí fins a l'hora ha estat impecable per la lleidatana. Sunoda ha superat l'azerbaijanesa Sudaba Agabella i l'eslovena Nika Koren en primera i segona ronda, desfensa també en vuitens de la neerlandesa Sam van Dijk. La judoka de 24 anys no s'ha aturat als quarts amb la sueca Ingrid Nilsson al davant i ha rematat amb un punt d'or la semifinal contra la sèrbia Alexandra Andrić per plantar-se així a la final. Allà s'ha trobat l'austriaca Micaela Polleres, la rival contra qui va perdre el bronze als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta vegada la victòria ha sigut per una Sunoda que s'ha imposat amb un nipón amb què ha aconseguit el seu primer títol mundial en la categoria absoluta. La judoka havia estat campiona del món en categoria cadet i dues vegades en júnior. Amb aquest or, la lleidatana es converteix en la cinquena espanyola que guanya un mundial i en la primera dona des d'Isabel Fernández, campiona el 1997.
2: Aquest dijous es juga la jornada intersetmanal, la segona de la Lliga Femenina de Bàsquet, amb els partits de l'Espart Girona i el Cadí La Seu. Les gironines reben a partir de les 8 del vespre a Fontejau el Mallorca Palma. El tècnic Roberto Íñiguez avisa que, malgrat ser un nou vingut a la categoria, serà un partit complicat.
4: Si tiene una de las mejores plantillas de la temporada, tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, tiene un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: De la seva banda, les urgellenques reben a la seva pista Leganés a partir de les 9 de la nit. Ignasi Cervera, Ràdio Seu.
5: El conjunt de Pepe Vázquez va debutar dissabte passat perdent per 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, almenys a

0: Mida. Tot i això, l'equip urgellenc també afronta un repte difícil en aquesta segona jornada. Vázquez considera important millorar alguns aspectes del primer partit.
1: Creo que hay que verlo con perspectiva. Hoy tenemos mucha gente joven, mucha gente que es nueva en la liga. Hoy ven que la pretemporada no es lo mismo que la liga regular, lo dura que va a ser la liga Endesa, a nivel de contactos, a nivel de tener que trabajar cada recepción, tener que jugar agresivas ofensivamente. Bueno, para nosotros creo que va a ser un muy buen aprendizaje de cara al futuro y bueno, y seguir que esto acaba de empezar.
0: El Leganés ha tingut un bon inici a la primera jornada, derrotat un dels millors equips de la temporada passada, l'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és entrenat per l'urgellenc Bernat Canut. En aquest primer partit van destacar la l'epivot maliana Aminata Sangare amb 18 punts i 10 rebots i la base catalana Regina Aguilar, que havia jugat al Cadí les dues darreres temporades.
2: També hi ha competició aquest dijous a la Champions d'handbol. El Barça rep el Palau Blaugrana al Dinamo de Bucarest a partir de 3 quarts del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba tot just a l'equador de la primera fase de grups i buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. I un últim apunt d'hoquei patins, perquè Calafell serà la seu de la Copa Continental, que enguany la disputaran equips masculins com femenins.
3: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit.
4: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
4: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
3: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
5: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondin Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
4: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
6: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
9: Respira i saber que la veritat és tan propera. Només em deixo portar camí.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
10: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
11: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son, que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
10: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta, detallat que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
12: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
13: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tenim dos convidats que ens parlaran de Sant Cugat. Bé, ens parlaran de tot, ens parlaran de música, música internacional de tot arreu, però partint de la idea de Sant Cugat. Però abans... L'homilia del Molta Comèdia. El llibre del Mormó. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. El primer temple dels mormons a Catalunya es comença a construir a Sant Cugat del Vallès. Aquesta era la notícia que es va difondre als diferents mitjans de comunicació de la ciutat, entre ells el d'aquesta santa casa, Déu sigui lloat. El dissabte 19 de setembre es va programar una cerimònia per posar la primera pedra en una esplèndida parcel·la situada entre l'avinguda de la Clota i l'avinguda de la Via Augusta del barri de Vullpelleres, on es construirà l'Església de Jesucrist dels Sants Darrers Dies, que és la segona a Espanya, a primera està a Madrid. Després d'un pla municipal amb modificacions del Pla General Metropolità per flexibilitzar els usos d'uns 200.000 metres quadrats de sostre als barris de Vullpelleres i de Can Mates. I ara, benvolguts, germans, segur que molts pensareu, però què té a veure la construcció d'aquest temple, residència i altres edificis d'ús d'aquesta església amb un programa dedicat a les arts escèniques? Doncs que per designis probablement divins, justament aquesta setmana el Teatre Auditori Emma Vilalasau Sant Cugat anuncia que el dia 25 del mes de febrer, quan les obres del temple estaran en marxa, començaran 4 dies, dijous 25 esmentat, divendres 26, dissabte 27 i diumenge 28, 6 funcions del musical El libro de los mormones, perquè es presenta en versió en castellà, perdoneu, en espanyol, dirien alguns. Un musical que ha estat triomfant a Madrid diverses temporades i que precisament ara fa una gira que comença el novembre a València, passant per Bilbao, Múrcia, Saragossa, Sevilla, Mallorca, A Coruña, Vigo, Sant Cugat del Vallès, Manresa, Pamplona, Gijón, Alacant i Màlaga. La producció és dels mateixos ATG Entertainment, que fa anys que triomfen també aquí en Mamma Mia, que la temporada passada va venir a Sant Cugat per tercera vegada. Jo, germans, veient i escoltant imatges d'aquest musical, no estic ben bé segur que els mormons estiguin molt contents del que es diu i com es presenta l'Església. Però pensant-ho bé, estimats, probablement és una d'aquelles formes subtils, etèries, susurrades als compositors i dramaturgs per impulsar una creació que, darrere aquesta mostra de modernitat i aparent controvèrsia i enfrontament, sugestiona de persones que mai havien pensat en l'existència d'aquesta església i volen saber quelcom més. Bueno, de moment podem dir que es va estrenar a Broadway l'any 2011 i es continua representant encara, igual com passa a Londres, i va per tot el món. Han fet 3 temporades a Madrid, ha estat premiat com el millor musical a Espanya l'any 2024 i el nombre de seguidors de l'Església de Jesucrist dels Sants Darrers Dies va creixent a tot l'estat. Si ho pensem bé, molta de la música que nosaltres estimem, gaudim i escoltem des de que érem petits, va començar a l'Església Catòlica. I només dic, amb els ulls mirant al cel, Johann Sebastian Bach. Per no allargar... Ai, ai, ai, que m'estan trucant. M'estan trucant. I em sembla que no podrem aquest moment. Que no podrem aquest moment contestar, però és un convidat que havia de venir aquí, amb nosaltres. I ara ho acabo. Estava dient
que estava mirant al cel i vaig pensar en Johann Sebastian Bach. Però per no llegar aquesta homilia, ha esmentat molts i molts noms i moltes hores parlant-ne. Esperem comprovar la qualitat, sentit i emocions que pugui portar-nos The Book of Mormon. I finalment, germans, us deixo com cada setmana demanant a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: Efectivament, la trucada que teníem era de l'altre convidat que arribarà una mica més tard, però esperem que arribi. Però mentrestant, comencem. I comencem a fer-ho amb en Gerard Claret. Gerard, com estàs?
1: Molt bé, content, com sempre, ja ho saps, d'estar aquí i gràcies per convidar-me.
0: Home, escolta'm, jo si convido és perquè perquè alguna cosa faràs, no? Alguna cosa faràs. Jo penso que s'ha de dir que... jo recordo molt quan vau celebrar els 50 anys de vida professional conjunta amb el teu germà.
1: Això va ser el 2018, sí.
0: El 2018, ja han passat 8 anys, imagina't. Sí.
1: I la conversa d'avui té a veure, evidentment, amb això. Amb aquesta celebració també. Després explicarem el perquè, si no ho has explicat ja tu.
0: No, he explicat i ara podem entrar-hi, perquè resulta que estem parlant d'un concert que es farà al Teatre Auditori de Vilassau el divendres vinent i que serà precisament dins d'aquest concert. Vosaltres dos, els germans Claret, feu, actueu, i el que fareu serà una peça que us va composar per vosaltres en Salvador Bordons.
1: Sí. Sí, la història remunta al 2018, com deies molt bé, que en Lluís i jo celebràvem els nostres 50 anys de carrera, perquè vam començar jovenets, tenim una edat, però no tanta.
0: Que es diu molt aviat, eh? Això dels 50.
1: Vam començar als 17 anys, sí. I llavors jo encara estava estretament vinculat com a director i director artístic. Ens esperem una mica. Segueixo?
0: Segueix.
1: Doncs jo estava com a director musical i director artístic de l'UNCA, de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, i per celebrar aquest aconteixement, diguem, vam encarregar en el Salvador Bordons un doble concert per violí, violoncel i orquestra simfònica.
0: Que era l'Orquestra Nacional d'Andorra.
1: L'Orquestra Nacional d'Andorra. En el que és aquest tipus de repertori, un doble concert, de fet, en el repertori, en el gran repertori simfònic universal, es podria dir, exagerant una mica, que només hi ha una obra, que és el doble de Brahms, que és el que s'acostuma a tocar sempre, no? El doble de Brahms, que també és per violí, violoncel i orquestra simfònica. Després hi ha alguna altra peça més, però vaja, la peça, diguem, important del repertori és el doble de Brahms. Doncs el Salvador, vull dir aquí jo, i no, evidentment, no entro a fer cap comparació, ni molt menys, que seria absurd, no?, però que va escriure un gran, gran concert. Vull dir que és un concert també molt simfònic, una peça on l'orquestra té una part important, on hi ha un diàleg amb els solistes i l'orquestra. Si ell arriba a temps, ens ho explicarà millor. I li van fer aquest encàrrec. Bé, aquesta peça es va tocar a Andorra, es va tocar en algun altre lloc. Han passat els anys i jo, l'estiu passat, no aquest, l'estiu del 2025, jo estava com cada any allò davant de les Medes, a la platja, i allà generalment m'acostumen a venir idees, quan estic allà tranquil, i vaig pensar, ostres, l'any que ve en Lluís i jo fem 75 anys, li vaig a proposar al Salvador, que evidentment és el director principal de la Simfònica de Sant Cugat, li vaig a proposar per què no fem una celebració també d'aquest esdeveniment, són 75 anys no de carrera, de vida, i li vaig enviar un WhatsApp. Ell estava als Estats Units i em va contestar de seguida, dient, ostres, ja saps que el Salvador és una persona allò molt efusiva, quina bona idea, Gerard, ho parlaré de seguida amb l'orquestra, a veure, i tal. I sí, i la cosa va anar endavant, no? I mira, aquí estem, ha passat un any i escaig, i això es farà aquest divendres, amb molta il·lusió, perquè et dic que és una obra molt important, és una obra ara que en Lluís i jo també fa temps, evidentment, que no hem tocat, i que ens fa molta il·lusió poder-la presentar a Sant Cugat. És que saps que Sant Cugat per nosaltres és la nostra segona pàtria.
0: Clar, vosaltres som nascuts d'Andorra, per les circumstàncies també especials.
1: I tant, i tant, especials. Per l'exili.
0: Exili dels vostres pares.
1: Dels pares, sí, sí. I he de dir, aprofito també per dir que em sap greu perquè es va intentar que aquest concert es pogués fer a Andorra, també, per celebrar allà, i que jo, bueno, lamento que no s'hagi pogut fer a Andorra, però, bueno, són coses que a vegades un hi pensa i ho planifica i no s'arriba a poder fer. Però, bueno, aquí ho farem. També ja saps que el concert es repeteix el diumenge al Teatre La Massa de Vilassar, i sempre està molt bé quan fas una producció i has de muntar un programa poder-lo fer com a mínim dues vegades, no?, per amortitzar-lo artísticament, no?
0: Bé, diguem que, a més, que és un programa molt penso que és molt rodó des del punt de vista de...
1: Respira, no?
0: Clar, perquè tenim la vostra peça que... que suposo que té un pes, a part de estrictament, diguéssim, artístic, té un pes que és més emocional, etcètera, no? Però ja tenim tres autors italians molt coneguts, Pietro Mascagni, intermezzo de mica, el Giacomo Puccini, Capici Sinfònic, que és maquíssim, i el Antonio Respighi, Els Pins de Roma.
1: Clar.
0: Que vull dir que...
1: És un gran programa.
0: És un gran programa.
1: Molt atractiu, penso
0: jo,
1: sí.
0: I sé que segur que moltíssima gent, doncs, ho té memoritzat perfectament. Sí. A vegades és...
1: Els Bretons no tant, eh? Però, bueno, està bé, jo crec que... I això ja ho sabem, no? Perdona que t'he interromput.
0: No.
1: Que la gent li agrada... Això és així, eh? La gent li agrada escoltar coses que coneix, no? Perquè, bueno, li deu portar records i li agrada reconèixer el que està escoltant, però jo crec que també hauríem de despertar, de saber despertar l'interès per conèixer coses noves, perquè a vegades amb això tens sorpreses. No tot el que escoltaràs t'agradarà, però no pots estar escoltant sempre peces, diguem, de museu, per entendre's, i ho dic amb el carinyo, peces d'abans, has d'escoltar peces també que s'han escrit recentment i que són de compositors actuals, i aquí els que coneixem el Salvador sabem que el Salvador és una persona que escriu molt bé, que escriu pensant en el públic, que escriu conscient de que és un fet artístic que ha d'arribar al públic, i per tant ell s'esforça en que siguin peces, després agradarà, òbviament, sobre gustos, però que s'esforça per escriure peces que captin l'interès del públic, i jo crec que aquesta ho és.
0: I ara que no hi és aquí i que ens escolta, jo podria afegir que, a més, és una persona que sempre està donant suport a gent jove que comença...
1: Ho dius per nosaltres.
0: No, també per vosaltres. No, però és veritat. O sigui, ell va donant suport a gent jove, a compositors molt joves, que tenen dificultats per poder estrenar, aquesta és la veritat, això que estaves documentant molt, però que, en canvi, doncs, busca formes per poder-ho fer. I jo recordo que aquí hem vingut amb aquest programa amb els quatre últims anys, hem vingut com a mínim tres compositors nous, en fi. També hi ha una altra cosa que també passa en aquest moment, i és que avui et parlen, dius, un compositor jove i té 32 anys.
1: Sí, clar.
0: Que tu penses que, doncs, que a aquesta edat, doncs, el Schubert es va morir, pobre, doncs...
1: Bueno, això també... Abans es vivia menys i Schubert també va ser una excepció.
0: D'acord.
1: Un compositor als 30 anys és correcte.
0: Aquesta qualificació s'entén precisament situant-ho a l'època, no?
1: Sí, clar.
0: Aquesta és la veritat. Però penso que és molt interessant pensar que hi hagi aquest interès en dir això no s'ha acabat, al contrari, això ha de continuar, i per tant hem de fer que la gent ho escolti, ho escolti, i que arribi un moment que això es converteixi, doncs, també en un clàssic. Sí. Serà un clàssic a final d'aquest segle.
1: Clar, hi va haver una època que fa molts anys, això, diguem, els anys 70, els anys 80, que es va fer com un... Jo crec que es feia una mica com un gueto, no? Es feien concerts exclusius de música contemporània, no? I això, jo trobo que això, que està bé que es pugui fer també, però no és el que afavoreix més la difusió de la música contemporània. jo crec que el que està bé és incloure-la dins d'una programació normal i donar-li el seu pes, no? I evidentment, la música contemporània i la música contemporània catalana dels compositors catalans, no? I jo crec que ara això s'està, des de fa uns quants anys, ja s'està fent així. En un programa convencional s'inclouen peces de compositors contemporanis. I quan diem contemporanis no vol dir joves, eh? Compositors també catalans que alguns ja no hi són, però que tampoc són compositors que s'han difós molt, eh?
0: Sí, sí, sí. En Berenguer, per exemple, seria un.
1: Sí, sí, sí.
0: I com aquests en trobaria sí, moltíssims, sí. Moltíssims. I gent que ha fet coses que han envoltat per tot el món, a més a més, eh? O sigui, no que s'hagin quedat, doncs, una sí. cosa que s'ha fet aquí i se li ha fet perquè és d'aquí, no sé què. No, la cosa... I bé, l'altra cosa que és el taller de música. Però tu què t'haig d'explicar, jo? Què t'haig d'explicar si vas estar director?
1: Home, amb el Guim Joan.
0: Vas estar
1: aquí. El Diàbolos i Música, amb el Guim Joan.
0: El Diàbolos i Música.
1: Una experiència fantàstica, sí.
0: I l'experiència teva com a director del conservatori?
1: Bueno, allò va ser una gran experiència. Jo, la meva carrera de músic i concretament de violinista, de seguida s'ha vist orientada cap a tasques també de gestió musical, no? Perquè jo, quan era director de l'Orquestra d'Andorra, no era només el concertini el director musical, també feia tota la planificació, feia planificar tot el que era la producció, la programació, els assajos, etcètera, etcètera, no? El mateix que faig ara amb l'Orquestra Dilatant, que tu coneixes, sí. No? I quan em van proposar allò de l'ESMUC, és clar, era una sensació de dir, a veure, em fico en un terreny que no he trepitjat mai, però, és clar, si tu tens un esperit crític i, diguem, critiques el funcionament dels conservatoris, vaig pensar en aquell moment, i et proposen això, que és un projecte nou, a mi, si m'haguessin proposat, escolta, volem transformar el conservatori tal, que ja existia, en un conservatori superior, hauria dit no, perquè et fiques en un terreny que ja està tot... diguem, acostumat a actuar d'una manera i que quan vols canviar és impossible. A mi el que em va temptar de veritat del projecte de les MOOC és que era un projecte nou. I jo crec que aquí la Generalitat en aquell moment va ser revolucionària, perquè arreu el que es va fer va ser transformar els conservatoris que ja existien en centres superiors. I aquí es va crear un centre nou. D'aquí la polèmica, d'aquí les manifestacions que tallaven la Via Augusta, d'aquí les pancartes contra el senyor Claret, etc, etc, no? Perquè, és clar, diguem, tot el que era la part més carca, diguem, i també una part que potser no havíem explicat prou bé el que fèiem, eh? S'ha de dir tot, i que no vull dir que tothom que protestés fos per un sentit de falta d'interès en canviar les coses, no? També crec que també es van explicar malament certes coses i que si ens haguéssim explicat millor no haguéssim tingut tanta polèmica. Però també és veritat que quan vols canviar alguna cosa, si no hi ha polèmica és que no estàs canviant res.
0: I avui en dia...
1: Perquè els canvis... Si no generes polèmica és que no estàs canviant res. Els canvis fan por, el sector, diguem, més tradicional de la música clàssica... a fer una escola superior que englobava totes les àrees del món de la música, no?
0: És el que anava a dir-te, que avui en dia no s'entendria segons què sense les MOOC.
1: I tant, i tant, i tant. I sobretot, per mi, el més important és que els joves que han sortit i que han passat per la formació que ha ofert les MOOC tenen una concepció de la música molt més transversal i molt més àmplia, perquè abans estudiaves música i tu eres el de clàssica. Els de jazz anaven fent el seu.
0: Cosa.
1: Els d'antiga, quan va sortir l'antiga, anaven fent el seu.
0: I flamenco no en parlem.
1: No, clar. La música tradicional, etcètera. Però, esclar, quan es munta un centre superior que engloba totes aquestes músiques i fins i tot la indústria relacionada amb la música, en promoció i gestió, clar, aquí estàs obrint molts melons, no? Llavors, bueno, el sector clàssic es va sentir com desprotegit. I aquí va ser una mica bueno, allò va ser tremendo, jo me'n recordo de coses. Ara, jo m'ho vaig passar.
0: Estic segur.
1: Serà
0: estic...
1: que em va la marxa.
0: Estic segur.
1: M'ho vaig passar molt bé i ho tornaria a fer, eh? Perquè va ser viure en directe una revolució. I, esclar, això és molt interessant. I quan venien centres de fora i nosaltres convidàvem i vèiem el que feien ells, el que fèiem nosaltres, va ser una immersió fantàstica. Jo m'ho vaig passar molt, molt bé, molt bé. Per a mi va ser, jo crec, un gran privilegi que m'oferissin això i no vaig poder dir que no. Si dius que no, bueno, doncs sempre hi ets a temps de dimitir, però si dius que no, llavors ja no pots criticar mai més. Si et donen l'oportunitat de dirigir un canvi, si dius que no, ja no pots queixar mai més. T'hi has de mullar. I m'hi vaig mullar. I jo crec que va sortir bastant bé.
0: Doncs, dintre de tot, a part d'això que estàs dient, que és molt important, molt important, també li calia recordar el trio Barcelona que vam fer.
1: Sí.
0: El trio Barcelona que vam fer, que va posar, no és això, que per portar per tot el nom, sí, aquest nom de Barcelona, que sembla que va canviar dues vegades el pianista, no?
1: No, del trio Barcelona ser, no, va ser sempre amb l'Albert.
0: Sempre
1: amb
0: l'Albert, però que sí, sí.
1: Bueno, el trio Barcelona va néixer junt amb l'Escola de Música de Barcelona. El Lluís i jo i l'Albert estàvem de professors al Centre d'Estudis Musicals de Vallvidrera, que va ser un centre que va néixer a Vallvidrera, que va durar uns quants anys, i després per una mala gestió se'n va anar a Norris, i nosaltres vam marxar d'allà abans que s'enfonsés el barco. I va ser com vam decidir, nosaltres ja fèiem el curs de música de Vic i tal, i vam decidir muntar l'Escola de Música de Barcelona, que era un projecte particular, un projecte privat de nosaltres tres, de Lluís, de l'Albert i meu, i muntar el trio de Barcelona. El trio Barcelona va durar 13-14 anys i l'Escola de Música encara dura. Jo, quan em van nomenar director de l'ESMUC, em va semblar que no era oportú que jo seguís vinculat amb una escola privada, jo, diguem, vaig demanar excedència, diguéssim, també perquè lo de l'ESMUC m'ocupava molt i l'única condició, entre cometes, que vaig posar quan va ser el de l'ESMUC va ser que jo ho deixaria tot el que estava fent, però que jo el que no podia deixar ni volia deixar era l'Orquestra de Nacional de Clàssica d'Andorra. I vaig mantenir aquestes dues coses, que això va costar lo seu, va suposar molts caps de setmana treballant, però bueno, com ho diuen en castellà, sarna con gusto no pica.
0: Però mortifica.
1: M'ho passava molt bé i ho tornaria a repetir. I, bueno, sí, amb el trio de Barcelona va ser, jo crec que va ser una experiència també molt enriquidora per nosaltres i crec, m'atreveixo a dir, potser no és... però m'atreveixo a dir que vam marcar una època, diguéssim, en aquell moment, Després, allò era una època on hi havia el que hi havia i avui en dia, si compares de grups de càmera amb gent jove, ara n'hi han moltíssims, no? Evidentment, el primer que he de citar és el Quartet Casals, perquè el Quartet Casals és un punt de referència important, però també el Quartet Gerard, en fi, ara no em vull nomenar més perquè segurament que me'n deixo. Hi ha trios, el trio Fortuny, que és més recent, hi ha uns grups de càmera de nivell mundial ara aquí, no? Jo crec que això ens hem de sentir orgullosos de pensar que, bueno, que alguna cosa, en tots aquests anys, alguna cosa ha canviat i que s'han fet coses des del punt de vista didàctic. I aquí sí que vull també recalcar, sempre ho he fet, evidentment, l'ESMUC va ser molt important, però l'ESMUC sense la feina que es fa des de les escoles de música i conservatoris no seria res, perquè la pedrera surt de les escoles de música i dels conservatoris. I aquí jo crec que s'ha fet també una gran tasca pedagògica, que és el que ha propiciat aquest canvi brutal que hi ha hagut amb 30 anys.
0: I amb aquesta realitat que tu apuntaves, que és així, tal com ho dius, jo de vegades no acabo de comprendre com és possible que n'hi hagi més possibilitat de que aquests trios, aquests quartets, aquests grups puguin actuar molt més aquí. O sigui, aquest trio que està doncs, a Londres, que està a Düsseldorf, que està doncs, a França, a París, i que no es mouen d'aquell punt, sí, perquè des d'aquell punt doncs, poden estar contínuament treballant, sí, per tota Europa, sí, i no només per Europa, sinó per els Estats Units, etc. I jo penso, si hi ha aquesta realitat i aquesta qualitat, com tu apuntaves, com és possible?
1: Aquí tens, amb això tens tota la raó, i jo crec que això destapa un problema. O sigui, aquí, diguem, si això era un desert, hi va haver un moment que es van crear auditoris a totes les ciutats, etcètera, etcètera, no? I fins i tot, l'auditori de Barcelona i Nacional de Catalunya, no? I, evidentment, aquests auditoris estan molt bé que hi siguin, però jo crec que no ens hem d'oblidar que el que... Jo crec que el que determina el nivell cultural d'un país és que, a part d'aquests auditoris, o a més d'aquests auditoris, hi hagi tota una sèrie de cicles i de petits concerts. O sigui, la cultura no és... La cultura, per mi, la cultura real, no és un auditori de 2.000 places i que tu llogues un gran artista i que quasi bé quan l'anuncies ja està tot venut. Va, és una part de la cultura, està bé. Però la cultura és que el diumenge al dematí hi hagi un concert on hi vagin 180 persones en una església i el dissabte a la tarda o el dijous a la nit i que hi hagin petits cicles que també haurien de rebre, també haurien de rebre ajudes, i que aquests petits cicles, on hi ha això, 150, 200, 300 persones, o petits teatres, que això, jo crec que això sí que determinaria el nivell real de la cultura. I aquí és on podrien també actuar tots aquests grups de càmera que estan dispersos. I que, a veure, no és lo normal... Evidentment, l'auditori té la sala Oriol Martorell, que és una sala fantàstica aquí, eh? És una de les millors sales de Catalunya des del punt de vista acústic per actuar per grups de càmera, no? Però n'hi haurien d'haver-hi més d'aquestes actuacions.
0: Perquè si parlem de sales, jo me'n recordo la inauguració de la sala petita del Palau de la Música,
1: sí.
0: I allò va ser... S'escoltava les motos que aparcaven a la placeta, eh?
1: Sí, sí.
0: Sí, hi ha algú al·lucinant, sí, sí. Al·lucinant. Però, per exemple, si trobem això aquí a Sant Cugat,
1: sí.
0: Gerard, doncs fa anys, no un dia, fa anys que havia previst fer aquí mateix, al costat mateix,
1: sí, sí.
0: On ara venen els pollastres a l'as el dijous, allà hi havia una sala petita per fer música de cambra,
1: sí.
0: I teatre de petit format.
1: Sí, sí.
0: Un lloc ideal... capacitat 300 persones.
1: Clar, 200, 300 persones, no cal més. Sí.
0: Però és que el sí. Projecte, el projecte, físicament, tal com estava, era molt bo, uh-huh. Era molt interessant. No s'ha fet.
1: Sí, sí, això és una llàstima. Jo aquí crec que s'ha d'incitar els responsables d'això, que això es pugui dur a terme, perquè jo crec que és molt important. I la programació del teatre auditori o de quan hi hagi la del Teatre de la Unió, pues, evidentment, això són arrossega a que les altres programacions també, però les petites també arrosseguen públic per les grans. És una cosa que jo crec que es retroalimenta, no? Però han d'existir. No pot ser... que només muntem allò un gran cicle de teatre o de concerts i que vulguem que cada vegada es pugui omplir un teatre de 900 places quan hi ha coses que saps que atrauran a 200 persones, 150, 250, però que també s'ha de fer això. També s'ha de poder fer.
0: I aquest espai...
1: Per mi això és la cultura real.
0: I aquest espai que estem dient és un espai que té, a més, unes condicions físiques i acústiques uh-huh. adequades per això. Uh-huh. El teatre d'auditori està molt bé, molt bé. Faran, perquè aquest musical que jo estava dient...
1: Sí, fantàstic, musical, no? Sí, una acústica molt bona.
0: Estarà ple, ho he dit, 920 localitats. Si hi ha orquestra, a vegades passa doncs, una mica menys. Però és que la distància en aquest moment, fent teatre, senzillament teatre, doncs quan surt l'actor, l'actriu, allà a l'escenari, i ha de projectar fins a l'última fila d'amfiteatre, llavors què passa? Sobretitulat, micro...
1: Sí, sí.
0: Té unes característiques que obliga a funcionar d'una forma determinada. Sí, sí. Jo ho entenc perfectament, el que passa que aleshores es desnaturalitza. No és el que hauria de ser, per fer segons què,
1: Sí, sí.
0: La gran orquestra, cap problema, no absolut, al contrari, fantàstic. Un gran espectacle de dansa, magnífic, però segons què necessita aquest tipus de sala adequada, amb les mides determinades, també des del punt de vista acústic, que tingui qualitat, però és una altra,
1: cosa. I que el contacte amb el públic pugui ser més proper, també. Exacte. Si és una sala més petita, Que quan es diu música de càmera és perquè la música es feia en una càmera, es feia
0: en
1: una habitació.
0: El saló del Visconti.
1: No cal que arribem aquí, però bueno, jo crec que una sala d'això de 300 persones, 250-300 persones, seria molt benvinguda per tothom.
0: L'Orquestra Dilatant, que també és una de les teves creacions, com va sorgir? De quina manera...
1: Bueno, això va ser el Marcio Conti, que és un director italià que som més que amics, som quasi germans. Ell havia estat perquè ens vam conèixer molt, ell va ser el director principal convidat de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra quan feien produccions simfòniques, no? I ens vam fer molt amics. Llavors ell, quan va deixar lo d'Andorra, ens vam seguir veient, i un dia que passava, quan passava ell, anava de viatge a tocar cap aquí, cap allà, ens trobàvem a vegades fins i tot allò, a l'aeroport, va, fem un cafetó. I jo dic, què podríem fer junts, va? I vam dir, va, fer una altra orquestra, no, no cal. I llavors va ser ell que va dir, fem una orquestra amateur? I vaig dir, ostres, quina bona idea. I era quan a Sant Cugat s'estava dissenyant tot el pla, el pla de música, no? Sí, que es va aprovar, sí. Després, i vaig pensar, ostres, això podria encaixar molt bé també amb tot això, no?
0: Sí.
1: Vaig parlar amb el Carles Miró, i bueno, vam anar lligant caps, vaig parlar amb amics que ja coneixia, amb l'Àngels Ponsa, i bueno, ens va semblar que era un projecte fantàstic per tirar endavant, perquè jo crec que a Catalunya sempre hi ha hagut, cada poble té la seva coral, o diverses corals, no? Bueno, és un sector també musical aficionat, i a Catalunya corals professionals, cors professionals, els contem amb els dits d'una mà, amb menys. Però hi ha corals i que participen en el món professional, no? Participen en concerts. I sé que, justament, degut a la tasca que s'ha fet des d'escoles de música i conservatoris, hi ha molta gent que ha fet els estudis que ofereixen aquests centres i que després, bueno, s'han dedicat a d'altres coses. Han fet de metge, han fet d'advocat, han fet d'enginyer, i que però són gent que per ells la música és un valor molt important a la seva vida i que segueixen mantenint un instrument. Doncs, bueno, els hi vam oferir aquesta plataforma i jo he de dir que m'ho passo, jo crec que ens ho passem, puc parlar.
0: La resposta?
1: Sí, sí,
0: fulminant.
1: La resposta va ser fantàstica, molt més del que ens esperàvem. Vam poder ja presentar l'orquestra, va ser el 20, just abans de la pandèmia. Llavors vam sobreviure a la pandèmia, i, bueno, doncs aquí estem fent dues produccions simfòniques l'any. El projecte que funciona molt bé també és la convocatòria que faig per les cordes d'una orquestra de cordes, que ara en aquests moments estem fent una producció amb els estudiants del Conservatori, molt maca, que farem un concert el 14 de novembre, si no m'equivoco de dia, amb dilatants i estudiants del Conservatori. Llavors fem quatre assajos.
0: Està anunciat?
1: No ho sé si està anunciat, no ho sé. Sí. Però, bueno, és això. A lo millor ara m'he precipitat, però, bueno, és el 14 de novembre, ja en parlarem. I és una producció molt maca. Hem fet el primer assaig, em consta que els estudiants estan molt contents de com ha anat, perquè, bueno, jo el que faig és col·locar un dilatant i un estudiant, un dilatant i un estudiant, un dilatant i un estudiant, perquè hi hagi aquesta interacció. I ells veuen això, veuen gent que no es dedica a la música, però que tenen un molt bon nivell de cordes, i amb això, i m'ho passo també molt bé. També fem tallers de vent, també aquest mes de febrer, la Patrícia no munta un taller de vent. El de les cordes ho portem entre el meu fill Jordi i jo, ens ho passem molt bé. I el projecte simfònic futur que tenim serà a principis de l'any que ve, amb un projecte que volem fer un concert benèfic amb Sant Joan de Déu.
0: Uh-huh.
1: Encara hem de determinar si serà pel tema de les malalties minoritàries o si serà dedicat al càncer. Encara és perquè dependrà una mica de la data, i això, l'idea seria fer-ho al Teatre de la Unió. Que jo crec que si hi ha un teatre que s'hi inaugura, està bé, doncs, que també nosaltres li puguem donar visibilitat i que, bueno, que l'anem omplint de coses.
0: Teatre de la Unió, si Déu vol, doncs probablement, el mes de febrer, sí, diria que podrà funcionar. Jo espero que sí, jo no sóc creient, ho haig de dir-ho, vaig confessar que no ho sóc.
1: Bueno, però esperança sí que en tinc.
0: Però esperança sí que, exactament, esperança sí que en tinc. I, efectivament, seria un lloc que, jo penso que des de punt de vista acústica, i a més, això serien, sembla que són 380
1: sí,
0: persones.
1: Sí, sí, unes 400, sí. L'acústica s'ha de veure, perquè està allà no hi ha caixa acústica, eh?
0: No, no.
1: I és teatre, llavors aquí s'ha de... Jo ja m'he posat a disposició per si volen que vagi amb el violí a provar l'acústica i hem de veure, clar, sense caixa acústica, com resultarà. Però, bueno, potser amb una petita ajuda electrònica es podrà resoldre. Però, bueno, jo crec que està bé que hem de celebrar que hi pugui haver un nou teatre aquí, i això, amb una capacitat de 400 persones. Per exemple, aquest mateix concert benèfic, no? Fer-lo a l'auditori i aconseguir que hi hagi 900 persones és molt complicat. I si en convoques 400, sembla que estigui buit.
0: Exacte.
1: En canvi, ho fas al Teatre de la Unió, 400 persones, i és un gran èxit.
0: Exacte.

0: I hem posat aquesta música perquè la música se sentirà el divendres vinent també al Teatre Auditori Emma Vilassau. I ja tenim aquí nosaltres en Salvador Brotons. Salvador, bon dia.
1: Molt bon dia, molt content d'estar aquí amb tots vosaltres.
0: Jo també, de que estiguis aquí, perquè a més per dir una altra cosa, que és que s'ha acabat ja tot aquell cicle de concerts de la novena de Beethoven.
1: Sí, senyor, ho acabem d'enllestir abans d'ahir a Manresa, van ser.
0: I ha sigut un èxit total.
1: Uf, mare meva. Bueno, és que d'entrada la novena de Beethoven sempre té molt èxit. I quan doncs, encara surt una mica més del que és, doncs tu diràs, l'èxit és rotund.
0: I a Mallorca també.
1: A Mallorca vam acabar i només després de la darrera nota tot el públic encès, aixecat. Quan passa això és perquè alguna cosa ha passat que els hi ha arribat el missatge.
0: I a més devien pensar, aquesta gent, fixa-t'hi tu, la feina que han tingut per agafar tots els instruments i portar-los amb l'avió.
1: I tant, bueno, sí, tota una experiència a Mallorca, amb tota l'orquestra de Sant Cugat.
0: Jo vaig pensar de seguida i el Josep Ferrer m'ho va confirmar.
1: Sí, ha estat una experiència.
0: Era una experiència. Sí. Bé, escolta'm, amb el Gerard hem parlat del concert, del teu
1: mateix composició. És un concert que vas dedicar-los amb ells pel 150è aniversari del duo.
0: I ja ens ha explicat tot el que digui que explicar-nos.
1: Bueno, és fantàstic, fantàstic.
0: I a més a més, ha dit coses molt bones teves.
1: Bueno, millor.
0: Vull dir que jo, no t'ho dic perquè tu no ho has escoltat, i en canvi, doncs, ho ha dit, i prefereixo que tu ho sàpigues.
1: Per mi va ser un plaer escriure'ls aquest concert, per això el vaig denominar l'Andorrà, i vaig extreure tres melodies populars d'Andorra, que són molt boniques, per cert, i encaben molt bé amb el segon i tercer moviment. I bé, i dedicat amb ells.
0: I va funcionar, i continuarà funcionant, i el divendres vinent,
1: espero,
0: i el diumenge també, doncs segur que els dos llocs on es farà, que és el teatre d'aquí i el teatre de Vilassar, la gent es quedarà boca badada.
1: Estic segur que serà un èxit.
0: Parlem de la temporada.
1: Digues.
0: A continuació d'aquí tenim una altra obra, un altre programa, que és la segona de Sibelius.
1: Sí, aquest concert no el faig jo, la fa la Virgínia Martínez, que és una noia de Múrcia, que ha vingut una vegada.
0: Aquí,
1: sí, va agradar molt, és una noia que treballa molt bé, i farà la segona sinfonia de Sibelius, una sinfonia molt, molt interessant, molt bona. Té un final molt tchaikovskià al darrer, que és guanyador. Els tres primers moviments també estan molt bé, però són una mica més difícils d'entendre, però al darrer temps ho peta tot, perquè és una melodia... Bueno, que ja és impressionant, com acaba aquella obra. És d'èxit segur.
0: Bé que has arribat ara, però continues amb força.
1: Home, sempre...
0: Bueno, i a més, en aquest concert hi ha la col·laboració de la Patricè, no?
1: Flautista santcugatenca. Que és una fabulosa flautista, que ja la conec des de fa molt de temps, ja he fet moltes coses amb ella, per això he deixat que aquest concert la dirigeixi una altra persona, que no sigui jo, i farà el concert de...
2: Reineke, sí.
1: De Reineke, que és un concert dels concerts més bonics per flauta romàntics. De fet, concerts de flauta romàntics no n'hi ha pas massa.
0: Ella em va dir que li agrada moltíssim i que va demanar de poder-la fer.
1: Sí, és un concert preciós, molt romàntic, molt, molt. I després, per començar, penso que la Virgínia ha fet una obra d'un compositor murcià que viu...
0: Ara,
1: m'ha dit que estava molt bé. Jo he dit, sempre que s'adapti la plantilla de Sibelius, tot el que vulguis.
0: Bueno, jo no sé, el títol diu Adulterio Decente.
1: Com es diu?
0: Adulterio Decente.
1: Bueno, no ho sé. Adulterio Decent, mira, és fantàstic.
0: Sí, és decent, oi?
1: Si fos indecent.
2: I els adulteris que són... Escolta'm, de calaix.
1: Sí, sí.
0: Bueno, i passem al concert de valses i danses del mes de desembre, el Nadal, que tothom espera dirigir...
1: Ho fa el Ferrer, el Josep, i com sempre prepara un programa molt ben preparat, molt divertit, divers. Em penso que fa la rapsòdia hongaresa de Liszt com a obra important, que és una obra molt espectacular, molt difícil per l'orquestra, per cert, però molt maca, molt, molt... i també és tot mena de danses, d'estraus i altres coses, i altres sorpreses que sempre prepara.
0: I hi ha un altre autor que es diu Brotons.
1: Bueno, sempre les meves Nadales són obligats, es veu. Bueno, l'any passat no es va fer, va haver-hi un any que no es va fer.
0: L'any passat no es va fer, segur.
1: Potser l'altre, va ser potser fa dos anys.
0: Que
1: bueno, per fer, que no sigui cada any, que no sigui cada any,
0: sí.
1: Home.
0: Continua la temporada el mes de febrer. Aviam, i aquí el títol ja ho diu tot, L'ocell de foc.
1: Home, sí, L'ocell de foc de Stravinsky, això és una obra cabdal de la música, de la història de la música, potser la millor, l'obra més completa de Stravinsky. Ja sé que alguns diran que és La consagració de la primavera, però potser l'obra més que es fa més, la més romàntica, la més expressiva, potser és L'ocell de foc, és una obra fantàstica del 1910, estrena a París, i gran èxit. Va ser la consagració del mateix Stravinsky. I és una obra, és un ballet, això és la suite, és una reducció de tot el ballet, però del mateix Stravinsky que va fer l'any 45, em penso que ho va reduir a una orquestra més petita perquè es pugui fer més, i és una obra extraordinària, molt espectacular.
0: Hi ha una cosa que vull comentar-te perquè m'ho aclaris, perquè hi ha un solista que és contrabaix, en Blake Gim.
1: Ah, sí, bueno, tenim el
0: Divertimento per a contrabaix del Nino Rota.
1: Això és un concert, eh? Divertimento concerto.
0: Però és del Nino Rota.
1: Del Nino Rota, sí. Ell ho va...

0: Sí,
1: és massa,
0: eh? Perdona, el Blai, sí, amb la Onca,
1: sí,
0: fa molts anys, quan era un nen,
1: sí,
0: i el vaig fer tocar de solista, perquè venia a tocar, sí, l'Orquestra Jove d'Andorra. Era més gran el contrabaix que ell. És d'aquelles persones que han nascut amb un contrabaix entre les cames. El contrabaix és...
1: Sí, sí, és part de seu.
0: És brutal com toca aquest noi.
1: Toca molt bé. Per això ell mai em va dir... Jo quan el vas conèixer vaig dir, tinc ganes de fer una cosa amb tu. I ell em va dir, m'agradaria fer el Rei de Rota. Doncs endavant, vinga.
2: Molt bé, i passem, perquè si no tindrem temps.
1: Vinga, però va, què més hi ha?
2: Tindrem... al març,
1: sí,
2: la cinquena de Beethoven.
1: Bueno, és un concert tot Beethoven, que això, doncs, és, com que és l'any de Beethoven, doncs hem pensat que seria un concert que es vendria bé, i a més és Beethoven, tot el Beethoven és bo. Farem el concert número 4 de piano, amb la Maria Canyigaral, que és una noia que toca molt bé, viu a Londres, és de Girona, i després la cinquena de Beethoven, que sempre és un èxit, la cinquena de Beethoven. És potser la simfonia més rodona del Beethoven. Són de 30 minuts, no és llarga, és concisa, és ben bé beethoveniana.
2: I l'obertura, Egmont.
1: I l'obertura, Egmont, que també és el mateix concepte que la cinquena, o sigui, la lluita per la llibertat.
2: Tindríem que insistir en aquest tema.
1: Ai, tant.
0: Cada vegada més.
2: No insistir, perquè jo pensant el 29 de novembre i pensant què pot passar...
1: Mare, què pot succeir...
2: Bueno, deixem-ho. Seguim amb la música.
1: Millor.
2: Sí, concert de Sant Jordi.
1: Sant Jordi, sí.
2: Llavors, el concert de Sant Jordi, aquí tens també un solista que és Fedor Veselov.
1: Sí, és un noi rus que viu a Catalunya, parla català perfectament, és una bèstia tocant i farà el concert de Prokofiev número 2.
2: Parla català perfectament?
1: Parla perfectament en català.
2: Els hi teníem que dir alguns extremenys que fa 20 anys que viuen aquí.
1: Ah, sí, i tant. Ja ho sabem, ja.
0: Quan parles rus pots parlar de tot.
1: Sí que és veritat. És tan difícil el rus.
2: Això també és veritat, eh?
1: Sí, doncs farà el concert de segon de... que potser el concert més difícil mai escrits. El mateix Prokofiev deia que ell havia hagut d'estudiar molt per tocar aquest concert. O sigui que... I després ho fèiem combinat amb molta música catalana. Una estrena, també, d'un noi d'aquí, com es diu...
2: Era el Pirinyó?
1: No, l'altre, el primer de tot.
2: Eroles.
1: L'Eroles, sí, és el mateix. Un noi que... Triumphus Vitae, em penso que és, sí, una obra. Està bé, és una obra difícil, també. Serà però maca. Està ben construïda i serà una estrena.
2: Tens un clàssic fantàstic del Todrà, Empúries.
1: Empúries, Todrà. I l'obra més important, o una de les obres més importants, és les Illes Medes.
2: De Garreta,
1: que és una obra extraordinària de cap a peus. Molt, també, no és gens fàcil. Molt wagneriana, però molt bonica.
2: Més Garreta.
1: Més Garreta, va dir Stravinsky, sí senyor. Exactament.
2: I continuem al mes de maig i el títol ja diu tot, El Bolero de Ravel.
1: Ah, sí, això farà el Ferrer, sí, home, i tant. El Bolero de Ravel tenia moltes ganes de fer-lo, i dic endavant, endavant. I d'aquesta manera sempre dona més joc amb què més fa.
2: Hi ha Bizet, el Carmen, la suite número 1.
1: Bueno, això està bé.
2: El Ravel, evidentment, el Britten...
1: Ah, Britten, sí, que li agrada molt, és veritat. Sí, sí, maco aquesta obra, també. Sí.
2: El Williams, i l'obertura de Wasp.
1: De Wasp, molt maca, que boníssima. És boníssima, és molt anglesa.
2: I el Danzón número 2 de Márquez.
1: Ah, està bé, un programa molt popular. Un programa perquè la gent vingui i s'endinsi amb la música simfònica sense cap problema.
2: I parlant de coses populars, repetim el segon concert per una nit d'estiu.
1: Esperem que sí, el mes de
2: mes juliol. Mes de juliol, aquí diu dimecres, 8 de juliol, el 21:30.
1: Ai, sí, ja se sap el dia i tot.
2: Ja diu el dia i tot.
1: Ja se sap el dia.
2: No, t'ho diu perquè ho sàpigues.
1: Ja, no, mira, ara mateix m'ho apuntaré. Ara mateix m'ho apuntaré.
0: Però mira-t'ho, eh? Mira't la gent del dia abans.
1: Mare meva.
2: Bueno, escolta,
1: digues.
2: Això vol dir que tens molta feina.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, no puc queixar, ja va bé.
2: I tant.
1: No, mira, ara has d'anar cap a casa, després cap a l'esmuc a les 3 que has d'ensenyar. Sí, Déu-n'hi-do, no?
2: A les 3 has d'estar a l'esmuc.
1: Sí, i abans has de passar per casa, has de dinar i cap allà. Saps que no vull anar amb cotxes a Barcelona. A Barcelona no vull mai cap cotxe. Sempre agafo transport públic.
2: No m'estranya.
1: Sí, és horrorós el cotxe a Barcelona, fa posar molt nerviós.
0: Fins i tot el transport públic, és una mica horrorós.
1: El transport públic, sí que fas el metro, si no hi ha follones, estava molt bé.
0: Últimament.
1: Sí, va bé, sí.
2: Bueno, o sigui que el concert aquest d'estiu suposo que ja es considera...

0: Ara ho es considera
1: home, jo voldria
0: fet,
1: que sí.
0: Un fet que sigui de sempre?
1: Jo voldria que sí, perquè és un bon sant molt popular, és molt bonic, el marc del monestir de Sant Cugat, l'estiu, l'aire lliure, la gent hi ve...
0: Home, l'èxit que està tenint és
1: espectacular. Sí, està tenint un èxit espectacular, sí, sí. No, no.
0: Estem parlant de l'any passat, també, que van arribar 3.500.
1: Una bestialitat.
0: I jo penso que si es fa un tipus de... I no contem els bars, eh?
1: Sí, també.
0: Perquè si contem també els que hi ha als bars, també, potser sí, serien sí, ja 4.000.
1: Sí, possiblement, possiblement. No, estic molt content de la reacció i de la manera que s'ha rebut aquest concert, tant per l'Ajuntament com pel públic, i això crec que és molt important per crear afició a la gran música.
0: Molt bé, Salvador.
1: Vinga.
0: Gerard,
1: gràcies.
0: Perfecte. Doncs endavant i continuem.
2: Vinga.
0: I ara deixem una mica de música per acabar. Una mica de música, i en aquest cas que sigui una música que ens agradi a tots. I, ostres, clar, el bolero de Ravel.
1: El bolero de Ravel està molt bé, no? És l'obra més popular de Ravel. El Ravel s'estirava els cabells, va dir, he fet una obra que l'he fet en una setmana i he tingut més èxit que tot el meu Dan Fisicloé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Milers de persones surten al carrer a Madrid aquest vespre per homenatjar a Mari Carmen Abascal. El sindicat d'inquilines ha convocat una marxa a les 8 a la Puerta del Sol per caminar fins a la casa d'alcalde Sain de Baranda, a la qual va viure més de 70 anys. La mobilització és un homenatge a aquesta dona de 87 anys que s'ha convertit en un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge i que va morir ahir a l'Hospital Gregorio Marañón. Precisament, torna el gran recaptar del Banc d'Aliments. Es farà el dia 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. L'any passat es van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. Lluís Fatxó és el president del Banc d'Aliments a Barcelona.
2: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
1: I Rodalies ha recuperat la circulació de trens a tota la R2 Nord i a la R11. La primera, la recuperació, ha tingut lloc cap a 6:45 de la tarda i la segona a 7:45. Renfe manté, però, els serveis complementaris per carretera en diferents trams dels dos recorreguts. Protecció Civil activarà 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre i enviarà prèviament l'activació un SALERT a la ciutadania. Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya amb l'objectiu que la població es conscienciï que s'han de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament de l'estat de manteniment i del sistema de dispositius també d'SALERT. Els municipis afectats directament amb les sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament. I desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna amb bandes criminals a Barcelona i a Lleida. L'operatiu de la Guàrdia Civil batejat com Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
0: Notícies en xarxa.

0: Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Lletres i música a cugat.cat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta de Tallat, que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La llanterna màgica.
4: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 395 des dels nostres inicis i quarta d'aquesta onzena temporada. Tom Hanks ha mantingut des de l'any 2000 una presència constant en el cinema nord-americà, alternant grans produccions i projectes més personals. Durant aquesta dècada va consolidar també la seva faceta de productor amb projectes com Polar Express i La guerra d'en Charlie Wilson. Paral·lelament va continuar treballant amb directors com Steven Spielberg, Robert Zemeckis i Ron Howard. El 2019 va interpretar Fred Rogers a Un amic extraordinari, paper que li va valer la sisena nominació als Premis Oscar. Així, des de l'any 2000 fins a l'actualitat, l'actor ha consolidat una trajectòria marcada per la versatilitat, la continuïtat professional i una presència excepcionalment longeva a la gran pantalla. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
3: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
4: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
3: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
4: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
3: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
4: Continuant amb la biografia de Tom Hanks, que vam encetar en el programa anterior, amb l'arribada del 2000, Tom es retroba amb Robert Zemeckis per interpretar Chuck Nolan, un executiu de FedEx que sobreviu a un accident aeri, quedant incomunicat en una illa deshabitada a nàufrag. L'actor es va saber rodejar de tres directors amb estils diferents que van confiar en ell per interpretar personatges situats entre l'heroi quotidià, el ciutadà anònim i l'home obligat a prendre decisions excepcionals. Aquest triangle professional el formaven Ron Howard, Robert Zemeckis i Steven Spielberg. Paral·lelament, la seva vida familiar havia evolucionat. El seu matrimoni amb Rita Wilson, iniciat el 1988, es consolidava mentre que els seus fills creixien allunyats en bona part de l'exposició pública que acompanyava la carrera del seu pare. La seva implicació en el món audiovisual cada cop abastava més activitats: actor, productor, guionista i director. La seva trajectòria estava a punt d'entrar en una nova fase, marcada per grans produccions internacionals, noves col·laboracions amb Steven Spielberg i Zemeckis, la continuació de Toy Story i una presència cada vegada més activa en la producció televisiva.

Un dels projectes més importants d'aquesta nova etapa no seria, però, una pel·lícula, sinó una producció televisiva. Hanks i Spielberg van assumir com a productors executius Hermanos de Sangre, minissèrie de 10 episodis estrenada per HBO l'any 2001. El projecte es basava en el llibre homònim de l'historiador Stephen E. Ambrose i reconstruïa la trajectòria de la AC Company del 56è Regiment d'Infanteria Paracaigudista de l'exèrcit nord-americà durant la Segona Guerra Mundial. Un any després, Hanks i Zemeckis van tornar a coincidir a Polar Express. La pel·lícula utilitzava una tecnologia d'animació basada en la captura de moviment i permetia a Hanks donar veu i moviment a diversos personatges. Però l'actor no va abandonar el cinema d'imatge real. El 2002 va protagonitzar Camí de perdició sota la direcció de Sam Mendes. El repartiment inclou Paul Newman, Jude Law, Jason Leigh i Daniel Craig. Hanks interpretava Michael Sullivan, un sicari de la màfia irlandesa de Chicago que intenta protegir el seu fill després de que aquest presenciï un assassinat. Un paper allunyat dels personatges més afables que havien definit bona part de la seva carrera, confirmant la voluntat de l'actor d'explorar registres més foscos.

Juntament amb Spielberg, protagonitzaria Atrápame si puedes, on l'actor donava vida a Cal Hanratty, agent de la FBI, que persegueix el jove estafador interpretat per Leonardo DiCaprio. La col·laboració amb el director continuaria 2 anys després a La Terminal, una història inspirada en el cas real de Mehram Karimi Nasseri, un refugiat que va viure durant anys a l'aeroport Charles de Gaulle de París. La pel·lícula plegava actors com Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Kai McBride i Diego Luna. Després vindria l'estrena de Lady Killers, dels germans Joel i Ethan Coen. El film és una reinterpretació de la pel·lícula britànica del mateix nom de 1955 i El codi da Vinci, novament sota les ordres de Ron Howard i amb un guió basat en la novel·la homònima de Dan Brown. Hanks interpretava Robert Langdon, professor de simbologia de la Universitat de Harvard, que es veu involucrat en una investigació relacionada amb l'Església Catòlica i una sèrie de misteris històrics. El film va tenir continuació amb Àngels i dimonis, estrenada el 2009. En aquests 2 anys, entre una i l'altra, l'actor va intervenir a la guerra d'en Charlie Wilson, de Mike Nichols, i a la tercera entrega de Toy Story.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: I mentre la seva carrera professional seguia creixent, l'actor començava a fer més visible la seva participació en assumptes socials i polítics, la seva vinculació amb determinades causes, especialment amb el Partit Demòcrata, formaria part de la seva projecció pública, encara que separada de la seva activitat cinematogràfica. La dècada de 2010, Tom va fer palesa la seva capacitat de convertir personatges reals en protagonistes cinematogràfics sense abandonar les produccions de ficció, cinema o el cinema d'animació. El 2011 torna a situar-se darrere i davant de la càmera amb Larry Crown, una comèdia dramàtica que va dirigir juntament amb Nia Vardalos, autora del guió. Hanks interpretava Larry Crown, un home que perd la feina i decideix tornar a estudiar. El repartiment incluïa Julia Roberts, que interpretava la professora Mercedes Steinot. Larry Crown representava la segona pel·lícula com a director després de The Wonders, de 1996. Tot i que Hanks no ha convertit la direcció en una activitat regular, aquesta faceta ha estat present de manera intermitent al llarg de tota la seva carrera.

També participaria a Tan fort i tan a prop, de Stephen Daldry, i l'Atlas dels núvols, en direcció de Lana i Lily Wachowski i Tom Tykwer. Però seria el 2013 quan Hanks tornaria a obtenir una de les seves interpretacions dramàtiques més destacades en Capità Phillips, dirigida per Paul Greengrass i escrita per Billy Ray. El film adaptava llibre autobiogràfic sobre el segrest del vaixell mercant Mers Alabama per pirates somalís el 2009. La seqüència final, quan Phillips és rescatat i rep atenció mèdica, va permetre a Hanks construir una de les interpretacions més contingudes de la seva carrera. La pel·lícula va obtenir 6 nominacions als Premis de l'Acadèmia, tot i que Hanks no va ser nominat individualment. Aquell mateix any va protagonitzar A l'encuentro de Mr. Banks, dirigida per Lee Hancock. El film reconstruïa el procés mitjançant el qual Walt Disney, interpretat per Hanks, va intentar aconseguir els drets cinematogràfics de Mary Poppins de Pamela Lyndon Travers, interpretada per Emma Thompson. La producció li permetia interpretar una figura històrica àmpliament coneguda i al mateix temps aprofundir en la relació entre Disney i Travers.

El 2015, Hanks i Spielberg van recuperar la seva associació amb El Puente de los Espías. El guió estava signat per Matt Sherman i els germans Joel i Ethan Coen. La història estava basada en fets reals de la Guerra Freda. Hanks interpretaria James B. Donovan, advocat de Brooklyn, especialitzat en assegurances, que va acabar representant Rudolf Abel, espia soviètic, interpretat per Mark Rylance. El treball de Rylance va ser reconegut amb l'Oscar a millor actor secundari, mentre que la pel·lícula va obtenir 6 nominacions als Oscar. La fotografia va ser treball del col·laborador habitual de Spielberg, Janusz Kaminski. El 2016, l'actor va treballar amb el director Clint Eastwood a Sully, compartint repartiment amb Aaron Eckhart, Laura Linney i Anna Gunn. El guió està basat en l'autobiografia del comandant Charlie Sullenberger i Jeffrey Saslow. Aquest projecte reforçava la nova línia interpretativa que Hanks havia iniciat de representar homes corrents que es converteixen en protagonistes de situacions extraordinàries.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: El 2017, Hanks torna a treballar amb Spielberg als arxius del Pentàgon, basada en la publicació dels documents secrets del Departament de Defensa dels Estats Units sobre la guerra del Vietnam. Hanks, que en aquesta ocasió interpretava Ben Bradley, director executiu de The Washington Post, compartia pantalla amb Meryl Streep, que interpretava a Katharine Graham, propietària i editora del diari. Als arxius del Pentàgon va obtenir dues nominacions als Oscar, entre elles les de millor pel·lícula i millor actriu per Meryl Streep. Aquesta col·laboració tenia, a més, un component particular. Hanks interpretava un periodista que defensa la llibertat de premsa, mentre ell mateix era, fora de la pantalla, una figura pública coneguda per la seva participació en assumptes cívics i polítics. L'actor, tal com ja hem comentat, al llarg dels anys ha donat el seu suport a candidats i causes del Partit Demòcrata, fins i tot en campanyes presidencials demòcrates, entre elles les de Barack Obama i Joe Biden. També ha intervingut en activitats relacionades amb la preservació de la història, la participació cívica i la memòria de veterans de guerra.

Durant aquesta etapa també va continuar una de les relacions professionals més duradores de la seva carrera, la que manté amb Pixar i amb el personatge de Woody. Després de Toy Story 3, estrenada el 2010, Hanks va tornar a donar veu al personatge a la quarta entrega, dirigida per Josh Cooley i estrenada el 2019. El film va guanyar l'Oscar a millor llargmetratge d'animació. La veu de Hanks, associada a Woody des de l'any 1995, s'ha convertit en un element fonamental de la identitat de la franquícia. La seva relació amb el personatge constitueix una de les col·laboracions més llargues entre un actor i una saga d'animació. A finals de la dècada, Hanks havia acumulat ja més de 40 anys de trajectòria professional. Havia passat del teatre amateur a la televisió, passant per ser una estrella de comèdia amb dos Oscars consecutius. Havia treballat amb tres grans directors com Howard, Zemeckis i Spielberg, havia dirigit dues pel·lícules i havia consolidat una important trajectòria com a productor. El seu matrimoni amb Rita Wilson, iniciat el 1988, es mantenia estable i els seus quatre fills havien desenvolupat les seves pròpies trajectòries professionals.

Però lluny de limitar-se a repetir els registres que li havien proporcionat la fama, l'actor ha continuat alternant drama, comèdia, cinema històric, produccions familiars i interpretacions basades en personatges reals. El 2019 va protagonitzar Un amic extraordinari, dirigida per Mariel Heller. En aquesta producció, l'actor interpretava Fred Rogers, presentador del popular programa infantil nord-americà Mr. Rogers' Neighborhood. La pel·lícula centrava en la relació entre Rogers i el periodista Lloyd Vogel, interpretat per Matthew Rhys. Aquest treball d'interpretació li va valer una nova nominació als Globus d'Or i una nominació als Oscar a millor actor secundari. El paper tenia una particularitat: interpretar una persona real que era coneguda per la seva extraordinària serenitat exigia evitar la caricatura i reproduir-ne sobretot la manera de parlar, els gestos i la relació amb els altres. Un any després, l'actor interpreta el paper d'Ernest Krause, oficial de la Marina dels Estats Units, que comanda un comboi de vaixells aliats a través de l'Atlàntic durant la Segona Guerra Mundial a Greyhound, Enemigos bajo el mar, sota la direcció d'Aaron Schneider.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Hanks va continuar treballant amb el gènere històric el 2020 amb Notícies del Gran Mundo, dirigida per Paul Greengrass i escrita pel propi director i Luke Davis. Interpretava el capità Jefferson Kyle Kidd, un veterà de la Guerra Civil, que recorre Texas llegint notícies als habitants de petites comunitats i que accepta transportar una nena, Joanna, interpretada per Elena Zengel, fins a dur-la amb la seva família. La pel·lícula va obtenir 4 nominacions als Premis de l'Acadèmia, entre elles les de millor fotografia i millor banda sonora. Després de protagonitzar Finch, l'any 2021, l'actor assumeix un dels seus personatges més coneguts dels darrers anys, el del coronel Tom Parker a Elvis, sota la direcció de Baz Luhrmann. La pel·lícula reconstrueix la trajectòria d'Elvis Presley, interpretat per Austin Butler, que ho fa principalment des de la perspectiva del controvertit mànager. La caracterització de Hanks va transformar completament el seu aspecte físic. L'actor va treballar en pròtesis i maquillatge per convertir-se en Parker, personatge que presenta una relació complexa amb Presley i que durant dècades va controlar bona part de la seva carrera. Elvis va obtenir 8 nominacions als Oscar, inclosa la de Austin Butler com a millor actor.

I ja per finalitzar, el 2022, Hanks va protagonitzar també El peor vecino del mundo, adaptació de la novel·la de Fredrik Backman i remake de la producció sueca Un hombre llamado Hope. La pel·lícula recuperava un dels territoris interpretatius que l'actor ha explorat al llarg de la seva carrera. Personatges aparentment antipàtics o tancats que evolucionen a través de les relacions humanes. En aquests darrers anys, Hanks ha col·laborat amb Zemeckis, a Gia, una pel·lícula basada en la novel·la gràfica de Richard McGuire. El projecte reunia novament Hanks amb Robin Wright, gairebé tres dècades després de Forrest Gump. Tom Hanks ha construït així una filmografia que recorre diverses generacions del cinema contemporani, des de Woody fins a Forrest Gump, des del Capità Miller fins a Chuck Nolan, des de Walt Disney fins a Fred Rogers. La seva carrera ha estat marcada per una constant: posar la interpretació al servei del personatge i adaptar-se a directors, gèneres i formes de producció diferents. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades, com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps, a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta de Tallat, que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
4: Mark Twain deia: "És més fàcil enganyar la gent que convèncer-la que ha estat enganyada." Potser aquesta frase explica per què hi ha temes com el que tocarem avui que segueixen fascinant i preocupant a tantes persones. Temes que s'allarguen en el temps, que rebroten i de cop se'n parla molt, desapareixen i queden latents per tornar a sorgir amb força i ocupar de nou part de l'imaginari col·lectiu. Quan jo era petit, recordo passar hores a la terrassa estirat a terra mirant com els avions deixaven rastres blancs al cel. Per mi eren com carreteres invisibles, camins de cotó per gegants. Avui, aquelles mateixes esteles desperten dubtes, sospites i fins i tot pors. Productes químics secrets? Projectes d'enginyeria climàtica? O potser només és el govern intentar escriure hola al cel i no els hi acaba de sortir bé? Són el que algun dia em va dir algú, chemtrails, en anglès, estela química. El que avui volem és mirar el cel amb ulls crítics i veure què hi ha de cert dels mites que envolten aquest fenomen. Són simples núvols de condensació o alguna cosa més? Intentarem respondre-ho amb dades, humor i, sobretot, esperit crític. I, com sempre, ho farem ben acompanyats. Tindrem el Jordi, l'Albert i el Xavi. Així que cordeu-vos el cinturó, que avui enlairem el programa. Benvinguts a La Terra no és plana.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
4: I comencem amb una petita píldora per situar el tema. La Digna Planes, física i experta en qualitat de l'aire, ja ha volgut dir la seva.
5: Quan mirem al cel, sovint veiem com els avions deixen una mena de rastre blanc al darrere. Doncs això és el que s'anomena deixant de condensació. En anglès també li podem dir contrail. No són res més que aquests petits núvols de gel que es formen amb unes condicions concretes d'aire calent i molt humit que surt dels motors i es barreja amb l'aire superfred que hi ha allà dalt, en aquelles alçades. Si les condicions són adequades, sobretot que hi hagi molta humitat, o sigui que l'ambient estigui supersaturat i les temperatures siguin sota zero, estem parlant d'uns menys 40 graus de temperatura, l'aigua llavors es condensa, es congela i forma aquests rastres. No tots els avions en deixen. Depèn de l'altitud, de la humitat que hi hagi, del fred i fins i tot del motor de l'avió que vola i la potència amb la que vola. Per això a vegades veiem un avió amb deixant, o sigui, que deixa aquell rastre, i un altre que passa molt a prop sense cap rastre. I si l'aire és gairebé saturat d'humitat, com us deia, aquest deixant poden durar molta estona. Créixer, escampar-se i fins i tot arribar a semblar núvols normals. Però també s'ha de veure que de vegades l'alçada, nosaltres, l'efecte, quan mirem des de baix, ens pensem que els avions estan a la mateixa alçada i a vegades no ho estan. Estan amb molta més alçada. És un efecte òptic, també. Ara bé, això s'ha barrejat amb una teoria força popular a internet, que són els chemtrails. La idea és que algun d'aquests rastres duradors no serien vapor d'aigua congelat, sinó productes químics que els governs o qui sigui deixen anar expressament. Però científicament no hi ha cap prova que això sigui cert. Una confusió alimentada, en part, pel fet de que sí que existeixen tècniques com la sembra de núvols amb iodur de plata per provocar pluja. I això ha fet créixer les sospites. En resum, us diria que els deixants de condensació són un fenomen totalment explicat per la meteorologia i que no tenen efectes directes sobre la pluja, tot i que contribueixen una mica al canvi climàtic perquè afecten a l'equilibri de la radiació a l'atmosfera. Els chemtrails, en canvi, formen part de les teories conspiratives i no tenen una base científica.
4: Carai, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Digna, per il·luminar-nos d'una manera tan pedagògica. Ja saps que estàs convidadíssima sempre que vulguis en aquests micròfons. A veure, Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. Escolta, què passa realment allà dalt entre avions i núvols?
6: Hola, què tal, Sergi? Doncs mira...
4: Com estàs?
6: Bé, bé, bé, com sempre, ja ho saps. Sempre s'ha de dir que s'està bé. Sempre
4: bueno,
6: s'ha de dir que s'està bé pels amics, perquè així estan més contents, i pels enemics per fer-los dir ràbia.
4: Sí, senyor. Sempre s'ha de dir que està bé. Sí, senyor. Doncs va, escolta, jo espero ser més amic que enemic, però en tot cas me n'alegro molt de que estiguis bé. Dispara.
6: Doncs mira, la Digna ho ha explicat molt bé. Jo us posaré quatre dades, així, per veure per on volen els avions, per on passa. Mira, el rang habitual dels avions comercials, estem parlant, jo parlaré només d'avions comercials, sol ser entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada. D'acord? En aquella alçada hi ha una pressió atmosfèrica bastant més baixa, unes 3 o 4 vegades menys pressió que a nivell del mar. O sigui, les condicions no són les que tenim aquí, nosaltres. Allà estan a uns 300 hectopascals, mentre que nosaltres estem a pràcticament 1.000 hectopascals.
4: O sigui, la pressió atmosfèrica és inferior aquí.
6: És bastant inferior allà on estan volant els núvols, lògicament.
4: És aquella sensació que ens fa... que allò que les orelles, no? Quan pugem a l'avió, allò, ostres, se allò que em fa
6: exacte.
4: Mal les orelles.
6: Exacte, no? Estàs tenint unes petites descompressions, i aquestes descompressions generen dolor al timpà, perquè no deixa de crear una força interna, perquè l'aire vol sortir cap a fora. Com que estàs a menys pressió, l'aire està intentant sortir i et fa mal, lògicament. A més, ja ho ha dit la Digna, quina temperatura estem allà dalt? Menys 40, fins i tot arribem a menys 57 graus.
4: Déu-n'hi-do, rancs. Això quan ets a l'avió no ho notes pas, per sort.
6: No, i tu et sortiries allà, trauries el cap a la finestra i et quedaries congelat instant ràpidament, Semblaries un bacallà.
4: A l'instant.
6: Sí. I tant. A més, a quina temperatura surten els gasos d'aquests avions? Dels avions comercials, només estic parlant, se'n van a uns 500-700 graus.
4: De temperatura?
6: I d'aquesta, exacte. Sí, sí. Tingues en compte una cosa allà a l'atmosfera. El que no t'he parlat encara és de la quantitat d'aigua que hi ha en aquella atmosfera. Allà dalt de tot.
4: Humitat, fixa't. Vols dir?
6: Sí, sí, la humitat relativa. D'acord? A menys pressió vol dir menys molècules, en general. Oxigen, d'hidrogen, d'aigua.
4: Hi ha menys aire, molècules.
6: No? Exacte. Un globus s'inflaria quan arriben cap a dalt. Els globus s'inflen perquè intenten ocupar un espai que no hi ha tantes molècules com el Terra, d'acord? fins que exploten. Això els hi passa amb els globus. Doncs la humitat relativa d'allà sol estar a vegades en un 10%, un 20%, o a vegades està molt saturat d'aigua. I que ho deia molt bé la Digna, amb aquest àudio que ens ha enviat. Si no hi ha aigua a l'atmosfera, si no hi ha humitat relativa, l'atmosfera ens l'hem d'imaginar com un ésser vivent. Si no té aigua, té necessitat de beure, té necessitat de tenir aigua. Per tant, amb la combustió del motor dels avions, quan surten tots aquests gasos, que si hi ha monòxid de carboni, que si diòxid de carboni, que si aigua, d'acord? Doncs aquesta aigua, si no hi ha humitat relativa a l'atmosfera, aquesta aigua de seguida es dissipa, perquè l'atmosfera la reparteix. Per tant, no genera una estela de condensació. Què passa si la humitat relativa és molt alta? Si la humitat relativa és molt alta, l'atmosfera no vol beure més aigua. Si no vol beure més aigua, què passa? Que l'estela aquella es queda allà permanentment.
4: Queda enganxada allà, queda fixada, com aquell que diu, no?
6: Sí, sí, però em diràs, ostres, Jordi, si surt a 500-700 graus de temperatura, no? Aleshores surt vapor d'aigua. El vapor d'aigua és invisible als ulls humans. Entre nosaltres, quan ens mirem, hi ha vapor d'aigua i no el veus pas. Oi?
4: No es veu.
6: En canvi, quan hi ha boira, són gotetes fines d'aigua líquida.
4: Queda condensat, no?
6: Sí. Exacte. Què li passa amb aquest vapor d'aigua que surt? Doncs que automàticament s'expandeix perquè ha d'ocupar un espai a l'atmosfera. Fixeu-vos que l'estela de condensació és petita al motor i de seguida es fa gran perquè ha d'ocupar un espai.
4: I a més a més... s'eixampla, no? Sembla com que es va...
6: Sí. I a més a més, fixa-t'hi que és de color blanc. Si és de color blanc i tu l'estàs veient, senyal que l'aigua ja no és en forma de gas. L'aigua ja és en forma líquida o sòlida. I aquestes temperatures tan baixes.
4: Com cristalls de gel, vols dir.
6: Ah, exacte, i fins al final, fins i tot arriben a cristal·litzar. Són tan fines aquestes partícules, ens hem d'imaginar que són glaçons, glaçons d'aquell del cubatall, o no? Són cristalls finíssims que queden suspesos a l'atmosfera, que no tenen prou pes com per caure per la gravetat. Simplement es queden allà dalt.
4: Vale. Clar, però doncs això no té res a veure amb... No té res a veure amb cap producte per ensulfatar l'hort, ni a nosaltres, no? Tampoc, entenc.
6: De moment no, diguéssim, ja amb aquest programa, de fet, podria durar 5 minuts, si volguéssim. Que diríem, mira, passa això i ja està.
4: Una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si tu també, però i crec que està bé i ens il·lustra molt, i és que la Digna ens ha dit que no es diuen esteles de condensació, sinó que ells en diuen deixants de condensació, no? Està bé.
6: Deixants, sí, exacte.
4: És més bonic, sona un català més bonic, també, eh?
6: Sí, fins i tot amb la denominació correcta en anglès, en comptes de chemtrail, que és el conegut, que és el que fa més gràcia, és el contrail, condensation trail, que és...
4: Clar, perquè el xem seria de química, no?
6: De química, sí. L'altre és una estela química o estela de condensació. Clar. En aquest cas és estela de condensació. Però si vols et poso una mica així en context històric, des de quan hi ha contrails? Jo diré contrails, no diré chemtrails. Des de quan hi ha contrails? Doncs des de que hi ha avions de combustió que funcionen per l'atmosfera, és a dir... Des que hi ha un avió que crema combustible, si va a una certa alçada, pot arribar a deixar.
4: O sigui, el primer contrail que dius tu, o la primera deixant de condensació, el devien fer els germans Wright, no?
6: Bé, no sé si cremar... No va volar tan amunt, aquell avió, com per arribar a deixar un contrail.
4: No.
6: Com que volàvem amb capes baixes, no hi ha la suficient humitat com per arribar a deixar una estela de condensació. Però, mira... Als anys 40-70 ja hi havia una mica aquests avions que volaven, i hi havia allò que ha dit la Digna, que això en parlarem bastant, que és el sembrat dels núvols, o sigui, sembrar núvols.
4: Això sí, ha parlat de, com ha dit, el tema de les partícules de plata, no?
6: Ah, sí, exacte, unes partícules de iodur de plata.
4: De iodur de plata, això, perdó.
6: Això ho feien per... quan veien un núvol, que estava allò a punt de ploure, a punt de trencar a ploure, doncs passava un avió per dins el núvol amb unes bengales de iodur de plata, i aquestes bengales el que deixen són unes particuletes, i allò provocava la pluja. Si vols t'explico... com es provoca la pluja, que així també...
4: Home, jo crec que és interessant, perquè a més jo crec que hi ha molts pocs oients que sàpiguen que hi ha la possibilitat de provocar la pluja, més enllà de fer el ball ritual d'aquelles tribus que hem vist a les pel·lícules, no? De provocar pluja. Segurament el teu mètode és una mica més científic, no?
6: Exacte. Mira, jo poso com una recepta de cuina. La pluja és fer la recepta i fer-la bé i per ordre. Uh-huh. Que si no tens tots els components, no plou. Per provocar uh-huh. pluja, necessites que hi hagi vapor d'aigua a l'atmosfera, evidentment, perquè si no hi ha aigua, no plou.
4: Està clar.
6: Aleshores, necessites que l'atmosfera estigui sobresaturada d'aigua. Quan estàs sobresaturada és quan veus les partícules. I quan veus les partícules estàs veient un núvol. Estàs veient aigua líquida. Un núvol uh-huh. és aigua líquida. Molt fina, molt fina, molt fina. Lo suficientment fina perquè no pugui caure. I si
4: perquè
6: cau, s'evapora.
4: És com una boira, diguem,
6: sí,
4: no?
6: Sí, és una boira, és una boira. Estar dins un núvol és estar dins la boira. És el mateix uh-huh. efecte. Què necessites, també? Que hi hagi un refredament d'aquesta aigua. Un refredament uh-huh. que ha d'arribar allò just al punt de rosada o una mica per sota el punt de congelació. Aleshores es comencen a crear petits nuclis de gotes uh-huh. d'aigua, però molt fina. No és pas encara una gota de pluja. Què necessites per accelerar el procés? Aquí necessites un catalitzador, i és molt important aquest catalitzador, que són els nuclis de condensació, que són partícules microscòpiques, que poden ser pols, pot ser sal del mar, inclús, i pot ser sutge. Sí, pot ser pol·lució, pot ser pol·len.
4: I que l'aigua s'embolcalla aquests nuclis, diguem.
6: Exacte. Sense aquest nucli de condensació, la gota creix molt lentament i segurament ja s'ha acabat el dia i ja no plou. Uh-huh. D'acord? Doncs necessites un nucli de condensació que faci créixer la gota bastant ràpid. Després, quan tens aquestes gotes més crescudes, necessites que tinguin la mida suficient per vèncer la gravetat.
4: Clar. Per precipitar,
6: o sigui,
4: no, allò que en diuen.
6: La gravetat guanya a aquells corrents ascendents que mantenen les gotes a dalt i cau la gota de pluja. Aleshores, què feien amb aquests avions amb iodur de plata? El iodur de plata té una estructura molecular molt similar als cristalls de gel. D'acord? I els cristalls molt petits, o sigui, té la forma del cristall de gel, té la mida del cristall de gel, els imita, i passant per dins el núvol creava aquests nuclis de condensació i generava gotes més grosses, aleshores podia provocar la pluja. I atenció, amb una taxa d'eficiència d'un 10-15%. És a dir, un 15% de les vegades s'aconseguien fer ploure. I això és una mica el que ha provocat avui en dia les conspiracions aquestes d'ens estan fumigant, ens estan tirant coses pels avions, tot això, eh?
4: Sí, però la probabilitat no és gaire alta, tampoc, no?, d'aconseguir fer ploure.
6: No és molt alta, però ho pot ser, i això és el bo. És a dir, pot generar pluja. Una de les coses que és molt curioses també és que, clar, si tu hi havia un problema aquí, si tu generes pluja en un costat, fas que l'altre no plogui. Hi havia problemes. Hi ha problemes de dir diferents estats. Per exemple, als Estats Units estaven barallats perquè un estat sembrava els núvols i després no els hi polvia l'altre. I canviaven el règim de pluges. Això el no règim... és canviar... Sí, no és canviar el clima, Atenció. No és el canvi climàtic ni res. No, simplement
4: no, però l'alteres, no? D'alguna manera també l'alteres. Clar, encara que sigui a nivell molt local, però sí que l'alteres, no?
6: Sí, l'alteres. Això només es feia amb els avions, També s'envien coets a dalt al núvol. Es fan explotar els coets a dalt al núvol amb iodur de plata, amb altres sals, també. I aquesta explosió sembra el núvol, també. També provoca que l'ona expansiva ajunti les gotetes d'aigua i plogui. Saps quan ho van fer servir, això?
4: A veure.
6: Ho van fer servir fa molt poc temps. Ho van fer servir a les Olimpíades de Pequín. Per retirar la pluja dels esdeveniments olímpics. És a dir, quan s'acostava un núvol de tempesta, feien que plogués a una altra zona, i quan ja arribava a Pequín ja estava descarregat aquest núvol.
4: S'ha de reconèixer que, explicat així, certament sembla màgia, Que la humanitat pugui alterar això i que sigui exitós i que funcioni, no? Perquè una cosa és algú, un il·luminat que pensi que funcionarà i que resulta que sí que funciona, no?
6: I tant, fixa't que també ho vam fer servir i aquí venen les regulacions, perquè, cuidado, això no és gratuït, està regulat. Ho vam fer servir durant la guerra del Vietnam. Els Estats Units van sembrar núvols a sobre de Ho Chi Minh, per prolongar el monsó. i generar i dificultar el pas de l'exèrcit vietnamita.
4: Clar.
6: Aquí es va fer la prohibició internacional de fer servir el sembrat de núvols de manera d'ús, per tenir un ús militar. No està permès.
4: Ah, no? No, sí, la legislació internacional ho prohibeix.
6: Ho prohibeix.
4: No ho sabia, sí, sí. Desconeixia això, és interessant, realment.
6: I tant.
4: Però sí que realment hi ha una alteració, o sigui, hi ha la possibilitat de fer-ho. Altra cosa és que això tingui a veure o no amb aquests deixants de condensació que deia,
6: sí,
4: la Vigna, no?
6: Els, sí, sí.
4: Chemtrails o contrails que deies tu. No?
6: Exacte, sempre, claro, això és, provoques aquest petit canvi, però és de manera local.
4: Sí, sí, o sigui, no és generalitzat ni res,
6: No, no, no, no, no.
4: Jo crec que... Digues, perdona.
6: Aquí és d'on ve, doncs, tota aquesta teoria i tota la conspiració moderna d'aquest, doncs, que es poden sembrar els núvols, es pot canviar el clima, ens estan fumigant. Bé, no, no, jo penso que sempre els polítics que ens fumiguen respiren el mateix aire que tu i que jo,
4: Clar, això també és veritat. Escolta, fem una cosa. Donem la benvinguda a l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de relacions institucionals i comunicació del grup Beta. Uah, més de dir-ho, ja em falta l'aire. Escolta'm, Albert, això del chemtrail, què? Com ho veus tu? I la gran pregunta, estan pensats perquè ens hi agafem quan arribem a l'horitzó Finisterre i no caiguem al buit, o què?
7: Home, evidentment, és una part essencial i fonamental de les teories de la conspiració i de les teories anticientífiques i de les teories en general. Això,
4: les bones, no? Vols dir les bones.
7: Clar, això... És absolutament fonamental creure que la gent... hi ha alguna ment perversa que ens està intentant medicar contra la nostra voluntat a través de productes químics llançats en els avions. Jo crec que... Bé, com deia el Jordi abans, ara seriosament, el podcast podria haver durat 5 minuts, que és... ens estan fumigant a partir dels avions comercials. No, vale, molt bé, adéu, bona tarda. Però bueno, està bé, si no hagués sigut molt avorrit.
4: Sí, clar, però sí que és veritat que jo crec que hi ha un precedent també, i és que que això sortirà bastantes vegades, però a l'època de la pandèmia, jo recordo... una de les curiositats és que, clar, el trànsit aeri, en teoria, es va aturar. En almenys la majoria del trànsit aeri comercial. Potser no tot, tot i que, en tot cas, no era massa oficial, o potser sí que hi havia serveis essencials, però jo recordo haver-me, que fins i tot algun familiar em digués, sí, s'ha aturat el trànsit aeri, però jo obro la finestra i està ple d'esteles d'aquestes. No em crec pas que això sigui per casualitat.
7: El trànsit aeri durant la pandèmia, mal que ens pesi, no es va aturar.
4: Ah, no?
7: Fins i tot als Estats Units sembla que hi havia companyies que per no perdre estocs i línies de vol i subvencions van estar fent volar avions buits, però bé, això és tot una altra història.
4: Ostres, això també és interessant, però... Aquí hi ha un filó, estirar.
7: Sí. En tot cas, sempre, al final, aquí hi entra en joc un mecanisme fantàstic mental, que és que molta gent necessita pensar que al món hi ha una mena de malvat de James Bond que intenta fer coses malignes contra tota la humanitat, sí, perquè sí, simplement per la gràcia de fer-ho, no?
4: Per la pura maldat, no? Perquè fa gràcia. Sí, és curiós,
7: però,
4: això.
7: Sí, és curiós. Jo m'he entretingut avui, ara mentre escoltava el Jordi, he anat fent quatre números. Són números, ja aviso, sí, que són mica de gest. Hem fet l'ESO, nosaltres. Vull dir que... Els he fet pel broc gros, vull dir que probablement diré alguna bestiesa, però és només un exercici divertit, que a vegades també està bé fer, que és, ostres, jo em volia imaginar... Jo vull ser un dia un malvat de James Bond.
6: Sí, senyor.
4: Doncs val més tenir-te d'amic, en tot cas.
6: M'agrada que tinguis aspiracions com aquestes.
4: Tios ambiciosos.
7: Clar, he dit, no, pues escolta, pues la idea de medicar la gent contra la seva voluntat amb avions, escolta, fem una volta.
4: Però amb quina finalitat, també t'ho diré, però bé, ja ens ho explicaràs, a veure.
7: Bueno, no, però s'ha menjat. Clar... Un altre comentari previ. Ara potser tenim un problema, és que... Problema com a programa, perquè em consta que hem estat consultant gent del nostre entorn, aviam si ens feien comentaris de millora. I un dels comentaris que hem rebut és que tenim uns referents una mica viejunos.
4: Bueno, escolta, és que tampoc som...
7: Clar, jo...
4: Tampoc som tan joves. Tenim una edat,
7: clar,
4: no passa res.
7: Ara tindrem un problema perquè jo m'he fet un exercici que és... Seria possible, he estat especulant si seria possible subministrar a tota la població dels Països Catalans en un dia l'equivalent a una pastilla del doctor Andreu.
4: Doctor Andreu, això jo crec que...
6: Explica què era, que era el doctor Andreu.
4: Sí, explica-ho per què.
7: No, pastilles del doctor Andreu són, eren pastilles per la tos, bàsicament, així és amb gust de mel, i sempre aguantaries tos, doncs pastilles del doctor Andreu. Les pastilles del doctor Andreu principalment eren sacarosa, glucosa i altres excipients. Hi havia 17 mil·ligrams d'un producte, bueno, del principi actiu. Bueno, n'hi havia més d'un, però el principal són, és una cosa que es diu benzoat sòdic, que és típic de les pastilles per la tos i de les coses pel coll. Doncs m'he proposat això. Ostres, si ara jo volgués fer servir avions per contra la voluntat de tots els habitants dels Països Catalans fer-los i consumir una pastilla del doctor Andreu, una mica això què costaria?
4: A veure, va,
6: costa calés, eh? Ara costa calés.
7: Clar, no. Té un pico, eh? Vull dir, hi ha un pico aquí. Vull dir que, clar, una mica l'escenari per posar la prèvia, eh? Països Catalans. En principi, són aquests territoris de parla catalana des dels que hi ha la probabilitat de que ens escolti algú alguna vegada. 14 milions d'habitants. Sí. He afegit l'Alguer, però no és massa, però hi és igual.
4: Bueno, testimonial, si vols, però hi és.
7: Clar, llavors és, ostres, això com ho fas? Agafes els avions, els omples només de producte químic? O clar, per dissimular i que no es noti tant, agafes un vol comercial i fas una petita càrrega del producte químic i el reparteixes.
6: I poses clar, maniquís a les finestres.
7: Això depèn dels possibles... Però clar, anem a jugar amb aquesta... Perquè al final tots els avions que volten porten gent. Doncs va, anem a jugar amb que estem fent servir els vols comercials. I jo he especulat que hi carreguem una tona de producte químic, d'aquest benzoat sòdic, per avió. Que no. Si heu viatjat amb Ryanair, que es posen tontos per si poses 25 grams més de maleta, una tona en un avió és...
4: És pasta, és sí, està clar.
6: Sí, es d'enlairar una tona, això costa calés.
7: Clar. Que dius, clar, quant producte químic hauria de comprar per fumigar tota la població dels països catalans? Clar, si cadascú es prengués els 17 mil·ligrams, diguem així, a palo seco, necessites 238 tones de producte químic.
4: Uh-huh.
7: Però clar, això sí, si els hi poguessis donar amb una pastilla a la mà.
4: Una a un.
7: Pensa que, clar, ho estàs tirant des d'un avió que posem cada mitjana volta 10.000 metres d'alçada... Ho estàs escampant sobre una superfície, crec que he trobat per aquí, d'uns 70.000 quilòmetres quadrats.
4: Sí, sí.
7: Clar, l'avió tira... Clar, allò tu tires a l'aire. No sé quina massa d'aire hi deu haver sobre 70.000 quilòmetres quadrats entre la superfície i 10.000 metres d'alçada, així es veia a la grossa. Bueno, heu de calcular que hi ha més o menys un volum d'uns 282.000 piscines olímpiques.
4: Ahà.
7: Per tant, tu estàs tirant aquest medicament que vols fer...
6: Has donat les dades en piscines olímpiques, m'agrada.
4: I a més, t'hauria d'agafar amb la boca oberta mirant amunt.
7: Sí. Llavors, clar, és molt generós pensar que una cosa que deixaràs anar d'un avió caurà a la boca d'una persona.
4: Clar.
7: Aquí he fet... Bueno, llavors, quina eficiència té un chemtrail a l'hora de fer arribar el producte a la gent de sota? Jo he calculat diferents escenaris i m'he quedat amb un d'intermig i he vist que extremadament generós. Que és que... Arriba una de cada mil.
4: Una de cada mil?
7: Una de cada mil molècules de benzoat sòdic que tu deixes anar des d'un avió cau sobre una persona.
4: Sí, una probabilitat d'1 per mil, diguem.
7: Sí, ja aviso que aquí probablement, si algú s'ho mira seriosament, l'exercici ha caigut perquè probablement és un milió. Però bueno, no passa res. Assumim que és un
4: de cada mil. Que la cosa... que era molt generós, sí, sí. Ho assumim.
7: Clar, necessites... Si l'eficiència és d'un per mil, necessites 23.800 tones de benzoat sòdic. Que vulguis o no, és una cosa que és emprenyadora de comprar.
4: Home.
7: No és molt car. He trobat que costa uns entre 3 i 5 euros al quilo.
4: Bueno, igualment.
7: Clar, no és molt car, però 23.800 tones...
4: Bueno, mira, això seria per erradicar la tos als països catalans, eh?
6: Sí,
7: la tos un dia només,
4: un
7: per
4: dia
7: això.
4: Només. Ah.
6: Sí, sí. Escolta, acabo de calcular quantes caixes de pastilles del doctor Andreu significen aquestes
7: tones. Sí. Mira, vos això no ho havia fet.
6: Són 415 milions de caixes.
7: Bueno, imagina't.
6: Sí.
7: Clar, 23.800 tones de benzoat sòdic, eh? Reteniu aquesta dada.
6: Sí, sí.
7: Hem dit que carregàvem una tona per avió. Sí. Per tant, qui és fàcil, pot fer qualsevol que hagi fet l'ESO. Sí. Necessites 23.800 avions per portar a terme l'operació, eh?
6: Que són 17.000 caixes per avió, eh? M'heu calculat.
7: Sí. També, no sé si el de Ryanair li passa la maleta, eh? I aquesta va amb Ryanair, 23.800 avions. Clar, hòstia, necessites una flota important. La flota de Ryanair són, amb dades que he trobat de l'any passat, 624 avions. Per tant, necessites 38 vegades Ryanair per portar a terme l'operació.
6: Per un dia, només. Un dia? Vale.
7: Sí, sí. Tu has de mobilitzar 38 flotes com la de Ryanair senceres, que volin totes per damunt de Catalunya.
6: No, si han doblat totes...
7: Un dia.
6: Molt bé.
7: Els hi has d'haver carregat el producte. També ho he calculat. Necessites 952 camions cisterna. Fan una cua de 20 quilòmetres de camions cisterna, que també, com amb el bat de James Bond, és una cosa que es veu bastant. Però, bueno, però clar, tot això ho has de fer aixecar d'un aeroport. Imagina't que surten de l'aeroport del Prat, aquests 23.800 avions. Clar, és 22 vegades l'activitat que té un dia d'agost. Hauries de...
6: Dia fort.
7: Hauries d'apretar bastant, eh? T'imagina't, 952 camions cisterna baixant per la AP7, arribant a l'aeroport del Prat, carregant 38 flotes com la de Ryanair, i jo sortint totes el mateix dia, estrujant bastant els pobres gent de la torre de control. Clar, tot això barat no és. Llavors, també, clar, aquí el preu gros és l'avió. No he comptat el lloguer de l'aeroport. Ah. Ara veureu per què. Perquè em quadra... Però, bueno, assumim que aconsegueixes que te'ls aixequin gratis, els avions, a l'aeroport. Clar, la flota de Ryanair està valorada en 12.600 milions d'euros. Clar, si la necessites... Si la necessites 38 cops, això són 480.000 milions d'euros. Només els avions, eh? Deixem estar el lloguer i la compra de material.
6: Només per Catalunya, eh? Repeteixo, eh? És que vaig...
4: Països catalans.
7: Només per subministrar una pastilla del doctor Andreu a tots els països catalans un dia.
4: Per català o per països catalans, sí, sí.
7: Són 480.000 milions, que és la fortuna d'Elon Musk.
4: Un dia,
6: Un dia.
4: Sí, trobo... Sí. Surt car,
7: per tant,
4: el projecte de ser dolent de James Bond, eh?
6: Surt.
7: Sí, jo apostaria per altres coses, eh?
4: Entre que ens estem fent grans ja, que ja ho has dit tu, que els referents són una mica així antigots, i que et costa la fortuna d'Elon Musk un sol dia proveir de pastilles del doctor Andreu a tots els països catalans, crec que, efectivament, potser millor un puesto d'aquests de Frankfurt, igual et surt més a compte.
6: Sí, no. A més, has de comptar que segurament tindries a tota la flota de pilots i gent que treballa als aeroports en vaga per risc químic. Perquè hi haurien de donar el plus, o la nòmina els hi ha de sortir
4: aquell de risc químic. A tot això li has de sumar el trànsit aeri normal.
6: Clar, clar.
4: D'anar amunt i avall a la gent que va de negoci o que va de viatge, no?
6: Clar, has comptat quants maniquís farien falta per simular tota aquesta...
4: I de pilots. No sé si hi ha tanta demanda de pilots a Catalunya o als països catalans. Jo tinc dubtes, eh? Crec que no. Sí, sí. La veritat és que molt
7: és, bé. És certament complicat que això sigui veritat, és clar, bàsicament.
6: Sí, i una pregunta. Perquè aquí, oi que també es generen chemtrails sobre l'oceà Pacífic?
4: Bueno.
7: Sí, clar, tot això és material perdut, eh?
6: Clar, clar, és que tot això se'n va al mar, vull dir que no passa res aquí, vull dir, es dissol al mar i au.
4: La merma
6: és important, és molt important.
4: O sigui, és una cosa, jo no sé com ho fan.
7: Clar.
6: A més, compte que deixes anar allò i et faci vent i se'n vagi tot cap a França. que a veure, que no estaria malament, eh?
7: Clar, però
6: que...
7: o... sí. Si ens quedem a Països Catalans, aquí doncs, enganxes un dia a Tramuntana i ja i en... estàs fotut.
4: I en Xavi a pilla veure, el que no està escrit, se quedaria sense tos durant tota ara... la seva vida.
7: Ara una petita confessió, és que al final... he triat l'eficiència del 0,001 perquè em quadrava al final la dada de la fortuna d'Elon Musk, però realment és probable que sigui molt més baixa, que sigui d'una per milió, amb algú més, un climatòleg o algú més expert en moviment, a la Digna que parlava abans, segurament si fes el càlcul ella, aquesta eficiència seria molt més baixa, per tant encara més absurd. Vull dir que probablement ens aniríem a... molts més diners del que he calculat.
4: No et preocupis, sí, doncs, que segur que tindrem algun oient amb ganes de fer allò de nyi-nyi-nyi, de puntualitzar justament aquesta xifra, dient, no, t'has equivocat, ha de ser més, ha de ser menys, ara em trec la subscripció perquè estic molt enfadat, potser en tindrem
6: però
4: algun.
6: Però i tirar virus?
4: Ah?
6: No?
4: Potser cal menys concentració, no?
6: Llavors,
4: perquè reprodueixen, no? Els virus es reprodueixen, no? Com va?
6: Jo vaig sentir durant la pandèmia, per exemple, que tota la concentració de virus que hi havia en tota la població mundial en aquell moment ocuparia l'espai de la meitat d'una cullereta de cafè.
4: Bueno,
7: sí, és que són petitets.
6: És que són molt petits. No donaria això per anar tirant per aquí i per allà?
4: Clar, això és més barat, no? Perquè si són tan pocs... No?
6: Clar, en tires un...
4: Si ocupa tan poc, però potser...
6: Se n'enganxa un i després ja va propagant. Si total, això és més fàcil.
7: Sí, però llavors però no seria més fàcil tirar-lo, diguem, des de baix?
6: Ah, també. Perquè et pot caure en un descampat. També... el virus, sí.
4: Escolta, no doneu idees, eh? Que algun dolent de Gent Joan de l'Hacendado deu existir, eh?
6: Sí, sí.
4: Al tanto.
6: No, però a veure...
4: Deu estar sí tirant potser... la cadena del vàter, aviam si tira...
6: Seria més fàcil anar amb un pulveritzador i xiqui-xiqui-xiqui i m'enganxes uns quants.
4: En qualsevol cas, i tornant una mica al rigor, perdoneu que hi tiri una mica d'aigua al vi, això que dius, que està ben... crec que està ben pensat, però igualment en les condicions de temperatura i humitat allà dalt, probablement aquests virus moririen, no?, en el mateix moment de sortir...
6: I els ultraviolats.
4: Entre les coses, perquè has dit que surt a 500 graus de temperatura, no sé, ja no recordo si ho has dit tu o la Digna.
6: Això si ho tires pel motor, segurament pots posar unes mangaretes que se'n vagin fora del motor, després no passa res.
4: Ja ho anem complicant, eh? Jo crec que aquí ja, si era prou car, amb això, si s'haurien de posar unes mànegues, ja no vegis, no?
6: El que passa és que els rajos ultraviolats, aquelles alçades, destrueixen les cadenes de matèria.
4: Veus?
6: Les cadenes orgàniques dels éssers vius.
4: És que no hi ha manera, no deixeu... No deixeu allò que diuen en castellà títere con cabeza, eh? Això no pot ser.
6: Home.
4: Esclar, és que aquestes coses... Jo, de veritat, a mi el que m'ha agradat més de tot el que hem parlat és això del iodur de plata que pot fer ploure, que realment és per on crec que ve tota la confusió, perquè per altra banda, si em permeteu, més enllà dels costos que deies tu, Palau, que t'has estudiat i que has fet molt bé el càlcul, quina utilitat real tindria que els governs es dediquessin a ensulfatar el planeta, no? I, a més, tu, Jordi, ho has dit en plan... Bueno, clar, els mateixos polítics que llançarien aquestes històries també quedarien ensulfatats, no? I els seus familiars, i els seus amics, i tothom. Llavors, és una mica extravagant, potser, no?
6: No, al final respires l'aire... Més, imagina't tu els conflictes entre països. Que diu allò que he dit abans, que se'n va cap a França, que bufa una mica el vent, i diu, escolta'm, que ens han tirat una mica d'allò aquí al costat, a Catalunya, i ara ens ha bufat tot cap aquí. Imagines que es posarien contents.
4: Sí, sí.
6: A no ser que sigui una confabulació mundial.
4: Clar, si va rascant, última hora ja la trobaràs. Clar. El que deia l'Albert al principi, allò de que sempre hi ha algú que li agrada, li sembla molt atractiu pensar que hi ha una mà negra que mou els fils, no?
6: Sí.
4: Lamentablement, és probable que no existeixi i que tot sigui més lamentable del que sembla, realment, també.
6: Sí. En fi, aquí també hi ha altres coses, amb aquestes esteles. Hi ha, per exemple, una cosa que crida molt l'atenció, hi ha moltes fotografies, que és quan les esteles s'entrecreuen entre elles.
4: Sí. Sí, senyor.
6: Que formen una trama irregular, que formen, arriben a formar fins i tot núvols, és a dir, cirrus.
4: Sí, bueno, i dibuixos, no?
6: Sí, sí, sí, sí, sí, exacte.
4: Doncs, jo crec que la confusió també ve per aquí una mica, no? Perquè és, fan formes capricioses, no? Allò que deia al principi, de que tothom s'imagina coses, no?, al cel, i veu formes.
6: Exacte,
4: allò...
6: exacte. Però pensem que la partícula que surt d'allà surt tan espaiada, la partícula és tan fina que no té el suficientment pes per caure. És a dir,
4: clar,
6: es manté
4: queda
6: allà dalt. Es manté a dalt. Per corrents de convecció.
4: Que...
6: I si baixa, pot tardar anys a baixar. Com les cendres d'un volcà, imagina't.
4: És una mica allò que deies, aquell núvol que no arriba a precipitar, no? Perquè
6: això
4: doncs,
6: mateix.
4: No... Clar, no té prou pes, no? En tot cas.
6: Sí, sí, sí, exacte. És a dir, és que a més es manté a dalt. I la prova és que el veus a dalt.
4: Sí, sí, absolutament.
6: I no el veus pas a baix.
4: Sí, sí, sí. Això, realment, tu pensaràs, Albert, això de ser un dolent de James Bond, doncs, o què?
6: El gat ja entens. Sí, gat,
7: no sé si m'arriba el compte corrent, eh? Ara
4: no,
7: m'han fet
4: clar,
7: els...
4: això és una mica...
7: Hem de buscar alternatives.
6: Sí, sí, però bé, imagina't també haver de confabular tanta gent, eh? I que es confabulen
4: sí,
6: entre
4: feina,
6: ells, aquests milions de persones que es confabulen entre ells...
4: Que no,
6: i no
4: són
6: no
4: només diners. No són només diners, eh? Necessites un bon coordinador aquí, eh? Sí, sí.
6: Sí, sí. És el silenci de molta gent.
7: Al final, sí, acabes, bàsicament, has de posar d'acord absolutament a tothom, a qualsevol
6: habitant. Fins i tot els que ho respiren.
7: Però, sí, sí. Però,
4: exactament.
7: Clar, això també em fa pensar en a vegades la base d'aquest tipus de moviments és que jo sóc l'únic que n'és conscient. Llavors, esteu tots confabulats. Llavors, jo sóc l'únic que ho sé. Tu probablement, si em portes la contrària, formes part d'això. Llavors, també s'alimenta molt d'això. Moltes vegades un moviment com aquest de dir que hi ha una ment maligna en algun lloc...
4: Sempre acaba això de la mà negra, no?, que dèiem.
7: Sempre acaba sortint George Soros i algú altre
4: sí.
7: que està ordint una trama per afectar la teva salut.
4: Sí, sí. Que hem vist bueno, Soros, Bill Gates, en el cas del 5G... També hem vist últimament com Donald Trump donava una vegada més ales a la conspiració anant a buscar també Soros per diversos motius, no? Perquè sap que existeix un cert filó de gent disposada a creure's aquestes coses. Escolteu,
6: però mira, espera, crec que... Espera't un segon.
4: Digues.
6: Ara, eh? No
4: perdona.
6: No, és que aquí hi ha una dada que m'he deixat de dir-vos, que és, jo crec que també és bastant clarivident. Vosaltres coneixeu Edward Snowden?
4: Sí, home.
6: Eh?
4: Home,
6: que és el que va llegir tots els arxius secrets.
4: Va estar refugiat
6: govern,
4: a Rússia.
6: Sí, i del govern dels Estats Units, o sigui que ha llegit coses, que fins i tot ha llegit coses sobre coses d'Alien, no sé quines coses...
4: Sí, l'Àrea 51, no?
6: L'Àrea 51, i també... va buscar sobre els chemtrails. Doncs va dir en una entrevista a la CNN que va buscar sobre els chemtrails i diu, és que la informació que tinc, la quantitat d'informació que tinc, és ridícula l'accés que tinc a tota la informació. No he trobat res de chemtrails.
4: Clar.
6: Això va dir Edward Snowden, que sabem que tenia tots els arxius secrets. Per tant, no va trobar res. Vaja,
4: hòstia. I aquest que els tenia tots, i que ja arribava un punt, que ja tant li fotia, perquè el volien anar a buscar...
6: Ah, clar. I els va deixar...
7: Si em deixeu acabar amb una anècdota
4: sí.
7: del mític president dels Estats Units, Bill Clinton, que va dir que el primer dia que estava a la Casa Blanca va demanar la veritat sobre els aliens i l'assassinat de Kennedy, i li van respondre una cosa.
4: Ah.
6: Només una de les dues, eh? No va dir quina.
7: No.
6: Vaja.
4: No ho va dir. Bueno, doncs, en fi, ja ho sabrem. Bé, doncs va, anem a... avancem, perquè, escolteu, jo crec que aquesta tertúlia ha estat superinteressant. Hem parlat d'opinions elevadíssimes, literalment elevades a l'estratosfera. Crec que és moment també de tornar a tocar de peus a terra. Bé, o no, potser sóc molt generós amb això. Arriba el nostre tècnic, muntador i gurú dels trastos impossibles. L'únic capaç de fer sonar bé fins i tot les teories més passades de voltes. En Xavi Gorro. Què tal, Xavi, com estàs?
8: Què tal, molt bones.
4: Com ho veus, això? Que tu també aquí dalt a l'Empordà també en teniu de chemtrails o què?
8: Tu i tant, perquè clar, qui pensa que tenim passat tots els avions passant per aquí? I clar, això és lamentable.
4: Clar. Clar, així estàs, eh?
8: Algú n'hem de fer, eh?
4: D'intoxicat, eh?
8: S'haurà de ficar ordre al tema.
4: Aquí...
6: Tens tos o no?
4: Tu no tens tos.
8: De moment no, però no prometo res.
4: Queda clar que... Doncs va, què ens portes avui amb els invents?
8: Doncs avui us portaré un invent de la major font propagadora de bulos que hi ha actualment.
4: Ah.
8: Que és? És una aplicació a la qual alguns de vosaltres esteu molt viciats. Que és Twitter.
6: Instagram o Twitter?
4: Twitter. Bueno, allò que seguiu X.
8: Bueno, però jo li dic Twitter. Això, Twitter.
4: Sí, bueno, sí. Perquè ets un clàssic, tu.
8: Sóc un clàssic, sí.
6: Perquè som antics. Som tots antics.
4: Sí. Ah, sí.
8: Avui us portaré un dispositiu que, òbviament, va ser un fracàs, com és lògic, perquè la seva única missió era llegir i publicar tuits.
4: Ah.
8: O sigui, era un aparell que només servia per llegir tuits i publicar.
4: Però publicar vol dir republicar-los.
8: No, escriure, també, escriure. No, no, llegir tuits i escriure'ls. Un aparell, que només servia per això.
4: Sí, no entenc la finalitat, eh? És a dir, llegies un tuit... I el tornava a fer, o com ho feia, no entenc.
8: No, no, era un aparell, un aparato, una màquina, una espècie de mòbil, sí, que només feia tuits. Sí. O sigui, només podies fer un tuit o llegir Twitter.
6: Ara no tenia més aplicacions.
8: No tenia més aplicacions. Estem parlant d'un aparell que es deia Twitter Peak, que era un dispositiu portàtil fabricat per una companyia que es diu Peak Inc. En concret el van treure una mica tard, el 3 de novembre de l'any 2009, i estava dissenyat exclusivament per fer servir Twitter. Llegir tuits, enviar tuits o buscar tuits. Val? Aquest aparell, perquè es feu una idea, era un dispositiu portàtil que tenia un teclat físic de QWERTY, una pantalla color de 2,5 polzades i una roda que servia per navegar per la pantalla i mirar les diferents opcions que et donava Twitter en aquella època, que eren moltes menys de les que et dona ara, no?
6: Sí, l'escrolling, ostres.
4: Per entendre'ns, era com una BlackBerry petita, allò. Exacte. Que us recordeu de les BlackBerries? Sí. Era una cosa així.
8: Si el mireu, si us busqueu a internet, una espècie de BlackBerry, però només feia una cosa. La BlackBerry feia moltes coses, això només feia una cosa, perquè no et deixava fer trucades, no et deixava enviar SMS, no podies anar per internet, no podies consultar el correu, no podies descarregar-te aplicacions, fer fotos o fer vídeos, i l'únic que podies fer era una única cosa, que la màquina estava creada per això, era fer servir Twitter. A part...
4: Però...
8: Sí.
4: Però quin era l'objectiu? O sigui,
8: Twitter.
4: Perdó, no vull tallar, digues.
8: No, no, l'únic objectiu d'aquesta parell era fer servir Twitter.
7: Sí? Està clar i meridià, eh?
8: És que no hi ha confusió.
6: No té més.
4: No hi ha ambigüitat. No hi ha confusió.
8: Correcte. A més, l'aparell aquest depenia 100% de la xarxa mòbil per tenir connectivitat. Per tant, què vol dir? Que no et podies connectar per wifi i qualsevol opció per connectar-te a Twitter ho havies de fer a través d'una opció de pagament, que la companyia aquesta de Peak va oferir diferents opcions. Podies fer un pagament inicial de $99 per tenir 6 mesos de servei, de subscripció, i després hi havia una subscripció mensual de $7.95 o un únic pagament vitalici de $199. I podies fer servir l'aparell sempre que donés la gana. De moment, tot mare malament, Déu. Que la recepció mediàtica, ja us podeu imaginar com va ser, no?
6: Bueno,
8: fatal,
6: nula,
8: no? Fatal.
4: Dolenta,
8: fatal,
4: no?
8: Perquè, a més, estem a l'any 2009. Això apareix a l'any 2009, quan ja és l'època ja dels smartphones. Els smartphones estan consolidats i, sobretot, en aquella època les BlackBerrys eren el que dominaven el mercat.
4: I tant.
8: I és que, a part de que aquest aparell no feia res a part de mirar Twitter, tenia un problema, que la navegació per Twitter era molt lenta i que la interfàce que feia servir per llegir els tuits doncs, era molt incòmoda. A més, que com us deia, en aquella època ja havien començat a sortir els primers smartphones, ja feia temps que havien els primers smartphones i les BlackBerrys, que oferien l'accés a Twitter i poder publicar tuits i llegir-los de manera gratuïta, bàsicament perquè ja tenies una subscripció a internet quan tenies un smartphone.
6: Pues clar.
8: Per tant, lògic, bastant lògic. Per tant, tots els comentaris que van fer sobre aquest aparell, les revistes, els portals de tecnologia de l'època, per exemple, Gizmodo o Engadget, van ser de qualificar-lo d'un dur, experiència frustrant i redundància tecnològica. Però és més.
4: Home, és bona, Redundància tecnològica és bona,
8: Clar, és una cosa que ja està inventada per la qual crees un aparell. Que dius,
4: clar,
8: no cal.
4: Sí.
8: Sí.
6: És com si ara tingués un mòbil pel WhatsApp només.
8: Sí, seria així.
6: I no ho pogués fer servir per res més.
8: Exacte.
4: Per res més.
8: Sí.
6: I hauria de pagar.
8: Sí, exacte. Hauries de pagar una subscripció a part per poder enviar WhatsApp, que dius, però si és gratis.
6: Que hauria de pagar, vull dir, el que em costa un mòbil.
4: Sí, correcte.
8: Sí, exacte.
6: Ah, clar, ostres, és estrany, eh?
7: Escolta, he trobat ara aquí una fitxa del producte aquest, així és pel Google, mm. I és apassionant, perquè diu que no es podia llegir tot el tuit sencer.
8: No, només feia un resum. Sí, sí. O sigui, la manera de navegar per la pantalla era tan rara que si el tuit era, si el tuit era una mica llarg, no et donava.
4: Ja no entraves.
8: No entrava. No. Era, no sé si hi havia un dels primers mòbils que va intentar competir amb les Blackberries va ser un Nokia, que era un telèfon que era una espècie d'aquelles com es deien, no recordeu, les Palm? Aquelles les...
4: Sí,
8: doncs, era una mena de Palm amb un teclat complet. O sigui, era com una Blackberry Bolt però plana, i hi havia un Nokia que era molt semblant a això. Doncs aquest Twitter Peak era més o menys aquest aparell, que de disseny és maco, però clar, no sabia per una puta merda, per dir-ho.
4: Clar, és que això s'entendria si hagués estat fet en el moment determinat abans de l'smartphone, no? Però clar. Un smartphone que ja era complet i... Sí, sí.
8: Clar. Doncs, però a part, funcionava malament. Si hagués funcionat bé, una persona que es dedica només, perquè en aquella època Twitter, diguem que era la xarxa social que predominava a l'hora de comunicar. Sí, dius, mira, una persona que es dedica només a comunicar a Twitter, que treballa doncs, portant unes xarxes o comunicant, doncs, bueno, és un aparell que pot ser útil. Però el problema és que l'aparell no era útil ni per treballar-hi. Hi ha un article de l'Ara, bastant xulo, sobre aquest aparell, i hi ha un professor d'ESADE, que es diu Xavier Farràs, que va definir el Twitter Peak com un cas de dispositiu semiaberrant i un error garrafal. I a més afegeix, diu, és un dels casos més desconcertants de la història dels gadgets tecnològics. Per tant, un punyetero desastre.
4: Inapel·lable, claríssim.
6: Què deu costar fabricar això? Perquè, esclar, has de desenvolupar un software, has de fabricar-lo expressament...
4: Clar, i quina girada en fas?
8: Sí, feia servir la mateixa API... L'aparell era molt maco físicament. Però...
6: És com una calculadora.
8: Sí, una espècie de calculadora, sí. Clar, el bo que feia servir l'API de Twitter, perquè és pública i, per tant, la feia servir, i jo crec que el sistema operatiu que portava era molt limitat i molt bàsic, i que amb el tema aquest hauria de ser bastant fàcil, però clar, a la que Twitter et canvies la manera

0: i entrat a tot. Tant a fer servir Twitter, sí, com fer servir un telèfon, com fer servir navegar per internet, etc.
1: Missatgeria instantània.
0: Ah, exacte. Això, sí, sí. Però clar, en aquella època ja teníem l'iPhone. Ja hi havia l'iPhone 3G, va ser l'any que es va estrenar l'iPhone 3GS o el Motorola Droid, que era un telèfon que aquí em sembla que no va ser gaire famós, però als Estats Units va ser-ho molt, que tenia, era un tàctil, però també tenia un teclat amagat, que el tiraves la pantalla cap a dalt i sortia un teclat.
1: Sí, home.
0: Que es pot veure moltes pel·lis, sí, i tal. Sí. Sí, doncs sí, era aquella època, clar, aparells que feien servir totes les propietats d'un telèfon, d'un smartphone actual, però que a més tenien aplicacions que et poguessis descarregar, tenia com a nativa l'aplicació de Twitter i que a més era gratis. Per tant, clar, no tenia, clar, no hi hagués sentit.
1: És a dir, diguem-ne que no se salvava res, eh?
0: Res.
1: Vull dir, tant el desenvolupador com el CEO i el director de l'assumpte, no sé, devia tenir una mala tarda o vam dinar molt fort un dia, bueno, i... En fi,
2: jo no, una cosa sempre, hi ha d'haver algú que t'estimi i que t'hagi de dir para, sí, fins aquí.
1: No.
2: Sí. Para.
0: Però tenia una cosa bona, aquest aparell, que
1: a veure,
0: tenia una autonomia d'entre 4 i 5 dies d'ús.
1: Això anava a dir, la bateria devia durar, no?
0: Clar, podia estar 5 dies fent tuits o llegint Twitter.
1: Ja la podríem fer servir pel mòbil, també.
0: Sí.
1: I aquesta bateria, clar, passa que, en fi...
2: Veig que bueno, potser fotografies no, eh? Només text, oi?
0: Només text, sí. Bueno, en aquella època Twitter no podies... O sigui, les fotos a Twitter...
1: Imatges us podia.
0: No, era una aplicació externa que, bueno, havies de carregar-la dintre d'una aplicació externa i, per tant, no et deixava veure les fotos, no? Tampoc. Que era un complet desastre. Vaja. Això va portar, sí, sí, aquest, tot i això, va estar en funcionament fins l'any 2012, perdó, del 2009 al 2012. Però, clar, el 2012...
2: I ja, perdó, algú va comprar?
1: Algú no altre.
0: Segurament algú compraria,
2: caure, sí, sí.
0: Però no gaire gent.
1: Quan has dit que costava la unitat?
0: No us ho he dit, però la subscripció, per una subscripció d'aquest catxarro mensual eren uns $8. Sí, només per connectar a internet.
1: Però l'aparell en si?
0: El preu de l'aparell no l'he trobat. No l'he trobat.
1: Ah, val.
0: Però compte que potser uns 200 euros hauria valer aquesta cosa, eh?
1: Mare de Déu.
0: Sí. Clar, a més, pensa que estem...
1: 200 euros de... En fi.
0: Estem al principi del... Al principi del llançament d'aquests aparells, d'aquestes tecnologies, que eren... O sigui, si ara ja són cares, imagina't en aquella època, com eren de cares. Per tant, dic, però el preu no l'he trobat, però barat o segur que no era.
1: Clar, devien, no sé, m'imagino que devien intentar fer com una cosa així trendy, no? En aquell moment que hi és un pic bastant auge de Twitter, no? I com que la gent està molt enganxada al Twitter, segur que els hi agradarà molt tenir, i a més, com que té diferents colors, no? Perquè el que he vist, les caràtules, o... Potser sí que anava per aquí, però bé.
2: Valia $100.
1: $100, però 8 pavos al mes, eh?
2: Sí. I després la subscripció part.
0: Sí, subscripció. Sí.
1: 8 pavos. Que això devia portar una SIM, m'imagino.
0: Segurament,
1: integrada.
0: Clar, segurament, sí, sí, clar. Sí.
1: Bueno, però, grans, clar, idees, eh?
0: Bueno, cadascú. Però clar, és que estem a l'època, com us deia, dels smartphones i de la connectivitat, sí, sí, permanent a internet, que això va provocar que el 2012 l'empresa digués que deixava de fabricar aquest dispositiu, però no només això, sinó que va dir que deixaven de fabricar hardware, que només es dedicarien a crear programari, i actualment l'únic que fan és crear programari i serveis al núvol. Però clar, hi ha un problema, la gent que va comprar això, què? Doncs qui va comprar la subscripció vitalícia, doncs els van dir que tenien 28 mesos de servei i després van tancar la
1: barraca i s'ha acabat.
0: I vinga, i pa casa.
1: O sigui que era mentida que fos de per vida, diguem, no?
0: De per vida, fins que
1: de per vida d'ells.
0: Sí, clar, fins que l'empresa continués. Sí, sí.
1: Està clar. Bueno, en fi...
0: I això.
1: Coses que...
0: Sí.
1: Doncs Déu-n'hi-do, bastant impactant el Twitter Peak. Escolteu, tanquem avui l'episodi que hem dedicat això dels chemtrails, o les esteles, o els contrails, que n'hem dit. Gràcies, Jordi, gràcies també a la Digna Planes per haver volgut ser-hi avui, a l'Albert, Xavi... per haver-nos guiat també per aquestes teories que, com els núvols, poden semblar inofensives fins que et mulles. Esperem que ara mireu el cel amb més context i una mica menys de paranoia, i sobretot amb ulleres de sol, que sempre dona més credibilitat. I recordeu sempre contrastar fonts i preguntar com ho saps. És la millor vacuna contra la desinformació. Seguiu-nos a les xarxes i envieu-nos els temes més estranys que us vinguin al cap. Fins la propera!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son, que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta, detallat que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Josep Lluís Castelló és veí de Sant Cugat, llicenciat en Ciències Empresarials i amb una trajectòria professional que també l'ha portat al món de la cooperació internacional, primer a Intermón Oxfam i després impulsant un ONG amb projectes al nord del Perú. En els darrers anys ha fet un nou gir, aquesta vegada cap a la divulgació històrica i la literatura. El resultat és una biologia formada per Quina llet i per Un plat de nata, dos llibres que recorren més de 80 anys de la nostra història a través de diverses generacions de la seva pròpia família. Una història que neix dels records, dels silencis familiars i de les memòries de la seva mare, i que barreja documentació històrica, vivències reals i ficció. I avui en parlem amb el seu autor, Josep Lluís Castelló. Benvingut, molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies per convidar-me a aquesta presentació.
0: Recentment he escoltat una entrevista teva on explicaves també que aquesta història neix en part de les coses que senties a casa de jove, històries de les quals se'n parlava i no se'n parlava. Què hi havia darrere d'aquells silencis familiars?
1: Bé, sí, certament... la meva curiositat com a adolescent d'aquella època és a l'origen del llibre. Què hi havia era el que intentava justament esbrinar. Sempre, és el que tu deies, en senties parlar, però no se'n parlava a fons. Es descrivia alguna cosa, però, diguem-ne, mai s'explicava. Si preguntaves, silencis, o, diguem-ne, fugir d'estudi. Va ser aquesta curiositat a l'origen de tota aquesta feina, de tot aquest treball. Vull dir que sí, la llavor estava posada ja des de quan tenia 13 o 14 anys.
0: Creus que aquells tabús també són actuals? És a dir, ara les famílies es poden parlar més que abans o no?
1: Sí, jo crec que avui dia hi ha molta més transparència, les emocions s'expressen molt millor... També és cert que, en línies generals, però també és cert que potser esdeveniments tan tràgics i tan punyents com els que es van viure llavors, no sé si ara també costaria explicar-los, Perquè, de fet, tenim a vegades a les històries de les famílies que passen coses tràgiques i també costa a vegades treure-les, Però sí, en línies generals jo m'atreviria a dir que sí, que avui hi ha més transparència, deixem les emocions més lliures.
0: La teva mare és una figura fonamental en aquesta història. Com va ser també convèncer-la perquè deixés per escrit les seves memòries i si hi havia coses que li costava especialment explicar?
1: Home, va costar bastant. Ho vam aconseguir també amb l'ajuda de la meva dona. I ho vam aconseguir quan ja era bastant gran, després de la mort del meu pare. Vull dir, jo crec que si ho hagués intentat abans, que no ho vaig intentar, però si ho hagués intentat abans m'hauria costat convèncer-la. I sí, hi ha una part de la història, sobretot la que es conté en el segon llibre, que afecta molt a la seva adolescència i joventut, que això li va costar molt anar-ho traient. Però a poc a poc ho vam anar aconseguint i realment és el nucli. El nucli de la història, és a dir, aquesta biografia d'ella, aquestes memòries són el fil conductor de tot.
0: Com s'hi va sentir també després ella? És a dir, tot aquest recorregut, com ho va viure?
1: A veure, durant aquest procés jo vaig adquirir en algun moment, que no recordo exactament, però el compromís de que aquelles memòries intentaria que anessin més enllà. Ella amb les memòries va sentir bé, perquè al final és un document que és intens i molt valuós, però és curt. Són unes 30 fulles, vull dir que tampoc va ser més, diguem-ne, sense tampoc voler forçar massa les coses, no? I tampoc les van reflectir en aquelles memòries, encara que jo les vaig anotar o van quedar pel meu treball posterior.
0: Insisteixes, però, que no has escrit tampoc una biografia de la teva família, sinó una història inspirada en ella, que això és important, perquè els llibres podem conèixer també la història del país, no només la història de la família Castelló, no?
1: Sí.
0: Castellovila.
1: Sí. Sí, exacte. A veure, no és una biografia de la família, està inspirada en la història familiar, i jo et diria que contra més allunyada els avantpassats hi ha més fabulació, hi ha més ficció, hi ha més invenció, i contra més propers els personatges, ja sobretot quan estem amb avis i pares, doncs la història és molt veraç, és molt real, és verídica. Precisament perquè tenia una certa recança de que sortissin els cognoms quan jo m'havia inventat molta història dels avantpassats més llunyans, és la raó per la qual vaig decidir canviar els cognoms, i ara apareixen com els Castellví i els Villet, i la meva mare, de fet, apareix com la Isabeló.
0: De fet, no sé si costa, no, permetre's ficcionar. T'hagués agradat més ficcionar la part de la família que coneixies més, és a dir, els teus pares, els teus avis, que sí que eren les persones que has conegut, que sí que és veritat que ficcionaves més l'altra part. No sé si et va costar ficcionar o és que ja està volgut no ficcionar aquella part. Més enllà dels noms.
1: Sí, no m'ha sigut molt difícil. A veure, la part d'avis i pares és que és quasi ciència-ficció, saps? Vull dir, és una realitat que quasi supera la ficció. I per això el contingut dels llibres per mi és molt interessant, no? Perquè realment és una història forta, potent. Imaginar-me els personatges de les nissagues familiars més antics... Bé, tampoc em va costar tant, i et diré per què. Tens molt poques dades, val? A lo millor el poble on ha nascut, l'ofici que va tenir, si eren tants o quants de família, però hi ha molt poca informació. Però sí que t'arriba, d'alguna manera, el tarannà, no? La manera de fer, com es vivia. I en aquest sentit... diguem-ne, el que he fet és ficcionar sobre una realitat, és a dir, al final és estudiar també quin era el context històric i quina era la manera de viure de l'època, les costums, els hàbits, etc. No? Les creences, la manera de pensar...
0: Entenc que hi ha una feina important també de documentació, no? Vas trobar cartes, documents, informacions, que fins i tot em sembla que et vas provocar algun petit xoc. No sé si hi ha algun descobriment que t'hagi fet canviar la idea que tenies d'algun membre de la teva família o d'algun fet o d'alguna història que t'havia arribat i deies, ostres, doncs al final no era tan així la cosa.
1: Bé, potser un... fet més punyent que va ser en un moment determinat, a l'any 21, trobar una notícia a La Vanguardia, a l'abril del 21, que feia referència al que havia passat al negoci que tenia el meu avi matern. Això em va xocar una mica perquè algo que jo d'alguna manera n'havia sentit parlar sortia com una notícia al diari, no? Altres coses sí, però si em permets...
0: Tu perdonaràs.
1: Sí, preferiria no explicar-ho.
0: Queda dintre del xoc de familiar. Escolta, amb els teus llibres expliquen grans conflictes també polítics, el que dèiem, no? Que explica la part de la història de la teva vida, però en el fons també tota la relació que hi havia a Catalunya. Conflictes polítics, conflictes socials, ideològics, però sempre des de persones concretes. Després d'investigar aquella època, t'ha sorprès també comprovar fins a quin punt aquells debats s'entraven dins de les famílies i com ho feia, això, saps?
1: No m'ha sorprès, però em sorprèn si ho faig una comparativa, per dir-ho d'alguna manera, amb la novel·lística actual. Jo moltes vegades comento que, bueno, avui dia moltes novel·les que anomenem històriques, si mires realment el context històric que es desenvolupa, potser representa... no sé, un 10 o a vegades menys, un 10%, un 5% del contingut total de la novel·la. I això sempre m'ha sorprès, perquè jo sempre pregunto, ara imagina't que d'aquí 50 anys algú escriu una novel·la sobre la situació actual. I als diàlegs de les famílies no es parla de, no sé, de la guerra de l'Iran, del conflicte de Palestina, no es parla d'habitatge, del cost de la vida, del canvi climàtic, dels problemes, de les tensions que es produeixen amb la immigració. O sigui, diríem, bueno, però aquesta novel·la de què va? No? Sí, pot ser molt romàntica o fins i tot, no sé, buscar la morbositat de les relacions familiars o coses d'aquest tipus, però... Ostres, a les converses familiars es parla de tot això.
0: Clar, has d'anar a buscar la realitat, que sigui el més realista possible.
1: Llavors, jo quan he intentat explicar la història de les nissagues familiars ho he fet en un context històric que era molt potent, perquè finals del XIX i principis del XX és un moment molt convuls, de molts canvis ideològics. És a dir, les grans ideologies que apareixen a finals del, durant la segona meitat del segle XIX estan encara avui dia presents i tenen molta força en les converses. És una època de canvi socioeconòmic, de canvi religiós. Hi han moltes tendències, l'antimilitarisme, l'anticlericalisme, i tots els altres ismes, no? Llavors, és una època en què la immigració també té un pes molt important. Una època de guerres, de conflictes.
0: No has volgut passar de puntetes per la història. No. Si la gent ho agafa, els llibres, sí, els llibres veurà que s'aprèn també d'aquella Catalunya, oi? Mm.
1: Sí.
0: I és una voluntat teva, això.
1: Sí. Bé, més que una voluntat és que no podia explicar-me la història de la família, que hi ha una sèrie d'esdeveniments, com he comentat, tràgics, no me'ls puc explicar d'una altra manera que si no és situar-nos dintre d'un context en el que... un context convuls, de conflicte, de canvi, i que em permeten explicar-me molt el que va passar. O sigui, el que sí és, o puc dir, de cara a un potencial lector, el lector, que no és una història de bons i dolents. És algo més complicat que tot això.
0: Com la vida mateixa. I parlem, Josep Lluís, dels títols que s'ha escollit. Quina llet i per un plat de nata. Són sorprenentment quotidians per una història que passa per moments molt dramàtics. D'on surten aquests noms?
1: A veure, quina llet té dos orígens, diguem, per dir-ho d'alguna manera. Per una banda, l'aspecte de negoci. Fa referència al negoci familiar del meu avi materna, en aquest cas, que estava en el món de la llet. Va tenir quan va venir a Barcelona, hi ha tota una història, però va acabar tenint una vaqueria. Però també té a veure amb aquest significat que li donem nosaltres a la llet, no? Que té un doble significat, a vegades la sort, no? En aquest cas el títol és quina llet, és a dir, quina sort, perquè la sort juga un factor molt important, com sempre, però també té a veure amb la mala llet, no? Per dir-ho d'alguna manera, o sigui, la mala estrogança. Això seria una miqueta amb referència al primer llibre. El segon et podria dir poc, perquè seria revelar molt, però sí que té a veure amb l'atzar, també, amb les circumstàncies de la vida, amb què que un determinat fet a la vida fa que prenguis un camí diferent que l'altre i moltes vegades preguntes, ostres, si no hagués passat això o si hagués trobat aquesta persona o un altre moment o no l'hagués trobat, com hauria sigut la meva vida, no? Té a veure amb això.
0: Arribes a la literatura, podríem dir, entre cometes, tard. És a dir,
1: sí, molt tard, sí.
0: Que has estat dedicat a una vida professional molt diferent, vinculada, sí, a temes empresarials i a temes de cooperació. Sí. Per què és ara que decideixes també emprendre aquest camí literari?
1: Sí, home, bona pregunta. Perquè, mira, jo començo això... A veure, sempre he tingut una afició per la història i vaig cursar ja de gran història, diverses assignatures d'història en els programes de gent gran a la Universitat de Bellaterra. I, de fet, en un d'aquests cursos vaig escriure un assaig sobre la vida del meu avi, que també és una documentació que m'ha servit per llegir i per escriure aquests llibres.
0: Arribo, sí.
1: Però realment...
0: Sempre tenies aquest... Sí. Havies tingut sempre un interès en escriure.
1: He sentit sempre com una mena de... un doble deute, no? Mm. Per una banda, una deute amb els meus avantpassats, una mica de reconeixement. Mm-hmm. De reconeixement. I, per una altra banda, un deute amb els meus, diguem-ne, descendents, no? O sigui, una certa responsabilitat de transmetre aquesta herència vital en els meus... La veritat és que quan escrivia pensava molt en els nets i netes, no? Llavors, per una banda, és, diguem-ne, un testimoni, és un homenatge i també, diguem-ne, és un agraïment i un llegat. Jo, si em permets, perquè crec que això ho explica, m'agrada llegir-ho, és un segon, la dedicatòria del llibre, que crec que reflecteix molt, molt bé això. No? I jo dic, als meus pares per regalar-me la vida, a la família i als amics per compartir-la, i als meus nets per donar-li un nou sentit. Jo crec que aquesta dedicatòria expressa molt bé la gènesi i l'objectiu d'aquest treball.
0: Després d'haver reconstruït més de 80 anys, crec que t'estan trucant. Pot ser que vibra? Sí. Ara ho tancarem, no passa res. És perquè sentia, entrava la vibració, no passa res.
1: L'havia tancat.
0: Veus? Per això és com que sí, no sí. És directe, no passa res. Després d'haver reconstruït més de 80 anys d'història familiar, també tens la sensació que coneixes millor d'on vens i per això aquesta història pensaves tant també amb els teus nets perquè sàpiguen d'on venen. És un regal que els hi fas també, no? És a dir, tu t'has conegut millor i saps d'on vens i això ho deixes, no? També.
1: Sí. Pel que fa referència a mi, sens dubte. O sigui, crec que conec molt millor d'on vinc i comprenc, sobretot, molt millor el que va passar. I ho comprenc des de la pau, des de la pau interior, des de l'empatia, des de la comprensió, des de la, no sé, des de la compassió, des de, saps? I per què fa als meus nets, bé, jo he fet un esforç gran i crec que això és una característica molt bastant diferencial, crec, del llibre. Jo he intentat fer un esforç en el llibre per reflectir els personatges històrics i tot el context històric, polític, social, econòmic, religiós, etc. Reflectir-lo intentant, o amb el desig de buscar, que és una mica una quimera o una utopia, però buscar l'objectivitat. Per aconseguir això he treballat de dues maneres. D'una banda, buscant que apareguin personatges històrics de totes les tendències i extracció social, que representin totes les línies de pensament de l'època, per una banda, i per altra, donant-los amb ells la veu. És a dir, no fent jo una interpretació del que aquest senyor va dir o va deixar de dir, sinó simplement posar la seva veu amb aquest discurs que va fer, en aquest míting el que va dir, en el congrés que va, en el diari aquest que va escriure, en aquí, aquesta ràdio, quina entrevista li van fer. És a dir, intentar d'aquesta manera que els meus nets, quan llegeixin algun dia aquests llibres, tinguin una visió 360 graus de lo que va passar, i en versió original. Aquesta ha estat una miqueta, diguem-ne, el desig més important. I sobretot també intentar que tinguin una mirada crítica, que es facin preguntes sobre els relats interessats que es fan, que fugin de la complexitat, de la simplificació, perdó. És a dir, que s'acostumin a treballar amb complexitat. Precisament jo crec que un dels problemes que tenim a la societat actual justament és que ens costa molt tolerar la complexitat. Som molt intolerants a la complexitat. És molt fàcil simplificar i és molt fàcil donar-li la culpa a l'altre, saps?
0: I no és tot blanc o negre, oi?
1: No és tot blanc o negre.
0: Hi ha uns
1: matisos de grisos que són inacabables, sí.
0: I que mai pots fer...
1: Sí, sí.
0: Formar-te una idea de això és així perquè és així, no? Però això és així i pot ser això i...
1: En el mateix llibre apareixen múltiples personatges històrics molt coneguts, en els que els hi veus els clarobscurs, no? Que veus que ja són personatges que evolucionen en la seva manera de pensar i la seva manera d'actuar. I això, en canvi, moltes vegades no es reflecteix en els relats. No? Tenim un estereotip d'un personatge i el tenim classificat amb aquella imatge, però, en canvi, quan el comences a aprofundir i el coneixes, veus que, bé, això que dèiem, que són molt més complexes, no? I contradictoris del que aparentment sembla.
0: Quant et va costar de temps tenir aquestes dues novel·les acabades i com ha estat també aquest procés de feina?
1: Sí. Mira, vaig començar a escriure les memòries de la meva mare abans que ella morís, o l'any 2010 devia ser. Després, el 2017, vaig fer aquests estudis d'història, justament a una assignatura que es deia Història Contemporània, de la restauració a la República, vaig tenir que fer un treball i vaig aprofitar per fer aquest assaig sobre l'avi, o sigui, l'any 2017, i aquest assaig se'l va llegir un germà meu, així, jo crec que li va costar perquè hi ha una cosa molt densa i tal, però em va dir, escolta, d'això em podries potser fer una novel·la. I com que jo en algun moment a la meva mare li havia dit intentaré desenvolupar això, m'hi vaig posar. I vaig començar, doncs, més o menys va ser el 2020, després una mica de passat el Covid. I des de llavors va ser una dedicació total fins al 2000, finals del 25. Ha sigut una dedicació de moltíssimes hores, no? Llavors, això passa quan un no és escriptor, ni és filòleg, ni és historiador, doncs ho supleix amb moltes més hores d'esforç, no? Però sí, moltíssimes hores.
0: T'han acompanyat anys, des de 2010 fins ara.
1: Sí, sí, sí.
0: És una història que t'ha acompanyat i és una feina que s'ha estat allà.
1: Sobretot des de l'any 2017 cap fins al 25, van ser 8 anys de molt treball.
0: I ara què? Perquè això ha quedat tancat, no? O què?
1: Sí, sí, sí, ha quedat tancat.
0: Que sí?
1: Ha quedat tancat. Sí, sí, ha quedat tancat. Sí, no ho sé, ara estic... Bueno, com que m'agrada molt la història, doncs sí, estic investigant una miqueta una època històrica anterior, que és la primera... Bueno, el segle XVII, he agafat una franja que va entre 1620 i 1660, que coincideix amb el que va passar a Catalunya i la revolta dels segadors i, bueno, la guerra que va haver-hi a Catalunya entre la monarquia hispànica i francesa, i també que va ser una mica una guerra civil entre catalans. Estic investigant això perquè és un tema que també m'interessa molt, una miqueta amb l'objectiu realment de, bueno, de veure si realment els estereotips que circulen es corresponen amb la realitat històrica o no, i fins a quin punt hi ha certesa en els relats que es difonen o hi ha interès polític, no? Estic treballant sobre això, però no.
0: Seguirem de prop la pista i la feina del Josep Lluís Castelló i Vila, després d'haver llegit aquests dos llibres, Quina llet i Per un plat de nata. Josep Lluís, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per compartir amb nosaltres aquesta història familiar i de país, que és també, com dèiem, una manera de recórrer una part de la història de Catalunya, que és molt interessant i molt recomanable. Moltes gràcies i molta sort a amb els llibres i aquestes investigacions històriques.
1: Tant de bo que les conclogui, sí. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Paco Minuesa és un artista que ha convertit la quotidianitat en poesia visual. Pintor, escenògraf, il·lustrador i docent, la seva trajectòria està profundament lligada a Sant Cugat, ciutat que considera casa seva des dels 11 anys. Conversem amb ell sobre la vida, l'art i tot allò que dona llum als seus quadres. Què tal, Paco? Com estàs?
1: Hola, doncs mira, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tu vas néixer a Beas de Segura, però cap als 11 anys la teva família va decidir venir a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Vau venir directament a Sant Cugat?
1: Vam venir directament a Sant Cugat. Prèviament, els meus pares havien tantejat, havien cercat a altres indrets, però teníem molta necessitat de... El meu pare va decidir, doncs, que efectivament havien de marxar d'allà. Era el temps aquell de la immigració, de realment d'Andalusia, d'Extremadura...
0: Múrcia.
1: De Múrcia, I nosaltres érem, doncs, uns més, no?, que vam venir aquí. I vam venir expressament a Sant Cugat perquè, teníem el plus de tenir part de la família aquí. I, per tant, doncs, vam decidir per això.
0: I què et queda ja, Segura?
1: A Beas de Segura, el batec del cor intens quan vaig, i em porta directament d'una manera fulminant a la meva infància. Em queda el record, doncs, del meu carrer, de la casa meva, que encara hi és en peu, i per tant, doncs, els records de la infància molt tendres.
0: Uh-huh. I com recordes aquell canvi de vida a partir que arribeu aquí a la ciutat?
1: Jo el recordo, doncs, era molt, molt... Bueno, era un infant, tenia 11 anys i jo seguia molt els tic-tacs de la meva mare, sobretot. Deia, aquí estarem bé, i jo hi confiava, i de seguida m'hi vaig habituar. Home, trobava a faltar, teníem a casa... Era una casa que teníem uns patis i teníem un espai per, doncs, gaudir i jugar a l'aire lliure, i aquí no ho tenia, perquè estàvem en un piset molt petit, però era, per mi, tot allò, estar amb els ulls com a taronges, perquè tot era nou, per mi era tot, era diferent, era molt gran tot, i per tant, doncs, estava més fascinat que una altra cosa, saps? Vull dir, no tenia enyorança d'infant, no?, de la meva procedència.
0: Uh-huh. Sovint expliques que de petit tu somiaves com ser Picasso.
1: Sí. Més que somiar, jo de petit... de petit és allò que tens molts somnis, no?, de dir que vols ser torero, vols ser Tarzán, vols ser Joselito...
0: O tu vols, no, tu Picasso.
1: Saps? No, vaig passar per tot aquest procés.
0: Ah, sí?
1: Sí. I ja va arribar un moment que ja, aquesta edat, que ja vaig començar a dibuixar i a enganxar-m'hi amb el tema, doncs ja volia ser com Picasso. I no ho he deixat... ja t'ho explicaré, ja ho explicaré un altre dia, el per què he deixat de voler ser Picasso.
0: Per què? Digueu, per què?
1: No, perquè he conegut la figura de Picasso i de la seva biografia i de més, i ara m'ha influït moltíssim, inclús la mirada que tinc sobre la seva obra, la seva personalitat. I al conèixer la seva personalitat, una persona que era... absolutament un melic, un gran melic amb un pinzell, doncs esclar, a mi m'ha decepcionat moltíssim aquesta figura, i ja no vull ser Picasso, ara vull ser Paco Minuesa.
0: Això està molt bé. Escolta, què tenia aquell infant, el Paco petit, que intuïa que el seu camí seria... l'art.
1: Què tenia? Què podia tenir? Doncs mira, et diré una cosa. Principalment, jo trobava que a través del dibuix, que, no sé, certament em sortia mitjanament bé, doncs tenia el reconeixement dels pares, tenia l'atenció dels pares. Era la forma de trobar que la meva mare i el meu pare estessin una mica contents de les meves actituds, les meves funcions com a nen, i llavors vaig continuar amb això, apostant per això. És a dir, fer una funció en la qual t'estimin. Això és una cosa que jo vaig detectar de seguida.
0: Però tindries habilitats per fer aquella funció?
1: Sí, sí, sí, vaig desenvolupar aquestes habilitats, sobretot perquè vaig insistir, fent el, dibuixant el Pato Donald i els tebeus aquells del Capitán Trueno i el Jabato. Copiava...
0: Eren lectures habituals
1: sí,
0: teves.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta, la teva formació després continua a l'escola, la Llotja de Barcelona. Què et va portar aquells anys d'aprenentatge i no sé si recordes algun mestre en especial?
1: Mira, jo l'escola d'Arts i Oficis de Llotja de Barcelona, jo vaig cursar, en 2 anys, vaig cursar els 4 cursos intensivament, perquè jo estava ja treballant a l'escola d'art. O sigui, jo aquesta titulació la vaig treure ja sent una persona que estava funcionant, estava treballant, i ja em guanyava les garrofes. És a dir, necessitava precisament aquesta titulació per exercir la feina que feia de professor de l'escola d'art, perquè en principi vaig entrar sense cap titulació. Tenia el 4 de batxillerat, que era abans, i prou. Soc absolutament autodidacta i, per tant, bueno, vaig fer aquests cursos accelerats per treure'm un títol que es necessitava oficialment per poder donar aquestes classes que jo deia i tenir un contracte com Déu mana.
0: Has treballat en disciplines diverses, ho hem apuntat al principi, la pintura, la il·lustració, escenografia, cartellisme, escultura... Sí. Quina necessitat hi ha darrere d'aquesta inquietud d'explorar llenguatges que són diferents i alhora tenen una font comú?
1: Clar, perquè t'ho preguntes sempre. Quan estàs treballant dintre del món plàstic, sempre et fas preguntes, i aquestes preguntes et condueixen a la recerca. Però han estat molt puntuals sempre. La funció aquesta tridimensional que he fet a vegades ha estat quasi, anem a dir, no seria anecdòtica, però quasi, perquè jo m'he abocat absolutament a la pintura, a la bidimensionalitat. Quan he treballat sobretot amb escultura o això, ha sigut perquè m'ha portat per una idea concreta en aquell moment i he volgut investigar i fer allò. Però després he tornat a lo meu, que és la pintura i això, i la il·lustració, per cert, però sempre dintre del dibuix i la pintura.
0: Vas fer treballs per al País?
1: Sí, vaig estar treballant, bueno, això, 15 anys, vaig estar treballant en la part, diguéssim, d'opinió del diari El País de la secció Catalunya, on participaven doncs científics, polítics i de tota mena de persones insignes de... I vaig fer doncs una important tasca en el sentit de que allò era una gimnàstica per mi, mental, per desenvolupar la capacitat creativa, saps? Vull dir que això ho agraeixo d'haver estat fent aquesta funció, perquè després repercuteix sobre la teva obra.
0: Tot repercuteix. I escolta'm una cosa, explica'm o parla'm de la teva relació amb la manufactura Aymat.
1: Sí.
0: Amb la qual hi has estat relacionat 11 anys.
1: Sí. Sí, jo vaig entrar de petitet, eh? Vull dir, tenia 13 anys i vaig entrar a treballar allà. Llavors, en aquells temps, els pares deien, bé, aquí cadascú s'ha de guanyar les garrofes. I, per tant, doncs, em van portar allà perquè el meu pare va cercar una feina que tingués alguna cosa a veure amb el dibuix i la pintura, perquè al nen doncs li agrada el dibuix i la pintura, doncs que vagi amb alguna cosa. Allà vaig entrar d'aprenent a dibuixar catifes, no? I ja m'hi vaig quedar, efectivament, perquè doncs, després anava a la tarda, m'anava a estudiar al batxillerat, i així va ser que vaig entrar a l'IMAT, sí, sí.
0: Quin record guardes d'aquella etapa?
1: Home, un record fonamental per la meva educació, per la meva formació, quasi com a ésser humà, inclús, perquè allà vaig aprendre el català, pràcticament. Tots els meus companys que havien allà, doncs, em van ensenyar el català, parlar-lo. I vaig descobrir, doncs me'n recordo molt de la nova cançó, teníem tot el dia la ràdio engegada, i de la nova cançó, doncs, em vaig enamorar d'aquella música, d'aquella cultura. Estimo profundament aquest país per moltes coses, però una fonamental és perquè allà em van introduir, a Imat em van introduir dintre d'aquest país l'amor per aquest país i el rebuig cap a la dictadura, etc. Per tant, tinc un record fonamental. I després, a nivell artístic i creatiu, pues, home, la segona part, que és aquesta de que allà em vaig expressar i em vaig esprimir, es diu? Esprema la meva possibilitats o el meu talent, no?, per doncs, fer coses que eren necessàries, no?, per treballar.
0: Després hi ha una altra etapa que té a veure amb la docència. 3 dècades com a professor de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Què t'ha ensenyat més, Paco? Ensenyar a pintar o pintar?
1: Ostres, no, Carme, no sabria dir-ho. És a dir, és una cosa que es dona tant la mà... no sé... La funció pedagògica és una funció que és d'un diàleg amb l'alumne o amb la persona que tu tens la responsabilitat de guiar o de formar. I quan estàs sol amb la pintura és un diàleg amb tu mateix. I llavors el diàleg amb mi mateix, quan pinto, per exemple... M'influeix moltíssim el que ha passat amb el diàleg amb els alumnes i a l'inrevés, saps? Per tant, es donen tant la mà que es fusiona, això, no ho sabria dir-t'ho.
0: I parlant de les teves pintures, et podria preguntar per que defineixis el teu estil, però jo diria que hi ha un element comú en la teva obra, que són les persones, sobretot les persones anònimes. Hi ha persones en totes les teves pintures, sí. o gairebé totes, perquè no les he vist totes, però en la majoria surten persones. Sí. Què busquen? Què busques tu en aquestes persones? O què hi trobes? Què hi veus?
1: Bé, no sé. Mira, l'altre dia sentia fent una entrevista al Serrat, li van dir què és el que t'hagués agradat més durant el temps que, doncs, tu vas estar... actiu i de més que poder fer i que no vas poder fer. Escolta, seure a la Rambla, per exemple, i poder observar la gent passar, no? Em vaig sentir tan identificat amb això que dic, doncs jo ho estic fent. O sigui, jo observo i m'apassiono. Per què? Perquè hi ha un munt de tendresa i de bon rotllo i de no sé, en la quotidianitat, en el que és quotidià, està lo còsmic. He trobat que a partir d'això, no sé, és còsmic, vull dir que no hi ha res més, perquè l'altre, doncs, sí, podem anar cercant i tal, però escolta, un gest, un caminar, un raig de sol que et toca aquí i tu, doncs, ho agraeixes i això ho pots reflectir, doncs és una cosa que a mi m'emociona i, no sé, i per tant, a mi m'agrada molt la gent, saps? Però la bona gent com tothom, clar que li agrada, però que jo la vull reflectir amb colors i amb formes i amb manera de tractar això. Vull reflectir que hi ha esperança en el món, que cal...
0: Ets un optimista. Doncs.
1: Sí, que cal apostar perquè, hòstia, estar viu és una gran notícia i això, doncs, això ho vull pintar, saps, Carme? Jo vull pintar-ho, això, deixar-ho. Jo sé que me n'aniré d'aquí i el que vull deixar és un bon rotllo. És un bon aspecte, no allò de menjar-te el coco, vull dir, no...
0: I perquè quedi reflectit d'aquesta manera, el tema de la llum i el color també són molt importants en la teva obra.
1: Bàsic, sí.
0: La llum, jo he vist, per exemple, la pintura d'un passeig de Gràcia a la nit.
1: Sí.
0: Molt xula.
1: Sí, sí, sí. Sí, hi ha misteris, misteris que passen, en un moment determinat. Si jo he tingut un gran disgust un dia i estic al Passeig de Gràcia i ja, segurament que ni ho veuré, però estic tranquil i veuré la bellesa que pot tenir el Passeig de Gràcia il·luminat a l'espre.
0: I tot això ho trobarem a les seves obres, tant la llum, el color, les persones. Has exposat individualment, has fet exposicions col·lectives, has exposat a Estats Units, a França, a Itàlia, a Alemanya, a casa teva, aquí a Sant Cugat. Et sents profeta a la teva terra?
1: Sí, perquè tampoc és una cosa que jo hagi cercat de ser profeta. És a dir, quan no et sents profeta és perquè ho has cercat. Vull ser profeta. No. Jo m'he dedicat molt a les coses que m'he dedicat a Sant Cugat. He sigut profeta, però sense buscar-ho. I jo he estat, doncs, de professor a l'Escola d'Art i allà em trobava la mare de feliç. I les pintures i les exposicions que he fet a la Casa de Cultura o a altres llocs, doncs, he estat molt, molt ben rebut i molt feliç. I no és que jo sigui una persona, doncs, entenc jo, superconeguda o famosa, no sé què, com per dir, escolta, clar que em sento, doncs, profeta, perquè, guaita, qui sóc jo, no? No, em sento profeta a casa meva, perquè la meva dona i la meva filla, pues, jo són les fans més grans i tot m'ho valoren i tot això. Aquesta sí que em sento profeta aquí, no?
0: Ara que parlem de la família, tu has explicat que la mort dels teus pares va ser una de les experiències que més t'han marcat.
1: Sí.
0: Tu ets avi ara.
1: Sí.
0: I tot això barrejat amb el record, no?, de quan tu eres nen,
1: sí.
0: com ho portes en el dia a dia? T'agrada això de fer d'avi?
1: Pues sí, bueno, això mateix, fer d'avi. Vull dir que ja saps, no, Carme, que no tenim ni idea. Vull dir que fem les coses ni per vocació ni per professionalitat. És a dir, les fem perquè ens toquen fer-les. Ara jo, sent pare i avi, doncs entenc els meus pares, doncs, que ho fessin com ho feien, no? És a dir, ara ho entenc sobretot. Has de trobar-t'hi i enfangar-te per saber-ho. Doncs, no t'ho sabria dir, és pur sentiment, no? I aquest sentiment a vegades tampoc no ho pots transmetre, vull dir que no, costa molt posar en paraules d'això. Els meus pares vaig trobar a faltar, el meu pare sobretot va morir molt jove i em vaig trobar com saps allò dels astronautes que se'ls hi talla el cordó umbilical aquell de la nau
0: i queden flotant.
1: I queden allò flotant. Pues em vaig trobar flotant i amb la meva mare igual, i això és el... per tant, sempre planteja de dir, ostres, almenys doncs deixa coses que estiguis el més vigent possible. Quan te'n vagis, estiguis el més vigent possible durant molt el més temps possible, perquè no hi ha res més, saps?
0: El Paco, més enllà dels pinzells, també li agrada la música, l'esport, que ocupen un lloc important en la teva vida, però hi ha una cosa que això o es té o no es té, que és l'humor, el sentit de l'humor.
1: Sí.
0: I tu no l'has perdut.
1: No, jo crec que inclús en defensa pròpia, t'ho diria, no hi ha més remei que posar-li, perquè tal com està el pati, realment, si no tens sentit de l'humor, no sé, el que estàs fent és... jo, en el fons, penso que una autodestrucció, encara que no sigui física, psíquicament, cada dia estaries més de mala llet. Per tant, tira milles i posa-li un somriure, no?
0: Doncs, escolta, molt agraïts per la visita i que continuïs pintant. Pinta molt.
1: Moltes gràcies i ho faré.
0: Gràcies. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Esteu preparats perquè arribin els Reis Mags de l'Orient? El poema que ara sentirem ens parla d'aquest dia tan esperat. Quina il·lusió! El sentim?
3: Hola, em dic Matías Rocha. Soc de l'Escola Tabor de 4B. El poema que he escollit es diu Arriben els Reis, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agraden els Reis Mags i perquè fa feliços a tots els nens. Els Reis de l'Orient porten coses, porten coses. Els Reis de l'Orient porten coses per a la gent. A mi em portaran un camió d'aquells amb grua i sirena. Una nina enrijolada i un lloc per l'ordinador. A mi un tren amb tot de pies, amb una gran estació, un dominó i un lloc de cartes i un titella de cartró. A mi una pila de llapis que pintin de tots colors. Llibretes de moltes formes per dibuixar el bo i millor. A mi un lloc d'endevinalles, que sóc savi, sí senyor. Un estel de cua llarga i peces de construcció.
2: Moltíssimes gràcies, Matías, per llegir aquest poema. Ens ha omplert d'il·lusió i de màgia. I és que, com diu, les seves rimes... aviat arribaran els Reis de l'Orient. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gaius i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana en el marc del festival Tarracoviva.
3: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però el que, la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceum, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380-390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles... Tot això ens ho diu aquest document i, clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic, pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol. No, aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta de Tallat, que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir, com bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 8 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finaràque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment destaquem diversos punts amb incidències. Comencem situant al sud del país. L'autopista P7 es troba totalment tallada a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant arran d'un incident amb un camió implicat com a conseqüència de les fortes ratxes de vent que s'estan registrant en aquesta zona de Catalunya. També destaquem que els vehicles són desviats cap a l'autovia A7 a l'altura de la sortida 218. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem que hi ha retencions a la ronda litoral a la B10 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Hi ha un vehicle, un turisme avariat que talla un carril en sentit Trinitat i provoca retencions de gairebé 14 quilòmetres des de l'altura de la zona franca. També destaquem a la C32 a l'altura de Sant Pol de Mar, a la calçada en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha dos carrils tallats arran d'un accident entre diversos turismes i acabarem situats a la zona del Vallès, concretament a la BP1432, a l'Ametlla del Vallès, on se circula a través de pas alternatiu per un turisme que ha voltat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda. Bé, doncs, avui dijous al Connectats parlarem d'urbanitzacions no regularitzades. Ho farem amb l'arquitecte Josep Milà des de Rubí. Continuarem amb reflexions sobre el moviment Escolta amb motiu del 70 aniversari de l'escoltisme al Prat de Llobregat. I acabarem analitzant el fenomen dels clubs de lectura amb Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres de Sant Cugat. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Pla Educatiu d'Entorn, que impulsa l'Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Educació i que es desenvolupa a la ciutat des de fa 20 anys, ha fet una crida al voluntariat per a tres programes que arrencaran aviat i continuaran durant el curs. El primer és l'Èxit. Una persona voluntària acompanya a cada infant en sessions individualitzades setmanals per despertar l'hàbit de llegir i també de millorar la comprensió. El segon és Català Oral per a Famílies, amb les iniciatives Xerrem Junts i Vincles Òmnium, que són converses en català relaxades i properes per a famílies que volen guanyar confiança en la llengua. I el tercer és Mentoria Socioeducativa, el projecte Mentora. Aquí el voluntariat té un paper de referent i es fan trobades setmanals amb adolescents en risc d'abandonar els estudis durant el pas de l'ESO a la secundària superior. Les persones que estiguin interessades rebran formació prèvia i acompanyament durant el procés. A més, ja poden consultar les crides al voluntariat al web municipal de l'Ajuntament a terrassa.cat i omplir el formulari corresponent.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Sabadell torna a ser un any més el punt de partida de l'òpera, que després viatjarà per tota Catalunya. La Fundació Òpera Catalunya ha presentat aquest dimecres al Teatre Principal la seva 39a temporada, amb 4 títols, 64 representacions arreu del país i 23 funcions aquí a la ciutat de Sabadell. La temporada arrencarà el 14 d'octubre amb l'Elisir d'Amore i continuarà amb el programa doble de Cavalleria Rusticana i Pagliacci. Al febrer arribarà Cançó d'Amor i de Guerra i el curs es tancarà amb Aida, una temporada que manté, sobretot, la voluntat de fer arribar l'òpera a tothom, tal i com explica el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza.
3: Podem aconseguir no sols mantenir el que teníem, sinó fer-lo créixer, mantenint, per exemple, l'accessibilitat, mantenint els mateixos preus.
2: La nova temporada també tindrà accent sabadellenc amb Esteve Gorina, que assumirà la direcció escènica d'Aida, l'obra que posarà el punt i final al curs.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Biblioteca de Pomar va acollir ahir el Filmets a les biblioteques. Durant la sessió es van projectar diversos curtmetratges d'animació i ficció dedicats a un públic infantil i familiar. La iniciativa busca portar el cinema a tots els barris de la ciutat. Les famílies van poder gaudir d'històries que tracten temes com l'amistat o la família, combinant música i animació. Les propostes, moltes d'elles internacionals, van ser premiades l'anterior edició del Filmets. Per a molts dels nens i nenes del barri ja és una tradició assistir a aquesta trobada.
5: M'agrada molt venir. Vinc cada any amb les meves germanes. Venim sempre perquè sempre ens han agradat veure'ls, perquè ens fa com il·lusió.
6: Venim a veure un curs i després votarem quin ens agrada més.
7: Hi ha pel·lis molt xules, tinc moltes ganes de veure.
4: Filmets a les biblioteques arriba abans de l'inici de la 52a edició del certamen. Les properes biblioteques que participaran a la iniciativa seran la de Canyadó i Casagemes el 13 d'octubre i la de Llefià l'endemà, el 14.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Sara Vecino. Bona tarda.
8: Bona tarda. L'Auditori del Cèntric acull avui una taula rodona que pretén posar el focus en els valors que construeixen el benestar emocional. Introduït amb el lema «Pertinença és benestar, implica't», l'acte vol destacar que la salut mental es nodreix dels vincles i del sentiment de comunitat i que, per tant, aquests vincles afavoreixen la confiança, redueixen la sensació de solitud i reforcen l'autoestima. També es parlarà de la importància del temps, el respecte i les oportunitats reals de participar en la construcció de la pertinença a un grup. Alhora es vol que el públic reflexioni sobre el poder que cadascú té per fer que algú se senti part d'una comunitat. La jornada començarà a les 5 amb la taula rodona, on es compartiran experiències pròpies de diverses persones participants i continuarà a les 7 amb una entrevista a Txell Feixas, qui presentarà el seu llibre Dones Valentes. A banda d'aquestes, les activitats de salut mental seran presents arreu del Prat fins al 24 de novembre. Podeu consultar tota la programació al web de l'Ajuntament.
0: Gràcies, Sara. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Finalment, la 65a marxa infantil de regularitat de Castellà del Vallès, prevista inicialment per al diumenge 4 d'octubre i que es va haver de suspendre a causa del temporal, s'ha hagut d'ajornar i s'haurà de buscar una nova data a causa del mal estat dels camins per on havia de passar el recorregut. Inicialment, el Centre Excursionista de Castellà es va remetre a les bases, posant com a nova data aquest pròxim diumenge 11 d'octubre, però a causa de les circumstàncies, aquesta també s'ha hagut de modificar, donat que les pluges dels darrers dies han deixat diversos trams del recorregut impracticables. Tot i que aquest diumenge no està prevista pluja, l'organització creu que no hi ha prou temps per adequar el camí amb les garanties necessàries. Després d'haver valorat la situació del recorregut i les afectacions que els últims aiguats han deixat amb els diferents agents implicats en la prevenció i seguretat del municipi, des del centre excursionista han decidit ajornar la 65a marxa infantil per garantir la seguretat de tots els participants. En aquesta edició, per cert, hi havia un total de 270 parelles inscrites i una xifra qualificada d'històrica de voluntaris.
0: Gràcies, Oriol. Seguim ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. A Rubí, l'Ajuntament de Rubí i el Consorci de Residus del Vallès Occidental està repartint aquests dies els claquis, que són recipients que serveixen per recollir l'oli de cuina usat a casa, i els reparteix als centres educatius de la nostra ciutat. De fet, ja s'han unit 600 famílies al projecte i ara també un nou establiment, 100 grams, un comerç de venda de productes de granel. El Rubí Clac va néixer gràcies a l'AMPA del Centre Educatiu Especial de Can Oriol i està gestionat per l'entitat Abdir. I el seu objectiu és, bàsicament, recollir un dels residus que més tenim a casa, que és l'oli de cuina usat. Hem de pensar que tan sols un litre d'oli pot arribar a contaminar fins a 10.000 litres d'aigua. Qui vulgui obtenir aquest recipient es pot aconseguir de forma gratuïta als punts de distribució de la ciutat, que es poden consultar a la web rubí.cat. Això cal afegir que el Consorci de Residus del Vallès està potenciant el repartiment de claquis entre aquest dijous i el 15 d'octubre. Es faran parades informatives dins del projecte Petits Gestos, Grans Canvis.
0: Gràcies, Mariona. Fins d'aquí una estona. Acabem aquest repàs a l'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Xaravella, bona tarda.
11: Bona tarda. El desnonament de la Carme i el seu fill, previst per aquest dijous 8 d'octubre a les 10 del matí al carrer de Pau Casals de Sant Cugat, ha quedat suspès durant 4 mesos i de moment no hi ha una nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
12: Aquest recurs feia molt temps que era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan... pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
11: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
13: Set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Avui al Connectats parlem d'urbanitzacions, però no de qualsevol urbanització, sinó d'aquelles que no estan regularitzades ni legalitzades. I per parlar-ne anem fins a Rubí, on tenim la Mariona Jerez a Ràdio Rubí amb el nostre convidat. Mariona, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui estic amb l'arquitecte Josep Milà, que ha estat involucrat en treballs d'arquitectura per tot el país, però també ha tingut càrrecs destacats, com per exemple director de l'àrea de serveis territorials d'aquí de l'Ajuntament de Rubí. Bona tarda, Josep.
2: Hola, bona tarda.
0: Josep, podem començar explicant què és el que es considera una urbanització no regularitzada o no legalitzada?
2: Una urbanització no legalitzada, no regularitzada, és aquell grup de cases que normalment trobem, sempre acostumen a estar al mig del bosc, enmig de llocs que eren realment interessants, que procedeixen d'èpoques molt pretèrites, fonamentalment d'abans de l'any 80, en èpoques en què el control urbanístic era un desastre. No hi havia control, tot i que teníem una llei que sí que s'havia de complir, però la gent agafava i, doncs mira, hi havia un amo d'un bosc que el parcel·lava i venien les parcel·les a un preu assequible, molt assequible, i llavors la gent tenia allà una parcel·leta i s'hi feia la casa habitualment. I aquest era aquesta és la imatge típica de les urbanitzacions que han quedat al cap d'uns anys, cap de molts anys. Mm. Algunes s'han resolt, i algunes altres ara encara estan en terra de ningú, que en diuen. Estan en el que nosaltres, la gent que treballem en urbanisme, en diem en sol no urbanitzable. L'estar en sol no urbanitzable, o sigui, per ser legal, ha d'estar en sol urbà. El no urbanitzable vol dir que els usos encara no es permeten d'habitatge i, per tant, aconseguir que pugui ser un habitatge regularitzat o legal ha de ser sol urbà. Això vol dir que el planejament ha d'acceptar que allò s'incorpori a la ciutat o no. Llavors, quan no es pot incorporar, hi ha mitjans entremig, perquè aquesta gent que normalment es queixa de que viu molt a precari, no tenen serveis de llum, de claveguera, d'aigua, hi ha la llei d'urbanisme, la recent, estableix mecanismes perquè es puguin fer d'una forma, diguem-ne, que s'hi puguin acollir.
0: Estem parlant d'un fenomen que segurament ens hauríem d'anar cap als anys 60, quan a Catalunya doncs, hi va haver totes aquelles riades d'immigració, que evidentment era gent que venia d'altres punts del territori espanyol i que es feia la casa, com ara ens estava explicant vostè. Això ara seria impensable o encara passa?
2: Diguem-ho de dues maneres. Seria impensable, però pot passar. Pot passar perquè els ajuntaments tampoc estan en unes condicions excepcionals de control i de disciplina. Llavors, pot passar on hi hagi gent. Aquí he de dir ben clar que els propietaris que tenen aquest territori que se'n volen aprofitar són els que no compleixen, perquè la gent que compra, doncs el compra la parcel·la ben lluny està de saber i d'entendre d'urbanisme. Normalment el propietari sí que sap de què va. Però no apliquem només a la gent que va venir de fora, que van fer aquesta aposta de fer-se la casa, sinó que també hi havia molta gent aquí.
0: Efectivament, sí.
2: necessàriament de fora, que es feia la segona residència amb aquestes mateixes condicions.
0: Mm-hmm. Ben apuntat. Li anava a preguntar, tot i que també ha fet alguna pinzellada sobre els problemes que acostumen a tenir aquest tipus d'urbanitzacions. Ha parlat dels subministraments, no?, per exemple.
2: Acostumen a tenir definir exactament totes els entrebancs que tenen són molts, però fonamentalment són per arribar a casa els camins són camins, no estan urbanitzats. Normalment per arribar a casa tenen problemes perquè van a través de camins de terra. I fonamentalment llavors acostumen a tenir el problema de que no tenen el subministre de llum adequat, no tenen el subministre d'aigua adequat i no tenen connexió al clavegueram. Aquests són els quatre trets generals d'aquestes urbanitzacions. Després podríem anar trobant altres casuístiques, però aquests són els que ho defineixen perfectament.
1: Mm. I deixa'm que et pregunti, Josep, Amb aquestes urbanitzacions, què es pot fer? Hi ha alguna forma de regularitzar-les o de que rebin millors condicions?
2: Mira, aviam, la llei d'urbanisme s'ha anat eixamplant el seu àmbit. D'entrada, hi ha una cosa que està bé, jo haig de dir ben clar, que vol mantenir que el sòl no urbanitzable no s'ocupi més. I amb això els urbanistes hi estan tots d'acord. Molt de territori s'ha ocupat de forma, diguem-ne, no massa neta i s'ha d'evitar que s'ocupi més. Què passa? Que a l'hora de regularitzar aquests espais, aquestes urbanitzacions que estan en sòl no urbanitzable, vol dir que és convertir-la en urbana, i convertir-la en urbana vol dir que ja estem ocupant sòl urbà, sòl no urbanitzable. Per tant, aquí ja tenim un primer entrebanc. Estan en un lloc on no s'hi podria viure, no s'hi podria fer una casa. La llei d'urbanisme, l'any passat, va treure una disposició transitòria, que és la 25a, imagina't, en la que observava la possibilitat de que aquestes urbanitzacions es posessin d'acord amb els ajuntaments i poguessin tenir, a través d'alguns plans especials específics, per resoldre problemàtiques concretes, no per fer-les urbanes. Problemàtiques concretes com tenir un clavegram propi o un sistema de depuració pròpia o col·lectiva entre ells, o connectar-se, si està molt a prop de la ciutat, en la xarxa municipal. El que no, o amb la mateixa llei observa que puguin tenir aigua i que puguin tenir llum, sempre pagant-ho als veïns. I tenint en compte que això no els converteix en solar, en sòl urbà. O sigui que no perquè tinguin dret en aquests aquests serveis bàsics vol dir que es converteixin ja en sòl urbà amb tots els drets que comporta estar en mig d'una ciutat. Perquè queden moltes coses per fer. Això, si es convertís en urbà, quedarien moltes coses per fer. I segona, avui estem en la tessitura de no ocupar més sòl no urbanitzable.
1: I per què és tan important això de no ocupar sòl no urbanitzable? Què és diferent entre el sòl urbanitzable i no urbanitzable?
2: Mira, el sòl urbà és el que està asfaltat i el sòl no urbanitzable és el que té els usos agrícoles de bosc rurals. Llavors, venim de l'època 60, 70, 80, on el creixement abusava de l'ocupació del sòl no urbanitzable. I anàvem pel camí de convertir Catalunya, els municipis, en tot asfalt. I això es va aconseguir revertir, i aquest és un dels motius pels que la llei és clara, bueno, la llei sí, és clara, que quan es diu que el sòl no urbanitzable no s'ha d'ocupar, no s'ocupa. La llei no diu exactament això. La llei permet que hi pugui haver sòl no urbanitzable ocupable, però el criteri que s'utilitza és no n'ocupem més.
0: Josep, quan la Mariona li preguntava per la regularització d'aquestes urbanitzacions no legalitzades i ha fet referència als plans especials específics, clar, estem parlant de burocràcia, de temps, és un tràmit feixuc i llarg?
2: Depèn de l'Ajuntament i de la Generalitat. En aquest moment, parlar de terminis en l'administració em fa una mica de por, perquè tots coneixem que els terminis amb la concessió de llicències, amb aprovacions de planejament i així, acostumen a ser llargs. Per tant, no m'atreveixo a dir que aquí podríem anar més de pressa del que és habitual. Depèn, això que deia, de la gestió de l'Ajuntament, depèn de qui ho promou, depèn de tots els agents que hi participin. A vegades et trobes amb agents que són altament ràpids i no trobes obstacles pel camí, i a vegades et trobes que una cosa que hagués pogut durar un any, que és el que jo diria que hauria de durar, pot durar 5. Clar. Per tant, se'm fa difícil posar uns terminis.
1: I tornant als veïns d'aquestes urbanitzacions, hi ha alguna cosa que puguin fer per millorar les seves cases, alguna obra? I si és així, quins permisos necessiten? A qui li han de demanar permís?
2: Mira, d'entrada, el que sí s'ha de fer és que, com que venim d'una història que arranca als anys 50-60, les casuístiques de cada urbanització són diferents. Llavors ens podem trobar amb urbanitzacions que són que els hi falta res per ser legalitzables, per dir alguna cosa, i per tant aquests podran fer el dia que els hi toqui, podran fer-ho tot, fins a urbanitzacions que no seran mai legalitzables. I per tant, aquí, si l'únic que es podrà establir és que aquests plans especials que podem dir, de, no de regulació, sinó de control de les coses que s'hi puguin fer, seran els que determinaran què s'hi pot fer. O sigui, aquests plans especials estan pensats per això, perquè puguin tenir aigua, claveguera, llum, i no es despistin a l'hora de fer obra nova o ampliar, o així som més segurs de que el, de la redacció del pla se'ls hi pugui dir, doncs mira, podreu reparar, podreu aviam mantenir, que això és de calaix a tot arreu, i potser posar plaques solars potser també. Clar, però no m'atreveixo a jurar-ho.
0: Josep, però fins que això no passi, perquè clar, un pla especial ha de passar també per ple. Els veïns han d'estar a l'espera, vull dir, estan lligats de peus i mans, no poden fer res si no hi ha aquest tràmit.
2: És inevitable, i això sóc dels que jo sóc molt crític amb aquesta amb aquest entrebanc. Jo sóc dels que pensa que el dia que es prenen les decisions i el dia que es comença a redactar i això hauria d'anar rodat. Jo sóc dels que tiro pel dret, però com que s'han de complir terminis, burocràcia, aprovacions, al·legacions, podem ser tot el crític que vulguis, però és inevitable.
1: I, bueno, de tot això, quina part cau en els ajuntaments? Els ajuntaments hi ha alguna cosa que puguin fer per facilitar tot això?
2: Els ajuntaments tenen tota la possibilitat de liderar el que vulguin. És essencial l'ajuntament en aquest cas. I una organització que es belluga molt i l'ajuntament no els hi fa cas, sempre aniran a rastres, no arribaran mai enlloc. Una organització que potser ells no tiren res, però l'Ajuntament vol liderar una moguda, és essencial. Si l'Ajuntament assumeix que això s'ha d'agafar el toro per les banyes i posar-s'hi, això és essencial. El lideratge polític, en aquest cas, és el que mana. Desgraciadament, masses coses passen per aquest sistema, però sí que he de dir ben clar que és essencial que els ajuntaments juguin.
1: Tu, de fet, vas formar part d'aquí, de l'Ajuntament de Rubí.
2: Ben cert.
1: I com és la teva experiència des de l'altra banda? Què es pot fer realment? Quines accions ha fet aquest ajuntament i quines accions pot fer en un futur?
2: Jo he de dir ben clar que quan l'etapa que vaig estar jo, poques oportunitats vaig tenir d'intervenir amb les organitzacions no regularitzables. He de dir ben clar que no és el mateix veure-ho a dintre que a fora. A dintre és el que ja ho he dit. Et trobes amb tants entrebancs que la gent no coneix i que hem de ser, jo reclamo sempre, hem de ser molt crítics amb el sistema organitzatiu administratiu que tenim, perquè és un dels motius que els que no es viu de la millor manera. O sigui, una llicència que es retarda, un planejament que no s'aprova, una obra que es podria començar abans, o tot això. Però això vol dir agafar tot el sistema que tenim i depurar-lo una mica. Depurar no vol dir que s'hagi de depurar la gent, sinó depurar el sistema.
0: Mm-hmm. Josep, una última qüestió, molt ràpida, a veure si és possible. Si ens fixem en l'àrea metropolitana de Barcelona, encara hi ha moltes urbanitzacions d'aquest tipus?
2: No em conec bé l'àrea metropolitana de Barcelona, jo sóc del Vallès, i em sap greu.
0: Doncs quedem-nos al Vallès, quedem-nos al Vallès.
2: Sí, al Vallès n'hi ha unes quantes, eh? Sí, sí, i entenc que l'àrea metropolitana també, m'he atrevit a dir això, que no, però pel coneixement que tinc del territori, sí. Només falta anar d'excursió en bicicleta per les muntanyes que ens envolten i te n'adones que vas veient moltes urbanitzacions d'aquestes característiques. N'hi ha forces. Més de les que ens podem pensar.
0: Sí, segur. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Milà, i gràcies també a la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, per participar avui en el Connectats amb aquest tema que encara no havíem abordat. Per tant, molt interessant. Moltíssimes gràcies als dos. Que vagi molt bé la tarda.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. Adéu. Adéu.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: I ara, amb motiu del 70è aniversari de l'escoltisme al Prat, l'Associació d'Escriptors del Prat Tinta Blava ofereix una xerrada avui al Cèntric, acompanyada de la projecció d'un documental realitzat pel 20è aniversari l'any 1976. Marxem al Prat Ràdio, on ja tenim la Maria Jordà. Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda, en parlem amb Agustí Casas, un dels responsables d'aquesta xerrada, i Jesús García, president de Tinta Blava i creador del documental. Bona tarda a tots dos.
2: Bona tarda.
1: Agustí, explica'ns una mica el context de l'escoltisme al Prat, com va arribar a la ciutat i què va significar per als joves de l'època.
2: Bé, els principis són interpretables, perquè va ser una època una mica convulsa, en el sentit de hi ha diverses versions i possiblement siguin veritat totes, perquè va ser una cosa bastant insignificant. Eren, penso que eren els nois valents, no?
1: O, els cors valents.
2: Els cors valents. Podia ser una bona, diguem-ne, història, perquè hem parlat amb els amb alguns components, en el seu moment, ara ja són morts i tal, i sí que tenien bueno, les expectatives. Sembla ser que té a veure una mica amb una fira internacional que va haver-hi a Barcelona i ens daven ajuda, i llavors els primers grups, és part de la seva feina, portar, o sigui, fer de guarda, bueno, de becario afortunado, no? Ara aquí no passin, posar una cinta, els conos i demés. I després van acabar, a més, amb l'esprit muntanyer. També hi havia catequesis, per exemple, l'entorn de l'església estava molt, sempre estat cobert, no? Inclús el nom d'Anton Vilà sembla ser que era un xicot que feia, feia catequesis, no? I llavors va morir molt jove i va quedar el nom d'Anton Vilà, que és com el coneixem més endavant.
1: Sí. I què creus que atraia els nois i noies a formar part dels agrupaments escoltes en aquella època?
2: Bé, una de les... la nostra celebració, diu, celebrem 70 anys perquè vam fer una òpera rock fa 50, votant 50 i 20 són aquests 70, i aleshores nosaltres veiem uns senyors grans, també molt a prop a la iglesia, feien uns mercats de calaf, uns campaments molt adequats, gent, i ells tenien 23, 24 anys, mentre nosaltres teníem 7 o 8 i dàvem de... I llavors hi havia dos agrupaments, un que era masculí, que era l'Anton Vilà, i l'altre, que es deia Sant Martí del Carigó, que era femení. I aleshores van anar, diguem-ne, fins a portem cap als anys 71, 73, 75, i hi eren temps de la coeducació, que les escoles ja obligaven, anunciaven que perquè no es barrejaven els gèneres i tal, i aleshores es va fer una mena de prova i van agafar els xicots d'aquí amb les noies d'allà, i com que no hi havia puesto van anar amb un altre cau, perquè clar, era una altra entitat, diguem-ne, no? I això va resultar ser una mena d'opa hostil, o sigui, no va sortir bé, no, pel que sigui, i aleshores es va quedar bueno, això se diu amb aquests, els anys 75-74, que va haver-hi dos fets importants. Una és un viatge a Alemanya, que es va preparar un senyor que estava tenint el nano allà, Alemanya, Rus, Suïssa i Àustria va ser, estava molt ben preparat, i això va ser un abans i un després. Abans d'això, dir que es va morir la, diguem-ne, la que manava el que és l'agrupament de Sant Martí del Canigó, i es va posar llavors el nom de Conxita Busquets, sí, que es deia, i a partir de llavors es diu així. Bé, aquests són els orígens.
1: I parlaven d'aquest intent de fusionar els dos caus i fer-lo mix, o aquest nou cau, perquè creus doncs, que realment no va acabar funcionant?
2: Doncs dic diverses versions, perquè parles amb uns i parles amb altres. Una eren raons físiques. Escolta, d'anar amb un cau que estava molt bé, anar amb un altre cau que era una mierda perquè estava ple de... tropeçaves amb el totxo i la pols, no sé què, llavors va haver-hi problemes, van traslladar a l'altre puesto i per aquí hi ha una via, i després altres era simplement doncs que la coeducació era interpretada a dues velocitats. Els més tradicionalistes, s'ha fet sempre igual perquè trencar la normativa i anar per aquesta línia, i altres, doncs, dir, escolta, no passa res perquè vagin les noies que ja són grandets i tal. Llavors, aquesta és una mica els antecedents.
1: I mirant enrere, què creus que ha portat l'escoltisme a la història i a la vida social del Prat de Llobregat?
2: Home, els valors, els costums, aviam, quan les criatures van a fora, no és el mateix fa l'any 75 que ara, no? Estem, diguem, amb el franquisme i amb esto no se toca, esto no se dice, esto no se hace, a agafar i fer el que vulguis, a més, amb hores fora dels teus pares, i era era una manera de diguem-ne, passar els dissabtes i després els campaments de Pasqua i els campaments d'estiu amb una sensació de... es divertia moltíssim. Hi ha gimcames, hi ha jocs de nit, hi ha una tenda de 6 que s'hi posa en 8, hi ha maneres de fer el gamberro adequadament, i llavors, doncs, això no es pot fer a l'escola. I a més coneixies altra gent, i moltes escoles, amb la migració d'aquesta època, es parlava el castellà, i allà podies parlar a la teva llengua, i els altres van integrar de seguida. Vull dir, aquest és una mica el tema.
1: Els dos agrupaments segueixen treballant amb l'educació cap als infants i joves a dia d'avui. Quines coses de l'escoltisme d'abans creus que s'ha mantingut a dia d'avui i quines han canviat més?
2: Bé, jo no puc contestar aquesta pregunta perquè estic bastant desatès, desconnectat, poder algú té el fill i de més, però jo tinc un, diguem, presumpte gendre, em parla a vegades i no té absolutament res a veure, llavors no puc jutjar ni descriure, em sap greu, no sé si vos coneixeu els escoltes d'avui, però sé que existeixen.
3: La meva neta,
2: Passo el micròfon al Jesús.
3: Jo crec que millor parla, però te presentaré.
1: Bueno, doncs què diries tu a la teva neta? Com viu l'escoltisme a dia d'avui?
3: Pues mira, és molt petita. Jo no vaig poder estar en l'escoltisme perquè era foraster i vivia al quartel de la platja i era molt difícil. Quan em vaig donar compte ja era gran, no? Però els meus fills sí que em van anar i tinc dos fills i una filla, la filla petita, i van aprendre molt, es van fer homes i dones i sobretot lliures, i el que dius tu, van sentir-se doncs pertanyant a una comunitat, no? Això va ser molt bonic. I el meu fill gran ja ha començat a la seva filla, que té 5 anys, i ja la porta al cau també. Va contenta. No podem dir massa coses més. Va contenta.
1: I Agustí, tornant tu, com resumiries a nostra la idea que ha significat l'escoltisme al Prat durant aquests 70 anys d'història?
2: Home, 70 anys ha deixat molta premsa, vull dir, fins i tot... hi ha una mena de saludar-se típicament amb els tres dits i de més, i llavors ja sovint hi ha aquestes velles glòries que ho porten dintre i ho segueixen a l'estil Baden-Powell. Mica en mica te'n dones compte que la realitat és una altra, i als nostres temps avui dia hi ha molts casals d'esplai, de cultures, després els col·legis tenen... Hi ha moltes més temes atractius, ja no dic de parcs infantils, sinó coses que amb aquest mateix centre es fan coses pels nens i pels nois que estan molt bé i que no pots fer l'escoltisme. Jo diria que supera, però també puc dir que, clar, jo parlo del Prat, quan tenia 12.000, 18.000, 20.000 habitants, i ara té com 60.000, amb la qual cosa també té que haver-hi, en aquest sentit, lloc per tothom.
1: I Jesús, ara comencem amb tu. Com mencionàvem breument a l'inici, l'any 1976 vas enregistrar les activitats de l'escoltisme al Prat a un documental que celebrava el 20è aniversari del moviment. Com va sorgir la idea i quin objectiu tenia aquest documental?
3: Bueno, mira, tot va partir una mica també d'aquí, d'aquest home, no? Perquè érem molt amics. Jo sempre havia fet, sempre, des de que vaig fer pel·lícules, cines, vaig estar en el Club del Cine Amateur del Prat, vaig marxar a la Mili, vaig tenir sort que a la Mili també vaig continuar treballant amb el mateix, i al tornar, aquest home i jo, que havíem fet una pel·lícula que va tenir molt èxit, Arrebato, i el va fer de protagonista, en gener o febrer del 76, va dir, s'ha de fer una pel·lícula sobre l'escoltisme. I jo vaig dir, pues bueno, i com ho farem? Pues mira, i vam començar doncs a parlar, a xerrar una mica, doncs a tenir idees, a anar muntant. Bueno, ara només falta la màquina de filmar i els quartos per les pel·lícules, que eren molt cares.
2: Sí, sí. Com valia un rotllo?
3: Pues jo què sé, eren molt diners. Vull dir, jo quan feia pel·lícules havia de fer amb els artistes, feia recollida, sí, sí. I entre tots ho fèiem. I bueno, una amiga ens va deixar la màquina, molt bé, van començar, i van començar a veure camí cap a una unitat, a reflectir una mica que l'escoltisme és una sola cosa, encara que pot tenir 50.000 formes d'entendre-ho, no? Però en aquell moment ja es veurà la pel·lícula com va camí de la unitat.
1: Què recordes, doncs, d'aquest procés de rodatge? Com era gravar les activitats dels agrupaments en aquella època?
3: Mira, nosaltres vam pensar sempre que havíem de parlar amb l'altre cau per poder unir-se. Al final ho va aconseguir. I clar, teníem una mica més de relació amb el cau, en el que aquest era cap, no? I allà doncs, vam fer excursions, vam fer jocs, vam fer tal, però sí vam poder al final parlar amb gent de l'altre cau i filmar-los i tenir-los. I, bueno, nosaltres anàvem una mica atenent allò que havíem planificat amb l'A o amb el B o tots plegats. Això sí que va ser una mica doncs, treballar sobre el terreny.
1: Avui, quan tornes a veure aquestes imatges, què és el que et sorprèn d'aquell escoltisme, llavors?
3: La imaginació que vam posar, no? Vull dir, ja, no sé si et quedaràs, però ja veuràs, és una imaginació. Vam planificar l'origen, personalitzant l'origen, la separació...
2: Sí. Jo t'aconsellaria que deixessis per el... La pel·lícula, fins i tot, és, això celebrem el 50 aniversari d'una òpera rock. I la segona part de l'òpera rock era simplement els 18 minuts de pel·lícula. Llavors, doncs, parla sola.
1: Doncs moltes gràcies a tots dos per durar-nos aquest moment per preguntar-vos sobre aquest documental i que vagi molt bé, que a tothom li agradi.
3: Gràcies a vosaltres. Anem, que això començarà de seguida.

Hola, sóc en Mateo i us recomano la cançó de Just the Two of Us. És una cançó super tranquil·la, que transmet molt bon rotllo i que a mi m'ha acompanyat durant molt de temps en els trajectes d'anada i tornada de la carrera.

0: Els clubs de lectura són un fenomen que viu un autèntic auge, podríem dir. N'hi ha de molts tipus i els podem trobar a llibreries, biblioteques, ateneus... Avui l'Alba Triador analitza aquest boom amb en Pablo Jiménez, que és llibreter del Celler de Llibres.
1: Què fa que els clubs de lectura tinguin tants èxits, sobretot en els últims anys? No sé si podríem parlar d'un auge, no sé si estàs d'acord.
2: Mira, hi ha una cosa... que és evident, els clubs de lectura ja fa molts anys que funcionen i jo parlaria gairebé de segles, però sí que és molt interessant tenir en compte que quan un està enamorat li agrada parlar del seu amor. I això es nota molt quan coneixem algú que s'acaba d'enamorar d'algú o el que sigui, doncs li encanta explicar-te coses, no?, del seu amor. Doncs quan tens amor per la lectura t'agrada parlar de llibres, inevitablement. Llavors, doncs t'agrada parlar-ho amb altra gent que comparteixi aquest amor o aquesta passió per llegir. I aquí surten els clubs de lectura.
1: Creus que és justament això el que fa que tinguin tant èxit, el que la gent busca, sí que és compartir aquest amor per la lectura, per un autor o per un llibre?
2: Sí, sí, sí. A més, penso una cosa, som éssers socials i el que busquem és gent similar a nosaltres i que connecti amb els nostres interessos. Que tinguin alguna diferència, perquè llavors els fa interessants, però que tinguin aquest punt de connexió. Clar, els llibres són un punt de connexió i llavors el fet de poder estar una estona xerrant d'un llibre de per què t'ha agradat o per què no, senzillament, doncs fa que gaudeixis de l'experiència d'una manera diferent.
1: Quins són els ingredients que ha de tenir un club de lectura perquè funcioni i perquè la gent tingui ganes de tornar?
2: Hi ha clubs de lectura que es paguen, hi ha clubs de lectura gratuïts, hi ha mil models. Però el que és fonamental perquè funcioni un club de lectura és que almenys una de les persones sàpiga guiar la conversa.
1: És important que hi hagi aquesta persona que condueix el club?
2: Per mi sí. Mira, et parlo del model, per exemple, que fem al Celler de Llibres amb el club de lectura de fantasia i ciència-ficció. Normalment introdueixo jo la sessió fent una breu ressenya i biografia de l'autor o autora que hem llegit i de per què ha sigut important. A partir d'aquí, començo a donar paraula a les diferents persones que formen el club perquè cadascú doni lliurement la seva opinió de què li ha semblat el llibre, de què n'ha tret, de tot el que vulgui explicar del llibre. I acabo fent jo la meva reflexió sobre l'experiència que jo he tingut amb el llibre, participant com un mes. La meva única funció com a coordinador és introduir l'autor i donar torns de paraula. Ja està. Amb això n'hi ha prou. El club de lectura realment s'enriqueix quan tothom hi participa. Evidentment, respectant completament el que algunes persones decideixin de dir, mira, és que no he acabat d'entrar, prefereixo no parlar del llibre. Perfecte, no hi ha cap problema. No, jo he vingut avui només a escoltar. Meravellós, doncs escolta i de vegades aquestes persones que venen a escoltar perquè no han llegit el llibre diuen, pues mira, em sembla interessant, me'l llegiré. O no, realment no és el meu estil, no és per mi.
1: Clar, quan hi ha aquesta figura d'aquest moderador, i no és un model assembleari que té les seves virtuts i també els seus inconvenients, no? Jo crec que una de les coses més complicades probablement és triar un llibre perquè agradi a bona part del públic, no? Vosaltres al Celler de Llibre feu fantasia i ciència-ficció, però clar, és que també dins del gènere hi ha autors i autores subgèneres de tot tipus. Com es tria un llibre perquè pugui funcionar bé en un club?
2: Jo una mica el que dic és, jo suggereixo una sèrie de llibres, però demano a la resta d'integrants del club de quins llibres us agradaria llegir. A més, amb un compromís que és una miqueta fer equilibris, perquè, per exemple, tenim un parell de persones que els encanta la literatura fantàstica juvenil i el romantasi aquest que s'ha posat de moda i tal, però tinc d'altres que no la suporten. Però sí que han arribat a l'entesa de dir, bueno, igual que llegim els llibres que em venen de gust a mi, he de llegir els llibres que li venen de gust als altres. O hi ha persones que directament et diuen, mira, jo no puc arribar a tots els llibres, llavors del llistat que fem, cal fer una miqueta entre tots, doncs jo llegiré aquest, aquest, aquest i aquest, i són els mesos que vindré al club. I després sí que fem una cosa que intentem que sigui una miqueta curiosa, i és que com no es fa al club durant juliol i agost, perquè hi ha vacances, la gent marxa, seria més difícil, per juliol i agost, com són dos mesos, agafem una obra una miqueta més gran, més densa, no sé, El Senyor de los Anillos, per exemple. El vam fer durant un estiu.
1: Hi ha llibres, no sé si cal, per una part, buscar llibres que generin cert debat o certa controvèrsia perquè el club sigui més viu, i no sé si hi ha algun tipus de llibre que funcioni especialment bé. i d'altres que, per exemple, doncs, no tant.
2: Jo sóc de les persones que penso que t'has d'enfrontar, t'has de sortir de la teva zona de confort. Recordo quan vaig posar Piranesi, un llibre que trobo absolutament deliciós, meravellós, però que és absolutament oníric. Vull dir, és un llibre que vas llegint, vas per la meitat del llibre i dius, no sé què estic llegint. O de vegades, quan he posat algun de China Mibil, que també és un autor complex.
1: Sí.
2: Clar, això el que em genera és un debat dintre del club que aporta moltíssima vida, perquè hi ha molta gent, moltíssima, que està donant la seva opinió i que està confrontant la seva opinió. L'important és saber mantenir un clima amb el qual la confrontació d'opinions no esdevingui un atac o no esdevingui que algú es pugui sentir ofès.
1: A vegades sortir d'aquesta zona de confort que tu dius ens va bé, no? Mm-hmm. Ens va bé per aprendre altres mirades, per aprendre...
2: Sí.
1: I per llegir obres que, a través de la recomanació fins i tot, no? Mai agafaríem, ni les agafaríem d'una llibreria, ni ens les recomanaria ningú.
2: Exacte.
1: És una bona manera de trobar noves veus,
2: sí,
1: també, per als amants de la lectura.
2: Sí, sí, sí.
1: I altres gèneres, fins i tot.
2: És superimportant, perquè... Clar, en el nostre cas està molt acotat el gènere, no?
1: Subgèneres, en aquest cas, podríem parlar, no?
2: Tot i que, tot i estar acotat, nosaltres, al considerar-nos club de fantasia, llegim obres de fantasia, llegim obres de ciència-ficció, llegim obres de terror, llegim còmic, que estigui relacionat mínimament, hem llegit algun assaig, és a dir, intentem que sigui com molt variat. Llavors sí que et permet descobrir altres gèneres afins, que igual no t'havien cridat l'atenció fins a llavors, però quan és un club de lectura generalista... que encara és més difícil, que quan és temàtic, perquè, clar, hi ha tal quantitat d'obres que dius, vai, per on començo?
1: No sé, ara.
2: Amb un club generalista, pues sí que et permet descobrir veus o gèneres o inclús estils que mai t'hauries plantejat agafar.
1: Hi ha clubs de lectura de tots tipus, ara deies. Vosaltres teniu el de fantasia, n'hi ha de poesia, de novel·la, d'assaig, de gènere negre...
2: De còmic.
1: De còmic. Algú que no hagi anat mai a un club de lectura i li comenci allò a picar el cuquet de dir si tanta gent li agrada, no? O tinc ganes de llegir d'una manera diferent, tu què li recomanaries? Com podem escollir un club de lectura davant de tota l'oferta que tenim?
2: Mira, si el primer que ha de mirar és la temàtica. Si té un gènere o una temàtica que li agrada especialment i hi ha un club de lectura... d'aquesta temàtica o d'aquest gènere, jo penso que ha de començar per aquí. Perquè entrar en un generalista et pots trobar que... o probablement et trobaràs amb que 3, 4, 5, 6 de les obres que et recomanen no estiguin dintre dels teus patrons o dels teus gustos habituals, i llavors doncs no t'incentivarà a tornar-hi. Jo començaria amb un club, ja et dic, especialitzat en algun gènere o en alguna temàtica. A banda d'aquí... Quan ja coneixes els clubs, un club generalista el que t'aporta és la varietat absoluta. Però t'ha d'agradar llegir de tot. T'ha d'agradar llegir de tot i tenir interessos molt diversos.

0: I quin paper creus que teniu els llibreters i les llibreteres, no? A l'hora de crear i dinamitzar aquests espais? Perquè hem dit, n'hi ha de tots tipus, però al final tens allà un prescriptor de lectura.
1: Sí. Hi ha dos espais on el club de lectura és el seu àmbit natural. Un és la llibreria i l'altre és la biblioteca. Conec clubs de lectura de llibreries que cobren per fer el club de lectura, ja sigui perquè així li paguen a la persona que està actuant com a directora o com a coordinadora del club, ja sigui doncs, perquè la llibreria cedeix un espai, en qualsevol dels dos casos a mi em sembla meravellós. Nosaltres amb el club de lectura de fantasia i ciència ficció, per exemple, no cobrem res. Però sí que és cert que el llibreter de veritat, no parlo del dependent que està en un establiment que ven llibres, sinó el llibreter o la llibretera, és prescriptor per natura. I recomana llibres, i comenta amb el client, fa el que ja fem després en un club de lectura. No? Llavors,
0: està entrenat.
1: Sí, correcte. Igual que el bibliotecari o la bibliotecària, que a partir dels llibres que tu vas llegint sap dir-te, pues mira, crec que aquest et podria agradar i crec que aquest et funcionaria i aquest, deixa'l de moment, no crec que t'acabi de convèncer. Cap i a la fi, això és un club de lectura, és oferir-te la suggerència de llibres. Els clubs de lectura que no cobren de llibreries, home, jo us demanaria que el llibre que estigueu llegint compreu-lo a la llibreria on fa el club. Que almenys
0: com a mínim.
1: Com a mínim,
0: no?
1: Com a mínim. Que ho fan, majoritàriament ho fan. I a biblioteques doncs, depèn una miqueta del tarannà del bibliotecari. El problema de fer-ho a biblioteques és que moltes vegades dius el vull agafar a la biblioteca, com el club tingui 7, 8, 10 membres, no hi ha llibres per tot.
0: Per acabar, Pablo, si algú ens està escoltant i diu vinga, m'animo, vull anar a un club de lectura, tu quin seria el consell que li donaries per fer el primer pas?
1: Entreu, proveu-lo, un llibre al mes, qualsevol que sigui mínimament lector, llegim més d'un llibre al mes. Doncs, bueno, un d'aquells llibres et vindrà marcat per aquell senyor o senyora que ha decidit que aquest mes toca, no sé, el senyor de los anillos. No?
0: Teniu places disponibles?
1: Sí, i tant, sempre.
0: Doncs tothom convidat, escoltin, que passin per la botiga, que facin un truc...
1: I tant.
0: I que s'animin, que més, ja ho sabeu, és un gènere fantàstic, ho diu el seu propi nom.
1: I tant.
0: Pablo Jiménez, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Doncs amb aquesta nova proposta acabem avui aquest Connectats, que tornarà demà, com sempre, fidel a la cita, cada dia després de les 5 de la tarda. Quan passin 3 minutets, aquí ens hi trobareu demà. Gràcies a tots, adeu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta de Tallat, que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Rambla 54, em van a Morgades Valldosera.
4: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí.
6: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs, bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.